0: hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. El grup de música Fades suspèn un concert a Vilassar de Mar, al Maresme, després de patir una agressió homòfoba per part del públic durant l'actuació. La banda denuncia que algunes persones els van llançar glaçons en tres ocasions. Tot plegat ho atribueixen a l'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+. Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia.
0: I el temps, matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda, el cel enteranyinat i alguna nublada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
1: 3CAT Info. Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Comencem a saludar Àlex Bosch. Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
3: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
4: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
3: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga l'altre, no.
6: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
8: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
6: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
9: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
6: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
10: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
6: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no es canyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
11: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
12: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
13: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
14: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
13: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
15: En principi, per lo que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
13: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte. I les activitats culturals i festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic. A Valls, a Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere, aquest any ja s'han modificat horaris i organització per minimitzar els efectes de les temperatures extremes d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
16: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
17: Hem traslladat aquest dinar al casal i la festa que fem del tardeo l'hem traslladat a la piscina, que està al costat, perquè la gent pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
16: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
18: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
16: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts, dijous, sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
20: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I l'ultraconservador, Abelardo de la Espriella, governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
21: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
22: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. Tres dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava a l'americana de cap de l'oposició.
21: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
22: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data a l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
23: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
24: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
25: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
23: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
2: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir les seves responsabilitats. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Obac.
3: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada de l'equip en la deu de Xavi Pasqual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
4: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
3: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
3: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
6: estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
3: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert, que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
7: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
3: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 16 de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
3: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
8: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba. Es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena. Perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
3: I en tenis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan el tercer parcial, l'asiàtica, s'ha retirat.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Pendents d'aquests incendis, els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar a la població durant 4 hores. El foc hauria començat en una zona de matolls i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença del Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament Begoña Gómez, la dona del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici. I en la pròxima mitja hora també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones d'apartaments, de departaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon, estaran en extrema en situació de perill extrem a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han assolit rècords històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses del que els pertocarien. I creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari de TikTok, amb milers de seguidors. Ja hi ha una agència que els representa.
1: 3CAT Info.
2: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segueix així un 3-1 advers a l'eliminatòria pel títol.
0: I el temps aquest dijous al matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, moltes mínimes tropicals. A la tarda, cel enteranyinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Dos quarts i tres minuts, continuem.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez, rebutjant les seves explicacions.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
3: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
3: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
8: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
9: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
6: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
10: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
6: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
11: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
6: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu moderats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Errejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. de dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
12: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
13: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui,

0: S'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. Davant d'aquesta situació, algunes escoles han tancat i força línies de tren han acumulat retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
1: S'espera que aquesta nit els termòmetres no baixin dels 22 graus. Nits tropicals a diversos indrets, doncs, del sud d'Anglaterra i Gales després d'una jornada que ha tornat a batre rècords de temperatura. Aquí arribar als 35 graus era excepcional durant el segle passat, però en 6 dels darrers 10 anys s'han registrat temperatures superiors. Aquest dimecres, més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa per la calor. A Gales s'ha suspès tot el servei ferroviari també per la calor extrema. Sentim aquesta dona que es queixava de la falta d'aire condicionat als trens.
2: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
1: L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals, i només una minoria amb aire condicionat. L'alerta vermella s'allargarà fins dijous a la mitjanit. Si volem fresca, hauríem d'anar a Escòcia. A les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus. 3CAT Info.
0: 3CAT Info. La caiguda d'un vehicle a la via del tren a Sabadell ha interromput aquest dimecres durant més d'una hora la circulació de l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa. El conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe, s'ha precipitat per un mur i ha quedat bolcat al costat de la via. Els quatre ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu. Aquest dimecres també hi ha hagut afectacions a les línies R2, R2 Nord i R11 per una incidència a la infraestructura que ha provocat el tall de la circulació entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. Pel que fa a l'R3, s'ha arribat a suspendre la circulació a tota la línia per un incendi a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. També un incendi prop de les vies entre Girona i Vilobí d'Onyar ha interromput momentàniament la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. I aquest dijous comença el primer dels talls del servei d'aquest estiu per obres al metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
3: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
4: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:02. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida, Estela Busoms.
5: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar

0: que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
3: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests 2 castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la Jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
1: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
4: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
5: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
4: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
6: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
4: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
7: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
4: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
1: Amb en David Obac.
8: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108 i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
9: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
8: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
10: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
8: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Vilhernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
8: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
2: 3CAT Info.
8: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
12: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
8: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final. Han derrotat els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
13: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
8: Passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa ha passat els setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
2: Trescat Info.
8: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
14: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba. Es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena. Perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
8: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
2: Trescat Info.
8: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de $10.000 per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.

0: Notícia d'última hora, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se davant de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol l'ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. L'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Crida a la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica, relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Jornada històrica aquest dimecres a la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada: Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. El Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, per tant, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus, també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos. Sembla que el terratrèmol és molt important.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinaron de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta també de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges Nord-Americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Venezuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez, rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola, i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui, i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no es canyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
14: Pues esta tarea de ellos tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La Fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
16: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
17: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada, doncs, cap a la carena, que ens ha obligat doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
16: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
18: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
16: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit tòrrida de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs, deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts, dijous, sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: 3CAT Info.
0: I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
22: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
2: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
3: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
4: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres, Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència de baixar el preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
23: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir la seva responsabilitat. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Obac.
5: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant, alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip en la deu de Xavi Pascual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
6: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pascual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La lliga de futbol sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
10: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
5: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert, que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos, aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per 6a vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
24: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
5: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info.
5: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
5: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra la Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: El Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
25: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
5: I en tenis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
0: Dos quarts de quatre.

0: És moment a 3CAT Info de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, a la capital, i a diverses localitats del país. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. A partir d'ara també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocaria.
1: Esports.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108. I ha segellat així el 3-1 advers a l'eliminatòria. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós dels propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres municipis del país. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han mostrat i han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto fue horrible. Esto fue horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se davant de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. replican que de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, on ja s'ha fet fosc, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units també han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions.

0: Primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1 miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
2: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
3: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
4: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del migdia de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts, dijous, sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:02. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
5: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic

0: Els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
1: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests 2 castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la Jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els liles s'han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
2: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, doncs, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'anima van a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubach.
7: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108 i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
8: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
7: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
9: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
7: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Veseli, Vilhernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
10: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
7: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
6: 3CAT Info.
7: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
11: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
7: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final. Han derrotat els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
12: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
7: Passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
6: 3CAT Info.
7: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
13: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamin Yamal de las motos.
7: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
6: 3CAT Info.
7: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de $10,000 per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuç com a millor central.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Notícia d'última hora, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se davant de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol l'ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. L'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Crida a la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica, relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Jornada històrica aquest dimecres a la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada: Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. El Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, per tant, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda a hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus, també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos. Sembla que el terratrèmol és molt important.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto fue horrible, esto fue horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinadas de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta també de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges Nord-Americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Venezuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola, i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui, i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margan, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
14: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
16: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
17: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia doncs, ha fet una estirada doncs, cap a la carena, que ens ha obligat doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
16: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping Lilla. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
18: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
16: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna bullina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs, deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: 3CAT Info.
0: I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nuevo presidente de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i l'Iran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data a l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
22: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
2: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
3: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
4: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres, Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.5. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada en les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
23: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir les seves responsabilitats. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant, alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip en la deu de Xavi Pasqual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
6: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i la Provítola. Aquí sentim el club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La lliga de futbol sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
10: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
5: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos, aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
24: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
5: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info.
5: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 16 de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
5: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
25: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
5: I en tenis, la blanenca Marina Bassol s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
1: Són dos quarts de cinc.

0: És moment a 3CAT Info de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, a la capital, i a diverses localitats del país. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. A partir d'ara també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocaria.
1: Esports.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108. I ha segellat així el 3-1 advers a l'eliminatòria. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I el temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós dels propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres municipis del país. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han mostrat i han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se davant de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. replican que terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, on ja s'ha fet fosc, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units també han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença del Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
10: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
9: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
9: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
12: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
13: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
12: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola, i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui, i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
12: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
8: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
12: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
14: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
12: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu moderats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut.

0: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
1: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
2: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
3: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
4: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Tres quarts i dos minuts. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
5: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també

0: condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
1: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests 2 castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la Jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
2: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubac.
7: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108 i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots 4 quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
8: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
7: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
9: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
7: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
10: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
7: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
6: 3CAT Info.
7: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
11: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
7: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final. Han derrotat els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
12: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
7: Passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa ha passat els setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
6: 3CAT Info.
7: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
13: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
7: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
6: 3CAT Info.
7: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de 10.000 dòlars per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran de manera retroactiva els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.

0: Notícia d'última hora, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se davant de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol l'ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. L'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat a les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Crida a la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França, el primer fora d'Àfrica, relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Jornada històrica aquest dimecres a la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls ha aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada: Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. El Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, per tant, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia, i alguna nuvolada de tarda. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Comencem. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat amb menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda a hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus, també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos. Sembla que el terratrèmol és molt important.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. Réplicas que determinaron de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units han emès una alerta també de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges Nord-Americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez, rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfer, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
7: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
6: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brujats.
9: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
10: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
9: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
7: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
9: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
11: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
12: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
9: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
13: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
9: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
14: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
16: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
17: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
16: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
18: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
16: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Un quart i pràcticament 2 minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
1: 3CAT Info.
0: I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
21: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
20: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
21: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
0: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data a l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
2: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
3: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
22: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hegseth. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
2: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres, Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la GAM patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
23: Que sepáis que me voy a presentar
4: tengo un apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir les seves responsabilitats. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip a la deu de Xavi Pascual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
8: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pascual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
24: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
5: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que el partit se'l perdrà a l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos, aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
25: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
5: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info.
5: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
1: 3CAT Info.
5: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
6: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba. Es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena. Perdemos a nuestro Lamin Yamal de las motos.
5: I en tenis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
1: Són dos quarts de sis.

0: És moment a 3Cat Info de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, a la capital, i a diverses localitats del país. L'epicentre s'ha situat al centre del país i les autoritats estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus i probablement amb la pèrdua de moltes vides humanes. El govern ha demanat als ciutadans que surtin dels edificis per protegir-se de possibles rèpliques. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. A partir d'ara també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocaria.
1: Esports.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108. I ha segellat així el 3-1 advers a l'eliminatòria. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. I al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós dels propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: Info.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Venezuela aquesta matinada i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres municipis del país. Els dos sismes, un de magnitud 7,2 i un altre de 7,5, han passat en menys d'un minut de diferència cap a les 6 de la tarda hora local. L'epicentre s'ha situat al municipi de Montalbán, al centre del país, i a uns 300 quilòmetres de la capital. Les autoritats no han donat encara cap balanç de víctimes mortals ni de ferits i estan avaluant els danys, que s'estima que seran molt greus també pel que fa a pèrdua de vides humanes, per les imatges que han mostrat i han omplert les xarxes socials i els testimonis que n'han publicat vídeos.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
3: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible. Esto es horrible.
4: Grave la situación que estamos viviendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
0: Com sentíem, a Caracas, diversos edificis s'han ensorrat i també hi ha hagut talls de llum, de telefonia i d'internet. De fet, les autoritats han ordenat tallar el subministrament de gas a la capital per evitar accidents. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior.
5: Ahí tenemos situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas, se han desplomado. Estamos atendiéndolos ya con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
0: També ha demanat als ciutadans que surtin als carrers per protegir-se davant de possibles rèpliques.
5: Porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas. replican que de terminar de colapsar algunas estructuras que han sufrido daños en el evento principal, y luego viene la réplica, se vienen abajo. Entonces les recomendamos que estén en las calles en plena calma.
0: S'espera, per tant, una nit complicada a Caracas, on ja s'ha fet fosc, amb molts ciutadans als carrers i amb els serveis d'emergències fent tasques de rescat sense llum del dia. En un primer moment, els Estats Units també han emès una alerta de tsunami per a Puerto Rico i les Illes Verges nord-americanes, però poc després han desactivat l'alarma. L'últim terratrèmol similar a Veneçuela va ser el 2018, de magnitud 7,3, i va afectar almenys 10 països d'aquesta regió.
1: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfer, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
10: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
9: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
9: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
12: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
13: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
12: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola, i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui, i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
12: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
8: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
12: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
14: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
12: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025, i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu moderats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Errejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret, compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
15: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la

0: es pesca ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
1: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
2: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
3: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del migdia de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
4: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra, tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls, han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
5: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La colla vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La colla vella, doncs, ha meravellat i la colla joves ha fet una passa endavant important.

0: important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la jove de Tarragona que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
1: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
2: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Esports. Amb en David Ubach. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108, i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
7: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
8: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Veseli, Vili Hernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoransky al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
1: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
6: 3Cat Info.
1: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
10: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
1: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
11: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
1: Passem ara al futbol.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase del grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
6: 3Cat Info.
1: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
12: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
1: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
6: 3Cat Info.
1: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan el tercer parcial, l'asiàtica, s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de $10.000 per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a quatre jugadors del Barça figuren el millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectado.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. Dos terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que a aquesta hora, a les 6:02 del matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i, afortunadament, estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de San Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
0: Sí, no,
2: la informació que us podem aportar.
0: El que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però és que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
2: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, bueno, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
0: Doncs Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític o judicial, aquí a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició, parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil acusa Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, o la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Pado que activa Collserola de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
5: Com vàrem anar cap al motel el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia...
0: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Tot això en un programa, evidentment, molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
7: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
0: Això aquí, però a Brussel·les?
7: En una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
0: A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Continuen el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de 2 dies abans, a partir del dia 2.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb la detenció de 2 treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraban. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
8: Avui és dijous 25 de juny. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja a aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba l'onada de calor. Tot i això, encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30 i 32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixat de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, eh? Començàvem només amb això. 2 forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
10: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
0: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les imatges d'edificis ensorrats, escardats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats, omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catialamar, a la zona de Caracas, el Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
12: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5, que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. A banda d'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes, del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
0: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals de Zapatero.
10: A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir el govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat.
0: Tot això després del debat i el Congrés dels Diputats, que vam seguir en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en què Pedro Sánchez es tornava a agafar el "i tu més" contra el PP per defensar-se d'aquestes causes que afecten directe o indirectament el seu entorn.
13: A la seva compareixença i al Congrés, el president espanyol es va desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
14: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
10: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Nogueras suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
15: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
10: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
16: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
10: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
0: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
13: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Passen dos minuts d'un quart de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
10: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
17: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
0: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i sobretot revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
13: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
18: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
18: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs fa el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
10: El foc que va començar al migdia al camí de les Falles va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Udèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
0: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
13: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
0: París, Isabel Galí.
20: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: També és notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
1: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
21: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. Tres dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
0: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran vendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
22: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
23: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliure en aigües internacionals.
22: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
24: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
22: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
0: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
25: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
26: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
25: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
23: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
25: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
0: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
1: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
0: 6:24. Ara sí, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Arenà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: I avui, concert de cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa, Manu Guix on presentarà el seu nou EP Galaxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera. Manu!

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o The Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: minuts i arribarem a dos quarts. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-li la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pascual, que deixa la banqueta blaugrada amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satorans, que Vesely, Billy, Hernán Gómez i La Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els parals. Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada, Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó-Suècia a partir de la 1 i a les 4, Turquia-Estats Units.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se per la gent que teniu piscina és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, cada cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure. La veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a 6:45, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Veneçuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto, yo grave...
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Veneçuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento.
5: Les autoritats veneçolanes, sentíem la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: Hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt, molt, molt seguits amb segons de diferència a Veneçuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
9: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrem en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, ara ho dèiem, a partir de les 11 al matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això i té pinta que va per llarg. No?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores. Els diaris no hi han arribat a temps. temps, unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que hi va compareixer al Congrés. El diari Ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalós amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura, i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada: calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar el seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar, i la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fos en les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a cambio de nada, sinó perquè l'independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86, és un dels més mítics que recorden. Aquesta cançó d'aquell Mundial parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: Colores, las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial.
2: El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Zavara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps amb 2 gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol.
1: México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
2: La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
3: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García, on hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
4: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
5: ¿A los futbolistas?
4: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
5: Para adentro.
4: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
5: multa.
4: No sé, ¿Y 50 euros, por ejemplo.
0: Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí. I on són festes avui, Marta?
3: Mireu, avui engega la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 9:15 a l'escola Torre Roja, sopar de germanó, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a les 10, concert d'Ava The New Experience, fins a 11:15 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
3: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nena amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari, ell ho ha llegit, i aquesta ha estat la seva reacció.
6: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Y que es ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
3: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té 2 immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
9: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i a l'aportar molt de pes hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir, els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX Alemanya ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street, el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Bonpreu i Esclat.
13: Catalunya Ràdio.
14: 1:45 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
16: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens ho explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
17: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
16: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
18: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
16: Donald Trump a les xarxes parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
14: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
16: La documentació s'ha

0: Aixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
1: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
2: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
0: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
3: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
4: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
0: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, el Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
5: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
0: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
5: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i al sud d'Anglaterra,
0: on s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
5: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
0: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
6: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o, en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
0: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
6: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
5: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
0: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
5: Sant Jaume, Laia Claret.
7: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
8: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
7: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
8: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
7: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I allà t'han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
0: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
5: Lleida, Estela Busoms.
9: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara cultura.
1: Ya hace calor en la cafetera.
0: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
2: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cor de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeiras. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
3: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
2: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
4: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
0: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
4: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
0: I els esports, Robert Prat.
5: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de l'ACB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de l'ACB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre com un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues al CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
8: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
9: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
8: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
8: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
12: De nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
13: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, Recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Semper, i de la cap de files dels comuns a Madrid, Aina Vidal.
12: A 3:15 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
13: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Ahir ens va venir a veure el supporter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
15: Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Oh, què passa? Què passa?
14: No, un moment. Has tocat un tema delicat.
16: Important.
14: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ja, ara del Madrid,
15: no, joder,
14: surt a l'anunci d'Estrella.
15: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale? Sí. I ara sí que m'ho vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale? Sí, sí. Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale?, oficialment, en nom de tots els supporters Barça, ¿vale?, sí, sí, la retiració de la cucurrata del Figo Curella de l'anunci que fan de la cervesa, bueno, con los fijos de l'Empordà.
16: Dani, sí, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés
15: no
16: pel Madrid.
15: No me cuentes tu vida. Te pedido que soy tu psicólogo o qué? ¿Qué pasa?
14: Cap a 11:15, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
17: Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu, i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat, i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja, i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana, com a molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i el que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana. Deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas, per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
3: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una banda a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta, d'ajudar. Estem veient des del servei civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
4: Ustedes son prensa?
3: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dame un segundo. Disculpeu un moment, que m'està parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, una... si no, digues.
3: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Mm-hmm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre morts en aquests moments, però sí, s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvetllada treballant, desenrunant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens donava aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. És un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de dos terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 9:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
6: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:45. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segona. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui que l'Àgora tindrem amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous. Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueres proposava una nova sortida a Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
5: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari i ja s'han filtrat a la premsa mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
9: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
10: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
9: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, fa el matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí s'han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
11: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també el Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. S'hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36 1,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns.
2: Els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als $72, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta.
3: Els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.
6: I a Colòmbia s'ha confirmat també la victòria d'Abelardo de la Espriella per 250.000 vots de diferència. De fet, el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota i s'ha situat com a líder de l'oposició.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Agressió homòfoba.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió durant la revella de Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes, el grup assegura que algunes persones del públic els van llaçar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
0: Concert de Cloenda.
6: Demà Manu Guix, el Festival de Piano Toca'm a Tortosa, i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'vespre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert, comenta't.
1: Amb una victòria molt clara davant el Barça, 80...
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, digues, Robert.
2: Ara sí.
3: El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
4: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
3: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 8:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 17 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Navarcles i 25 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Cues a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per un vehicle avariat, i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, Santí Llobregat, també per una avaria.
6: I parlant de mobilitat, avui comença el primer dia dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord.
8: Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies. Les alternatives principals són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades.
7: D'altra banda, pel que fa a les afectacions per la prolongació de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça Espanya i es talla el carrer Llançà.
6: Són dies de molta, moltíssima calor, com en mostra les temperatures que dèiem ara fa un minut. Doncs bé, si sou del Bages, sapigueu que Manresa ha disparat fins a 8 graus la temperatura mitjana amb la calorada.
8: La capital del Bages va arribar al pic màxim de calor dilluns, amb 39,1 graus, la tercera xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres.
7: Artés, Cardona, Sant Salvador, Solsona han passat dels 40.
6: I al Moianès, veïns de Moià plantegen regularitzar el polígon del Prat sense ampliar l'escorxador ni fer la planta de biogàs.
8: L'alternativa que el govern es posa a analitzar, proposa eixamplar l'àrea industrial cap al nord amb perspectives d'un futur enllaç amb el polígon Pla Romaní. Ho llegim al Ració 7.
6: I al Vallès... Martorelles activa la prealerta del risc sanitari per una plaga de mosques en una empresa del polígon.
7: L'Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona i del barri de Carrencac mantenir les portes i les finestres tancades tant com sigui possible.
6: El Parc del Garraf retira més de mitja tona de residus dels talussos del Pic del Martell.
8: Segons l'Eix Diari, l'actuació ha permès millorar la seguretat, la salubritat i el paisatge de la zona, a més de contribuir a la prevenció d'incendis forestals.
6: A Sant Pere de Ribes, la policia local ha detingut 2 presumptes autors d'un furt al mercat municipal La Sínia de les Roquetes.
7: Les càmeres de videovigilància van ser clau per identificar-los després de captar com sostrien un expositor i diverses eines valorades en uns 1.500 euros.
6: I cultura. Amb música. Avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orquestra, on repassaran temes d'ABBA, també dels Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, de Radiohead o de Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
10: Molt bon dia, Lara.
7: Com va la revetlla de Sant Joan?
10: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes revelles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
7: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
10: Doncs pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys. Ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
7: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
0: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
10: Com estan els pastissos de l'altre dia?
0: Oh, molt bons, molt bons.
10: Estan
0: molt
10: boníssim,
0: bons.
10: Oi?
0: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la revella, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
11: Però bé, treballant.
10: Vinga, una abraçada per abraçada tothom, que tingui un bon dia.
0: Igualment.
11: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs de Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a La Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
13: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cuccittini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina, les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: És europeo, que juega en Catalunya. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Pecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareixen els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo, así que salgamos confiado y tranquilo, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuí és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar afònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar afònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells barruquito, i l'actuació musical final, també homes, hagueren trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordas ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife, de només 6 capítols, són a Netflix.
13: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
4: Catalunya Ràdio.
0: 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
14: Bon dia, la calor.
15: Bueno, perquè estem tots una miqueta a ses collons, ja.
14: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomí ens explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
16: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
14: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
16: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
16: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
16: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
14: Bueno, no sortir, no?
16: Molt bé! Gomet, ben per tu!
14: Merci.
16: Molt bé! Va, un altre. Durant els episodis de calor, hem de beure aigua o no n'hem de beure?
14: Jo crec que n'hem de beure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
16: Sí, perdó. Estranyeta, Jovany.
0: Sí, sí.
16: Molt bé, cum laude. Fem un altre
0: va, de pressa.
16: Pel migdia?
14: L'últim.
16: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del
14: dia? Última hora.
16: Correcte.
0: 8:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Veneçuela. Molt, molt, molt pendent de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Veneçuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Veneçuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. Podem veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla de almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1 o 2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podien deixar algun ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro, a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a la P7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat. Cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. Afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
8: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
9: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
8: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
9: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
8: En el mateix sentit, es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
9: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
8: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
9: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
8: El País és l'únic rotatiu que no dedica a l'editorial Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula «President, no et rendeixis».
9: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu «són tots de dretes».
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
10: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
11: Catalunya Ràdio. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
15: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions, amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
17: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
18: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
19: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
20: De veritat?
19: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
21: Zoom!
22: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
23: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
24: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
7: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
20: Troba el teu lloc amb Parklink.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
25: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
26: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el The Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
25: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
26: Doncs que els rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins 1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
25: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que, tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
27: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per dos terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclosa Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
28: I en plan econòmic, l'ON Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'Economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Super València, tota portada, títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari AS parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final.
29: Tu i jo morim de ganes, tu i jo les barricades. Creem
4: guanyem amb València. Tu i jo morim de
3: ganes. El periódico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc. Per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc. I per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
5: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando
6: dale,
5: que eres...
6: Dale, dale, dale. Depèn de preguntes, no? Jo no respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... No tiene muy sentido, pero bien.
3: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
8: Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulo por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer.
3: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, sinó que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
9: En andaluz, me suena en andaluz. A ver si lo entiendo. Está muy bien. Bueno, te cuesta entender el castellano. Normal.
0: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena, Pineda.
10: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena

0: 27.
1: Gairebé, en fa 30, rodons.
0: Ah, mira. Sí. Qui més?
1: I també fa anys el cantant Benson Boone. 'Cause it feels so mystical,
0: magical, oh baby, 'cause once you know... 30.
1: No, 28.
0: Oh, mira. Has anat girat. Sí, exacte.
1: Has anat girat. I en suma un més la cantant Chenoa.
0: Home. Aquesta sona que la Xenó era tipus jo, 52?
1: 51.
0: Mira, veus?
1: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual, la Xenó.
0: Sí,
1: és increïble.
0: Sí, és espectacular, espectacular. El Santoral, Lara.
1: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va manar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
0: No, tenim una dalt, no? Tenim
1: sí,
0: el Guillem,
1: tenim
0: Soler.
1: Nadal, Guillem Soler.
0: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el Quios Vintage i l'Albert Om.
2: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
3: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic. Havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
0: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari. Falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobretot en les zones més afectades per atenció de los heridos.
5: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
6: Se acaban de caer edificios.
7: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tiene que haber muerto, Dios mío.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido.
10: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
11: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
12: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
13: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
0: Entregar.
13: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Patronal.
13: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
0: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
1: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
0: 1 milió d'euros.
1: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida del Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
0: 50%.
1: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del

0: natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
1: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
2: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
1: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, el seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó. Aquí veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
2: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
1: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Busoms, què hi veus?
3: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis. I a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa Mèxic. Només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi, i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a dos de la seva selecció contra Nova Zelanda.
1: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Cada partit juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Veneçuela.
9: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. S'acaben de caer edificios.
10: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
11: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
10: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
1: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
12: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
1: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
10: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas per la calor que està fent a Gal·les i al sud d'Anglaterra.
1: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
0: Fran Martín, de la Hipica, Paddock Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
12: La gent en general, no?, entén, no?, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas, doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
1: I el Mundial, golejada del Brasil.
10: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòries, avui 0-3 davant de la República Txeca, aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no. Està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
14: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat. De retruc hi ha cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i litoral. A la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui truquem al Joan, que està a punt de fer 47 anys. El truquem de part de la seva tieta Claustra. Se'ns agafa el Joan. Ja sabeu que si du xiripipi s'endú una llonganissa Ral d'Avinyó. Joan, bon dia.
16: Bon dia.
1: Bon dia, saps d'on et truquem?
16: M'ho temo, em sembla que sí.
1: Sí? Per exemple?
16: Xiripipi.
1: Xiripipi, molt bé. Joan, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys en aquests 47 anys que faràs, i et dedica Qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix.
16: Bon dia.

0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Un accident complica la circulació a aquesta hora d'entrada a Barcelona per la C-58. Hi ha cua des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C-33. Hi ha retencions també a la P-7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i la Litoral, a la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema a moltes més víctimes. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada vegada està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups d'artistes com l'Osa o el Petit de Calaril.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grup A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4 i Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
0: I matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info.
0: I comencem a Veneçuela, on dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat el país aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas, la capital, i a altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, fa pocs minuts ha donat una primera xifra de víctimes molt provisionals i parla de 32 víctimes mortals i 700 ferits. Però les imatges que ens arriben i que corren per les xarxes fan pensar que la cosa anirà més.
4: El dia d'avui, alrededor de les 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: De fet, les estimacions parlen de milers de morts per aquests dos terratrèmols de 7,5 i 7,2 graus d'intensitat, un doble sisme de gran magnitud que ha passat en pocs segons de diferència i que han deixat un panorama de devastació amb edificis ensorrats i un país paralitzat. L'epicentre del sisme s'ha situat al centre del país, a Montalbán, a l'estat de Carabobo, i també s'ha notat a la capital, Caracas. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Se cayeron edificios, mamá, se cayeron edificios.
6: Aquest és el moment en què cau un edifici a Caracas. La capital veneçolana registra captat pel mòbil d'un veí del barri mentre gaudia tranquil·lament d'un partit del Mundial. Les imatges d'edificis ensorrats, escardats, fracturats i a mig caure omplen les xarxes socials, mentre els equips de rescat busquen supervivents. El ministre de l'Interior del govern veneçolà, Diosdado Cabello, parlava per la televisió pública veneçolana.
7: Informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según la medición, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado.
6: Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas.
6: L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana, Caracas, també ha patit els efectes del fort terratrèmol. Ha quedat impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Katia Lamar, a la costa de Caracas, és una de les zones més afectades i també destruïdes. El govern de Veneçuela afronta ara un gran desastre natural i la incògnita està en quina és la seva capacitat real de reacció. Els dos terratrèmols han estat de gran magnitud i s'espera que en les properes hores sigui la tragèdia encara més gran.
0: Els dos terratrèmols s'han registrat cap a les 6 de la tarda i entre l'un i l'altre amb prou feines han passat un minut. Això ha provocat el pànic entre la població, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
8: De moment és un ambient desolador. Hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: De fet, Donald Trump ha afegit a les xarxes que la xifra de víctimes serà devastadora. El Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació per parlar d'una xifra potencial de víctimes que podria estar entre les 10.000 i les 100.000.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 8 minuts, Pedro Sánchez s'agafa novament a l'ITU més contra el PP per defensar-se de les causes del seu entorn. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol es va desmarcar altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare.
0: I Junts per Catalunya va sorprendre el Congrés demanant a Pedro Sánchez que s'aparti per tal que la majoria de la investidura pugui investir un nou president per acabar la legislatura. És el mateix que ha fet Keir Starmer al Regne Unit. Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Nogueras suggeria aquesta altra fórmula que Sánchez també rebutja.
12: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I Gabriel Rufián, d'Esquerra, va acollir Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
13: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
0: Al Senat, la majoria del Partit Popular va aprovar en Vox una moció per demanar la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia. D'altra banda, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. D'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I un altre dels casos que setja a l'entorn de Pedro Sánchez, el de Begoña Gómez. La seva dona, de fet, ja ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado el passaport. És una de les mesures cautelars que la magistrat va aplicar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també ha prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats. I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que afecta el PP. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat José Manuel Villarejo li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels populars a canvi de 2.000 euros al mes.
14: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: Ara són les 8 i 11 minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers han treballat al llarg de la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Ahir al vespre el van aconseguir estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
15: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
16: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
15: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard.
0: I els bombers van controlar ahir a la tarda un incendi a Isil al Pallars Sobirà que es va declarar en una zona de difícil accés. El foc que va començar al migdia al camí de les Falles va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre foc en una zona molt complicada dalt d'una carena a prop de Port del Comte. Precisament, parlant d'incendis, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró, un context de risc forestal creixent. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
17: Al Pirineu la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense una gestió activa i pateixen estrès hídric. Segons els bombers, el Prepirineu és una de les zones amb més risc de grans incendis, amb una mortalitat d'arbres que en alguns punts arriba al 30%. Tot i això, parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
18: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
17: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i, per tant, no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
19: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
17: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és lent i complex. Mentrestant, el territori afronta una nova campanya d'estiu amb deures pendents en prevenció.
0: Hem arribat en punt a 8:45 del matí. Temps ara per l'àrea de serveis. I la primera connexió és per l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Un accident complica encara la circulació d'entrada a Barcelona per la C58. Els vehicles ja s'han retirat, però encara hi ha cua des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. A la P7 hi ha lentitud a Maçanet de la Selva, sentit Girona, per unes obres. Precaució en aquest punt. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes, especialment la litoral, a la zona franca en sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat. Parlem també de transport públic. Recordem que des d'avui, durant 2 mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
1: Bon dia.
0: El temps. Enric Agut.
20: Matí ben tranquil, matí de sol serè, molta calma, molta tranquil·litat. Avui hem tingut algun valor encara tòrrid, alguna mínima tòrrida, per exemple, al centre de la ciutat de Barcelona, en una jornada que ja no tindrem l'etiqueta d'una de calor, però igualment farà calor i les màximes poden arribar als 37 graus a Lleida, Balaguer, també xifres de 36 a Manresa, Vic 35, no s'assoliran els 40 graus dels últims 4 dies, des de diumenge fins aquest dimecres hem tingut xifres de 40 graus en alguns indrets del país, avui ja no s'assolirà aquesta barrera dels 40 graus, però igualment la temperatura serà alta per l'època, amb aquestes xifres, aquestes màximes punta de 37 graus a Ponent. A la costa ambient humit, xafogós, podrien tenir alguna boirina també en algun sector del litoral gironí, més aviat boirina, no pas boira, boirina costanera, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i de manera molt aïllada a l'extrem nord del Pirineu pot caure algun ruixat. Demà divendres el panorama serà semblant, la temperatura similar, aquesta calor encara persistent, a màximes, les més altes arribant als 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info. 8 i 17 minuts, nova tanda de desnonaments a l'edifici de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs, que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable, es tracta de 3 adults sense fills. I anem en directe a Sant Adrià del Besòs. David Àngela, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs sí, 3 famílies sense menors a càrrec s'afegiran avui a macrodesnonament que s'està produint aquests dies aquí al barri de la Mina Sant Adrià. La Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge, acusa l'administració en la gestió d'aquest conflicte.
22: Si aquí, de fons, en tot aquest conflicte i en tot el que ha passat durant aquests 25 anys a la Mina, hi ha una negligència institucional i una falta de, en plan, voluntat per donar resposta a les necessitats de les veïnes de la Mina. I en aquest sentit està claríssim, aquestes persones porten 9 anys aquí, 9 anys aquí que s'hauria pogut estudiar les situacions per donar resposta a les persones que ho necessitessin abans de plantejar desnonar a tothom en bloc.
21: Ja ha arribat aquí la comitiva policial formada per 5 furgonetes de barro dels Mossos d'Esquadra que procediran a aquest llançament davant d'una vintena de veïns que es concentren a les portes amb menys beligerància que els últims dies. Després els operaris precintaran amb plaques metàl·liques als accessos, una maniobra que ha servit de poc en els casos precedents. Els ocupants, almenys en 2 dels casos, van tornar a accedir als habitatges sense gaires complicacions poques hores després.
0: Des de Sant Adrià del Besòs, David Àngela, gràcies, bon dia.
21: Adéu, bon dia.
0: Fem una pausa i de seguida tornem i anem a Colòmbia. 3CAT Info.
23: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
24: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
27: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
26: D'altres temen el retorn del feixisme.
28: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
26: El xoc és inevitable.
3: punt de no retorn. Estrena.
2: Ja disponible a la plataforma Tresca. Tresca Info.
0: Com dèiem, passem per Colòmbia perquè allà l'ultradreta pren el poder i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com el líder de l'oposició.
4: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priellas, tres dies després del recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priellas, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar. I crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan a aïllament. Tot i ser el primer diagnosticat d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
5: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana que ve es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1 miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola.
2: 3CAT Info.
0: Una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànam industrial als que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial. Lleida, Estela Busoms.
6: La parella va quedar investigada per un delicte contra la salut pública quan al març del 2023 els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànam que havien enviat com a mostra a un client. Procedia de la collita de 40.000 llavors que havien sembrat en una finca de Juneda a les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, en el moment que són denunciats, també s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànam van determinar que no eren psicoactives. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
0: I ara posem música a aquesta hora perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. María Rovira.
7: Volando voy, volando vengo, vengo.
8: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
9: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'Estany de Banyoles.
8: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
9: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem amb 2 actuacions, amb 2 sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
8: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
9: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibis.
8: Una de les propostes especials serà també ressons en dels cants obscurs de cor de teatre, el claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
9: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño e Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
7: En totes les coses.
8: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí.
2: Esports.
0: Hola, Serra, bon dia.
10: Bon dia, bona hora. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València, 84-108, que s'adjudica la victòria final per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugranes han vist com el València els superava de forma clara en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims al Palau Blaugrana. L'alè del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip taronja.
11: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents de lo que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
10: Aquesta derrota també suposa la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pascual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
12: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
10: El partit d'ahir també suposa més de la marxa de Xavi Pascual, adéu de Vesely, que es retira, i les sortides de Satoranski, Billy Hernán Gómez i la Provítola, que no continuaran. L'argentí en parlava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
10: I també s'acomiadava els micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, Tomás Satoranski.
14: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
10: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez a la banqueta.
2: 3CAT Info.
10: Al Mundial de Futbol, en les últimes hores, s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora, i Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si accedeix als setzens de final. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera i Sud-àfrica com a segona de grup, Corea del Sud és tercera. També haurà d'esperar. I abans, ahir a la nit, es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors terceres. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. I en futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar aquest quart partit.
15: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
10: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
2: 3CAT Info.
10: I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aconseguit dimarts a La Corunya. Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montanet, destacava la gesta aconseguida.
16: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per
1: per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.

0: Dos quarts de nou del matí, sou a 3cat Info. Fem un cop d'ull a les principals informacions amb les que es lleva aquest dijous. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Retencions encara des de Montcada d'entrada a Barcelona per la C58 derivades d'un accident ja retirat, de retruc cua també a la C33 i a aquesta hora carregades també les rondes de Barcelona, especialment la litoral, a la zona franca, sentit Besòs, precaució per una possible incidència en aquest punt i també des de Sant Adrià en direcció Llobregat.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Dos forts terratrèmols, els més importants de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional. 32 morts i 700 ferits, però les imatges fan tema moltes més víctimes. Pel que fa a la crònica política judicial de l'Estat, l'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Dues informacions que ampliem de seguida, però també us explicarem que la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que el representa amb una trentena de booktokers de tot l'estat. I passarem per Girona. Allà l'Hospital Trueta posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, en la reforma dels quiròfans ja existents.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 a Udal. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant del València.
3: Els blaugranes són superats clarament pels valencians per 84-108 i perden la final per 3 victòries a 1. Els de Pedro Martínez, per la seva part, aconsegueixen amb la victòria d'ahir el segon títol de la seva història.
0: I pel que fa al temps, matí assolellat en general, a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Ara passen pràcticament 3 minuts a 2:15 del matí, dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, fa pocs minuts ha donat una primera xifra de víctimes molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Però les imatges que arriben i que corren per les xarxes fan pensar que la cosa anirà més.
4: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: De fet, les estimacions parlen de milers de morts per aquests dos terratrèmols de 7,5 i 7,2 graus d'intensitat, el d'un doble sisme de gran magnitud que ha passat en pocs segons a dir la diferència i que ha deixat un panorama de devastació amb edificis ensorrats i un país paralitzat. L'epicentre del sisme s'ha situat al centre del país, a Montalbán, a l'estat de Carabobo. I també s'ha notat a la capital, Caracas. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: Se cayeron edificios, mamá, se cayeron edificios.
6: Aquest és el moment en què cau un edifici a Caracas. La capital veneçolana registra captat pel mòbil d'un veí del barri mentre gaudia tranquil·lament d'un partit del Mundial. Les imatges d'edificis ensorrats, escardats, fracturats i a mig caure omplen les xarxes socials, mentre els equips de rescat busquen supervivents. El ministre de l'Interior del govern veneçolà, Diosdado Cabello, parlava per la televisió pública veneçolana.
7: Informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según la medición, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado.
6: Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. extendemos nuestras condolencias inmediatas.
6: L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana Caracas, també ha patit els efectes del fort terratrèmol. Ha quedat impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia Lamar, a la costa de Caracas, és una de les zones més afectades i també destruïdes. El govern de Veneçuela afronta ara un gran desastre natural i la incògnita està en quina és la seva capacitat real de reacció. Els dos terratrèmols han estat de gran magnitud i s'espera que en les properes hores sigui la tragèdia encara més gran.
0: Els dos terratrèmols s'han registrat cap a les 6 de la tarda i entre l'un i l'altre amb prou feines ha passat un minut. Això ha provocat el pànic entre la població, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
2: De moment és un ambient desolador. Podem veure els primers minuts del terratrèmol. Ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: De fet, Donald Trump ha afegit a les xarxes que la xifra de víctimes serà devastadora. El Servei Geològic dels Estats Units ha fet una primera estimació per parlar d'una xifra potencial de víctimes que podria estar entre les 10.000 i les 100.000.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez s'agafa novament al Litumes contra el Partit Popular per defensar-se de les causes del seu entorn. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol es va desmarcar altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
10: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
11: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
9: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare.
0: Junts per Catalunya va sorprendre el Congrés demanant a Pedro Sánchez que s'aparti per tal que la majoria de la investidura pugui investir un nou president per acabar la legislatura, el mateix que ha fet un Keir Starmer al Regne Unit. Fins ara, els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula, que Sánchez també rebutja.
12: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
10: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I Gabriel Rufián, d'Esquerra, va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
13: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
0: Al Senat, la majoria del Partit Popular va aprovar amb Vox una moció per demanar la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia. I el president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la patronal en un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha presa després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
14: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi, que critica que no s'hagi aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i està deteriorant les institucions. Qui també fica cullerada són els bisbes espanyols i demanen a Pedro Sánchez que sospesi si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
15: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles o si es que se puede mantener la situación actual.
0: 8:39 minuts. Tornem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Allà s'hi està fent una nova tanda de desnonaments a l'edifici de la Rambla a Sant Adrià del Besòs, com dèiem, que ha d'acollir els desallotjats del bloc Venus. Aquest cop no hi ha cap família vulnerable, es tracta de tres adults sense fills. Última hora, David Àngela, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs molta menys tensió entre els veïns d'aquí de la mina en aquesta tercera jornada de desnonaments respecte als dies anteriors. L'operatiu dels Mossos d'Esquadra es manté davant del número 58 aquí a la Rambla de la mina, mentre alguns agents han entrat a l'edifici amb l'eina per esbotzar la porta, mentre un grup reduït de veïns es mantenen davant de l'edifici sense haver posat resistència. Dels ocupants dels tres pisos es dona la circumstància que un d'ells avui no hi podia ser, segons la Marta López, del Sindicat de l'Habitatge.
17: Una de les famílies que van a desnonar, en plan, no està aquí perquè precisament està, tenia que anar a buscar una entrevista de treball perquè no té ingressos i no podia ni tan sols, en plan, el dia del seu desnonament estar aquí per poder, pues, intentar dialogar amb la comitiva o amb qui sigui.
16: Els Mossos també han fet lloc a les dues furgonetes de lloguer on han arribat els operaris que han d'instal·lar les planxes metàl·liques per precintar aquests dos pisos. De moment, força calma avui aquí al barri de la mina mentre es produeix aquest nou desallotjament. Recordem que el Consorci de la Mina desallotjarà una seixantena de pisos d'aquest bloc per oferir-los als veïns del bloc Venus sentenciat a l'enderroc.
0: David Àngela, des de Sant Adrià del Besòs, gràcies, bon dia.
16: Adéu, bon dia.
8: 3CAT Info.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data a l'avançada el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
18: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple. El president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
19: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Amb tot, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. I també continua la tendència de baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona de ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius. Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
20: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
18: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Elisa Moulia ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportador de Sumar Íñigo Errejón ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulia, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calúmnies, va comparèixer ahir voluntàriament als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés detenir-la la setmana passada per no haver-se presentat davant la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va alegar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulia assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti mesures cautelars contra Molià, en concret compareixences al jutjat cada 15 dies. Hem arribat així pràcticament a 9:15 del matí. Sou a 3Cat Info. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit, també a la xarxa de transports públics, i de seguida actualitzem la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Circulació complicada a aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona des de Zona Franca, sentit Besòs. Precaució perquè sembla que hi ha vehicles aturats a l'alçada del Moll de la Fusta per alguna incidència. Retencions també en sentit contrari des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. A la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents per un turisme avariat que ocupa el carril esquerre. Recordem que encara hi ha densitat també a la C58 des de Montcada d'entrada de Barcelona, derivades d'un accident ja retirat. Transport públic, recordem que des d'avui i durant 2 mesos i mig, les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona no funcionen entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126.
0: El temps. Enric Agut.
21: Dia molt tranquil, dia molt estable. Només a la tarda tindrem algunes nuvolades cap a l'àrea del Pirineu i de manera molt puntual pot arribar a caure algun ruixat a l'extrem nord de la serralada. També hi ha hagut nuvolades al Golf de Lleó que han deixat algun ruixat puntual, però bé, el temps és tranquil. I la temperatura avui, novament alta, però ja no estarem en una situació d'onada de calor. Avui no s'assoliran els 40 graus a Ponent. Ahir encara es va assolir aquesta xifra. Es va arribar a aquesta barrera psicològica dels 40 graus a Ponent. Avui no s'assoliran, però encara la calor serà intensa, amb xifres que poden arribar als 35 o superar els 35 a força poblacions interior i arribar als 37 a la Conca de Tremp.

0: parc a l'extrem en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat a l'est de l'hexàgon en ple debat nacional sobre l'essència de remeis per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per faltar d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
1: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est. Tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana.
0: I al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i al sud d'Anglaterra, on s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic. Londres, Quim Olivares.
2: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit, arran de les elevades temperatures. Aquesta passada nit ha estat tropical a moltes localitats després de la jornada d'ahir, on es van tornar a batre rècords de temperatura. Més de 1.000 escoles van haver de suspendre les classes i a Gales es va aturar tot el servei ferroviari per la calor extrema. L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals i només una minoria amb aire condicionat. Si volem fresca, cal anar a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord. La temperatura no passa dels 15 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: L'Hospital Trueta de Girona estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex dels 11 quiròfans actuals, es passarà al 16. Fèlix Martín.
4: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
5: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
4: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
6: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
4: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
0: A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta. Després hauria fugit del lloc de l'accident. Lleida, Estela Busoms.
7: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca a la Garrotxa reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
8: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
9: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
8: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
9: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
8: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
3: 3CAT Info.
10: 3CAT Info.
0: 8 minuts i arribarem a les 9. El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que

0: algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que va començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que els representa amb una trentena de booktokers de tot l'estat. La fundadora Guillermina Rosés confirma a aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
1: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: Bien Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells per la seva editora, Blanca Pujals. La comunitat catalana de booktokers és una de les més potents.
2: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
0: Els booktokers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors. I jornada històrica. Aquest dimecres, en la Dia de Castellera de Sant Joan a Valls, s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconsegut descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
3: La Dia de Sant Joan a Valls passarà a la història pels dos 4 de 9 nets que van descarregar les dues colles dels Xiquets de Valls a la segona ronda, els més matiners que s'han vist mai al calendari casteller. Construccions impressionants, executades amb una destresa de primer nivell. La Vella va acompanyar el 4 net amb el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. En total, 4 gamma extres. I les Joves amb el 2 de 9, a més del 3 de 9 i el Pilar de 6. També va veure la gamma extra la Diada de Sant Joan a Tarragona. La Colla Jove de la ciutat hi va estrenar el 2 de 9 i també va completar de sortir del 3 de 9. Pel que fa a la resta de colles tarragonines, estrena del 7 de 8 per part dels matalassers, clàssica de 8 de Sant Pere i Sant Pau i un altre 2 de 7 dels Xiquets del Serrallo.
0: Amb aquesta Diada Castellera de Valls arribem al temps dels esports.
4: Esports.
0: 5 minuts i seran les 9. Del Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga CB després de perdre també clarament el quart partit de la final davant el València per 84-108, que s'adjudica d'aquesta manera la victòria final per 3-1. Després de guanyar el primer partit al Roig Arena, els blaugranes han vist com el València el superava de forma clara en els tres últims enfrontaments de forma consecutiva, els dos últims al Palau Blaugrana. L'alè del Barça, Joel Parra, reconeixia la superioritat de l'equip taronja.
6: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
5: Aquesta derrota suposa també la tercera temporada en blanc del Barça. El tècnic Xavi Pascual, que la temporada que ve no continuarà al capdavant de l'equip, en feia aquesta anàlisi a Esport 3.
7: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
5: El partit d'ahir també suposa més de la marxa de Xavi Pascual, l'adeu de Vesely, que retira, i les sortides de Satoranski, Billy Hernán Gómez i la Provítola, que no continuaran. L'argentí en parlava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
5: I també s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit Tomás Satoranski.
9: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
5: Per la seva banda, aquest és el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València. El primer va ser l'any 2017. Tots dos títols amb el tècnic català Pedro Martínez a la banqueta.
4: 3CAT Info.
5: Al Mundial de Futbol, en les últimes hores, s'han jugat els últims partits de la primera fase dels grups A, B i C. Aquesta matinada el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora, i Marroc 4, Haití 2. Brasil passa com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic passa com a primera de grup, Sud-àfrica com a segona, Corea del Sud és tercera i també haurà d'esperar per saber si juga o no als setzens. I abans, ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1, i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzens de final com a primera, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia té moltes opcions d'entrar als setzens com una de les millors terceres. Entre aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F, aquesta nit a les 10, grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya, i a la 1 de la matinada el grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos, i a les 4 de la matinada el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. En futbol sala, el Barça disposarà avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Murcia, una final que per ara dominen per dues victòries a una. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar el partit.
4: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
5: El partit entre el Pozo de Murcia i el Barça començarà a 8:15 i es podrà seguir per Esport 3, i l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, aconseguit dimarts a La Corunya. En declaracions del Tot Costa, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta aconseguida eliminant el Barça a les semifinals i el Liceu després a la final.
10: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga, és a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost, per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
5: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre una rua pels carrers de la ciutat, també faran una ofrena a la Basílica de Santa Maria i acabaran el recorregut a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.

0: Les 9 en punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició del Cel Obert, el programa d'estiu de Ràdio Maricel, que arriba avui a dijous 25 de juny de 2026. I és que ja hem entrat a l'estiu a tots els efectes, el meteorològic, el climatològic i el social. La revetlla de Sant Joan és el peatge que travessem per donar pas a l'època més atípica de l'any. I tot peatge té els seus costos. Un petit incendi per petards en un talús de Can Robert, un incident presumptament racista al camí de la Fita o l'incivisme a les platges en forma de brutícia i tendes de campanya ens recorden que, darrere de qualsevol celebració, hi ha sempre qui necessita desinhibir-se com si no hi hagués un demà. Els equips de seguretat i neteja han de treballar de valent per recuperar la imatge de normalitat, quan moltes de les coses que passen són de tot menys normals. I avui passem també un altre viatge polític, al ple municipal del mes de juny. Després que l'alcaldessa confirmés a aquesta casa el suport d'Esquerra Republicana al canvi d'alcaldia a favor de Carme Gasulla, avui aquesta segona havia previst una roda de premsa per posicionar-se. Aquest matí, però, la trobada amb mitjans ha estat desconvocada i ajornada, segons diu textualment, per acabar de concretar alguns aspectes relacionats amb el contingut de la compareixença. Els propers dies seran claus per saber si, finalment, hi haurà nova investidura al mes de juliol. Esperarem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Vinga, alguns dels actes d'agenda de, més enllà de, la, de les exposicions, de l'exposició de Silhouet, Testimoni del seu temps o de Pell mutant, que hi ha obertes a l'edifici Miramar, de l'exposició El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, o de l'exposició de fotografies de Corpus a l'Instagram, que hi ha oberta al Janios Bar, més enllà d'aquestes exposicions. Ara, teòricament, a les 9 del matí obria a Can Milà, al camí Capellans, la unitat mòbil d'expedició del DNI i el passaport. Estarà oberta fins a la 1. En principi s'havia de demanar cita prèvia. Desconeixem si estan totes les cites donades, però bé, sí, per casualitat se n'han adonat de que necessiten el DNI o el passaport i no se l'han tret. Fins a la 1 estarà aquesta unitat mòbil. Això sí, cita prèvia, hi ha cita prèvia a través de la pàgina de l'OAC de l'Ajuntament de Sitges, o si no, doncs mira, sempre poden anar allà i demanar que els hi facin perquè se'ls hi ha descuidat. Però la qüestió és que avui de 9 a 1 torna aquesta unitat mòbil, abans anomenada Equipo Rural, encara ens en recordem, venien aquí l'Equipo Rural, perquè això era una ruralitat, oi, Sitges? Doncs això, de 9 a 1 amb 40 cites disponibles. Més coses. Avui comencen els capvespres musicals de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Serà a les terrasses, amb ritme vital, amb percussió a càrrec de l'Ignasi Corella. Ja saben que l'Ignasi dinamitza molt a l'hora de plantejar aquests concerts de percussió. Per tant, una bona manera, anava a dir, no sé si de combatre la calor, perquè normalment la percussió encara en provoca més, però com a mínim de passar una bona estona. Serà avui a les 7 de la tarda a les terrasses de la biblioteca. I consignem també tres propostes per demà divendres. Per una banda, a les 7 de la tarda, a la Societat El Retiro, la sala Gabriel Pallarès, s'inaugurarà l'exposició Creacions de l'alumnat de pintura, una mostra de les obres que han fet els alumnes del curs de pintura dirigit per Roser Aldebó. Es podrà veure fins al 28 de juny, demà a les 7 de la tarda, al Retiro Creacions de l'alumnat de pintura. Demà també el Retiro, però en aquest cas a la cantina, a 8:45 del vespre, concert tribut a Tina Turner, amb entrada gratuïta. Demà Tina Turner al Retiro. Tribut, Tina Turner, doncs ja fa temps que està traspassada. I per altra banda, també un altre concert, demà a les 9 del vespre, a l'Ermita del Sant Sebastià i en el marc del Mediterranean Guitar Festival 2026, un concert a càrrec de String Duo, demà a les 9 del vespre a l'Ermita de Sant Sebastià. Què tenim per avui? Per avui dijous 25 de juny. Doncs bé, avui és dia de ple. A les 4 de la tarda doncs connectarem amb el Saló de Plens i escoltarem tot allò que ens hagin de dir els regidors i les regidores en aquest ple ordinari del mes de juny. I en el programa d'avui, doncs bé, per una banda, tenim d'entrada els diaris de la mà de Carola Fernández, com sempre, el repàs a l'actualitat, especialment centrada. No surten els diaris perquè ha passat en aquesta matinada hora nostra, però aquest desastrós terratrèmol que hi ha hagut a Venezuela aquesta nit. Les estimacions de l'agenda de l'Agència de Sismes Nord-Americana apunten a entre 10 i 100.000 morts potencials que l'esfondrament d'edificis poden haver causat per aquests dos sismes de 7,3 i 7,5 a l'escala de Richter, doncs poden haver causat a Venezuela, a l'entorn de Caracas. I doncs estem pendents d'aquesta situació. Després dels diaris parlarem per telèfon amb Alberto González. Qui és l'Alberto González? Doncs bé, és un cuiner sitgetà que té el seu establiment a Madrid i que ha estat designat com els millors callos de la capital d'Espanya. Els millors callos de Madrid els fa un cuiner de Sitges, que es diu Alberto González. La Carola, com dèiem, conversarà amb ell a les 10 del matí. A continuació, doncs, parlarem amb la gent d'una nova iniciativa que es diu Fotositges i que encapçala Joan Manel Parejo. I després, demà
és el darrer dia que estarà obert l'establiment de Cal Noi, un establiment, probablement l'establiment de cuina sitgetana, de cuina tradicional i bar, diguem, de poble i bar de paletes, oi, també, si volen, que hi ha Sitges, demà tanquen Mingo, i hem volgut recuperar aquesta conversa que en el seu dia també amb ells va tenir la Carola Fernández a Cal Noi, que tanca demà, diguem, la seva obertura diària, però que té previst fer una festa a principis de juliol adreçada a tots els amics, a tots els clients. Per tant, doncs, hi haurà un post-tancament definitiu. Doncs recuperarem aquesta interessant conversa sobre la història d'un dels clàssics d'establiments sitgetans després per continuar aquest A cel obert d'avui, com dèiem, 25 de juny de 2026.

0: Vinga, ara saludem a la Carola Fernández. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Que, com sempre, ens porta aquesta hora les diverses notes de premsa. Abans de repassar les notes de premsa, res, un detall. Ho hem comentat avui a ple municipal a l'Ajuntament de Sitges a partir de les 4 de la tarda. Com sempre, podran escoltar-lo per Ràdio Maricel en directe, i demà farem un complet resum de la sessió plenària, una sessió que en principi no té punts allò de transcendència política. La transcendència política ara mateix està més centrada en si hi haurà o no relleu a l'alcaldia, tal i com marcaven el pacte d'investidura de fa 3 anys, que no pas en el contingut de la sessió plenària. Hi ha l'actualització de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions, hi ha diverses modificacions de crèdit, saben que anem amb pressupost prorrogat i, per tant, aquestes modificacions de crèdit són habituals, no són de grans quanties, aquestes modificacions de crèdit. També s'aproven els festius locals per l'any que ve. Hi ha uns temes de recursos humans, l'aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions per associacions en l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, i, per últim, la verificació del text refós de modificació puntual del PUM, del Pla General, per a l'àmbit d'actuació urbanística PMU2 Marquès de Comillas Ratpenat Morabito. Això, doncs, pot generar també un cert debat, perquè hi ha posicionaments enfrontats en el ple municipal. S'ha retirat del ple el donar compte de l'informe tècnic jurídic en relació a la proposta de pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarc. Per tant, doncs, no es parlarà en principi d'una de les qüestions també interessants que s'havia de parlar en aquest ple, que és la qüestió de Vallcarc. I en l'apartat de les mocions, hi ha 4 mocions, una que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, és a dir, el govern, i a la que s'hi adhereix el grup de Guanyem Sitges per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres de Garraf i per la protecció i restauració i dignificació del massís del Garraf. Tot això té a veure en aquella petició que han fet les 3 empreses gestores de les pedreres que encara continuen en funcionament al massís del Garraf, i que els hi caduca la concessió el 2029 per continuar poder explotar les seves pedreres més enllà d'aquest límit del 2029. Doncs bé, avui hi haurà aquest posicionament en forma de moció del Ajuntament de Sitges, el ple de l'Ajuntament de Sitges. També hi ha 2 mocions de Vox, una per actuar per part de la corporació contra reincidents i delinqüents habituals a Sitges en referència a l'aplicació de la llei orgànica 1/2026 de 8 d'abril, i una altra de Vox per a l'adhesió al moviment Girasol, visibilitat de les discapacitats invisibles. I, per últim, una proposta d'acord també d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la que s'hi adhereixen el PSC, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Guanyem, per adherir l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Aquests són els punts, més enllà d'evidentment els precs i les preguntes i les propostes i les preguntes del públic del ple municipal, que, com dèiem, començarà a les 4 de la tarda d'aquesta tarda i que serà retransmès, com sempre, en directe per Ràdio Maricel.

0: Bueno, ens ha costat una miqueta trobar el resum, oi, del que... Aquestes coses, quan falta la persona clau, perquè la persona clau té tot el dret del món de prendre unes merescudes vacances, de vegades costa trobar en el Mare Magnum, oi, la informació de què va passar la nit de la revetlla. I estem en aquest punt, eh? No van passar moltes coses importants, tot i que hi ha una nota escrita en un llenguatge que dius, home, sembla bé, però la policia no li dona importància. Per tant, doncs, a veure, quin resum podem fer, Carola, del que va passar la nit de la revetlla?
1: De la revetlla de Sant Joan. A veure, el resum oficial, diguem, que amb la informació que ens passa policia local, és, evidentment, com deies, que va ser una nit prou tranquil·la, tenint en consideració que és una nit de molta gent, de festa, de foc i tot plegat. Els serveis totals realitzats arriben a la quarantena, tots justos, i els relacionats amb foc i petards són una onzena. El més destacat va ser aquell foc de la tarda, de Can Robert, en el que es van cremar uns 50 metres quadrats.
0: Sí, el talús. És el talús de la via del tren.
1: Efectivament, en el que els bombers voluntaris de Sitges van arribar al lloc dels fets els primers, i després va venir un altre camió de bombers de Vilanova, però van poder apagar el foc sense més conseqüència que la crema d'aquells matolls que hi havia allà, i amb la sospita forta de que la causa havia estat algun producte pirotècnic. Més enllà d'això, sembla ser que de temes d'incendis, de foc i tot plegat, accidents relacionats amb el foc, cap altre. Fora d'això, doncs, posen aquest resum que ens passa la policia, doncs, tres aldarulls, baralles, discussions, proves realitzades, òbviament, d'alcoholèmia i de temes de drogues, en les que, per cert, no va haver cap positiu, en les relacionades amb drogues i en les alcohòliques molt poquets. Per tant, diguem que bones notícies, tenint en compte això. Òbviament, després expliquen, doncs, que la tasca de la policia d'aquest dispositiu de Sant Joan especial, diguéssim, més enllà d'atendre, doncs, totes aquestes qüestions que poden sorgir d'aldarulls a la nit, etc., doncs, també tenen la tasca aquesta d'acompanyar el servei de neteja, etc.
0: Com estaven les platges? Com estaven les platges la matinada d'ahir? Hem vist unes imatges. Realment està molt bé que celebrem, però mereix una reflexió pensar com estaven les platges i com se les van trobar els serveis de neteja i com les van deixar, també. Val la pena també consignar que aquí hi ha una feinada de por perquè ahir al matí els banyistes trobessin la platja en condicions.
1: Sí, i que no ho estava gaire, eh? Perquè jo hi vaig anar a la platja... Uh-huh. Vaig entrar a mar i o sigui, el nivell de plàstics i de Clar. Coses surant per l'aigua era considerable. Sort que tenim aquest vaixell que va recollint i que suposo que avui tindrà
0: molta feina.
1: Tindrà feina gran. I després el tema de les platges, jo crec que hi ha un tema molt a valorar, és com un tema cultural de com usem la platja. És a dir, no tothom la fa servir de la mateixa manera i no tothom va a la platja de la mateixa manera. I jo crec que la cultura nostra mediterrània era molt d'anar a la platja amb la tovallola i les xancles i el banyador i poca cosa més, com a molt amb el rastrell i les joguines per la canalla i gaire poca cosa més. No totes les cultures ho veuen així. Cada vegada és més freqüent anar a la platja i trobar-te, però qualsevol dia, al migdia, cadires de càmping, taules de càmping, de gent que va passar el dia a la platja, però diguem que no amb un entrepà i una tovallola.
0: Correcte.
1: Com probablement...
0: Bueno, i la nit de la revetlla...
1: I la nit de la revetlla, tot això es multiplica.
0: Tendes de campanya, sí, sí, muntades. Hem vist a Garraf, hem vist també a... No sé si era la platja de l'Estanyol.
1: És que
0: tendes
1: això es multiplica.
0: De campanya.
1: Clar, és que jo crec que hi ha un tema cultural aquí de l'ús que fa de la platja
0: sí,
1: determinades cultures.
0: Sí, també és un determinat perfil,
1: No
0: sí. Volem aquí...
1: No,
0: però
1: és que és un tema cultural.
0: És un determinat perfil el que ara, doncs bé, troba que la manera de celebrar la revetlla és baixar a la platja
1: sí.
0: I instal·lar-s'hi.
1: Però
0: instal·lar-s'hi
1: sí, sí.
0: Amb tots els...
1: Però és que això ho veus a
0: paraments.
1: Diari, I amb cassoles, o sigui, gent que dina amb forquilla a la platja, que a mi, clar, em crida l'atenció perquè, doncs, jo crec que la nostra cultura és més d'això, un entrepà o una amanideta si m'apures, no? O una fruita, no fas aquest parament. Però no totes les cultures consumeixen la platja d'aquesta manera.
0: O a dinar a casa,
1: o
0: que també es
1: també,
0: pot.
1: També. En fi, per això, jo crec que tot això també, doncs, aquesta globalització doncs, també té aquestes afectacions. Més enllà d'això, pel que fa a la revetlla, Què ens hem trobat aquí? Doncs que l'ECO va publicar ahir una notícia, no?, al seu portal, d'una agressió que s'hauria produït, segons explica l'ECO, al voltant de les 3 de la matinada, al camí de la Fita, al Poble Sec, i que, en la que hauria estat, doncs, afectat un jove sud-americà, diu l'ECO, que hauria estat agredit per uns joves que circulaven en un cotxe i que haurien parat, l'haurien insultat amb insults homòfobs i l'haurien agredit. La nota és bastant explícita, sí, amb el que va passar i amb els detalls i els cops que va rebre.
0: Compte amb l'ús de la paraula vessal de sang. Un vessal, tots sabem el que és.
1: Sí.
0: Una cosa és que hi hagi una ferida i que aquesta sagni. I una altra cosa és que es provoqui un vessal. Un vessal és una cosa més seriosa. I
1: sí,
0: normalment,
1: sí,
0: clar, és difícil que la policia no li doni importància a un fet, o no hi hagi una denúncia, perquè ara ho comentarem, en un fet que diu la notícia que hi ha hagut un vessal de sang. Home, si hi ha hagut un vessal de sang, la cosa és greu.
1: Clar, de fet, la notícia parla i explica que va arribar la policia, que els va atendre, que aquest jove que havia estat increpat va donar les explicacions oportunes, etcètera, etcètera, que els veïns també van estar allà i van donar explicacions. Què ens confirma avui la policia a data d'avui? Que a data d'ahir al matí, que és quan fan aquest resum de la revetlla, no els hi constava cap denúncia entorn d'aquesta agressió. Per tant, diguem que aquí es produeix com aquest decalatge, és a dir, no es tracta de posar en qüestió la informació que
0: sí,
1: dona
0: sí,
1: l'ECO, però
0: pot haver una agressió,
1: sí,
0: i després no haver una denúncia.
1: Però diguem que no apareix
0: en
1: aquest resum policial de la revetlla, aquesta agressió no apareix. Com a mínim, a hores d'ara no apareix, perquè ahir no havia arribat cap denúncia. Si la denúncia ha estat posterior de fer aquest resum, doncs podria ser. I en tot cas, doncs esperem que aquest jove estigui bé, s'hagi pogut recuperar, i ja, bueno, estarem pendents del cas també per si la qüestió va més. Parla també aquesta nota de premsa d'incidents amb la pirotècnia a tocar de la Biblioteca Roig i Raventós a la plaça Catalunya. Hem de recordar que aquella hora, a les 3 de la matinada, la plaça Catalunya estava pleníssima de gent, i és veritat, i això també és molt habitual, que sempre hi ha joves que, diguem, apareix pirotècnica enmig del ball, per dir d'una manera, que és bastant habitual. És curiós també el detall que fa d'aquest apunt, no?, de la pirotècnia que va molestar alguns veïns, de les banderes que portaven uns joves, que, vaja, no ho sé. No hi entrarem en això, va haver pirotècnia, però en qualsevol cas ni ho diu la nota ni ens consta per la policia que hi hagués qualsevol accident o problema amb pirotècnia o amb cremades durant la nit de la revetlla, és a dir, durant el concert de Plaça Catalunya. L'únic, el que dèiem, aquesta agressió que explica l'ECO i que a la policia, doncs, no li costa de moment denunciar. Però en tot cas, pel que sembla i per les dades que ens passa la policia local de Sitges, una nit prou tranquil·la, tenint en compte, doncs, el volum de gent que mou la nit de Sant Joan, el fet del foc, el fet d'aquestes altíssimes temperatures, que sabíem que estàvem en un moment de risc, doncs, tot i això, una nit prou tranquil·la.
0: Doncs remarcar bàsicament això, que més enllà de l'incivisme, fora d'això, doncs, poques coses. Tenim alguna coseta més?
1: Sí, vinga, una nota en apunt de nous ajuts. Ja saben que és etapa de sempre, cada any m'hi trobo, quan arriben aquestes dates vaig recordant ajuts que surten convocatòries. Ara, en aquest cas, estem parlant de l'ajut al pagament del lloguer per joves de 35 anys o menys. Si és el cas, doncs que sàpiguen que aquest ajut, aquesta sol·licitud es podrà presentar a partir del 29 de juny fins al 10 de juliol a les dues. Si poden acollir persones joves que a data de 31 de gener del 26 tinguin 35 anys o menys, si ets més gran o passes d'aquesta data ja no t'hi pots accedir, han de ser també titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Per tant, si és el cas, doncs saben que poden demanar aquest ajut. És un ajut que s'atorga per un termini de 2 anys. L'import no és una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a l'esforç que suposa cada individu, doncs, fer front a aquest lloguer, en funció, òbviament, dels ingressos. I el màxim de l'ajut són 250 euros, el mínim són 50 euros. El preu del lloguer per accedir a aquest ajut és de màxim 1.000 euros al mes per habitatge. Que això a Sitges ja difícil, perquè hi ha molts habitatges que són més de 1.000 euros al lloguer. Però si estàs en el cas pagues 1.000 euros o menys de lloguer, tens 35 anys o menys, i diguem que et costa arribar a aquest pagament de lloguer, doncs pots accedir a aquest ajut, i entre 50 euros i 250, en funció de la necessitat que tinguis, podràs obtenir aquest ajut, i la sol·licitud es pot presentar presencialment a l'oficina comarcal d'habitatge. Recomanem cita prèvia, ja ho saben, perquè si no la qüestió es complica, i en tot cas tenen temps fins al 10 de juliol.
0: Fins al 10 de juliol, doncs, aquesta disponibilitat d'ajuts. Carola, gràcies.
1: A

I ara, en el nostre espai de la cançó de l'estiu, ens traslladem a 1972. El 1972, el grup madrileny Fórmula Quinta va crear la cançó Perfectament Autoconscient, una peça que parlava de les vacances d'estiu i que sonava exactament com les vacances d'estiu, un himne juvenil sobre l'escola acabada i la llibertat de la platja. Escoltem Vacaciones de Verano.

Doncs bueno, ens fa un Radio Pequín, aquesta versió de Vacaciones de Verano, Fórmula Quinta, la cançó de l'estiu de 1972.

3 minuts per arribar a 2:15 del matí. Repassem efemèrides sitgetanes de tal dia com avui. Un 25 de juny de 1945 s'inicien les obres de l'estadi municipal de futbol d'Aiguadols. Aiguadols que l'altre dia parlàvem de l'antic camp que hi havia hagut a prop de la platja de l'Estanyol, em sembla que era, doncs ara el 45 es van començar les obres del camp d'Aiguadols, que encara avui és operatiu i que ha de ser substituït per aquest nou complex que s'ha de construir a sobre de la zona de Pinsbens. Un 25 de juny de 1948, 3 anys més tard, l'Ajuntament, presidit per Julio Martínez Ávila, acorda dedicar un carrer del sector de Terramar al doctor Alexander Fleming, l'inventor o el descobridor de la penicil·lina, que unes setmanes abans havia visitat Sitges. Llavors, diguem que els criteris de concessió de títols toponímics eren més laxes i, per tant, doncs, el sol fet que Fleming passegés per Sitges li va mereixer un carrer. Diguem que ara s'hauria d'esperar que es morís, però aleshores doncs, la cosa va fer més via. I efemèrides sitgetanes d'arreu del món. Un 25 de juny de 1876, tropes nord-americanes liderades pel tinent coronel George Custer van ser derrotades a la batalla de Little Big Horn per una coalició de pobles indígenes encapçalada per toro assegut i cavall boig, toro sentado i cavallo loco, perquè els coneixem així de les pel·lícules, especialment d'una, que narra aquella epopeia en format èpic, que es titula Murieron con las botas puestas. La batalla de Little Big Horn i la derrota del general Custer, o tinent coronel, l'hem pujat a general, però de fet era tinent coronel. El 25 de juny de 1950 va començar la Guerra de Corea, quan les forces de Corea del Nord van travessar el paral·lel 38 i van envair Corea del Sud. El conflicte duraria fins al 1953. 3 anys va durar la guerra de Corea, i en portem bastants més de la d'Ucraïna. I també un altre conflicte bèl·lic, el 25 de juny de 1991. Croàcia declara la seva independència de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, un pas que desencadenaria la Guerra de Croàcia. I per últim, el 2009, el 15 de juny, el 25, ui, mare de Déu, el 25 de juny de 2009, mor a Los Angeles el cantant Michael Jackson. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that. Un 25 de juny de 2009 el món de la música es va aturar. Aquella tarda, la notícia de la mort de Michael Jackson va córrer com la pólvora per televisions, emissores de ràdio i internet. El rei del pop va morir a Los Angeles als 50 anys d'edat, deixant milions de seguidors commocionats arreu del planeta. Jackson havia començat la seva carrera sent només un nen al capdavant del Jackson 5, amb els seus germans i germanes, però ben aviat es convertiria en un fenomen global sense precedents, amb una combinació única de talent, carisma i innovació. Va revolucionar la música popular i la indústria de l'entreteniment. El seu àlbum Thriller, publicat el 1982, continua sent avui el més venut de la història, el disc més venut de la història, amb cançons inoblidables com Billie Jean, Beat It o la mateixa Thriller. Després arribarien altres treballs d'èxit com Bad, Dangerous o History, que van consolidar la seva condició de superestrella mundial. A més, també Jackson va transformar el món del videoclip, convertint-lo en una eina creativa i espectacular. Les seves coreografies, especialment del famós Moonwalk, formen part de la cultura pop i continuen inspirant artistes de tot el món. La seva mort es va produir mentre esperava el retorn als escenaris amb la gira This Is It, que havia generat una enorme expectació entre els seus admiradors. La desaparició de Jackson va provocar una allau d'homenatges i mostres de condol en tots els continents. Més de 15 anys després, el seu llegat continua intacte. Les seves cançons segueixen sonant cada dia a emissores de ràdio
i les noves generacions continuen descobrint l'obra d'un artista que va canviar per sempre el món de la música. Escoltem un altre dels seus temes icònics, Don't Stop Till You Get Enough.

I d'una figura històrica de Michael Jackson passarem a una altra figura històrica, ja que un 25 de juny de 1963 naixia a Londres George Michael.

Una de les figures més destacades també de la música pop de les darreres dècades, una veu privilegiada, un gran talent com a compositor i una capacitat única per connectar amb el públic, el van convertir en una autèntica estrella mundial. La seva carrera va començar a principis dels anys 80 amb el duet Wham, que va formar amb el seu amic Andrew Wrigley. Junts van conquistar les llistes d'èxits amb cançons alegres i enganxoses com Wake Me Up Before You Go Go, Freedom or I Am Your Man, i també un clàssic que escoltem cada Nadal, el Last Christmas. En plena explosió del pop britànic, George Michael es va convertir en un dels rostres més populars de la música internacional. Però el seu veritable salt a la categoria de superestrella va arribar amb la seva carrera en solitari. L'any 1987 va publicar aquest Faith, un àlbum que va marcar una època i que incloia temes tan coneguts com el mateix Faith, Father Figure o One More Try. El disc va vendre milions de còpies i li va valer el Grammy a l'àlbum de l'any. Durant els anys 90 va demostrar una gran maduresa artística amb cançons com Freedom, Praying for Time, Jesus to a Child o Fast Love, consolidant-se com un dels artistes més respectats de la seva generació. Més enllà de la música, també va destacar per la seva generositat i les nombroses accions solidàries que va dur a terme al llarg de la seva vida, moltes de les quals es van conèixer només després de la seva mort. I és que George Michael va morir el 25 de desembre de 2016, però el seu llegat continua més viu que mai. Les seves cançons també segueixen sonant, com les de Michael Jackson, a emissores d'arreu del món, i formen part de la banda sonora de Generacions. Acabem d'escoltar Faith.

0: Avui faria anys George Michael i avui fa anys el còmic i actor guionista britànic Ricky Gervais. Fa 65 anys, creador de les sèries The Office i Extras. També fa 81 anys la cantant i compositora nord-americana Carly Simon, autora de clàssics com You Are So Vain. O també fa 55 anys Angela Kinsley, una actriu nord-americana coneguda pel paper de l'Angela Martin a la versió americana de The Office. També, per últim, consignem l'aniversari, el 51è aniversari de l'actriu nord-americana Linda Cardinelli, coneguda per Mad Men, Dead to Me i el personatge de Laura Barton a Marvel. Avui, 25 de juny, que és Santa Euròsia, Sant Pròsper d'Aquitània i Sant Màxim de Torí. A 24 graus i mig ha baixat avui la temperatura, per tant hem estat per sota de la nit tropical, em sembla que és. Hem estat en tropical i no hem estat en tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25, oi? Doncs això, hem estat a 24 i mig, per tant hem estat en nit tropical. La temperatura que ja va pujant a aquesta hora del matí, estem per sobre dels 27 graus, amb una màxima prevista avui de 31. El sol ha sortit a les 6:22 del matí i es pondrà, encara, doncs avui tenim dia molt llarg, es pondrà a 9:45 del vespre. Coneguem quina és la previsió meteorològica, fàcil avui, perquè farà dia i farà bon dia i farà calor, amb connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori, algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral i valors lleugerament més baixos cap a l'interior, al voltant dels 15 a 20 graus i fins i tot entre els 10 i els 15 al Pirineu. La jornada d'avui, doncs, es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les nuvolades de tarda podran deixar alguns ruixats, en general febles, a punts de la Cerdanya, l'Alt Urgell o també al nord del Berguedà, en general acumulant quantitats minses o poc abundants. Les temperatures màximes al dia d'avui encara en valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior i assolint-se els 38 a punts del Pla de Lleida. Al sector litoral les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Ja estem, ja estem. Van Morrison, oi? Ens ha baixat revolucions, que sempre va bé. Sempre va bé. 27,4 graus i ara mateix a l'estació meteorològica de Ràdio Maricel, i corpresos estem amb les imatges que comencen a arribar de Venezuela. No està, com dèiem, a la portada dels diaris de paper, perquè això ha passat a la matinada nostra, oi? Però sembla que serà molt, molt greu el que han tingut la desgràcia de patir. Anava a dir, ja tenen prou pena, oi, a Venezuela, amb tot el que els hi ha estat passant i tot el que els hi passa, que a més, doncs, ara la natura també els colpeja. 3:15 del matí. I és que ha passat de la pitjor de les maneres possibles. Un terratrèmol de 7,2 i al cap de 39 segons un segon terratrèmol de 7,5. Això què vol dir? Doncs que el primer terratrèmol ja ensorra, i el que no ho ensorra debilita, i el segon, allò que havia quedat debilitat 39 segons abans, s'ha acabat caient també. De manera que es preveu una altíssima mortalitat d'entrada les previsions que han fet el Servei Sismològic dels Estats Units. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan. Sí, un terrible succés, no? De moment, les dades amb la que, de moment, oficials que s'han transmès a hores d'ara són 700 ferits i 32 víctimes mortals, però, com deies, el Servei Geològic dels Estats Units. Ja anuncien que alerten que les milers de persones sota la rua podrien arribar a les 100.000 persones. Per tant, amb tota probabilitat aquesta xifra de mortalitat creixeria, i òbviament també la dels ferits. I amb l'afegit del que representa, que això també ho anirem veient en aquests dies, i avui ja estem veient, no?, aquestes imatges terrorífiques, i és que tot plegat també ha generat alertes, diguem, a zones del costat, i hi ha alerta per tsunami a les Illes Verges, a Puerto Rico, justament provocada o causada d'alguna manera per tot aquest moviment sísmic. Per tant, diguem, tota una zona a hores d'ara, doncs, amb extrema precaució, no?, i amb alerta extrema.

0: passant a Venezuela, i especialment doncs, les persones que puguin tenir doncs, familiars, sí, amics a la zona. De fet, el Ministeri d'Exteriors espanyol hi ha habilitat dos telèfons d'emergències consulars pels espanyols que hi hagi a Venezuela, com són molts. Per tant, doncs, pendents també d'aquesta informació. L'endemà del, ara dir, sisme, al Congrés dels Diputats, una llarguíssima sessió de control on es van dir de tot.
1: Sí, cap sorpresa, tot s'ha de dir, també. Diguem que ningú va sortir de la línia prevista. Pedro Sánchez va aparèixer, com dèiem, al Congrés, davant dels diputats, d'alguna manera amb un discurs on se'n feia càrrec, d'alguna manera, de la situació, però també va posar en relleu de manera reiterada i constant el fet de que la corrupció ha aparegut també en molts altres partits polítics, principalment el Partit Popular, i per tant d'alguna manera que no era una cosa única i exclusiva de membres del Partit Socialista, i a més, això sí, s'ha de dir, va defensar de manera oberta i pública a l'expresident Zapatero, és a dir, es va posar al costat de Zapatero, no el va col·locar, diguem, al mateix calaix que Avalos, que òbviament un està sentenciat, no?, i jutjat, i l'altre no, però en qualsevol cas no ho va fer així. I doncs la resposta també esperada de Feijóo, de vostè ha de plegar, la de Junts, que li proposa que busqui un relleu, no?, Junts,
0: la via Starmer, li
1: exacte, la via Starmer, que és el que ha passat, no?, a Anglaterra. Rufián amb els seus amb la seva retòrica també sempre viral, no?, i molt de TikTok, no?, i amb el discurs aquest d'alguna manera del i tu més, no?, de estan col·locats vostès al i tu més, i poca sorpresa, la veritat que poca sorpresa, i l'únic que ens avança això és que venen mesos o queda al final de la legislatura difícil.
0: I és que durant el dia d'ahir també es va conèixer que l'UDEF també imputa Zapatero per mediar amb un grup empresarial del Perú.
1: Perú.
0: I diguem que van naixent nous serrells en aquesta hidra.
1: Que els va anunciar a més Feijóo, perquè es veu, ja ho diu clarament, que ell té fonts privilegiades i va anunciant coses que després en alguns casos passen, no? I és això que posem sempre d'aquestes filtracions.
0: Va ser una de les preguntes que, sí, de fet, sí, el president Sánchez li feia al líder de la oposició. Però efectivament, Sánchez apura la legislatura, com no anem a continuar, és el titular d'avui del País. Sánchez avisa que no rendirà i Feijóo augura la seva imputació, diu La Vanguardia, o per exemple El Periódico, que diu que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis, que ja cada cop amb la boca més gran li demanen que convoqui eleccions. Cap dels seus socis doncs està d'acord en la convocatòria d'una moció de censura, perquè això voldria dir
1: que és la proposta doncs que va fer justament Pedro Sánchez, va dir, doncs presentin vostès una moció de censura, no?
0: Però això voldria dir alinear-se amb PP i Vox,
1: i clar,
0: això, doncs,
1: no ho faran.
0: Com sap Sánchez que els socis de la investidura no ho faran, doncs això és el que els hi demana. I ahir que Begoña Gómez, la dona de Sánchez, que va portar definitivament el seu passaport al jutge Peinado, tal i com aquest jutge, reiteradament qüestionat, té 15 procediments només en el mateix, en aquest cas, 15, va dir, li han tocat el crostó 15 vegades per aspectes de la instrucció mal fets. Doncs bé, i evidentment, doncs, ara què havia de fer? No podia fer altra cosa que entregar el seu passaport, i el seu advocat doncs hi ha presentat el recurs, que no resoldrà Peinado, sinó que resoldran els seus superiors, sobre si era pertinent o no aquesta petició de cautelars, i especialment amb la cautelar del pressupost, que va generar espès i clar sobre el fet que doncs arribés a especular sobre el possible delicte que podrien incórrer les forces i cossos de seguretat de l'Estat per deixar escapar a la dona del president del govern. L'actualitat política, doncs, que està en el mateix nivell que la onada de calor. una onada de calor, que és l'altra de les notícies, Carola.
1: Sí, efectivament. I de fet, a Catalunya s'han registrat 13 morts associades a aquestes altes temperatures en aquests dos darrers dies, dilluns 22 i dimarts 23. D'aquestes 13 persones, 8 serien dones, cap menor de 45 anys. Per tant, sabem que la població vulnerable, sobretot amb les altes temperatures, principalment és la població més gran, i els nens petits

0: també, en aquest cas, doncs, sobretot aquestes 13 persones són gent gran, per tant, la gent, sisplau, que tingui, que sigui prudent i que prengui les mesures necessàries, que acudeixin als refugis climàtics. Els supermercats són molt bons refugis climàtics, també es nota això, van dins un supermercat i estan planíssims, de vegades hi ha gent passejant que està només amb un cistellet i s'entén, es comprèn, perquè són espais doncs, que estan climatitzats, no? I quan estàs allò molt sufocat, doncs, de vegades entrar 5 minutets en un espai així et fa baixar la temperatura corporal, que és el que interessa.
1: I famílies, esteu pendents dels grans també,
0: sí,
1: perquè sobretot els grans que viuen sols, etc, perquè doncs, i més en una situació com la que estem, cal vigilar. Cal vigilar i estar pendents uns dels altres.
0: Sí, sí, i amb allò que expliquen sempre, que se'ls oblida beure aigua, aquesta sensació de set quan ets gran es veu que desapareix i per tant no veus tant d'aigua, no t'hidrates, i vaja, tot plegat pot ser catastròfic, per tant, siguem prudents. Més qüestions, una notícia boníssima d'aquestes científiques relacionades amb la salut que apareix avui a La Vanguardia i altres diaris, i és que ha arribat una nova classe de fàrmacs que frena la progressió de l'esclerosi múltiple. L'esclerosi múltiple, com saben, és una malaltia autoimmune, degenerativa, que és una de les causants més grans de les persones, o sigui, persones que arriben a certa edat amb nivells de discapacitat, en molts casos és per un tema d'esclerosi múltiple, més de 50.000 persones la pateixen a Espanya, i diu La Vanguardia, és la primera causa de discapacitat no traumàtica en adults, per tant és una malaltia que, diguem, que afecta a molta gent, doncs han trobat un fàrmac que frena la progressió de l'esclerosi múltiple d'una manera diferent a qualsevol tractament que fins ara es feia servir. Els neuròlegs el que esperen amb aquest descobriment és que es pugui arribar a conviure amb l'esclerosi sense evolucionar cap a la discapacitat, més enllà dels brots. És una malaltia que funciona moltes vegades per brots, és a dir, la gent es troba més o menys bé i de tant en tant doncs, té brots, i de cada brot normalment n'acaba quedant algun tipus de conseqüència o afectació que a llarg termini acaba sent doncs, té relacions amb discapacitat. El fàrmac es diu tolebrutinib, i fins ara només s'ha provat en persones que han estat com a mínim 2 anys sense tenir cap brot, però l'assaig clínic ha reduït en un 31% el risc de progressió d'aquesta discapacitat que comentàvem, en un termini de 6 mesos, i també ha reduït el risc de caminar més lent i fins i tot el risc de lesions neurològiques, que també són prou habituals amb l'esclerosi múltiple. Es basa al final en una enzima, la d'eficàcia d'aquest medicament, que es veu que sobretot el que té és la capacitat d'accedir al cervell, i aquest era justament el que no s'aconseguia amb altres tipus de fàrmacs, i aleshores això es veu que permet que es redueixi la inflamació que contribueix a aquest dany neurològic i la progressió de la malaltia. Per tant, diguem, una molt bona notícia pels qui pateixen principalment l'esclerosi múltiple, tot i que hem de dir que aquest fàrmac es comercialitzarà amb el nom de Senrifki. Es començarà primer a distribuir a Alemanya. Un cop s'autoritzi la Comissió Europea, es podrà prescriure a tota la Unió Europea, però aquí el càlcul que fan de cara a Espanya és que és improbable que no arribi a Espanya abans del segon semestre del 2027, perquè després, un cop la Comissió Europea aprova la seva prescripció, el Ministeri de Sanitat i Sanofi han d'acordar el preu de venda, i tot això doncs, requereix un temps, per tant és probable això, que abans del primer semestre del segon semestre, perdó, del 27 no arribi aquest medicament per l'esclerosi múltiple, però en tot cas boníssimes notícies per una malaltia que, com dèiem, doncs, afecta més de 50.000 persones a Espanya i que és la primera causa de discapacitat que dèiem no aguda en les persones. Més qüestions?
1: Doncs, sí, més qüestions.
0: Vinga,
1: però, va, abans d'arribar als esports.
0: Vinga, una altra. I és un cas que apareix a Les Vanguardies a la secció de successos que m'ha cridat molt l'atenció, perquè el cas va ser prou mediàtic. El 2021 va aparèixer el cos de la Ruth, que havia estat assassinada per la seva parella, un actor, que a més ha estat condemnat, perquè va arribar a un acord amb fiscalia i l'han condemnat a 19 anys.
1: Que gros el cas, l'he llegit.
0: Sí,
1: l'he llegit
0: és
1: també,
0: fort,
1: també com el van enganxar, com el van pescar.
0: Sí, sí, sí. El cas va ser el 2021, va ser tremendo, perquè aquesta dona la va matar el 21 i no va aparèixer el seu cos fins al 2023. És a dir, ningú va demanar per ella durant 2 anys. La qüestió
1: és molt fort.
0: La qüestió és que, més enllà d'això...
1: És molt interessant.
0: Sí, sí, la qüestió és que ara un fiscal ha rebutjat indemnitzar els pares d'aquesta dona de les rutes, d'aquesta dona assassinada, perquè ella es va repudiar. I què diu el fiscal? Clar, aquesta dona, recordem, va estar 2 anys enterrada en un terreny que aquest home va comprar.
1: No, va estar 2 anys. La notícia explica que aquest home la va matar amb una katana.
0: Sí, efectivament, perquè ell era col·leccionista d'armes aquestes antigues, mitjavals.
1: La va esquarterar.
0: Clar.
1: I la va deixar en una nevera.
0: Sí.
1: Va estar aquest temps en una nevera mentre ell va comprar un terreny a Pontons.
0: A Pontons.
1: I aleshores...
0: La va traslladar
1: a Pontons i va fer un forat.
0: I els veïns
1: es van pensar que en aquell forat havien enterrat un animal
0: i van trucar al Seprona.
1: I
0: el Seprona es va trobar amb els trossos de la Ruth.
1: Amb un cadàver.
0: No, molt fort. I tot això en 2 anys.
1: Sí.
0: Des que la mata fins que la porta a Pontons, 2 anys.
1: I ningú denuncia.
0: Ningú denuncia. Aquests pares que demanen indemnització, que té també germanes, que aquesta gent que ara demana indemnització, en 2 anys no demanen per ella. Ara demanen indemnització. Què ha dit el fiscal? Que ha rebutjat donar indemnització. Doncs el fiscal Félix Martín es diu, considera que s'ha de respectar la voluntat de la dona traspassada, perquè ella havia deixat en testament que no volia, va deixar de manera explícita que no volia que els seus béns anessin a parar a la seva família, ho va deixar de manera explícita, i per tant el fiscal diu que cal respectar la voluntat de la Ruth, i diu al fiscal que el concepte jurídic de família ha canviat i que la consanguinitat no és un dret sagrat, sinó que ha d'estar vinculat a la cura, a l'afecte, que en aquest cas no existia. Per tant, clar, el que els familiars demanen és que, doncs que, diguem, que la cosa sanguínia prevalgui per damunt de qualsevol voluntat, diu el fiscal que no. Els familiars demanaven una indemnització de 260.000 euros per una dona que ells mateixos han explicat que feia des del 2011 que no tenien relació. Què diu el fiscal? Que seria una falta de respecte cap a la víctima i que han de respectar la seva dignitat.
1: I que aquesta indemnització hauria d'anar a un memorial.
0: Ah, efectivament. Sí. Aleshores, el fiscal diu que això s'hauria de fer un memorial, que hauria de posar una placa en aquell lloc de Pontons on van trobar el cadàver, que òbviament s'hauria de convidar als familiars, però ha rebutjat el que dèiem, que s'indemnitzi i que aquests familiars, que, amb els quals és evident i ha quedat constància que la víctima no hi tenia relació des de feia molts, molts, molts anys, i que a més havia deixat constància en testament que no volia que heretessin res per part seva, doncs el fiscal ha respectat aquesta voluntat i els familiars de la Ruth no rebran diners. Qui constava com a hereu dels seus béns era justament l'agressor, qui la va matar, l'assassí, i aleshores finalment el fiscal ha determinat que tot vagi a la Generalitat i aquí s'ha acabat la cosa. Però és veritat que aquest nou concepte de família que el fiscal posa aquí i defineix aquí m'ha semblat molt interessant, no? De que no la consanguinitat no hagi de ser un dret per se, sinó que família és alguna cosa més, no? És tenir cura, és afecte, és amor.
1: Doncs després d'aquesta història colpidora, oi? Que ens ha portat la Carola, arribem a l'apartat dels esports. Comencen a resoldre's els primers grups i, per tant, doncs, ja queda clar qui continua i qui se'n va cap a casa en aquest Mundial de Futbol. De moment ja estan classificades Brasil i el Marroc com a primeres del grup 1. Se'n van cap a casa d'aquest grup Escòcia i Haití. En el grup... aquest era el grup C. En el grup A, Mèxic i Sud-àfrica són les classificades, se'n van cap a casa Corea del Sud i Txèquia. I en el grup B, amb els resultats d'aquesta matinada, es classifiquen Suïssa i Canadà i se'n van cap a casa Bòsnia i Herzegovina i Qatar. Per tant, estan ja classificats 2 dels 3 països organitzadors, que són Canadà i Mèxic, per aquests també interessantíssims setzents de final, setzents, vuitens,
0: no
1: quarts,
0: mai,
1: sí, sí, anava a dir, no, sí, sí, va, clar, 105 partits, ja m'explicaràs, 49, 48 o 49 seleccions participaven, ara sí, ara algunes ja comencen a desfilar. En aquests partits que es fan en horari unificat, ara ja ha acabat allò de les 6, les 9 i les 3, pues ara són unes altres hores, estic buscant i no trobo els partits interessantíssims que hi haurà avui. Espera't a veure si em surt en calendari completo de partidos. Diu.
0: Vinga.
1: A veure, espera't, calla. Oi.
0: Oi és 25.
1: Sí, atenció, grup E. Qui vulgui, grup E, a les 10 de la nit, un interessantíssim Curaçao Costa de Marfil.
0: Home, no m'ho perdré.
1: Val? El grup E, un no menys interessant Ecuador-Alemanya.
0: Mira,
1: jugar
0: a Alemanya està en el top 5 d'en Pitu, no?
1: Sí. I què més hi ha? Demà, a la 1 de la matinada nostra, un Tunísia-Països Baixos i un Japó-Suècia. I per últim, a les 4, qui tingui encara ganes d'empalmar el de la 1 amb el de les 4, un Turquia-Estats Units, amb Estats Units, doncs, que també és clara candidata a passar, i un Paraguai-Austràlia.
0: Molt bé. I Espanya quan torna a jugar?
1: Espera, calla, que ho busco.
0: Ho sabem, això.
1: Dissabte a les 2 de la matinada.
0: Oh, molt bona hora, mira.
1: Contra Uruguai.
0: Vaig anar a fer una copeta, un bailoteo, i quan tornes a casa et poses el futbol.
1: Jo no ho faré. No ho faré, és igual. Ja m'aixecaré i miraré com...
0: El resultat, mirarem el resultat.
1: Tot i que el partit no deixa de ser interessant, perquè Espanya encara no, em sembla que encara no està formalment classificada, perquè si perdés el partit contra Uruguai i Cap Verd guanyés a l'Aràbia Saudí...
0: I compta amb Cap Verd, que Cap Verd està sent la notícia...
1: Si Cap Verd guanya i Uruguai guanya Espanya, Espanya cap a casa.
0: Per culpa de Cap Verd, seria...
1: De sí, és, per
0: que
1: culpa
0: és
1: de Cap Verd.
0: Bocinha.
1: El Bocinha, exacte. O sigui que el risc hi és, en principi. Doncs és difícil que passi, però pot passar. Pot passar, formalment pot passar. I més enllà d'això, dos apunts més d'esports. Per una banda, doncs ahir, final a Marc, ens diu l'Esportiu, 84-108. El Barça assumeix en frustració la superioritat del València de Pedro Martínez, que va celebrar finalment la Lliga al Palau. Al final, allò del primer partit va ser un miratge i els valencians no necessiten ni d'anar a la Fonteta o al Roig Arena, que ara es diu, per donar-li la volta. Xavi Pasqual i diversos jugadors viuen l'últim capítol en un equip que enllaça 3 anys amb la Lliga Catalana com a únic títol.
0: Sí, una llàstima, però és que s'ha de dir que València té un equip de joves, molt jove, físicament molt potent, i vaja, res a dir, sincerament.
1: Va mostrar...
0: res a dir, va mostrar clarament que estan per damunt d'aquest Barça.
1: I l'altre detall, encara que va ser la nit de... Bueno, avui el Barça de Futbol Sala té el segon matchball amb el Pozo Murcia, a 8:45 del vespre, una altra oportunitat per guanyar la Lliga després de que la nit de la Revetlla perdés el tercer partit, avui és el quart. I després també la nit de la Revetlla, doncs, l'Igualada, que es va imposar al Liceu contra pronòstic, guanyant la seva sisena Hockey Lliga. Després de concentrar les 5 primeres entre el 1989 i el 1997, ara, amb tants anys després, l'Igualada torna al primer pla amb un èxit ple de mèrit i amb participació, diguem, sitgetana de Marc González, que més va marcar un dels dos únics penals de la ronda de penals, perquè al final aquesta final contra el Liceu van empatar dos i es va decidir des dels llançaments del punt de penal. Per tant, el Liceu, que per cert, des del 2009 ha estat en 15 finals i n'ha perdut 13.
0: Caram.
1: És per fer-s'ho mirar, també.
0: Sí.
1: Eh?
0: No li van les finals.
1: No li van les finals al Liceu i ha passat de clar favorit a finalista i derrotat. 10:07, Carola. Tens alguna cosa
0: em
1: més?
0: Em deixes que digui una cosa?
1: Sí, va, endavant.
0: Molt ràpid. Russell Crowe és a Barcelona. És Saben veritat. Que està gravant.
1: Està com un bacó.
0: Sí, però és que es veu que la peli fa com de celta, vell, ancià... Ah. I, bueno, però és veritat, s'ha engreixat molt. No sé si és... necessitat, diguem, de la pel·lícula o que li agrada, o que li agrada menjar, no ho sé, però és veritat que diguem que el paper que té en aquesta pel·lícula, en aquesta producció d'aventures i fantasia que dirigeix William Eubank, doncs ell representa aquest líder celta ancià que mira de protegir l'aldea i aleshores, vaja, no sé si té a veure. En qualsevol cas, la qüestió és que el rodatge d'aquest home està portant una de noticietes d'aquestes de societat que ens fan entre riure, plorar i enfadar una mica entre tot, perquè com saben aquest home és el que està rodant els terrenys del golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, que va començar a rodar i mantenir problemes perquè estava era la zona tancada per la pesta porcina, els veïns es queixaven, sembla ser que la producció es va saltar alguna de les mesures i aquí va haver una mica de desencaix. Què hem sabut ara? Doncs que aquest rodatge que s'està fent en aquesta zona de Sant Cugat, ell hi arriba cada dia amb helicòpter des de Cunit, perquè és Cunit la població que ha decidit per allotjar-se. Dedueixo com alguna casa, perquè jo sàpiga que la cosa hotelera a Cunit, no sé si és gaire grandiloquent, deu haver alguna villa, alguna casa d'aquestes que lloguen tot plegat. Però clar, aquest senyor doncs, deu tenir necessitats i necessitats que desconegudes i difícils d'entendre que passen perquè el trasllat no pot ser un vehicle rodat, no pot ser en cotxe, no pot ser en autobús, no pot ser en taxi, no pot ser en Uber. Òbviament ja de dir això que en Rodalies no, però és en helicòpter. Per tant, aquest home cada dia fa el trajecte Cunit, Sant Cugat, Cunit, en helicòpter. Per tant, si estan veient aquests dies un helicòpter, som de la zona i estem veient cada dia un helicòpter sortir per la zona de Cunit o arribar a Cunit, sàpiguen que aquí hi ha helicòpter i va en Russell Crowe.
1: En Gladiator,
0: efectivament. Eh? En Gladiator, sí, ara una mica més gran i una mica més grassonet. Mm-hmm. Però hi va en Gladiator, vaja, aquest home que no deixa de sorprendre'ns amb aquest rodatge. Després no sé si la pel·lícula serà una gran pel·lícula o no, però ens en recordarem, eh? Entre que grava a Collserola, els veïns de Collserola que no poden trepitjar aquella zona i arriba aquest home amb tota la trup de producció i s'hi fot allà dins i que ara ha decidit que per traslladar-se de Cunit a Sant Cugat ho ha de fer amb helicòpter, doncs vaja.
1: Es veu que té un caràcter, Russell Crowe.
0: Sí, ja fa pinta,
1: Oi que va fer a la sèrie aquella sobre l'assetjament als mitjans de comunicació nord-americans, sobre aquell home de la Fox, oi que ell era el protagonista, que també estava... Que dius? Que és el Russell Crowe?
0: No me'n recordo.
1: Bé, jo diria que és ell el que va fer l'actor.
0: La de Fox, sí, sé quina sèrie dius, com no me'n recordo.
1: M'he ficat en un jardí, però realment per això, perquè Russell Crowe ja s'ha especialitzat en papers poc reconeixibles en la figura de Gladiator. Per dir-ho d'aquesta manera, oi?
0: Però tots el recordem per Gladiator,
1: per això et dic, és a dir, tenim un bon record de Russell Crowe, perquè ara les últimes pel·lícules diem que no el reconeixes. Carola, adeu i adeu, gràcies.
0: Adeu a tu.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Què et sembla si anem al cinema?
2: Jo he de fer un tràmit que tinc pendent i ja veig que m'hi estaré una bona estona.
1: Però no saps que ara els tràmits administratius són més senzills?
2: De veritat?
3: La Generalitat ha posat en marxa la simplificació dels tràmits administratius per fer-los més àgils i intuïtius, amb una comunicació més clara i adaptada a les necessitats de tota la ciutadania. A més, també s'ha eliminat la cita prèvia obligatòria per garantir el dret a l'atenció presencial.
2: Ja està. Quina pel·lícula vols anar a veure?
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: L'altre dia no va poder ser, però avui sí. Avui sí que podrà ser i avui conversarem, parlarem amb un cuiner sitgetà que s'ha endut el premi als millors callos del món. Podríem dir alguna cosa així, eh? Estem parlant del Campionat Mundial de Callos, aquest plat tradicional madrileny. Doncs l'acaba de guanyar un cuiner sitgetà. Què us sembla? Bé, no? Alberto González, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Escolta'm, això de que tenim el titular fet ja, això de que un sitgetà guanyi el Campionat Mundial de Callos, té tela sí, la cosa,
1: sí, sí. Sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Va ser molt, molt emotiu i molt orgullós, la veritat. Molt content.
0: Alberto, tu ets cuiner, ets de Sitges, no? Però,
1: així és, així és.
0: Però estàs a Madrid, tens un restaurant a Madrid amb la teva dona, no? El del Medio.
1: Així és.
0: Explica'ns una mica com va anar això, perquè tu entenc que vas començar cuinant aquí a Sitges, o què?
1: Bueno, jo soc sitgetà, vaig néixer a Sitges i em vaig formar a l'Escola Hoffman a Barcelona.
0: D'acord.
1: I no res, ja, i després em vaig formar una mica fora d'Espanya.
0: Sí.
1: I als 30 anys, bueno, als 20 i alguna vaig conèixer la que ara és la meva dona, i que ja està a Madrid, i no res, i tenia clar que volíem muntar un restaurant, i bueno, al final vam venir aquí a viure aquí a Madrid i el vam muntar aquí. I ja portem quasi 9 anys.
0: Quasi
1: 9 anys.
0: Quasi 9 anys amb el restaurant?
1: Sí, així és.
0: I bé?
1: És. Bé? Molt bé, molt bé, perquè hem fet, com sol dir, un traje a medida i ho obrim només de dilluns a divendres, el cap de setmana estem tancats, que això a Madrid t'ho permet fer, tancar el cap de setmana sent hostaleria.
0: Clar, això aquí a Sitges seria inviable, no?
1: Això seria inviable, ja no és, amb 4 nens que tenim, doncs conciliar seria difícil.
0: Seria difícil. Per tant, diguem que heu aconseguit l'equilibri perfecte, no?
1: Allò, així és.
0: Treballar del que voleu, el vostre negoci, el vostre restaurant, però amb un horari que us pugui permetre atendre
1: així
0: la família,
1: és.
0: No?
1: I a Sitges de vacances.
0: I així, exacte, anava a dir, continues venint per Sitges, eh?
1: Sí, ma mare viu a Sitges i sí.
0: Escolta,
1: ara que els nens són més grans, venim més.
0: Veniu cap aquí. Per tant, el titular el tenim, un sitgetà ha guanyat el Campionat Mundial de Callos i ara explica'ns com arriba un sitgetà a fer els millors callos, que és un plat tradicional de Madrid, no?
1: Bueno, jo des de petit, els meus avis sempre s'han dedicat a l'hostaleria i els meus avis de part de mon pare, que eren de Burgos, pues, bueno, sempre els he vist cuinar i cuinava entre els plats, cuinaven els callos. I sempre pues, em fixava i de més. I, bueno, i amb la recepta una miqueta del meu avi hem anat canviant-la una miqueta, sobretot pues, millorant-la sobretot amb el temps, que amb quantes més hores i de més, doncs queda molt millor. I així va sorgir.
0: Per tant, aquesta recepta amb la que has guanyat, diríem que és una recepta, és la recepta de l'avi, o sigui, o inspirada en la recepta de l'avi, no?
1: Inspirada, així és. Sí,
0: és una mica també un homenatge, no? Perquè al final és un plat tradicional de tota la vida, no?
1: Sí, a Madrid és veritat que a la gent li encanta.
0: Sí?
1: Li encanta.
0: Es mengen molt a Madrid? Es demanen molt?
1: Es mengen molt i mira el calor que fa ara mateix i ho segueixen demanant.
0: És el que anava a dir, és d'aquests plats tradicionals, no? Com d'esmorzar de forquilla moltes vegades, que aquí potser costen més de veure, que sembla que els restaurants cada vegada, sembla que la gastronomia cada vegada posti menys per aquest tipus de plats, però entenc que encara hi ha, sou un grup de restauradors que encara els defenseu, no? És a dir, que són plats que us funcionen. Entenc que feu petites modificacions, no? Per modernitzar-los, millorar-los, però que encara funcionen.
1: Funciona molt bé. Bueno, allà seria una miqueta, no igual, però una miqueta semblant a la capipota, no?
0: Sí.
1: Sí, funciona molt bé, la veritat.
0: I què tenen aquests callos que creus que és el que t'han fet guanyar, que els han fet diferents?
1: Pues, no sé, nosaltres, bueno, a veure, tots els meus companys estaven tots molt bons i a més, però nosaltres l'únic que fem és posar-li molt de carinyo i moltes hores. Estic 3 dies, des que començo l'elaboració fins que l'acabo, són 3 dies. I el tercer dia són 12 hores que estan fent xup-xup i no et mous
0: allà. Quantes hores? 14?
1: El tercer dia, que és el moment de cocció final, estic unes 12 hores davant de la cassola i sense parar de remenar.
0: Caram!
1: I sí, perquè tregui tot el col·làgen i que digui, no, com ho tenim, que jo crec que queda super, super equilibrat.
0: Per tant, és un plat que requereix molta atenció, eh?
1: Molta. I arrel del premi, doncs la gent, ostres, ara tothom ve a buscar els callos.
0: Escolta'm, això que un català guanyi el premi als millors callos, que és un plat madrileny, no? És un plat molt madrileny, què?
1: Bueno, res, molt bé, molt bé.
0: Ho han rebut bé, eh? Bueno, de fet, no ets el primer. L'any passat va guanyar un establiment de l'Hospitalet, no?
1: Sí, sí, ho vaig llegir, sí.
0: Vull dir que és un plat que al final ha traspassat fronteres, no? I que els feu molta gent.
1: Molta gent. Havia gent de Galícia, d'Astúries, del País Basc, d'Extremadura, de Catalunya també hi havia. Uh-huh. O sigui, sí.
0: Era la primera vegada que t'hi presentaves?
1: Sí, perquè bueno, realment no em vaig presentar, ens van trucar
0: per
1: participar. Ja es veu que hi ha gent experta que durant l'any van visitant restaurants i els que consideren per ells que són els millors que estan fent aquest any, doncs et truquen i et pregunten si et vols presentar. I llavors em van trucar i vaig dir, bueno, doncs sí.
0: Escolta, per algú que té un restaurant amb la dona, que d'alguna manera ha apostat per aquest món de la gastronomia perquè s'hi ha format, no? I que a més en aquest cas s'ha traslladat a Madrid i ha muntat el negoci allà, rebre un premi d'aquests o un reconeixement d'aquests, no sé si és com un impuls, és allò que dius, ostres, mira, per aquestes coses encara val més la pena tot plegat.
1: Sí, home, t'agrada, i al final dius, ostres, val la pena i t'agrada que la gent s'alegri per tu i es posi contenta, doncs perquè jo sí que...
0: Uh-huh. Hem de dir, a més, que hi havia un altre vincle sitgetà en aquest premi. No sé si n'ets conscient.
1: Quin?
0: No. Un dels jurats
1: és
0: en Sacha Ormaechea.
1: Sí.
0: En Sacha Ormaechea té un vincle amb Sitges.
1: Ah, no ho sabia.
0: Doncs
1: ho
0: sí, sabia. I suposo que i el deus conèixer, no? Perquè ja suposo que el sector... Li has de parlar un dia i a veure si és possible, perquè alguna vegada el vam convidar, però ell ve poc per aquí, i estaria molt bé que poguéssiu venir un dia aquí a l'estudi, algun dia que estiguéssiu per aquí de visita a Sitges, i féssim conversa, perquè el Sacha Ormaechea té un local que té origen a Sitges.
1: Ah,
0: i
1: ell,
0: a més, té una samarreta, ell té una samarreta que passeja d'una manera més o menys habitual, en la que d'alguna manera explica la història d'aquest... El seu local és un local molt conegut a Madrid, oi, Alberto?
1: Sí, està molt a prop del medio.
0: Està a prop, no?
1: Sí,
0: doncs la propera vegada que li diguis, ja li pots preguntar. Digue-li, escolta'm una cosa, que m'he hagut d'entrar per la ràdio, ja li pots dir que el teu restaurant té vincle amb Madrid perquè el té, amb Madrid, amb Sitges perquè el té, i d'això ens ho va fer saber en Valen Montgai, d'aquí de la Salseta, va ser ell qui ens ho va fer... Que ens ho va fer saber. És a dir, sí, que sàpigues...
1: Però pel tema de la gastronomia o pel
0: sí,
1: tema
0: sí.
1: De la fotografia, també, crec?
0: No, és per un tema de gastronomia. Hi havia un restaurant a Sitges, penso, estic parlant dels anys 70, que tenia vincle, és a dir, hi ha origen sitgetà en el seu negoci.
1: Ah,
0: de fet,
1: doncs li diré.
0: Sí, o sigui que...
1: A vegades me'l trobo pel mercat i de més, doncs quan el vegi li diré.
0: Sí, doncs que ho sàpigues. Per això, quan ho vaig veure que era membre del jurat, vaig dir, mira, dic, d'alguna manera Sitges està aquí, el guanyador, no? Però també està d'alguna manera una miqueta al jurat. Alberto, parla'ns del teu, i aquest tenim aquí, que ens has parlat d'aquests callos, que entenc que és un plat que ofereixes al teu restaurant de manera habitual?
1: Sí, bueno, està la carta des que vam obrir, eh?
0: Sí?
1: Des de... la carta, sí.
0: I això...
1: Són dels plats que es queden allà fixes i... Sí.
0: I va ser una decisió presa a consciència, eh? És a dir, és com...
1: Sí,
0: a Madrid té que haver... En un bon restaurant a Madrid té que haver un plat de callos.
1: Per mi sí. Perquè és veritat que no fem una cuina que és totalment tradicional com els plats dels callos.
0: Sí.
1: Una cuina més vanguardista, però també pots menjar els callos.
0: Uh-huh. Uh-huh. Que... És a dir, és una mica com un rara avis dins la teva carta, eh? Els callos...
1: Sí. Sí, justament.
0: Perquè parla'ns del teu restaurant, i aquest tenim aquí, explica'ns el del medio, que hi trobem en aquest restaurant.
1: El del medio és un restaurant molt petitet, molt acollidor, i que intentem que la gent quan entri es senti com a casa seva, i no res, fem una cuina escollint un producte de primera, de temporada, Hi ha molts plats, o sigui, molts ingredients catalans, com ja t'entren a botifarra, fem mars i muntanyes, ara quan ha sigut temporada del Pèsol del Maresme també el posem. Bueno, sobretot un bon producte, molt ben tractat, i alguns plats que trobem una miqueta a la volta, no?
0: Uh-huh. Escolta, m'he llegit en alguna entrevista que a la teva jaqueta de... no sé com es diu jaquetilla en català, no ho tinc molt clar, però bueno, la jaqueta que porteu aquests els cuiners, tu hi dus inscrit o brodat...
1: Comer y no ser comedido, no?
0: Comer y no ser comedido, d'on ve això?
1: Bueno, vos un dia parlar amb la meva dona, no?, que què ens agrada a nosaltres quan anem als jocs, no? Doncs menjar i no estar-te de res, no?
0: Uh-huh. I, bueno, és a dir, és una mica el lema del medio, d'aquest restaurant?
1: Sí, i compartir tot, que vinguis amb dos o tres persones i puguis provar un munt de plats i així pots provar més coses.
0: Uh-huh. Per què el del medio, el nom?
1: Bueno, perquè estem en un callejón allà molt petitet, sí. Hi ha diversos restaurants i justament estem al mig i és el més petit de tots. I un dia estàvem davant de la façana i no sabíem quin nom posar i la meva sogra se li va córrer, mira, el del medio. Ostres, ¿dónde quedamos? El del medio, vamos al del medio. O sea, així.
0: I així es va quedar, no? Tan senzill com això, no? És a dir, la pròpia ubicació del restaurant. Et planteges o t'agradaria en un futur poder obrir Calcoma Sitges? O aquest tema de l'horari?
1: És el poble que més estimo, vamos, m'encanta. Però és veritat que pel tema de l'horari és impensable. És impensable poder tenir la vida que tenim ara mateix. La Setmana Santa aquí tanquem. A l'agost tanquem tot el mes. Nadal també. Llavors podem portar una vida pues, coordinada amb els nens.
0: Clar.
1: Que allà és impossible.
0: És impossible, entenc, perquè el negoci no tiraria, eh? Entenc, perquè hi ha una dependència massa gran de les temporades d'estiu, diguéssim, o de les vacances, no?
1: O d'hivern, els caps de setmana, Sitges, no pots tancar.
0: Clar. Per tant, entenc que mentre tinguis responsabilitats familiars, sí. No?
1: Això... Prefereixo venir de vacances, i disfrutar amb els amics.
0: Clar, si tens agost de vacances, no sé si passes per aquí per festa major o què?
1: Bueno, ara, com els nens som petits encara, per festa major, que està hi ha tanta gent, encara no, però Setmana Santa sempre venim. Uh-huh. I ara, a l'estiu, pues, començarem a tornar a vindre.
0: Escolta'm, sí. I no sé si hi ha hagut, és a dir, aquí els amics d'aquí de Sitges, la família d'aquí de Sitges, quan han vist, clar, la teva cara, el titular amb el teu nom, dient que havies guanyat aquest plat, què t'han dit?
1: Doncs se n'ha alegrat molt, sí. Home, és que som amics, ens estimem molt tots. Sí.
0: Clar, et deuen haver demanat els callos ja, o els han provat?
1: Els han provat, bueno, de fet, fa un mes així que vaig anar a Sitges, vaig portar allà dos tàpers per l'Edu i el seu pare, que són els del Racó del Vi.
0: Sí.
1: Doncs els vaig portar allà uns tàpers perquè ho provessin. Sí.
0: Això és el que té el ser cuiner, no? Has d'arribar sempre amb tàpers aquí, no? O això et toca fer la paella, et toca cuinar, no?, quan hi ha trobades.
1: Sí. Ja et demanen, sí.
0: Però t'agrada, entenc, no? És a dir, també ho
1: porteu. Clar, sí, i tant.
0: Albert, escolta'm, doncs, un plaer, enhorabona per aquest premi, per guanyar aquest campionat mundial de callos. Entenc que això és un premi anual, no? És a dir, l'any que ve hi haurà convocatòria i el guanyarà...
1: Així és. No sé si l'any que ve, perquè aquest era l'any que ve és el desè aniversari, crec.
0: Sí. I sí, aquest era el nove, sí, exacte.
1: Vaig escoltar que volíem fer com campió dels campions, de tots els guanyadors volíem fer a veure qui era. No ho sé, vaig escoltar alguna cosa així,
0: D'acord, doncs escolta'm, presenta-t'hi, a veure si t'hi deixen presentar, i ja seria la bomba, que guanyessis el campió dels campions dels callos, que fos un sitgetà, que dius, home, si hi ha un plat menys sitgetà, probablement serien els callos.
1: Sí, és veritat.
0: Però escolta'm, que hi hagi un sitgetà que els faci bé, que a més és veritat que és un plat. Sí, també, no sé si estàs d'acord amb mi, és un d'aquells plats que és amor-odi, no? És a dir, o t'encanten o no t'agraden gens, no? És a dir, més que no agrada, el rebutja. Hi ha gent que moltes vegades aquesta cosa de textura li fa com cosa,
1: ja
0: no?
1: Ja ho rebutja la gent, molta gent, sense provar-ho.
0: Exacte,
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè, per exemple, la meva dona, la meva sogra, oi, no me gusten, i vinga, prova-los, i ho han provat, i ara els encanta.
0: Clar.
1: Sí, al final, i després d'un plat així, hi ha molta cuina darrere, no? Hi ha molta cuina de fer un bon caldo, del guisar, no? La cullera, i, ostres, si ho fas bé...
0: Potser el nom no acompanya gaire, no? Això de dir callos són una mica llets, no?
1: Sobretot pels joves, no?
0: Sí, és veritat, però és curiós perquè hi ha altres plats tradicionals, no?, que, no ho sé, que potser tenen més tirada,
1: sí, sonen millor.
0: Sí, però també és veritat que els callos, a qui li agraden els callos, li agraden molt els callos, és a dir...
1: Sí, bueno, hi ha gent que, bueno, fa rutes de menjar callos, saps? O sigui,
0: tu recordes la primera vegada que els vas tastar? Va ser amb el teu avi?
1: Seria amb el meu avi, però ja no ho recordo. Tindria, o sigui, ara tinc 40 anys, doncs amb 14, suposo. Sí, i jo crec que al principi tampoc m'agradava.
0: I això de la cuina et ve d'ell o d'on et ve?
1: Sí, d'avis, les parts de ma mare també es dedicaven, entre comies, a l'hostaleria, sempre hem estat lligats a l'hostaleria. Ho veig com normal, vamos.
0: Per tant, ho has tingut sempre clar, que t'hi voldries dedicar?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, és que ho veia, com et dic, ho veia com normal.
0: Sí. Molt bé, doncs Alberto González, aquest sitgetà que s'ha endut el premi als millors callos del món, que viu a Madrid amb la seva dona, que tenen aquest restaurant El del Medio. On està de Madrid aquest restaurant?
1: Està a la calle Costa Rica número 28.
0: I això és zona de...
1: Això és la zona de Chamartín.
0: De Chamartín, d'acord, doncs sí, més que res, per si mai algú hi va, algú de Sitges va a Madrid, sí, escolta, m'hi ha de buscar llocs per anar a dinar.
1: Està benvingut.
0: Exacte.
1: Venen molts catalans, eh?
0: Ja m'ho imagino, sí, sí, que a més aquí que et deu conèixer molt de gent i deuen aprofitar la vinentesa, no? Sí, però nosaltres amb el que ens quedem això, és que un sitgetà ha guanyat el premi al campionat mundial de callos. Mira, escolta'm, ens omple d'orgull, Albert. Un plaer, molt moltíssimes
1: bé. Gràcies.
0: Gràcies,
1: Carla.
0: Adéu-siau, adéu. Adéu,
1: gràcies.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: 2:15 del matí. Anem a posar cara i anem a descobrir qui hi ha darrere de Fotositge. Segur que ja, si vostès escrolegen per Instagram, segur que han arribat a Fotositges i han xafardejat i han tafanejat, perquè hi ha moltíssimes fotografies de tots els actes, esdeveniments i tot el que passa al municipi. Potser fins i tot en alguna s'hi han vist i han pensat: què és això de Fotositges? Què és això? Qui hi ha aquí darrere? Doncs nosaltres hem anat a cercar-ho i la sorpresa ha estat com qui ens ha arribat és un jove apassionat i amant de Sitges, que amb tota la il·lusió ha creat aquest projecte, que nosaltres pensàvem que darrere doncs, hi havia adults, professionals, amb un negoci repensat, i no, el que hi ha bàsicament és l'amor per Sitges d'en Joan Manel Parejo. Què tal, Joan Manel?
1: Bon dia, Carola, molt nerviós.
0: Estàs nerviós? Doncs no estiguis nerviós, perquè això és una conversa amena i tranquil·la, i ara deia, Joan Manel, jo quan vaig contactar amb tu pensava que parlava amb un adult que havia engegat un negoci, un nou negoci, que és Fotositges, i resulta que ja veurem si això evoluciona en un negoci, entenc que t'agradaria,
1: ja
0: no?
1: Ja veurem.
0: Però això neix, que deia jo ara, neix del teu amor per Sitges.
1: Sí, home, de la passió, per la cultura, per la societat, per Sitges en general, des de ben petit. Això, mira, des de ma germana de petit ja començàvem, després, per desgràcia, la vaig perdre, però això també ha impulsat una passió per captar el moment i sempre estar-hi a tots els punts on
0: anem
1: la
0: això,
1: cultura i les
0: anem a això, Joan Manel, és a dir, d'entrada a tu t'encanta Sitges.
1: Home, no,
0: i vius en Joan Manel i viu amb la família a Ribes, com tants altres sitgetans, no? Que per, sí. Ja saben, que ja, no hem d'explicar res. És a dir, viure a Sitges no és fàcil perquè el tema habitacional està molt complicat i vas haver d'anar amb la família a Ribes.
1: Sí.
0: Per això, tu et continues considerant sitgetà.
1: Home, de tota la vida. Això des del primer moment.
0: De fet, tens arrels sitgetanes molt profundes, perquè
1: sí,
0: el teu avi, qui era el teu avi?
1: Mon avi Isidro Mestres, una persona molt important que va continuar a la Festa Major de la Guerra Civil, al Corpus, que va fer d'intermediària perquè la Festa Major i tots aquests actes poguessin continuar en un temps difícil on potser no pogués haver continuat.
0: Tot aquest amor de Sitges, tu creus que et ve d'ell?
1: Potser sí. Home, mon avi també pintor de tota la vida, mon àvia també que era considerada la dona més elegant de tot Sitges.
0: Ah, sí? Qui era la teva àvia?
1: La Petra Medina Almena, poeta d'aquí de poble, cordobesa de tot cor i enamorada de Sitges.
0: I t'explicaven les històries, tot plegat, i a tu això anava calant.
1: De mica en mica s'omple la pica i ha calat fort,
0: que s'ha anat a Ribes i ell és igual, i m'explicava, explica'm aquesta anècdota que m'explicava la teva mare, que éreu petitets, estàveu ja vivint a Ribes, però no us adormíeu fins que no passàveu, o sigui, passejàveu per Sitges.
1: Érem molt insistents, ma germana i jo, i dèiem a uns pares, home, que volem baixar Sitges, per totes les nits baixaven, tot i que hi hagués escola, o a l'estiu sobretot, baixàvem al passeig marítim, donàvem una volta, i ja quan entrava l'olor de la mar i veiem la punta, les llums de la fragata, tot això, ja dèiem, mira, ja és el moment. Ens agafàvem els de la maneta i ja dormir fins que arribàvem a la casa, que hi havia moments que tampoc ens havien de pujar com un sac de patates, però mira,
0: és a dir, Sitges et generava com aquesta calma, no? Necessària, sí, que necessiten els nens petits, sobretot, no? Per adormir-se.
1: Sí,
0: això t'ho generava Sitges, al passeig, al mar, l'olor, fins i tot,
1: L'olor,
0: és a dir, l'olor també la distingeixes, l'olor de Sitges,
1: el
0: no?
1: El so del mar, l'olor del mar, les llums del passeig marítim, tot el que sigui, una mica de xerrameca també.
0: Joan Manel, i d'aquest amor per Sitges i d'aquesta tragèdia, no?, que viu la família, que és la pèrdua de la germana, neix com aquesta necessitat de captar el moment, no?
1: Sí, és una necessitat i una passió per captar el moment, tots els moments on ja és la passió per la cultura, captar el moment amb la cultura, que tothom pugui veure i rememorar moments on no ha sigut feliç, no? Estar en
0: perquè la fotografia
1: germà,
0: té això, no?
1: Sí.
0: És a dir, què t'aporta a tu la fotografia?
1: Mira, felicitat, calma, alegria, estar amb tots els que som amics, amb la família, es fa germanor entre tot el poble, no? Assistir a cada esdeveniment, que són molts, que aquí Sitges hauríem de fer una web de què coi passa a Sitges cada dia.
0: Escolta'm una cosa, la agenda més fiable,
1: sí,
0: i ara faré aquí autopromoció, l'agenda de Ràdio Maricel.
1: Sí, home, clar.
0: És l'agenda més fiable, ja t'ho dic ara, perquè Està tota la nostra agenda, la municipal, la que no és municipal, els actes que ens envien per altres bandes. És a dir, si mai dubtes, ves a agenda.radiomaricel.cat i allà està tot el que passa a Sitges.
1: Home, els millors, els millors.
0: No, els millors no ho sé, però l'agenda de Ràdio Maricel, que a més la porta principalment en Pitu, funciona molt bé. Per tant, dèiem, d'aquesta passió per Sitges i d'aquesta necessitat de captar el moment, no?, que et permeti reviure, no?, moments bonics i tot plegat, decideixes que vols crear això de Fotositges i el primer que fas és demanar-li a la mare que et deixi obrir un perfil d'Instagram? Això és el primer que fas?
1: No, mama, tenia el juliol de l'any passat, perquè jo mai he tingut xarxes socials,
0: sí.
1: Vaig començar i segur que et sona Joan Manel 12-14 amb una punta de Sitges, Sàtira del Retiro.
0: Sí,
1: era
0: aquest
1: jo,
0: eres
1: jo.
0: Tu.
1: Sí.
0: És que no ho hem dit, jo he dit, és molt jove. És que en Joan Manel té, quants anys tens, Joan Manel?
1: 14, els vaig fer el 24 de maig.
0: El 24 de maig va fer 14 anys, per tant, cursarà l'any que ve tercer d'ESO.
1: Tercer d'ESO, sí senyora.
0: Per tant, és joveníssim.
1: Sí, sí.
0: I deies, vas crear aquest primer perfil d'Instagram. No tenia xarxes i vas fer aquest primer perfil. Amb quina intenció, amb quina voluntat?
1: Mira, en passar-ho bé, en fer conèixer la gent tot el que feia, tot el que fem, tot el que fèiem aquí. Per exemple, amb el Retiro, el Prado, Festa Major, Corpus, tot el que sigui, ho posava allà. També amb una professora que dèiem, no, és molt incendiario, no? Perquè, clar, com ara estic fent com un llibret que és pel Retiro d'història, societat i tot això, i llavors hi fèiem també una mica de sàtira del Prado, també hi fèiem una mica de sàtira de l'Ajuntament, dels partits polítics, per Carnaval, tot això, i mira, un incendiario.
0: I així vas començar. I com arriba això a Fotositges?
1: Mira, doncs un dia que dic, mira, m'agrada molt, també perquè una mica de toc, agafo la càmera, bueno, la càmera encara no tenia, me la van prestar, me'n va fer un préstec, el primer va ser el mòbil, vaig començar a fer fotos per tot el poble, dic, déu-n'hi-do, semblo aquí el Correcaminos, i vaig començar a fer fotos amunt i avall, es va començar a posar, dic, escolta, això m'agrada molt Sitges, i vaig començar a posar-les, després vaig començar amb la primera càmera, vaig començar a posar fotos, que són les primeres que hi ha, i després amb la càmera Canon vaig començar a fer-ho tot.
0: És a dir, ja vas fer un pas, vas dir, això m'agrada molt, ara
1: sí.
0: Vull una càmera.
1: Ara més gran.
0: Més gran, eh?
1: Això hi ha més, hi ha més, hi ha més. I
0: amb quina càmera fotografies?
1: Amb la Canon 1300D, de moment, tinc també amb una motxilla, que normalment no és la que porto, perquè hi ha teleobjectius, hi ha per netejar la càmera, hi ha dues bateries, i és una mica molt armatoste.
0: I has decidit que el que vols fer és fotografiar tot el que passa a Sitges.
1: Tot el que passa a Sitges, tot mira,
0: tot.
1: Perquè pugui reviure la gent els moments que li agraden.
0: Sí, i clar, ja ho estàs fent, estàs en marxa, entenc que això et representa passar-te gairebé 24 hores aquí a Sitges, no?
1: Gairebé, i diria que gairebé no... Perquè jo vaig a Ribes només per dormir, vull dir, jo estic tot el dia aquí a Sitges, amunt i avall, Retiro, Prado, el que sigui, amb les castanyoles, o amb la dansa, o amb el jazz, tot el que sigui, amb el Corpus, Festa Major, Carnaval, aquí tot el que sigui, vaig jo, faig quatre fotos, quatre no, perquè
0: fas,
1: són 2.000.
0: No, fas bastantes
1: són 2.000, més. Són 2.000 per cada esdeveniment. Llavors s'han de posar els drets d'autor, s'han de posar la foto, enquadrar-la, posar-hi fotos.
0: Clar, és això, és a dir, no és només fer la foto, eh?
1: No,
0: després
1: clar.
0: Tens tota la feina d'edició, no?
1: Clar, posar la web, que ara tinc dos webs, ara de coordinar una mica tot, però bé, això...
0: I amb quina intenció? És a dir, tu crees això una mica a partir d'aquesta passió per Sitges, d'aquesta voluntat de captar els moments, no?
1: Sí.
0: Entenc que de compartir-ho, no? Ganes de
1: compartir-ho. Sí.
0: I què més? Hi ha alguna cosa més aquí? És a dir, no sé si ha arribat el punt ara de que estàs fent tantes fotos, de que veus que la gent et segueix, no? Que la gent et pregunta. Has pensat, ostres, igual això puc monetitzar i d'aquí puc fer alguna cosa més interessant?
1: Sí, mira, poder parlar amb ara a la dansa fa dos mesos,
0: sí.
1: Vam parlar, mira, si podia fer una mica com el Gasó, és tot inspiració d'altres empreses, tot
0: sí.
1: Que sigui, també de Ràdio Maricel, tot i que no, Agafo una mica les fotos i ja quedarà pendent què es fa amb les fotos, si es poden vendre, si es fa un negoci, si es pot convidar més gent que vingui a ajudar, també poder...
0: Això no estaria mal, no? Perquè si no acabaràs esgotat, eh?
1: El acabaré derruït d'aquí, déu-n'hi-do.
0: Perquè l'estiu és intenset a Sitges, eh?
1: Sí, no, clar,
0: ara calor. No tens classe, ara no tens classe, et passes el dia fent fotos.
1: Sí, tot el dia fent fotos, amunt i avall, com sempre he fet, mira, des del març, que vaig començar a posar coses, que vam començar amb un petit grup, però per coses de la vida torno a estar sol. Però bé,
0: és a dir, això va néixer que éreu uns quants.
1: Sí, bueno, érem uns quants, una mica... Els que els agradava tot això, no? Uh-huh.
0: Ho han anat deixant, o què? Massa intens,
1: bueno,
0: o què?
1: Massa intens, masses coses, no? Perquè potser totes les empreses es centren, mira, faig dues coses i ja va bé. No, a fer-ho tot, de matar-se a fer-ho tot, el jazz, la dansa, les castanyoles aquí...
0: Clar, no dius...
1: Que tampoc vull que la gent a la que vaig i que m'ho demana digui no, home, no, és que pobre, home, no. Jo ho faig perquè m'agrada, la cosa és que per decisió personal acabi fet un nyap.
0: Perquè ha arribat el punt en què et demanen, en què t'escriuen, et diuen, escolta'm, sí, fem aquest acte, vine a fer fotos.
1: Sí, sí, sí, per exemple, amb la Maite Ferrer, les castanyoles aquí al Prado, van estar l'altre dia al Retiro i mira, a mi que m'agrada tot això, vaig dir, mira, escolta, vaig, passem una bona estona amb la música i mira, doncs es fa un moment, fan quatre fotos, fan uns vídeos, ho compartim amb ells i també es dona a conèixer una mica tot l'art local, no?
0: Uh-huh. Clar, és un jove ambiciós, el Manel. Ell ha començat així, ara ho deia, eh? Han anat caient alguns dels companys, potser per aquesta ambició que té ell, vol deixar escapar cap acte, vol que aparegui tot, vol les fotos, després les vol penjar, les vol publicar, les ha d'editar mínimament, òbviament, però és que no només això, la seva idea traspassa Sitges.
1: Clar.
0: Perquè tu has pensat tu el que t'agradaria, de fet ja hi han creats els perfils de Foto Ribes, sí, i Foto BNG, que seria Foto Vilanova, no?
1: Sí, llavors vam ser un dia, tot això neix de que un dia, per exemple, al jazz ens vam trobar un home que dic, mira, escolta, jo faig fotos a Vilanova, si vols podem anar a fer un dia fotos, i al cap de potser un mes, cosa així, ens vam trobar allà fent l'esmorzar a les Roquetes, ens vam trobar amb l'antiga alcaldessa de Ribes, l'Abigail Garrido, que va dir, escolta, mira, seria bo, mira, ja que tens l'empresa, que no sé si empresa perquè no monetitzo res, però de moment estaria bé que es pogués fer una mica també a Ribes i ja seria una mica promocionar tot l'art local com un turisme, que la gent pugui veure tots els actes que es fan a tots els pobles. De moment
0: clar,
1: estic sol.
0: Clar, clar. De moment no es fa perquè estàs tu sol i clar, tu et centres en Sitges.
1: De moment jo em centro
0: en Sitges. Tu, fotografia Ribes o Vilanova, de moment no hi tens interès,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, no, interès no, perquè vaig alguna vegada a Ribes sobretot, perquè
0: vius,
1: a l'escola... Clar.
0: I estudies.
1: Clar, a l'escola, potser a fi de curs vam estar allà, o jo què sé... En tot això dels indians, que tampoc vaig anar perquè tot es queda junt i amb el Corpus i això d'allò, i no es pot fer totes les coses perquè ajuntaments de la comarca, feu les coses amb separació, si us plau.
0: Ui, ho tens molt difícil, això.
1: Sí, no, això
0: ho
1: és molt difícil.
0: Ho tens molt difícil que s'adaptin a les teves necessitats. Però en qualsevol
1: no,
0: cas,
1: no sé,
0: entenc que el somni o el que t'agradaria és potser que més gent de Ribes o de Vilanova es poguessin incorporar a l'equip, no?
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: poder oferir aquest servei d'imatge, perquè no deixa de ser un servei d'imatge, no?
1: Sí, sí.
0: Dels municipis, de l'agenda dels municipis, en tot amb una mateixa, sota un mateix paraigua, no? Que és aquest garraffotografia.cat.
1: Sí, de moment vaig obrir perquè ho tinc aquí de moment, ja està posat, ja de moment està la fitxa posada, ja més endavant, si vull començar, si tinc l'equip, si tinc els recursos,
0: ja, veurem,
1: ja començarem, ja veurem.
0: Escolta'm, què és el que més t'ha agradat fotografia fins ara?
1: Ui,
0: de Sitges?
1: Estar a prop de la gent que sempre potser havia admirat, no? Com per exemple tu, Carola.
0: Ah, oh, gràcies.
1: O mira, amb tothom que hi havia estat, per exemple, ara he conegut molta gent, no sé, ara amb el Retiro al Prado, a l'Ajuntament, a Carnaval...
0: Però de quin acte? És a dir, no sé si hi ha algun acte, per exemple, el Corpus és molt,
1: el Corpus,
0: és molt fotografiable, no?
1: Sí,
0: i és molt fotogènic,
1: molt,
0: no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha algun acte, o si fins i tot hi ha algun acte que t'ha sorprès, t'ha dit, ostres, això no em pensava que seria tan fotogènic i ho és.
1: Mira, la màgia de la fotografia, que potser hi fas 40 malament i fa una que es dius...
0: Aquesta està escolta, bé, no?
1: Aquesta està... per posar-hi l'eco.
0: I qui t'ha ensenyat a fer fotos?
1: Mira, ho he fet jo sol.
0: Tu sol, eh?
1: Fins
0: autodidacta, eh?
1: Sí, sí, a la Fèria d'Abril del Retiro, no? Que va haver-hi els jardins, que van fer-hi festa, fins i tot no sabia dir tot com funcionava la càmera, perquè jo m'esperava 2-3 segons, i després vas descobrir que per un foradet de la càmera, si fas així, pots fer moltes fotos seguides, i queden millor, queden enfocades, i dic, ostres, porto un mes o dos fent el Canelo, tu.
0: Si estàs aprenent, diguem, sobre la marxa, eh?
1: Sí, ara ho tinc tot una mica més clar perquè sé tot les... Ara no trobo la paraula, però les freqüències,
0: sí,
1: les que podem fer fotos, com posar les fotos perquè surtin més enfocades, per on surti més fotogènic també, i, bueno, de moment vaig aprenent, de mica en mica.
0: Quin lloc de Sitges és el que més t'agrada fotografiar? Tu que t'has mogut per tot el municipi.
1: Ui, això difícil. Difícil.
0: Va,
1: és...
0: digue'm un que t'agradi molt. Racó de la Calma.
1: Racó de la Calma, per exemple, perquè sempre es pot fer una foto, un vídeo, perquè...
0: Sempre queda bé,
1: és
0: no?
1: És molt bonic, sempre queda bé. Sitges és això, sempre queda bé. O també el Baluart, a la plaça de l'Ajuntament, que hi ha tot... o el Cap de la Vila, que sempre que hi vaig faig una foto, dec tenir 40.000 fotos del Cap de la Vila, i sempre les faig d'una manera diferent, perquè o és al matí, a la tarda, a la nit, a punt que sigui, nublat o sense, o a mica un entremig, fa una calor que et mors, o a lo millor fa un fred que pela.
0: Escolta'm, et veurem per Festa Major, per Santa Tecla fent fotos?
1: Esclar, mira, a Carnaval potser no, perquè...
0: Carnaval no?
1: Carnaval potser no, perquè tinc una escola com d'aquell que diu el Tintero, algun acte sí, òbviament, però serà en un altre paper.
0: Ah?
1: En un altre paper, potser.
0: Amb el Carnaval, que hi participaràs
1: sí,
0: o què?
1: Bueno, d'alguna manera, esperem les entitats, a veure com...
0: Ah, molt bé,
1: vaja. Doncs... molt les entitats perquè també és això perquè...
0: Home, les entitats els interessa, no?
1: Clar,
0: que hi hagi gent que fotografi tot el que fan.
1: Sí, mira.
0: Sobretot si ho fan gratis, que entenc que de moment no està
1: sí,
0: fent
1: sí,
0: gratis.
1: Sí, sí, de moment sóc jo que faig gratis.
0: Aquest és el tema, és a dir, potser en Joan Manel això ha començat com un hobby, igual arriba un dia que dius, escolta'm una cosa, aquí començarem ja... A demanar dinerets.
1: Calés, sí.
0: Sí, sí. En tot cas, Joan Manel, per trobar-te a Fotositges, no? Instagram.
1: Fotositges.cat Instagram, perquè va haver-hi un problema que no ho vaig pensar, perquè jo tinc... M'ha fet gràcia perquè vaig comentar un dia a ma mare que mira, jo sempre tinc ment de polític, perquè vaig fer Fotositges i de sobte...

0: quan, perquè ara amb tot això se'n va la gent bé o se'n va gent que estimes molt i que sempre ha estat al teu costat, que t'ha...
1: Però em
0: per
1: deies
0: exemple, jo, ma
1: abans, mira,
0: germana.
1: d'una tragèdia terrible com és la de perdre una germana petita,
0: Sí.
1: n'has tret una cosa bonica.
0: N'he tret una cosa positiva, sí, que li deia sempre a ma mare, no sé què treure positiu d'aquí, perquè això és ben dur, perquè te'n recordes de cada moment. I després, clar, després anar a l'institut, anar a l'institut i veure, en aquest cas, totes les noies que han crescut i estan amb energia i positivitat, no totes, perquè és clar, perquè adolescència és difícil, i us ho dic per experiència. Veure amb un pla ma germana, vull dir, ma germana sempre la degradava a l'escola i no va poder assistir-hi gairebé mai, perquè amb tot això de l'hospital sempre hi havia una excusa per fer que anés a fer proves, perquè ma germana va ser una mina de conejillo d'Índies, no? Una mica de prova que no va sortir de tot bé i la prova va
1: Bueno,
0: acabar en una negligència i tot
1: sí.
0: això. Però almenys he tret una cosa positiva i ara puc estar feliç, puc conèixer gent, ja veurem com
1: I és una
0: durarà.
1: manera bonica de recordar, no? O sigui, al final jo
0: Sí.
1: penso, o el que jo estic entenent, Joan Manel, i amb això a veure si acabem, és que tu li estàs ensenyant-nos i fent-nos veure que la fotografia et permet recordar, no?
0: Sí,
1: Doncs
0: sí, sí.
1: persones, moments, situacions que has viscut i que potser ara, lamentablement, doncs no les pots viure, no
0: Clar.
1: les tens, però la fotografia et permet reviure, no? Aquelles
0: Reviure els
1: persones que
0: moments.
1: ara, per exemple, no tens, o aquell moment estupendo que vas viure i que potser no tornaràs a viure mai més, però la
0: Clar.
1: fotografia et permet com tornar a aquell moment.
0: Tornar a viure-ho tot des del primer pla, per exemple, en vas a un lloc, faig la foto, mira, escolta, això no hi era igual fa
1: Clar,
0: cosa de 6 anys,
1: clar.
0: o mira, aquí hi era amb tal persona, o... És tot això, no? Revius tots els moments que t'han fet feliç.
1: Doncs escolteu, si el voleu fer feliç, l'únic que heu de fer és seguir fotositges.cat,
0: I
1: seguir-lo.
0: trucar pels esdeveniments, eh?
1: Exacte.
0: Aprofiteu entitats sitgetanes, que de moment ho faig gratis, eh?
1: Aviseu-lo i vindrà a fotografiar-vos. A més, i tindreu aquest record per sempre més, que és el que fa el Joan Manel, que és captar records i moments. Joan Manel, un
0: Molt
1: plaer.
0: bé. Igualment,
1: Ha passat
0: Carola, moltes
1: ràpid?
0: gràcies. Sí, mira.
1: Ha passat ràpid, t'ho he dit, que passaria ràpid.
0: Sí, una
1: Vinga,
0: mica.
1: t'anirem seguint.
0: Vale, moltes gràcies a
1: Gràcies.
0: tot. Moltes gràcies per l'oportunitat i que vagi molt bé.
1: Un plaer.

0: Demà serà el darrer servei de Cal Noi. Quina llàstima, eh? Tots aquells que hem trepitjat alguna vegada aquest establiment sitgetà, ja sigui menjar xató o bull de tonyina. Bull de tonyina, eh? El bull de tonyina de Cal Noi. És dels poquíssims, poquíssims establiments a Catalunya que encara servien bull de tonyina. Doncs demà serà el darrer servei d'aquest establiment, tot i que el proper dia 7 em faran com el comiat festiu amb amics, clients habituals, etc. I serà el dia 7 perquè Cal Noi es va obrir un 7 del 7 del 77. Així, un dia, per tant, perquè no li agradi el 7, eh? Aquell dia es va obrir i es tancarà un 26 del 6 del 2026. I aprofitant aquesta situació i també com a homenatge, record i agraïment al Noi i a la Rosa, en Mingo i a la Rosa, avui el que fem és recuperar la conversa que vaig tenir ara fa uns anys, aprofitant que coincidia que feia gairebé 45 anys que obrien portes. Els deixem amb el Noi i la Rosa i Cal Noi.
1: I quan parlem de Cal Noi, parlem del Mingo López i de la Rosa Carbonell.
2: Exacte.
1: D'aquest... Són les dues persones que, amb l'ajuda dels fills, evidentment, doncs, han tirat el negoci endavant.

0: fan des de fa ja uns quants anys.
1: 44 farà el 7 de juliol, perquè el 7 del 7 del 77 es va inaugurar
0: com
1: Cal
0: no,
1: Noi.
0: Com per no agradar-te el 7.
1: Exacte, com per no agradar-te aquest any el 7. Ho va fer, en aquest cas, en Mingo, que tothom coneix per Noi, perquè a mi no em va deixar dir-li Mingo ni Domingo. Diu que Noi, que ja fins i tot els nets li diuen a Vinoi. Per tant,
0: doncs vinga.
1: El Noi va inaugurar aquest establiment amb el seu germà en el seu moment, i al cap de molt pocs anys, el 81, es va casar amb la Rosa, i de seguida la Rosa va entrar al negoci
0: de ple
1: i amb la, diguem, amb l'avantatge o la facilitat de que ells vivien o viuen encara al mateix edifici, al pis de dalt, i això li permetia a la Rosa doncs conciliar, no? Un pis a dalt que en els seus inicis, abans de que es casés amb la Rosa i que fessin família, era un local social, era el local social dels castellers, el local social de la pesca esportiva, era el local social de la Unió Esportiva, penso que em va dir,
0: sí.
1: És a dir, era un local social.
0: De moltes entitats que hi anaven a fer allò, vida social, diguem-ho així.
1: Exacte, i després baixaven al bar.
0: Uh-huh.
1: A jugar cartes, a beure, i és un bar que... tot i que és un bar d'aquests dels de tota la vida, no? I que trobem també la cuina de tota la vida, la cuina casolana, els plats més tradicionals com els callos, els peus de porc, el bull de tonyina, que és un plat que gairebé no se'n fa. És un bar que ha sabut també anar evolucionant, perquè ens explicava la Rosa que, clar, abans la cultura del bar en general ha canviat molt, no? Aquest era un bar que estava també rodejat d'un entorn molt obrer, i anaven molt els treballadors en aquest bar, però clar, ara ha quedat en un carrer, que és el carrer en el que està, no? Però que està una mica desolat, és a dir, no hi ha negocis al costat, ni és un carrer que et vingui de pas. Si vas a Cal Noi, i vas.
0: Vas a Cal Noi.
1: Exacte.
0: Sí,
1: no passeges per allà. I malgrat això, malgrat aquesta evolució del barri, no? I que tot aquest entorn més obrer i de treballadors ha anat canviant i ja no està allà, i de que a l'inici potser era més com de tapes i bueno, era un bar d'aquests d'esmorzar calent o esmorzar de forquilla, ha anat evolucionant i ha sabut també conquerir el públic jove, no? A un públic més jove que hi va ara, doncs, per tastar plats tradicionals i per una mica tenir o recuperar aquell sentiment de bar de poble, de sitgetanisme, perquè entres allà un petit Sitges allò.
0: Por los cuatro costados, com es diu en aquests casos. Ja no només el xató, que ara en parlarem, sinó la famosa brasa dels dissabtes al matí. I clar, una miqueta lligant amb el que deies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bueno, petits canvis que van anar introduint a poc a poc i que a més els van anar introduint sense gaires aspiracions, perquè això de la brasa ho van començar allà al pati, al darrere, amb el capó d'un cotxe, m'explicaven. I clar, els hi va funcionar i han anat creixent. És que al final són un matrimoni que van començar a treballar molt fort, perquè han treballat això sí molt, moltíssim, i han dedicat moltes hores i encara hi dediquen moltes hores, i no ho van fer mai amb grans aspiracions ni grans pretensions, però escolta'm, 44 anys.
0: Sí, sí.
1: I 44 anys i una pandèmia, que es diu aviat.
0: Es diu aviat.
1: Perquè tal com està la restauració, que et puguin dir, hem arribat fins aquí i mira, ara ens hem adaptat i hem fet això del takeaway, del menjar per emportar, i els està salvant, no? I doncs, caram, diu també molt d'una manera de fer, no? Probablement d'això, de no tenir grans aspiracions, grans pretensions, sinó simplement anar fent, anar vivint, anar fent les coses bé, que la Rosa diu, a mi m'agrada fer les coses bé, si les puc fer bé, m'agrada fer-les bé. Però, doncs això, no grans exquisideses en el sentit de, no exquisideses, perquè exquisit ho és tot el que tenen, però no coses molt cosmopolites o intentar, sinó el de sempre.
0: Ras i curt, no hi ha gairebé res de postureig,
1: no.
0: En aquests casos.
1: No, el postureig a Cal Noi no existeix.
0: Ara que el postureig està tan...
1: Tan de moda,
0: diguem-ho així. Si van a Cal Noi, trobaran habitualment a la Rosa entre fogons i el Mingua al darrere, de la barra.
1: Exacte, sí, eh? Sí. És el, són els rols que acostumen a tenir, tot i que és intercanviable, perquè
0: sí,
1: són ells dos, bàsicament.
0: Sí.
1: Són ells dos amb l'ajuda dels fills que han anat passant, d'un nebot, que els ajuden, però són ells dos. Uh-huh. Són ells dos i, per tant, sí que és veritat que d'alguna manera qui porta la batuta, la cuina, és la Rosa, tot i que en Mingú, tot i que no sabia fer ni un ou ferrat quan va començar, m'explicava, doncs també ara ho té per la mà i controla també els fogons.
0: I que el noi va directament relacionat al xató.
1: Sí. Sí. És un vincle indissoluble, o és una relació que ja no es podrà desfer. El xató d'aquell noi s'ha fet popular, s'ha fet famós perquè és bo, bàsicament.
0: Ara diríem allò de s'ha fet viral.
1: Sí, exacte. Sí. I va començar, de fet no recorda ni ell si va, quan va ser que va començar, deien que de fet xató s'anava fent. La recepta del xató que fa aquell noi és la recepta del pare de la Rosa, per tant de l'Eduard Carbonell.
0: De l'Eduard Carbonell, sí.
1: I com ella escoltaran que va dir, que ens va donar el titular de l'entrevista, i és que el secret, que no hi ha secret pel xató, que el secret del xató és no posar el que no toca. Ni tomàquet, ni pa, ni en el seu cas avellanes. Clar, què diu ella? Al final és la que explica. Òbviament, si a tu t'agrada molt picant, doncs li posaràs més all. Si t'agrada el gust de l'avellana, doncs posa-li l'avellana. Però, i d'aquí també una mica que el xató es pugui adaptar també als gustos de cadascun. Uh-huh. Però ella fa servir una recepta, que és la que va heretar del seu pare, i el seu pare li deia, nena, no posis el que no toca. I ella ho ha seguit a rajatabla.
0: I allò va quedar i...
1: I va triomfar, perquè i continua triomfant, perquè li fan encàrrecs de xató a mansalva quan arriben a aquestes èpoques. A més, fan també una cosa que jo crec que li dona molt valor, i és que només el fan per temporada, no tenen xató tot l'any, que això és una cosa que ara també és com que vas als restaurants i menges de tot l'any, carxofes tot l'any, xató tot l'any, doncs ells ho fan per temporada, per tant comença cap al novembre i acaba cap a la primavera,
0: sí,
1: més o menys, i comença quan la carxofa ja és bona i poden posar la truita de carxofa, per tant, i això d'alguna manera també ho fa més especial probablement, no? Perquè saps que només menjaràs aquell xató.
0: Durant aquella època determinada de l'any tindràs un bon plat de xató.
1: Exacte, que és aquesta, que és per Carnaval. De fet, avui no hi ha millor dia en tot l'any per menjar xató que avui.
0: Fora bo preguntar, quan passi Carnaval, quantes reaccions de xató hauran arribat a fer.
1: Sí.
0: Amb aquest Carnaval, que serà com serà, evidentment, i en què, bé, les famílies haurem d'estar a casa, no podrem anar de xatonades, però no per això s'haurà de renunciar al xató.
1: No,
0: podrem anar, entre d'altres, a Cal Noi.
1: Sí, i a reservar-lo, i el fan, i de fet estan tenint moltes comandes. En un Carnaval normal, la quantitat de xatós que arribaven a fer en una setmana de Carnaval normal superaven el 500.000.
0: Uau, déu-n'hi-do.
1: I de truites també, eh?
0: Sí, 500.000
1: de xatós i 500.000 de truites. Òbviament aquest any intuïm que no serà tan gran, perquè òbviament doncs, no es fan la xatonada, ells servien la xatonada de la grupa, que aquest any també la serveixen, per cert, tot i que cadascú se la menja a casa seva.
0: Evidentment.
1: Però, per tant, no serà tan abundant, diguéssim, ni en faran tants, però en faran. I, de fet, quan vaig anar a veure'ls, que va ser aquesta mateixa setmana, estaven cuinant carxofes, preparant les carxofes per la truita.
0: En el ajo.
1: De fet, sentiran, clar, al final el botigues de sempre, jo crec que també té el valor de que d'alguna manera ens traslladem allà o intentem traslladar-nos allà on al lloc dels fets, no? Per una mica entrar en l'ambient. Uh-huh. I clar, vaig anar a Cal Noi, i Cal Noi és un bar.
0: Clar.
1: Per tant, hi ha un moment en què sentiran un rellotge, que és el rellotge de Cal Noi que marca l'hora, i hi ha un altre moment en què desperta un extractor i durant uns minuts els acompanya un extractor de fons, perquè és que estaven cuinant.
0: Estava allò en el lugar de los hechos, com es diu. 10:41 del matí. Passarem de les 11, però ja ens ho permetran. Creiem que val molt la pena per endinsar-nos en aquest món tan particular que avui ens apropa la Carola a Cal Noi amb el Mingú i la Rosa.

0: La barreja surt més bona i el client deixes content.
1: Bé, sóc a casa, a Cala Rosa, Cal Domingo, però si ho dic així ningú sabrà on sóc. Però sí que Cal Noi, tothom no sabeu on sóc. Que la història de Cal Noi, d'aquest establiment, quan comença?
2: Ui, comença a l'any 77.
1: L'any 77? Set. Fa 43 anys, 44 fa ara.
2: Quasi.
1: I com comença?
2: Pues comença que jo treballo a la paleta i llavors ma germà em va proposar d'obrir aquest bar. I llavors, com que jo sóc el petit de 8 germans, i a casa sempre havia dit el noi, i m'he quedat amb el noi. I llavors no he posat Cal Noi. I llavors vam continuar ell i jo, llavors quan jo em vaig casar, ho vam comprar. I llavors aquí estem des de llavors.
1: Per tant,
3: Des del
2: 81 fins ara estem tots dos. Jo he tingut a ma mare, quan vam començar, vaig tindre ma germana que ens ajudava, fins que em vaig casar. Quan em vaig casar, pues, ja el negoci ho portem tots dos.
1: Per tant, el 81, Rosa, vas entrar tu.
3: Bueno, jo el 81 vaig casar, sí. I entrar aquí ben bé a fer coses va ser quan el 86 o així, que ja tenia jo dos criatures, però ja el tenia al pis a dalt, doncs m'ha donat molt de joc per poder estar a casa i a la feina com si fos una cosa sola. Jo sempre dic que m'ha anat molt bé, perquè coses que no hagués pogut fer, no ho hagués pogut fer, hagués necessitat més ajuda, el pujar i baixar cada dos per tres, pues, si tenia que atendre la canalla, si aquí no hi havia feina, o al revés, si aquí hi havia feina i havia de baixar, doncs a mi m'ha anat bé.
1: I el teu home, quan el coneixes com a Domingo o com a noi ja?
3: Jo crec que com a noi. És més, jo quan encara no sortia amb ell, jo vaig estar a la inauguració d'aquest bar, perquè jo per edat em relacionava amb un nebot d'ell, sí. I em va convidar a venir a la inauguració del bar.
1: I la recordes? La recordes?
3: Recordo portar un got de plàstic amb cava a casa per la meva mare. Sí que ho recordo com si fos ara.
1: I en Domingo,
2: en
1: noi, què recorda d'aquell dia?
2: No sé, perquè vaig agafar el gastatge que no me'n recordo. Bueno, vam estar aquí fent la festa, quan vam tancar, que vam estar molts amics del poble, amics meus i gent coneguda, se'n vam anar al cine al Retiro. Se'n vam anar al cine a dormir. Perquè anàvem tan contents tots que no sabíem què fer. Se'n vam anar al Retiro a dormir fins l'endemà.
1: Sempre havies pensat que acabaries portant un establiment, un bar d'aquestes característiques?
2: No havia pensat mai, perquè jo vaig començar aquest ofici amb 13 anys. Vaig començar al carrer Sant Josep, a la bodega La Bota, que era el bar que muntava el Pilili, l'Antonio del Campo, i llavors, com que l'Antonio del Campo i ma germà eren molt amics, vaig començar allà, l'any 65. Que llavors hi havia el Pimpollo davant, després van canviar el nom a Superpollo. I després d'agut això, pues, vaig estar amb en Pere Cortià de la bodega Vinyeta i la carrer Sant Sebastià,
1: sí.
2: I llavors quan aquí havia un supermercat que era del cunyat de ma germà, i quan va marxar d'aquí, pues, ma germà em va oferir d'obrir el negoci aquest. I vam estar aquí tots dos fills que ens vam casar, i llavors hem continuat tots dos.
1: El teu germà, aleshores, en quin moment? En el moment en què ja et cases i entre ella,
3: sí.
1: El teu germà ja, diguem, surt del negoci, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja us quedeu tots dos. I en quin moment, és a dir, quan inaugureu el local, com us imagineu o què penseu, com voleu que sigui aquest local? Què és el que voleu que sigui?
2: Bueno, aquí, t'ho explicaré, aquí a dalt, al pis, en aquella època, teníem els castellers de Sitges en una habitació. En una habitació teníem l'Unió Esportiva Sitges, el menjador...
3: Era
2: teníem,
3: com el local social.
2: Era el local social, diguéssim, de tot el poble. Hi havia els caçadors, hi havia l'esport ciclista sobrense, la pesca esportiva, o sigui, la Blanca Sugur, o sigui, tot de dalt. I ara, quan vam casar, que vam comprar la casa, ens vam dir que ens feia falta.
3: Però, esclar, aquí freqüentava la gent així, els treballadors, les societats que s'ajuntaven, feien...
2: Clar, els castellers, el local social el tenien els castells aquí, i llavors ensenyaven aquí a la plaça els castellers de Sitges, diguéssim, no? Llavors, per motius de política, que se'n va anar a fer punyetes per,
3: bueno,
2: per
3: el que sigui, no? El que passa que aquí sempre es va muntar com un bar d'esmorzars de calents.
2: Sí.
3: Ara en diuen de forquilla, però abans era esmorzar en calent. Els típics plats de callos, els peus de porc, les botifarres amb mongetes i unes quantes tapes. Era un bar més... no sé com dir-t'ho.
2: Sí,
3: s'ajuntaven bueno, sí, cambrers i feien la partida.
2: Venien els familiars, venien els cambrers del Calípolis, els dos de Ramar, tota la gent venia aquí. A la tarda feien la partida del Ramiro i tot això, no? Però era un ambient, diguéssim, familiar, diguéssim, no?
1: Era com molt el bar del poble, no? La gent de Sitges,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: La gent se sentia com a casa aquí.
2: I llavors, per l'època, per les circumstàncies, vam començar a fer la barbacoa al pati, amb un sogre, una barbacoa d'aquelles petitetes, i actualment ja és el que tenim.
1: Sí.
2: Llavors, el pare, al mitjan de son pare, vam començar amb el xató.
3: No, ja el feia...
2: El feien, però no...
3: No, el que no passa és que el xató es va començar, es feia, perquè la Lola,
2: la meva feia,
3: cunyada, ja el feia. Sí. Després, el que passa és que a mica en mica ens van encarregant, els primers que ens van encarregar una xatonada així, de 25 persones, que llavors era una cosa grossa, era la primera junta de l'agrupació.
2: Sí.
3: És a dir, que el de l'agrupació ve de lluny, que els hi fem nosaltres al xató.

0: una mica aquest esperit s'ha mantingut amb el temps, no? Sí. Malgrat que entenc que hi ha molta evolució.
1: Sí, sí. No, hem anat mantenint, clar, 44 anys, avui dia, qui aguanta? A més, aquí, aquí el local aquest, aquí, per exemple, hi havia la Telefònica, hi havia la SEAT, hi havia en Miravent, hi havia en Julián, i aquí...
2: Hi havia molts treballadors.
1: Hi havia molts empresaris.
2: Molta moviment.
1: Distribuïdors, ara no hi ha ningú. No hi ha Telefònica, no hi ha la SEAT, no hi ha ningú. I anem a aguantar perquè són del poble, es coneixen, i la gent que ve aquí és gent... No vivim del turisme. I dins de la gent del poble.
0: Clar, o sigui, en aquests moments aquesta ubicació no seria la més idònia per tenir un establiment d'aquestes característiques,
2: veure,
0: potser.
2: A veure, aquí estem amb allò que sempre diguem els que estem per sobre la via. No estem tan lluny, però la barrera psicològica de la via és que estem
1: sí,
2: en un altre món.
1: Jo em trobo amb gent que me trobo al carrer Sant Francesc, diu, cony, és que puja allà dalt. Dic, que no vas a l'ambulatori? Sí, però un altre lloc, però estem a mitjà de camí. O sigui, no s'entén. Per dir-te algú, un que està, que viu al carrer Mossèn Llopis. Jo vaig a esborrar, no sé, a la plaça Espanya. És que a casa teva està molt lluny. Escolta, no està tan lluny.
2: És psicològic.
1: És psicològic. Pujar aquí dalt costa molt. I a més, aquí dalt sempre s'han tingut com a...
2: com si fóssim d'una altra,
1: no,
2: d'una altra categoria.
1: Som de
2: que pots, jo... donar, pots donar qualitat, però has de donar més bon preu, perquè sembla que no tens la categoria dels que estan al costat de la platja. I em sento dir-ho que en producte i en qualitat potser tenim més qualitat que molts locals més al centre. Però bueno, la gent que ja ha vingut aquí ja ens coneix, ja sap el que tenim. Ens basem en aquest tipus de plat més d'abans, més de cuina casolana, els peus de porc que costen de fer a casa, que hi ha gent gran que a casa no se'ls fa i se'ls ve a buscar.
1: El bull de tonyina, un plat molt que aquí Sitges, actualment sembla que no fa ningú, el fem nosaltres. O sigui, la gent avui ha vingut un parell que diu que ven, no sé qui són, ha vingut a dinar, i li dic, bull de tonyina, posa, que havia menjat a l'Ametlla de Mar. Un poble mariner, diu, però per aquí Sitges no he sentit mai anomenar.
2: No, perquè diu que, esclar, és un plat que no es troba a tots els pobles.
1: I que té molta feina.
2: Però bé.
1: Però bueno, aquí també he tingut molta gent del poble, que per desgràcia s'ha anat.
0: Que no he preguntat per això, pel client, no? És a dir, si també hi ha hagut evolució amb aquest client, no? Si també,
2: a veure,
0: ara
2: jo
0: et puc dir... Ara
1: deuen
0: venir més jove, s'ha rejuvenit la clientela.
1: Sí, aquí està el problema.
2: Sí, la veritat és que està costant, però és veritat que ara hi ha gent jove que comença a provar aquest tipus de guisats perquè estan acostumats només a la pizza i a les coses ràpides.
1: I a les hamburgueses.
2: I si van tastant, es comença a rejuvenir, perquè és veritat que fins ara eren gent gran, gent que saben aquests plats, que són com a casa... Però sí, és veritat que sembla que hi ha gent jove que comença a tastar coses.
1: Bueno, i s'han de començar a menjar aquesta gent jove, perquè no és per res. El meu net, el nostre net, l'Arnau, aquell escall,
2: els peus de porc,
1: aquell, en 5 anys, un dia entra aquí, un dissabte al matí entra, diu, hola, avi, dic, hola, Arnau, què vols? Seu a la barra i diu, avi, que tens un client aquí, eh? El que vol, senyor. I posa'm una llimonada, 4 musclos i 4 cargols. Li poso, menja, diu, avi, vine. Diu, i això què? Dic, són callos. Diu, que pots posar 4 per provar? Dic, oh, per què no? Li poso, aquí, avi, vine cap aquí. Dic, què vols, Arnau? Posa'm un tàpet de callos que me'ls la portaré cap a casa. I des de llavors, quan entra per la porta, el primer que demana són callos.
0: Clar.
1: I tenia 5 anys. Ara té que en farà 10, no?
2: Té 9.
0: Us fa una mica de llàstima, això? El fet de que aquesta cultura gastronòmica, que també forma part una mica de la identitat, no? Del municipi, de la nostra
2: sí,
0: identitat local,
2: sí, però
0: es perdi.
2: Però també és veritat que els pocs que ho descobreixen, ho veus que t'ho agraeixen, que troben el plat bo, que... que no, no. Si aquí... és com un descobriment i llavors val la pena, només que pel que ve et diu què boca estava i quin plat més net que deixa,
1: no, no,
2: ja nosaltres...
1: No, allò és el plat que et deixen, que els plats et deixen i la gent pues, amb el xató no és per res, però té la matracada.
0: Ara de seguida parlem del xató, eh? M'expliqueu... Ah. A veure, el truc no me'l direu, però m'expliqueu coses del xató, però... cuinàveu abans? És a dir, abans de començar a treballar, el noi cuinava?
1: No, jo no, mai, ni ho sabia ni fer no
0: ho farà. És a dir, has après a cuinar a mida...
1: No, de mica en mica n'aprenent. Ella ha après a son pare, ella m'ha ensenyat a mi, tots dos he anat aprenent de l'altre.
0: Rosa, i tu pensaves o t'imaginaves que acabaries treballant en un establiment com aquest, com aquest noi, en una cuina cuinant?
2: No. La veritat és que... Jo tenia prohibit pel metge des dels 18 anys d'agafar una feina d'estar tot el dia dreta. El que passa que les coses venen com venen, per un problema de varius i coses d'aquestes. M'he hagut de cuidar una mica més, però bueno. Però si és veritat que la passió per la cuina el meu pare me la va inculcar i m'agrada cuinar. Jo aquests dies dic que la pandèmia, els mesos que hem tingut tancats, jo he disfrutat cuinant plats que normalment no tinc temps de cuinar. A mi m'agrada. I
0: ha anat creixendo? És a dir, aquest amor per la cuina...
2: Sí.
0: Amb el pas del temps ha
2: sí.
0: anat creixent?
2: Sí. Sí. I soc perfeccionista i a vegades tenim baralles, perquè m'agrada fer les coses una mica ben fetes. Dic, si les puc fer bé, per què no ho faig? I sí, jo, a mi m'agrada la cuina, a mi m'agrada. I...
1: Ara quan fa els postres també pels dissabtes, la gent diu que per què no tanqué el bar i posem una pastisseria. Molts ja bueno, dit.
2: Perquè són pocs postres casolans.
1: Sí.
2: I esclar, sempre... Jo crec que les coses casolanes es comencen a valorar.
1: Hi ha gent
2: perquè hi ha molt plat sofisticat, però fins a quin punt a la gent que no té temps de cuinar a casa el que vol és un plat com el de casa. Què és el que fem aquí? Aquí fem plats com si els cuinéssim per casa nostra. I potser això ens defineix.
1: I la gent t'ho agraeix. Hi ha uns nois que venen a treballar aquí, que són de, no sé si són de Vilanova, no? I venen cada dia i diuen, ai, esto está muy bueno, y esto está riquísimo, y esto, jolín, y esto que está bueno, y esto... És com si ho hacíamos como para casa, ho fem com si fos per casa. I hi ha un de Vilanova que ve a durar cada dimarts o cada dijous, depèn. I m'ho diu, noi, és que aquest esborrar que poses tu, el preu que cobres i la qualitat, la gent tindria que vindre agrapats aquí. Em diu en Jordi. Em diu, eh? Diu, no, ven aquí.
0: Aquesta és la millor satisfacció?
1: Clar.
2: Sí. Sí.
1: Pues jo és que et diguin...
2: El plat net és la millor satisfacció.
1: Clar.
2: Jo sempre ho dic.
1: Com, per exemple,
2: i el que tornin, el que vinguin un dia i tornin un altre dia.
1: A mi no. Em diu, oh, que fes propaganda al xató. A mi la millor propaganda que hi ha és aquesta.
0: Aquesta és el paladar, eh?
1: El paladar. La gent és la millor propaganda.
2: El que s'ho digui la gent. Nosaltres hem crescut amb el xató perquè la gent ha anat fent córrer que el nostre xató...
1: Mira, el xató de Cal Noi se l'ha menjat els dos francesos. Se l'han menjat a l'Oronyo. Se l'han menjat a... Com es diu?
2: La Bisbal d'Empordà.
1: La Bisbal de l'Empordà. O sigui, a part d'aquí...
2: Se l'han emportat per menjar els francesos.
0: Sí. És un xató que s'ha exportat, eh? Ha sortit de Sitges,
1: sí, sí, sí.
0: Eh?
2: Sí.
0: Ha sortit de Sitges el xató del Cal Noi. Va, doncs vinga, anem a parlar del xató de Cal Noi. El primer dia que es fa xató en aquesta casa és no. Ja el primer any o no? O quan comenceu a fer xató?
2: Jo no t'ho sabria dir, perquè jo quan vaig començar aquí vaig començar a seguint les passes de la meva cunyada i aprenent d'ella,
1: el xató, sí.
2: I ella ja el feia. És a dir, el que passa que jo també, com a anècdota, et podria dir que a mesura que anàvem passant els anys i havia de fer més quantitat de salsa, vaig cremar dos o tres túrmics dels normals, perquè clar, fèiem una olleta, a mi que aquella olla va ser més gran i al final vaig tenir que anar a parar els túrmics industrials. Bona, a mi no em facis fer un xató per quatre persones perquè no l'he fet mai.
1: No, un dia vam ir de dos matrimonis a dinar, o a sopar. I aquella senyora em diu, aquest està bo, però jo el faig més bo. I jo li dic, senyora, que vostè digui. Diu, però en farem xató per quatre i en farem per 400. A veure com li queda. Diu, home, això ja... O sigui que... clar, si fas per 4, fas per 4. No és el mateix que fer per...
2: Jo sempre dic, i sempre repeteixo el mateix, el xató més bo el que és el que es fa un. Perquè si a tu t'agrada més picant, n'hi posaràs més. Si t'agrada el vinagre, n'hi posaràs més. Si no t'agrada els alls, n'hi posaràs menys. El xató no té cap secret. El secret del xató és no posar coses que no toquen. És l'únic secret.
1: Nosaltres tenim un client que no era fer el xató a sa mare. Només, sa mare. Ell no volia xató del lloc. I un dimecres a senda va agafar la vida a buscar xató i se'l va portar a casa seva. I la mama li va dir, nen, com t'has comprat això? I jo, tal, pues, t'ho dic, pues no te'n faig més. El vas buscar allà. I ja, fins avui dia ve a buscar aquí.
0: Ja deixat, la mare ha deixat de cuinar xató.
1: Sí, sí, ja no va fer més xató.
0: Perquè ja ha reconegut que és més bo d'aquí que el que feia ella.
2: No, hi ha un altre tema. El tema preu. El tema preu, que si és car, que si és barat. Els productes de qualitat són cars.
1: Clar.
2: Aquesta senyora, que sap el que valen les coses, va veure que la qualitat preu que nosaltres donava era molt bona i que no calia, perquè si ella el feia a casa seva, segur que entre la feina de fer-lo i comprar els ingredients li sortiria igual o més car. Clar, això hi ha molta gent que no coneix el xató, que no ho entén. És una ensalada, no és una ensalada. Els productes que porten el que porta el xató, no n'hi ha cap de barat. Les anxoves han de ser salades, la tonyina ha de ser salada, les nyores ja sabem el que valen. Ara hasta els alls valen un munt. El bacallà, jo no puc amb els bacallars que semblen fregalls. Jo ho sento, jo gasto un bacallà que sigui maluset. I els ingredients del xató els sabem tots. El que acabo de dir, més les ametlles, les nyores, els alls, oli vinagre,
1: l'oli d'oliva...
0: És a dir, el xató de Canoi no porta cap ingredient secret, eh?
1: No.
2: L'únic que té el xató de Canoi és que no porta el que no toca. El meu pare em deia, nena, això no s'hi posa. Fora tomàquets. Nena, res de pa, fora pa. Clar, llavors què passa? Ha de portar ametlla. Ametlla és cara. Si tu vols abaratir el plat, també abarateixes la qualitat. No n'hi ha de secrets.
1: Avui ens han trucat, que han carregat 60 xatons
2: per la grupa,
1: i m'ha dit que hi ha dues persones que volien xatons sense gluten. Dic, el xató està tot de menjar perquè no porten pa. Ni porten... No ametlla, alls i punt de pelota.
0: Sí, que el xató de veritat és apte per celíacs.
2: Si es fa així,
1: sí.
0: Si ja variem la recepta, no? I posem
2: sí, a veure,
0: coses.
2: De veritat. A mi és el que em va inculcar el meu pare. I el que deia el meu pare anava a missa.
1: Sí, sí.
2: I aquí està.
1: Vull, i aquí no li posa que... pa, i aquí li posa tomàquet, i d'altres.
2: És veritat que qualsevol salsa romesco pots barrejar ametlles i avellanes, però l'avellana et canvia el gust. Si t'agrada, pots fer-ho. Doncs aquí està.
1: Mira, aquí venia una pubilla d'aquí Sitges que ella, que el xató de Cal Noi venia aquí i el xató, i va fer un escrit a l'Eco que ella, el xató de la seva àvia i el xató de Cal Noi.
2: El que no posa a la entrevista aquesta de l'Eco és que la seva àvia i el meu pare eren amics i feien la mateixa recepta.
1: Sí.
2: En la qual cosa, per això el nostre xató li semblava tant el de la seva àvia.
0: Rosa, com es deia el teu pare?
2: Eduard Carbonell.
0: Per tant, d'ell ve la recepta i no sé si ell també li venia de l'àvia o d'una besàvia. No sé,
2: no
0: tu saps d'on ve l'origen d'aquesta recepta?
2: No sé, perquè a casa dels pares hi havia un llibre de cuina dels anys 60 i ja hi havia la recepta del xató de Sitges amb el pastís de truites. Ja hi era, és a dir, no sé jo el meu pare, perquè a casa sempre havíem menjat xató el dijous gras i a més jo recordo de petitona que el meu pare ens feia anar a buscar xató al carrer Sant Bartomeu o a Can Juan Ramon, els dos o tres llocs que feien abans, fa 50 anys
1: a Can Mellado, sí, que el millor xató que m'he inventat jo, a part d'aquest, el de Can Mellado.
0: Anava a dir, el millor és el de la teva,
1: de part d'aquí,
0: eh? Ah.
1: Però el de Can, jo, bueno, però, jo parlo quan jo treballava a la construcció, que anàvem allà a menjar-la,
0: sí, sí.
1: I el xató de Can Mellado era boníssim, o sigui, ja...
0: Sens dubte, el vostre, no sé si dir el vostre plat estrella o el plat que més reconeixement us ha donat a nivell popular, sí. No? Potser després la gent aquí descobreix altres plats. És un plat que feu tot l'any?
1: No. No, no, fem temporada. No, temporada.
2: Nosaltres fem temporada. Temporada. Comencem normalment al novembre, més tard o més d'hora, i moltes vegades comencem tard perquè esperem que hi hagin carxofes per fer les truites, perquè ens agrada que dintre del pastís de truita hi hagi la truita de carxofa. I llavors ho allarguem fins a la primavera, depenent si Setmana Santa cau més d'hora o més tard, igual acabem abans de Setmana Santa o igual fem un parell de setmanes més després. Després les caroles d'aquí es tronxen i es fan dures i no. I després que està bé que la gent es quedi amb gana de xató per la següent temporada.
0: I quan arriba el carnaval és com el gran moment del xató, no? Aquest any vivim aquest carnaval tan estrany, però també esteu fent comandes, eh? Esteu tenint comandes, sí, sí. Ara en comentàveu aquesta de l'agrupació, que ja és una comanda històrica, però d'alguna manera parlem ara una mica també de com està afectant i com esteu portant aquesta pandèmia, aquests tancaments... tot plegat, un establiment com aquest, el que dèiem, no té una ubicació tampoc massa turística, l'has de conèixer per venir aquí, i com us ha afectat això al negoci, què us està salvant, que em dèieu que això del per emportar, no? El takeaway és el que us està salvant.
2: És el que ens està salvant.
1: Sí, està salvant.
2: Sí, perquè si a més a més tens en compte aquest últim horari que ens han posat, que s'acaben els esmorzars a 9:45, ara aquesta setmana han canviat, gràcies a Déu. Però és que la gent, encara que obris a les 7:30, a les 8 del matí no vindrà a menjar-se un plat de bull o un plat de peus de porc. Almenys han de ser les 9:30. I és que no donava per res.
1: No.
2: Sí que és veritat que he fet de... que gràcies als nostres fills, les nostres les joves, el gendre, hem fet una mica de propaganda, ens hem fet una compte a l'Instagram i ho hem promocionat una mica i això ens ha ajudat bastant a treure moltes racions al carrer. Però aquí entre el 30% d'aforament i poca cosa. Es pot...
1: No, amb el xató estem sortint bé. I ara tenim, per dijous tenim... Avui estan trucant molt la gent que volen...
0: Estan fent ja reserves,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tenim una llista allà, ja... I la grupa l'any passat eren 90.
0: Clar, perquè en un carnaval normal, sense pandèmia, quants xatós devíeu arribar a fer? Aproximadament, eh?
2: A veure,
0: un càlcul fet.
2: Un càlcul, el dijous gras podíem fer uns 250, 200-250. El divendres fèiem el casal dels avis que s'anaven a 150 més. El dissabte fèiem entre els que fèiem aquí en fèiem bastants, però també fèiem l'escola de grallers que s'emportaven uns 50.
0: Mig miler i els portes, eh? 500 i els portes.
2: A veure, jo he arribat a fer amb la setmana de carnaval només amb truita. Jo no sé si 600 o... una bestiesa.
0: I quan un fa tantes truites i tants xatós, després encara té ganes de menjar truita, de menjar xató? Jo no sé si després allò que diuen del caso de Herrero, cuchara de palo, no.
2: Almenys un dia, sí.
0: Això és tot el dia aquí a la cuina.
2: Sí.
1: Començar a les 7 del matí i acabar a la 1 del migdia. Sense parar, eh?
2: Quan havia de fer el del casal, sí. Ja no podíem obrir al públic el divendres.
0: I esteu sols? Tots dos aquí sols?
2: Sí, bueno, el que passa que el dijous gras i aquests dies així s'escapa algun dels meus fills, algun ratet, algun muntatge a tots, algun altre amb les truites...
0: Algú ha tret la mà de la cuina dels pares?
2: Tots. Perquè han après, ho han vist sempre, i moltes vegades... a mig dinar he hagut de baixar a treballar amb algú que ha vingut i llavors ells han acabat de fer el dinar a casa, vull dir, tot.
1: Sí, tot
2: a més són de bon menjar, així que sí, els hi agrada experimentar.
1: Sí, va.
2: Els hi agrada experimentar.
1: O sigui, els hi agrada en tot, els hi agrada.
0: Penseu en la jubilació?
2: Sí.
1: Jo ja porto 4 anys.
2: No, portes mitja jubilació.
1: Mitja jubilació, estic al 50%. Clar, ell és més jove que jo, estic esperant, però jo ja porto 4 anys.
0: La Rosa ha fet un sí com...
1: Sí.
2: El meu sí així raro és perquè, esclar, els 10 anys que ens portem de diferència no els hem notat fins ara, perquè ell es podria jubilar i a mi em queda molt. I, esclar, jo voldria, perquè
1: per
2: tinc fills, tinc nens, a mi m'agraden els nens, i, a veure, no és que tingui ganes de jubilar-me, però... Ja.
0: Però hi penses?
2: Sí que hi penso.
0: I algun dels fills té intenció de continuar amb el negoci?
2: No.
0: Per què? És massa dur, això?
2: Sí. Són moltes hores.
1: Moltes hores i...
2: A veure, per treure un negoci així com el nostre és estar al peu del canó sempre. Perquè si agafes treballadors aquí que has de, el que dèiem, a dalt de la via ajustant preus... I has de pagar sous i seguros, no dona per tant.
1: No, i abans es treballava, havia el que dèiem, que hi havia la SEAT i la Telefònica, aquí era un continu que treballava. Nosaltres quan vam comprar la casa va ser gràcies a aquesta gent.
2: A veure, també s'ha de
1: però
2: dir...
1: Però quan van plegar tot aquest ja...
2: I després també s'ha de dir que ha canviat la cultura del bar.
1: Sí.
2: Abans els treballadors quan plegaven anaven al bar i bevien cerveses i feien tapes. També és veritat que abans es bevia molt i ara tothom és conscient que no es pot beure tant com es bevia abans, i tampoc no es pot anar a esmorzar al bar com es feia abans. El jovent no té un sou suficientment alts com per poder-se permetre cada dia esmorzar fora de casa. I tot això es va notant. Les copes, abans es bevien licors de qualsevol sí. mena, ara la majoria de gent que s'hi ha d'agafar el cotxe després ja no beu. Ha canviat no. molt. Per això ens hem agafat aquest tipus de plat que dius, bueno, si no se'l mengen aquí també se'l poden endur, i vas compensant.
0: Per tant, intueixo que, tot i que encara queda temps, amb vosaltres acabarà aquest noi, o la idea seria traspassar-lo? No sé si hi penseu en això.
2: No.
0: No? Vol dir que traspassar-lo?
1: No, no, no, ni traspassar ni jugar.
2: En principi...
1: Jo no. I ella
2: en principi
1: no.
2: No.
0: O sigui, baixareu persiana?
1: Baixarem persiana i, no sé, per jugar, per eliminar drets de jugar, per posar el cotxe, no sé.
2: En principi no. A veure, hauria de passar algú molt gros perquè algun dels meus fills digués, pues, mare, jo continuo, però tots estan ben posicionats i jo ho entenc. Qualsevol feina de dilluns a divendres és millor que totes les hores que nosaltres ens passem aquí.
1: I això és aquest ofici perquè jo no sé fer més. Perquè jo vaig començar en 13 anys amb aquest ofici i és el que he fet sempre.
0: I què és el millor d'aquest ofici?
1: El millor?
2: Jo crec que el contacte amb la gent.
1: Que el contacte amb la gent segons quina gent. Perquè hi ha gent que... Sí, home, us has de dir... Tens gent que t'aprecia i t'ho accepta, i alguns que són torracollons per anar malament, però el contacte amb la gent és molt bonic, tractar amb la gent, amb uns altres, aquests, altres, uns que venen de fora i que t'aprecien, gent que ve de fora, que ve de Salamanca, de por ahí, que venen, i quan venen aquí sí, es venen a veure, que m'he trobat en molts casos que han vingut a veure.
0: I
1: el pitjor
2: les hores.
1: I ara encara.
2: I després, el que dic jo, la feina que no està pagada, les hores que fas, que per amor a l'arte.
1: Ara, mira, nosaltres portem aquí, des que hem dinat fins ara, ella ha estat pelant i cartofes, i està fent pelant i hores i alls per preparar salses de trató. O sigui, i això, la porta tancada. Avui m'ho ha dit un, mira, ja plegues ja a dormir. Dic, sí, home.
2: Hi ha molta feina que no es veu.
1: A la porta de casa hi ha molta feina que no es veu. Perquè quan ven al dematí està tot fet. O sigui que la gent pensa que mira, baixa la persiana i a dormir. i després també has de dormir amb mal de cap de vegades, perquè aquest temps que hem tingut tancat
2: els caps anaven bojos.
0: Clar, tota la vida dedicada a això, no? En el moment en què us tanquen, no? Devia ser estrany també, no?
2: Molt estrany, molt estrany. Ha sigut un any estrany per tots, per això. Un any estrany per tots.
1: Jo va haver el 2008 que va baixar la feina, que va aquella crisi, però com això, no vinc mai. En 44 anys que porto aquí,
2: també és veritat que nosaltres vam fer un esforç quan ens vam quedar per pagar-ho tot, i tenir un local de propietat és una tranquil·litat. El que passa que no deixes de continuar tenint que pagar llum, gas i aigua, i no et rebaixes res, no et rebaixes res. Però bueno, almenys nosaltres no hem tingut que pagar ni un lloguer ni treballadors, perquè... A veure, el que per un cantó és dolent, que fem tot nosaltres, tota la feina perquè no tenim treballadors, doncs en aquest cas ens ha beneficiat, perquè no... Sí que teníem algú, però poques hores.
0: I any a any, potser sense voler, de manera no intencionada, però d'alguna manera que el noi ha deixat penjar de Sitges, no? I deixarà, perquè més entres aquí al local i està ple de fotos... De cultura i d'identitat sitgetana, és a dir, és un bar que encara que estigui a l'altra banda de la via, que algú pugui pensar, no?
2: Sí.
0: És un bar que el... desprèn sitgetanisme, bueno, sí,
2: perquè tot...
1: és el meu hobby,
2: la festa major. Major de Sitges és el nostre punt feble, i siguin castells els nostres fills castellers, siguin geganters, els nostres nets portant gegants, sí. Els meus germans tocant gralles, vull dir, la festa major ens toca molt la fibra, i vam començar amb una porteria de posar fotos.
1: Hi havia quatre, i a mica en mica
2: i ara ja no ens hi caben.
1: No, ara vaig canviant, de quan en quan canvio algun per anar...
2: A la pandèmia vam posar algunes de noves, de xatonades, de gent que ve per aquí. I bueno...
1: A veure, no, ja... Mira que ja...
0: Aquell és vostè?
2: Sí, amb la Moixiganga.
1: Això és l'any 73, quan feia la Moixiganga.
0: Sí, és d'aquells establiments que entres i pots estar-te una estona mirant fotografies
2: i si ets de Sitges igual sí. Trobes algun familiar.
1: I a vegades entra algú i diu, escolta, en saps que podia ser mon pare, mon oncle, i dic, qui és? Espera un moment. I ja mira-ho.
0: Abans em comentàveu, aquest any fruit de la pandèmia vau haver de tancar un mes i mig, que és una cosa que no havíeu fet mai a l'estiu, que a l'agost acostumeu a tancar, sí, sí. Però no tant de temps. Hi ha hagut algun altre moment en la història de Can Noi que s'hagués hagut de tancar en alguna data excepcional?
2: No.
0: És a dir, el que ha fet la pandèmia no ho ha fet res,
1: no.
0: Eh?
1: No.
2: A veure, nosaltres el que sí, perquè pels fills... Quan vam agafar això vam dir diumenge és festa, els diumenges pels nens. I llavors el que sempre hem optat és d'agafar una mica les mateixes les vacances que feien els nens, és a dir, un parell de setmanes per Nadal, una setmana per Setmana Santa, i a l'agost hem arribat a fer des de dos setmanetes fins a quatre com a molt.
1: Sí, sí.
2: Però un mes i mig no, mai.
1: Perquè quan érem petits, la canalla, anàvem a tot arreu del castell. O sigui, els diumenges o por ahí, anàvem a veure el castell.
2: I els diumenges és...
1: I anàvem por ahí, però a casa amb els nanos. Perquè, clar, els dies de canalla estaven al col·le.
2: No...
1: I nosaltres estàvem aquí tancats.
2: A més, el fet de treballar amb treballadors, hem sigut sempre un bar de dilluns a dissabte, com a molt. De diumenge no. Ho vam provar una vegada d'obrir i no.
1: Vam intentar i ara obrim els diumenges perquè degut a la
2: pandèmia... Però parant-ho.
1: Però obrim la data apurada del xató. Quan s'acaba el xató, els domingos, fiesta otra vez.
0: El diumenge sagrats.
1: Sí, sí.
0: Per descansar. Rosa, domingo, noi.
1: Noi,
0: noi. Perquè no et deu dir ningú. Qui deia domingo? La mare?
1: No, que quan la mare, noi, tot, i ma germana, tot... Tots en diuen...
0: Algú a la vida, mai a la vida t'han dit domingo? Més enllà del DNI, algú et diu domingo?
1: Sí, que no. El tinc el DNI, però a mi sóc el noi. Jo tinc sis germanes i totes em diuen noi, i ma germà que em va avorrir també, noi, cap aquí, noi, cap... Per això li vaig posar que el noi.
2: I pels seus nets és l'avi noi.
1: Sí, l'avi noi. A la Rosa, al col·le, li va preguntar com es diu la mama? Diu Rosa. I diu el papa, noi. Jo, ma filla, la Rosa. O sigui que jo sóc l'avi noi.
0: Noi, Rosa, moltes gràcies.
2: A tu.
1: A tu.

0: Vinga, després d'aquesta entrevista amb el noi i la Rosa, recordem demà el darrer servei de Cal Noi. Ara recordem una altra conversa, també té relació amb el menjar, eh? També té relació amb el menjar, perquè aquest cap de setmana hi ha un màrquet a Vilanova, l'Espai Far de Vilanova, un màrquet que també d'alguna manera està gestionat, impulsat per gent de Sitges, per Mates i companyies. I aquest cap de setmana, com dèiem, hi haurà en aquest màrquet una food truck molt sitgetana. Darrere d'aquesta food truck hi ha l'Olga Camps i ells són ben planxats. És la cara, una de les cares que ha estat durant 21 anys darrere del xiringuito de Balmins. Per tant, aquells que éreu assidus en aquesta platja i freqüentàveu el xiringuito, doncs segur que coneixereu l'Olga Camps. Què tal, Olga?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. 21 anys al xiringuito, amb un xiringuito estàtic.
1: Sí.
0: I ara això ha fet un tomb.
1: Li hem posat rodes.
0: I li heu posat rodes al xiringuito i acaba de néixer gairebé, com aquell qui diu, ben planxats.
1: Ben planxats.
0: Què és ben planxats?
1: Bueno, ben planxats és una food truck. És una food truck que, com dius tu, va néixer pues, això, pues, arrel d'estar 21 anys al xiringuito i tenir una mica de nostàlgia de poder tornar una miqueta al que és l'essència d'estar darrere d'un negoci com un xiringuito. Aleshores, pues, després de 21 anys portant la gestió del xiringuito, després de 2 anys portant un hotel als Pirineus, va haver un moment que vaig haver de parar, de fer una pausa al Cosmo de Manava, i durant aquesta pausa pues, em va venir la idea d'això, dic, per què no posar rodes a un xiringuito i començar per aquí. I de fet, bueno, no m'atrevia, eh? I aquí pues, va haver una persona que ho hem fet entre dos, l'Artur, de Berga, que és el que em va empentar a dir, vinga, va, ho fem junts i on tant no arribis tu, jo arribo jo i així.
0: Per tant, d'alguna manera, una idea que tenies, no? Una idea que et corria pel cap i amb l'impuls, amb l'empenta, en aquest cas, de l'Artur. Però, clar, al final l'ànima, el que hi ha al darrere és el mateix, és un xiringuito,
1: sí.
0: És un xiringuito amb rodes. I no sé si això al final ja s'ha convertit com en part teva, Olga. És a dir, forma part de tu. Perquè dius, has estat 2 anys en un hotel, però això no ha acabat de funcionar. No sé si és que senties que no acabades d'encaixar amb aquest model, que tu
1: no.
0: Que et veus la vida de xiringuito.
1: Sí, sí, sí, m'agrada més el model d'estar el dia a dia amb la gent, amb gent que està d'oci i que no té preocupacions i aquest bon rotllo és el que m'agrada, el que em sento còmode i el que vull seguir endavant.
0: Perquè com ho definiries? Ho definis així? És a dir, això el que fas és treballar sempre en un ambient en què generalment la gent està com de bon humor?
1: Sí, sí, sí, així mateix ho dius.
0: És això, no? És treballar sempre en aquest entorn.
1: Tot i que hi ha una feina darrere, eh?
0: Òbviament.
1: Que també
0: no és òbviament.
1: Tot, no és tot bon humor
0: no
1: i risses, perquè
0: no?
1: També hi ha coses que et fan patir. I més això, sent autònoma avui dia és és bastant dur.
0: Però entenc que en aquests 2 anys de l'hotel trobaves a faltar això, aquest
1: molt,
0: ambient.
1: Molt, molt. I l'ambient també de la costa, eh? M'agrada molt la muntanya i
0: sí?
1: Tot, però és un altre tarannà. O sigui, vaig passar de servir a banyistes a servir excursionistes i gent de muntanya.
0: I canvia això?
1: Canvia molt.
0: Sí? En què canvia?
1: Bueno, suposo que canvia també pel model de negoci.
0: Sí,
1: és el mateix un hotel
0: clar.
1: Que un xiringuito que la gent...
0: Bé, ara amb el ben planxat, aquest xiringuito amb rodes,
1: sí.
0: Potser et tocarà també. De fet, heu fet ja un primer... No? Heu fet només
1: sí,
0: un...
1: hem fet de moment un, la volta ciclista vam estar...
0: Per anar... tant, estava en entorn de muntanya.
1: No, sí, sí, em va encantar, eh? I gent maquíssima, no va haver cap problema, tot molt bé, ens van ajudar molt. Bueno, de fet, ara, tots els projectes que tenim així propers també són per la zona del Berguedà. Però bueno, esperem ja aviat poder treballar per aquí a prop.
0: Què té de Balmins ben planxats?
1: Què té de Balmins ben planxats?
0: Del vostre Balmins, del vostre xiringuito.
1: Bueno, esperem que l'essència de Balmins segueixi viva, tot i que no és el mateix equip, això també s'ha de dir, però l'esperit que teníem a Balmins el vull portar.
0: I com el definiries, aquest esperit?
1: Pues de bon rotllo, de tranquil·litat, de fer les coses ben fetes i bàsicament fer les coses que jo em voldria trobar. Un bon entrepà, vinc també de família de pastissers penedès, o sigui, valoro molt el pa i...
0: Perquè ben planxats és això, eh? Perquè, clar, ja saben que de food trucks avui en dia n'hi ha moltes, no?, d'especialitzades. Entenc que cadascuna, no?, ha de portar com el seu segell, no?, o la, seva, la seva peculiaritat. La de ben planxats, quina és?
1: Són entrepans planxats. Entrepans, un bon pa de vidre, ben planxadet, i molta formatge, que n'hi ha molt, però ens adaptem també una miqueta, depèn on vagis, no pots fer el mateix entrepà. També tenim, som conscients perquè l'Arto també té el fill que és celíac i no pots garantir...
0: Ah, què és això?
1: Clar, tenim el pa per celíacs especial. No pots garantir ben bé...
0: I una cuina apartada, o com ho feu?
1: Sí, aviam, jo dic que més que res és per intolerants. Perquè és molt difícil en un espai molt petit.
0: Estàs parlant amb una celíaca.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Pues en un espai molt petit és pràcticament impossible no tenir contaminació creuada. Llavors s'intenta, però has d'avisar el client.
0: Clar, que la garantia...
1: Tenim una planxa a part, tenim...
0: Però teniu això, una planxa a
1: part. Sí, sí, sí, una planxa a part, tots els estris a part, però... És,
0: clar, un espai tan
1: és complicat
0: petit.
1: Perquè poses la cullerada en algun lloc que has posat amb... i això...
0: Ojo, compte, no t'amoïnis, no t'amoïnis. T'has mullat?
1: No.
0: D'acord, se'ns ha caigut una aigua. Se'ns ha caigut una aigua.
1: Un tsunami.
0: Si ens podem portar aquí un tovalló o alguna cosa... Ah, no, mira, en tenim aquí, ara n'agafarem. Vale, doncs
1: s'intenta,
0: entenc que és
1: no.
0: difícil, però al final, vaja, ho aconseguiran més o menys, tant fa, però també jo entenc que aquí el que compta és la intenció, no?
1: Sí, sí, clar.
0: Que això els celíacs ho agraïm molt, que com a mínim...
1: Ho sé perquè ja et dic, ho tenim a prop i sé que costa a vegades trobar algun lloc per poder menjar, igual que l'opció vegana també.
0: Clar. També la teniu?
1: També la tenim.
0: Que és que avui en dia això es complica, a la cuina.
1: Es complica molt.
0: Perquè, clar, ara comencen a sortir totes aquestes opcions,
1: hi ha
0: no?
1: moltes
0: I algunes d'elles, doncs, diguem, són difícil, la difícil convivència, no? Amb la resta. En tot cas, un bon entrepà.
1: Un bon entrepà.
0: Que la clau està en el pa, deies abans, amb un bon pa. La clau és el pa de l'entrepà?
1: Bàsicament, sí, I també, clar, l'ingredient que poses, que intentem que sigui tot de proximitat. O sigui...
0: Producte de qualitat, diguéssim,
1: de qualitat.
0: I entrepans diferents? O és a dir, o hi ha els clàssics entrepans? Explica una mica l'oferta.
1: Sí, aviam, hi ha els clàssics, però també hi ha els elaborats. I et dic, depèn on vagis, faràs una cosa, faràs una altra. No és el mateix anar a una festa major, que hi ha gent jove, que et demanen, pues, el que està molt de moda, el pulled pork i aquestes coses...
0: Sí.
1: Que anar a un event que és més una fira d'habitatge...
0: Però ho feu, això, és a dir, adapteu també els entrepans
1: adaptem,
0: en funció de l'espai on el que aneu?
1: Perquè ara mateix tenim com una dotzena d'entrepans diferents,
0: d'acord,
1: però no els portem tots.
0: D'acord.
1: Ja vas mirant
0: I això
1: més
0: es decideix abans d'anar?
1: Sí.
0: Perquè has de portar el
1: material. Sí, que també portes una mica de material per si de cas has de canviar a últim moment, que dius, això no funciona, doncs pues, direm per...
0: Escolta, m'heu fet només una sortida amb la food truck, però diguem que 21 anys al xiringuito ja tens experiència de sobres, no? d'estar darrere un taulell, d'aquesta tensió, no? Darrere el taulell. Però, clar, què canvia? Perquè, clar, entenc que canvia en el dia a dia, més enllà de que entenc que ara el vostre ho heu d'anar programant, no?, i heu d'anar d'anar una agenda, però després en el dia a dia canvia? És a dir, és diferent estar darrere un taulell d'un xiringuito amb rodes que estar darrere un taulell d'un xiringuito estàtic?
1: Suposo que canviarà. Encara no tinc l'experiència per dir-te si canvia molt o no.

0: molt de pes amb el remolc i és complicat.
1: L'heu construïda vosaltres?
0: Sí.
1: I què això?
0: Va ser... bueno, nosaltres no, perdona. Vam anar amb un professional. Vam estar buscant food trucks i no m'agradava cap. Perquè volia una food truck... la volia tenir dins de casa per poder arribar, endollar-la i estar tranquil·la. I com no trobes cap, pues, has de començar de zero. Començar de zero vol dir anar amb un professional i que et faci la food truck a mida. I vam comprar un remolc i ens l'han anat adaptant. Tot així encara estic fent petits canvis perquè a mesura que vas treballant vas veient això s'ha de canviar, això de posar. Em falta decoració pel meu gust perquè sóc molt detallista.
1: Meticulosa,
0: i,
1: sí.
0: I ara mateix la veig com buida. Dic, bueno, mica en mica, pues, anirem vestint-la.
1: A poc a poc. Teniu ja llista de bolos, per dir alguna manera? No sé si li diu bolos, és a dir, què fa? Una food truck, què fa? Sortides,
0: sí,
1: bolos?
0: No sé. Bueno, avents tenim, però fins que no confirmin, jo no vull dir res. Ara, al moment, en tinc
1: perquè
0: dos.
1: No sé si hi ha una agenda d'això. És a dir, sí. El que fa un és buscar com l'agenda d'esdeveniments en els que hi ha
0: sí.
1: Food truck. No sé, hi ha un calendari,
0: any,
1: això?
0: Sí, el primer any ens toca tocar portes i anar buscant. Espero que en un futur pues, ja tenir un calendari ja fet.
1: Més marcat i més
0: fixa,
1: no?
0: Però ara costa,
1: no?
0: Hi ha molts que ens han dit que aquest any ja estan plens, que ens tenen com a la llista d'espera i, bueno, paciència. El primer any és paciència.
1: Clar, quan vau decidir fer aquesta food truck, no sé si va fer una mica d'estudi de mercat per veure si hi havia moltes food trucks d'entrepans, sí. És a dir, d'alguna manera com intentant oferir un producte
0: diferent.
1: Diferent,
0: diferent o que...
1: Amb segell propi, no?
0: Sí, o que m'agradaria trobar a mi, també. A certa edat ja no estàs per menjar tanta hamburguesa i frankfurts i coses d'aquestes i vols trobar una coseta més, tot i que les food trucks sempre tenen un producte més... Bueno, que no menges diàriament,
1: sí.
0: Pots trobar alguna miqueta més sa.
1: Clar, és com...
0: I a vegades un entrepà, la cosa més senzilla és la cosa més... que la gent vol trobar.
1: Però és veritat que sembla que estem en un moment en què, en general, en la cuina, no? Estem com important... Estan venint molts productes, plats, més que productes, plats, no? Mm-hmm. De fora, que no mm-hmm. són d'aquí, i els posem en un valor molt elevat, i després resulta que aquells plats semblen molt... A coses no tan nostres com un entrepà, no? Mm-hmm. És a dir, que al final un entrepà és una cosa molt, molt, molt nostra i de sobte li posem en valor un com es diu això, un perrito caliente, que li diuen, no? Un frankfurt, que
0: sí,
1: dius,
0: sí.
1: Home, diu, pues no deixa de ser el mateix, no. És pa amb un ingredient al mig i l'entrepà és nostre, no? Com és que posem tant en valor el frankfurt, no?
0: Sí, sí, nosaltres tenim la versió catalana, tenim la botifarra de Berga, que li diuen el tastet,
1: sí.
0: Esparracada,
1: sí.
0: I això va triomfar molt, això triomfa.
1: Home, un bon entrepà de botifarra, no?
0: Esparracada, que li diuen. I...
1: Què vol dir allò que la botifarra oberta,
0: oberta,
1: no?
0: Oberta, oberta, l'obren tota i a la planxa i la salsa que vulguis.
1: Clar, no sé si es nota això amb els clients. Entenc que sentiu que el client valorarà això, no? Que sigui un producte, no això exportat de fora, no? No una americanada, per dir-ho d'una manera, mm-hmm. sinó que sigui una cosa d'aquí.
0: Jo espero que la gent ho valori. Jo ho valoro.
1: Això ja significa farem. Que has de fer molts tastets, feu molts tastets d'entrepans per fer proves o no? Ho feu o què?
0: Sí, a casa fem proves.
1: Per intentar allò com innovar,
0: sí,
1: també?
0: Sí, sobretot els vegans que tinguin...
1: Uh-huh.
0: No sé, que a vegades pequen que som sossos, no? Pues hi ha moltes fórmules que en fem un que a mi m'encanta.
1: Quin és? Què és?
0: Que és el de hummus amb ceba caramelitzada, xampinyons, rúcula... I si vols, pots posar el formatge vegà. I aquest, el mires i dius, bueno, pues el menges i la veritat que aquesta combinació és molt bona.
1: Que està boníssim.
0: Està bueno. Boníssim.
1: Teniu agendada ja, entenc, sortidetes, no? Per
0: sí, ara la
1: que venen.
0: Propera és a finals d'abril, anem al Fira Habitat
1: sí?
0: d'Avià, que és un poblet al costat
1: sí?
0: de Berga. Estarem allà tres dies.
1: Per aquí el territori, alguna cosa
0: per
1: prevista?
0: Per aquí el territori encara no tinc res tancat. Llavors, jo, fins que no està el sac i ben lligat, no
1: vull dir. Però diguem que ja has picat la porta, eh?
0: Sí, ja he picat
1: en
0: portes.
1: Els possibles esdeveniments que
0: sí.
1: Sitges puguin demandar sí, sí. Una food truck, tu ja has anat a picar
0: anat,
1: la porta.
0: Jo he anat a picar.
1: Vols dir que no tindran en compte el fet que siguis d'aquí?
0: No ho sé.
1: Clar, perquè jo... això entenc que facilita la feina, no? És a dir,
0: espero,
1: si més no t'has de llevar menys d'hora.
0: Espero que com el Berguedà ens estan ajudant i I apostant pel local, aquí em mirin també això.
1: Quin avantatge pot tenir una food truck respecte a un xiringuito com el que teniu a Balmins? Hi ha avantatges?
0: Avantatges?
1: Avantatges, sí. És a dir, no sé si, per exemple, doncs el fet, per exemple, fàcil d'entendre, no? Que vas canviant d'entorn constantment, no? I

0: Per tant, és menys rutinari, per dir-ho d'una manera, sí. No? Però no és... Però alhora això també pot ser un inconvenient el fet del desplaçament. Però no sé si hi ha altres avantatges. Si sents que pot haver altres avantatges amb el tema de la food truck.
1: Bueno, hi ha avantatges. Jo el que vaig buscar és fer una food truck petiteta,
0: sí?
1: Per no tenir treballadors. Ho sento aquí.
0: Tinc els... Per poder fer una autogestió.
1: Sí,
0: no?
1: Una autogestió de ser dues persones i com a molt els que diguem els esporàdics, que els esporàdics digui-li algun fill amb una estona lliure que ens vingui a ajudar. I en aquest sentit no volem créixer i tenir una food truck allò gran amb molta gent i no.
0: Una food truck petiteta, que la pugueu tirar endavant.
1: També a l'hora de portar, perquè l'haig de portar jo amb cotxe. I
0: què, això?
1: Bueno.
0: Havies portat mai remolc?
1: No.
0: I què?
1: Ja, bueno, el porto.
0: És difícil?
1: No. És difícil si vas endavant. Si vas enrere...
0: Enrere.
1: Crec que haig de fer unes quantes pràctiques ara, perquè és arribar allà i qualsevol t'ajuden. T'ajuden perquè és complicat, eh? Tirar enrere amb el remolc.
0: Clar, Olga, de sobte, no sé si ens una mica que t'has com llançat a la piscina ja amb una edat adulta, no?
1: Sí.
0: Tens aquesta sensació?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Però estàs contenta ara?
1: Ara sí. Ara estic
0: contenta. Entenc que has passat un temps dur, eh? Difícil, no,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, vaig passar, bueno, vaig haver de parar un any per...
0: Vas entrar en burnout, que es diu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, vaig... Parón laboral obligat per ordenar el cap i dir prou. El meu cos va parar, però el meu cap no. I vaig estar donant voltes sabent què feia, si m'incorporava al món laboral o seguia patint d'autònoma. I, bueno,
0: ja has decidit seguir patint d'autònoma?
1: Patint d'autònoma, un altre cop. I a veure, i ja et dic, ja quan has fet ja els 50 anys ja no tens l'ambició de quan tens 20 o 30.
0: I quina és l'ambició ara amb 50?
1: Pues tenir una feina estable, tranquil·leta, que et doni temps i tranquil·litat.
0: Que et permeti viure a tots nivells, no?
1: Sí, i tenir temps. Jo compro temps. No necessito res més.
0: Clar, és que és fotut, això, amb 50 anys, de sobte entenc que trobar-te, no? Entenc que tu que no imaginaves, portant 21 anys amb aquest xiringuito, entenc que un, sense voler, no? Imagina que continuarà tota la vida, que acabarà la seva vida laboral en allà i de sobte no? La vida et fa una sacsejada i et diu, sí. Els plans que tu tenies, les expectatives que tu tenies... Són unes altres. Ara has de buscar una altra...
1: T'has de reinventar. I reinventar-te, ja et dic, quan has fet els 50 anys és complicat i difícil, eh? És una mica de patir.
0: Però es pot.
1: Es pot, clar que es pot.
0: Es pot, es fa, i a més en projectes tan interessants com aquest Ben Planxats, que els trobaran a les xarxes i ja es diuen així, Ben Planxats, entenc que és pel el nom surt de l'entrepà. Què va sortir abans, el nom, la idea o com va anar això?
1: No, primer la idea. Després van haver molts
0: primer
1: noms.
0: Primer la idea de la food truck. Sí, sí. I vas tenir clar que era food truck d'entrepans?
1: Sí, això sí.
0: Això ho tenies claríssim,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, no volia hamburgueses, ni frankfurt, ni fregits, no tinc oli, no vull.
0: Sí, per tant, una planxa, planxa,
1: un parell de planxes,
0: i els ingredients i el pa fonamental. El pa. Que el pa d'on és? Podem dir-ho, això? No saps si vols dir-ho.
1: No.
0: ho entenc, que no,
1: no
0: vols casar-te.
1: No, però és un pa bo, és un pa de vidre molt bo. Lleuger, fàcil de menjar, perquè tampoc buscava un pa que tingués la crosta molt, molt dura.
0: Has fet tastets?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, has fet com estudi de mercat de pa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, vam fer un tast de pans i de productes i em vaig quedar amb aquest. Tenim aquest i després tenim el pa de brioche,
0: sí,
1: de mantega, que a la gent jove els agrada molt, pel pulled pork. I per un invent que hem fet, que encara no l'hem posat al
0: mercat.
1: El tinc, que és l'entrepà cheesecake. Que hem fet.
0: Trepat cheesecake, és a dir, és dolç aquest?
1: És dolç, tenim dos de dolços. Depèn on anem, els posarem o no. Perquè també on vas no pots fer competència amb les altres food trucks, sempre això ho mirem.
0: Ben Planxats, la food truck, que serà aquest cap de setmana al mercat Llum de Mar, ubicat a l'Espai Far de Vilanova. Nosaltres avui posem aquí el punt final i tornem a les 4, perquè saben que ja avui hi ha ple municipal i el poden seguir en directe, com sempre, des de Ràdio Maricel. I si no tenen ganes de seguir-lo en directe, demà, durant el programa, els oferirem el resum. Per tant, aquest és el pla per avui a la tarda. I si no, ens veiem demà, o ens sentim més aviat demà a les 9, que acabi bé el dia. Adéu-siau.

0: Les 12, bon dia. Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema amb milers de víctimes. La zona costanera a La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència. Missatges de suport i ajuda humanitària per part de governs de tot el món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet algun dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendran dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra, el 28 de febrer. Trump dona el tret de sortida als actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet enmig d'un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups artistes com Alosa o El Petit, de Calaril.
1: Esports.
2: Al Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I al grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a La Corunya.
0: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya.
1: 3CAT Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Campas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
1: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
2: I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
3: Hi, this is Michael Jackson.
2: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir.
1: Hit, hit, hit.
2: Presentat per Jordi Casas.
1: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bon dia, és la una. S'eleven a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels terratrèmols de Veneçuela, segons l'últim balanç provisional del govern de Delcy Rodríguez. Les imatges d'edificis ensorrats i els testimonis, però, fan tema moltes víctimes més. La zona costera de La Guaira és la més afectada pel doble sisme de més de 7 graus de magnitud. El govern ha decretat l'estat d'emergència. L'endemà que Junts proposés a Pedro Sánchez un pas al costat sense convocar eleccions, el PP veu incomprensible la idea dels de Puigdemont de no sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. El portaveu dels populars, Borja Sémper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat el delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'ha entès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests, n'hi ha diversos al Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. El govern espanyol obligarà les operadores de telefonia mòbil a garantir almenys 4 hores de cobertura en cas d'apagada del gruix de la població. L'executiu ultima una normativa que vol aprovar abans que no acabi l'any per després donar marge a la instal·lació gradual de bateries a sistemes alternatius de subministrament elèctric. Llibertat vigilada per al menor detingut ahir a la matinada acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera. El Segrià també determina que s'ha de sotmetre a teràpia. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival La Fònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també en un escenari a la vora de l'Estany, per on hi desfilaran grups d'artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. Al Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts passat a La Corunya.
0: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus que a cap observatori de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de la una del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les dues.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2, i entre les víctimes hi hauria una dona d'origen basc, segons ha anunciat el govern d'Euskadi. El doble sisme, que ha anat precedit d'una trentena de rèpliques, ha ensorrat milers d'edificis de la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també ha provocat molts danys a la capital, Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per intentar trobar supervivents entre la runa. L'aeroport de Caracas s'ha tancat, ha patit danys i també hi ha afectacions en el servei elèctric i també en el subministrament d'aigua de diverses zones del país. A més, ha quedat tancat el metro, el tren i s'han suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
4: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols.
0: La comunitat veneçolana a Barcelona continua pendent de l'evolució de la situació del seu país. Fins al Consolat de Veneçuela, a la plaça Urquinaona de Barcelona, s'hi ha acostat la Montse Poblet.
5: A les oficines del Consolat de Veneçuela a Barcelona segueix amb atenció el que emeten les televisions del país i es van rebent per telèfon informes de les zones afectades i els comunicats del govern de Caracas. El cònsol Carlos Azfurúa està convençut que, malgrat la conjuntura política amb el president Maduro detingut als Estats Units, seran capaços de respondre a l'emergència.
6: No la condiciona. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Ahora, bueno, nos corresponde a las generaciones y a la vanguardia que mantenemos la institucionalidad del país dentro del proceso político nuestro, darle respuesta a esta coyuntura tan difícil de un acontecimiento natural impredecible.
5: Aquí al consulat l'afluència de gent és, si fa o no fa, la d'un dia normal, però les converses a la cua i també a la sala d'espera giren al voltant del que s'està visquent a Veneçuela i de les notícies que reben dels seus familiars.
7: Bajan, suben del edificio a cada rato, están muy nerviosos, no pueden dormir, no han podido dormir toda la noche.
8: Sí. Tengo familiares en Caracas, gracias a Dios están todos bien y están sin electricidad y se fueron al edificio de una prima. Estan en el pàrquing.
5: A les pròximes hores, el consulat tindrà operatiu un telèfon d'emergències, el 650 28 57 59, per atendre consultes sobre possibles afectats o desapareguts pel terratrèmol.
0: Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat. Es tracta d'efectius d'una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i també de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al desenvolupament. Una ajuda que s'anirà concretant en les properes hores. A Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat la predisposició del govern a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi.
9: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
0: La Comunitat de Madrid ha ofert un equip de 40 efectius, unitat canina i sanitaris que podrien viatjar en aquest primer avió que el Ministeri de Defensa enviarà a Veneçuela.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En clau política, el PP troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. Ho ha dit el portaveu del PP, Borja Semper, que n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
10: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al president del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
0: D'altra banda, n'ha parlat també Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, que creu que el plantejament de Junts no té futur. També ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Crec que és una idea d'aquestes que tenen doncs, per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Junts defensa que acabar la legislatura amb una altra persona al capdavant de la Moncloa és l'opció més lògica davant la falta d'alternatives i perquè és el president del govern espanyol qui ha d'assumir responsabilitats. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha concretat que si Sánchez fa un pas al costat, el seu lloc necessàriament no l'hauria d'ocupar un socialista. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
12: Creo que es responsabilidad del primer ministro de un país decidir qué pasa y cuál es el futuro. En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura, se ha descartado la cuestión de confianza, que se ponga al frente alguien que cumpla. Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.
0: El PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar, si diu la veritat.
13: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També critica que el Tribunal Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
13: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència, diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama se suposa un retrocés democràtic greu. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire de suposades maniobres per dinamitar casos judicials contra l'entorn socialista, ha citat com a imputat aquest matí Jacobo Tejeiro, advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán. El jutge vol determinar si el PSOE va fer pagaments a la suposada trama, presumptament liderada per Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez, i sospita que Tejeiro hauria rebut 125.000 euros del partit. El PSOE va lliurar al jutge un burofax en què comunicava a Tejeiro que no li pagaria dues factures que va enviar al partit per correu electrònic perquè no constava la naturalesa ni el contingut de les feines que hauria fet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions d'aquest dijous. Els agents rurals es reforcen i incorporen a partir d'avui una vintena més de vehicles. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per a unitats especialitzades com la de drons o la canina. La presentació dels vehicles s'ha fet a la seu del cos a la finca de Torreferrussa, al Vallès Oriental, Santa Perpètua de Mogoda. Miquel Jarque.
14: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, dels quals 245 són nous, el 62%. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres, 136, són noves incorporacions. La consellera d'Interior, Núria Parlon, en detalla l'equipament.
15: 6 van al grup especial caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
14: La inversió respon als objectius del Pla Estratègic 2026-2030, amb què es vol reforçar el conjunt del cos que té previst arribar als 900 agents l'any 2030.
0: 9 parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, malgrat que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu. Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el del Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
17: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
16: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
18: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
16: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'avanç del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
0: I a Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'última onada de calor des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies s'han atès més de 264 persones als serveis d'urgència. És una xifra que es calcula amb estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
19: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: La majoria dels morts són més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable justament amb els nadons i les persones amb malalties cròniques. El secretari de Salut Pública afegeix que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel fet que s'anomena esgotament de calor, perquè habitualment no és un quadre greu ni tampoc és un cop de calor, que sí que pot ser mortal.
19: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionat amb la calor.
0: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir i va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana a Catalunya. A tot l'estat espanyol hi ha hagut 202 persones mortes atribuïbles a la calor. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Sense retencions destacades aquesta hora a les carreteres, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sobretot a l'entorn i d'entrada cap a la ciutat de Barcelona. Transport públic, recordem que la línia R8 de Rodalies circula durant tot el matí amb demores que poden superar els 30 minuts i que per obres des d'avui les línies 9 i 10 nord del metro de Barcelona estan sense servei entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre.
0: El temps. Francesc Mauri.
21: Avui la calor es mantindrà ben intensa, de fet baixa lleugerament a punts interiors del prelitoral i Pirineu, pràcticament estable arran de costa i domini del sol, nuvolades al Pirineu, probablement sense ruixats. Demà i demà passat sol al 100% de Catalunya, diumenge també amb algun ruixat o tronada de tarda a punts al Pirineu i Prepirineu, i la temperatura que demà es mantindrà estable, tret de punts de les comarques gironines, on podria repuntar fins als 38 o 39 graus.
1: 3CAT Info.
0: 1:17, les denúncies relatives a clàusules abusives d'entitats bancàries estan col·lapsant la justícia. Més de la meitat dels processos civils que rep l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i estan desbordant els jutges, que triguen 3 anys de mitjana a fixar el judici per aquests casos. Barcelona, Cristian Roldán.
22: El Consell del Poder Judicial fixa que un magistrat de les seccions civils ha de resoldre 200 casos a l'any. A l'Audiència de Barcelona han resolt 330, però tot i això n'entren més de 556. El triple del previst pel Ministeri de Justícia, una quantitat que a més desborda la judicatura. La majoria d'aquestes causes estan vinculades a clàusules abusives per part dels bancs i entitats financeres. Antonio Recio és el president de l'Audiència de Barcelona.
23: Que no se ha informado convenientemente al consumidor de el coste que tenía ese préstamo, el coste que tenía esa tarjeta de crédito. Esto es, digamos, el grueso de los asuntos que en estos momentos han determinado un incremento tan relevante en la jurisdicción civil.
22: Per tal de millorar la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat un projecte de llei que preveu crear 91 places de jutges a Catalunya. 8 d'elles aniran destinades a processos civils de l'Audiència de Barcelona, una quantitat que Recio considera insuficient.
23: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
22: Aquest col·lapse provoca que aquests i altres casos civils, com desnonaments, accidents de trànsit i incompliment de contractes, triguin més de 3 anys a tenir data de judici.
0: El jutjat ha acordat la llibertat vigilada del menor detingut ahir a la matinada acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. També determinar que s'ha de sotmetre a teràpia. Lleida, Estela Busoms.
24: És la mesura cautelar que ha proposat la Fiscalia de Menors i que ha acabat dictant el jutjat, segons fonts judicials. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident. La víctima de 35 anys va morir al lloc dels fets. Quan van arribar els Mossos no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Li atribuïen homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Ara ha quedat en llibertat vigilada amb l'obligació de fer teràpia.
0: L'exsecretari de la cooperativa agrícola de l'Aldea, Alba Gebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca.
25: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiava, més el que ha declarat José Benito Montoliu, secretari de la cooperativa, quan l'entitat va fer fallida, recordem-ho, a finals del 2011. Al llarg de la seva declaració ha destacat que cap dels membres que formaven part de la Junta tenien coneixement sobre economia i finances i que qui se n'encarregava de tot era l'exgerent i principal acusat, en aquest cas, Daniel Ferrer.
2: Era el que feia i desfeia. Era l'amo. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meva, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres l'escoltàvem. Per què? Creiem en ell i ens va enganyar com va voler.
25: La declaració de l'exgerent està prevista per mitjans de juliol.
0: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població en cas d'apagada. El govern espanyol està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, com va passar l'abril del 2025, els mòbils no deixin de funcionar de seguida en un 75% dels ciutadans, ho ha anunciat el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López.
3: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
0: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres. Ara passen 21 minuts de la una del migdia.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: Un senyorat in extremis de 2 setmanes d'aturades d'autobusos.
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
26: Cada dia a les 2.
4: I a partir de les 3...
26: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia. Informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Això serà a partir de les 2 del migdia i avui també s'estrena el Festival Afònica de Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el petit de Calaril, Maria Rovira.
27: Hola.
28: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
29: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'estany de Banyoles.
28: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
29: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
28: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
29: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat divisi.
28: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de corda teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
29: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
30: En totes les coses. Que
28: el festival es tancarà diumenge amb un concert del petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
1: Esports.
0: Poc més de 5 minuts fins a 2:15 amb l'Eudald Serra. Bon dia.
5: Bon dia. El Barça de futbol sala disposa avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Una final que per ara dominen per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, en dona més detalls de com ha d'afrontar l'equip el partit d'avui.
8: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
5: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
1: 3CAT Info.
5: Mentrestant, el Mundial de Futbol. En les últimes hores s'han jugat ja els últims partits de la primera fase de 3 grups, l'A, el B i el C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del jugador del Madrid, Vinícius, i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. D'aquest fet en parla el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
9: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treinó...
10: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
9: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
5: I també el grup C, Marroc 4 i Haití 2. El Brasil passa a setzens de final com a primera de grup i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats per saber si aconsegueix classificar-se. I el grup A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 2. Mèxic es classifica com a primera, Sud-àfrica com a segona de grup, Corea del Sud és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic mexicà Javier Aguirre després d'aconseguir el seu equip al primer lloc del grup.
11: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: I ahir a la nit es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. La classificació suïssa passa als setzens de final com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. D'altra banda, aquest vespre i la matinada que ve jugaran els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. L'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca la gesta que han aconseguit.
12: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
5: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest veig per partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica de Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà a l'Ajuntament de la capital de l'Anoia.
1: 3CAT Info.
5: I el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar i el Barça a la final per 3-1, imposant-se en el quart partit amb claredat, 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València i tots dos amb el tècnic català Pedro Martínez. El partit d'ahir suposa també pel Barça acabar la tercera temporada en blanc i sense títols i també la marxa del tècnic Xavi Pascual, l'adeu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoranski, que no continuaran. El base txec s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític en com s'han fet les coses últimament.
13: Les coses s'estan haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
5: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní i a la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València i firma per una temporada. Mentrestant, el seleccionador espanyol masculí Chus Mateo ha donat una convocatòria de 14 jugadors que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, així com també els blaugrana Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat aquest matí el fitxatge de Pecco Bagnaia per les 4 pròximes temporades.

0: Dos quarts de dues, el més destacat aquesta hora passa pel doble terratrèmol de Veneçuela, que de manera oficial ja sabem que ha deixat almenys 164 morts i més d'un miler de ferits. Aquest és el darrer balanç oficial fet per la presidenta interina Delcy Rodríguez. Les imatges d'edificis ensorrats i els testimonis, però, fan tema moltes més víctimes. És la principal informació d'aquest dijous 25 de juny. En política, el Partit Popular veu incomprensible la proposta de Junts a Pedro Sánchez de fer un pas al costat. El portaveu dels populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. Això en el dia en què José Luis Ábalos ha qualificat de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nulitat. Des d'ara i fins a les dues, també us explicarem que Donald Trump ha obert els actes per commemorar els 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet amb un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Això en el dia en què el preu del petroli ha continuat baixant i ja està a un nivell similar al d'abans de la guerra. Passarem pel barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, on avui s'ha fet la tercera tanda de desnonaments al bloc que ha quedat lliure per allotjar-hi els veïns del bloc Venus. Avui hi ha hagut escassa presència dels veïns. I també anirem fins a Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, on l'Ajuntament reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260 al tram que passa pel mig del poble.
1: Esports.
0: Eudald, el Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga.
2: Els blaugrana jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
0: I el temps, tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori del país. Ara passen 2 minuts de 2:15 del migdia. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2. Entre les víctimes hi hauria una dona d'origen basc, segons ha anunciat el govern d'Euskadi. El doble sisme, que ha anat precedit d'una trentena de rèpliques, ha ensorrat milers d'edificis de la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també ha provocat molts danys a la capital, Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per intentar trobar supervivents entre la runa. L'aeroport de Caracas s'ha tancat, ha patit danys i també hi ha afectacions en el servei elèctric i també en el subministrament d'aigua en diverses zones del país. A més, ha quedat tancat el metro, el tren i s'ha suspès les classes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, caos, angoixa i desolació monumental, especialment a Caracas i la seva àrea d'influència. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis i els que han aguantat no són pocs els que han quedat inhabitables o bé són un perill per a la vida. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
4: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Famílies angoixades buscant els seus, equips de rescat també buscant supervivents i trobant-se morts que són protegits de les imatges i fotografies de la premsa amb mantes com a cortina. Una de les zones més afectades també és la de l'aeroport de Caracas, que està tancat als vols.
0: Governs de tot el món han enviat missatges de solidaritat amb Veneçuela i han anunciat l'enviament d'ajuda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la seva xarxa social la predisposició d'una assistència i ha dit textualment que farà costat als nous i meravellosos amics en referència al canvi de govern motivat per la seva intervenció. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ha anunciat que hi desplegaran equips de rescat, recursos mèdics i assistència humanitària. Altres països de la regió amb els quals hi ha diferències ideològiques, com El Salvador, l'Equador o l'Argentina, s'han compromès a enviar-hi assistència, però també han respost a les peticions d'ajuda Mèxic, al Brasil o Cuba. Des d'Europa, la Comissió ha anunciat que està disposada a enviar-hi l'ajuda que calgui en un primer gest de suport als afectats per la catàstrofe. Prèviament, alguns dels 27, com França, Espanya i Itàlia, ja han anunciat que també es preparen amb equips i material d'ajuda. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions. Una reacció idèntica han tingut potències com la Xina i l'Índia. Els dos moviments sísmics registrats a Veneçuela podrien correspondre a un únic terratrèmol, així ho sosté Josep Batlló, tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
5: En un terratrèmol gran així, el trencament de falla no és instantani, dura bastants segons, i per això s'ha començat a trencar, ha fet com si s'encallés una mica i ha continuat. I llavors, clar, en els sismogrames veiem com un doble pic, per això es diu que és un doble terratrèmol, però a veure, és el mateix fet geològic.
0: Batlló també explica que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud és habitual que es produeixi rèpliques. Algunes, afegeix, poden arribar a una magnitud de 6. Veneçuela és una zona d'activitat sísmica perquè es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment entre totes dues acumula tensió fins que aquesta s'allibera en forma de terratrèmol. I els terratrèmols d'aquesta matinada a Veneçuela podria ser un dels més greus del segle. Al gener del 2010, Haití va viure el terratrèmol més gran del segle XXI, amb xifres devastadores, 300.000 morts i més de 250.000 edificis destruïts. El segon terratrèmol més fort del segle va ser a Indonèsia, el 26 de desembre del 2004, que va provocar un devastador tsunami amb una magnitud de 9 a l'escala de Richter, va causar 230.000 morts en diferents països de l'entorn. El 12 de maig del 2008, a la Xina, un sisme de magnitud 8 va deixar 87.000 morts, i el 8 d'octubre del 2005, al Pakistan, un terratrèmol de magnitud 7,5 va causar 55.000 morts. Fa només 3 anys, a Turquia, van morir 60.000 persones en un terratrèmol de magnitud 7,7 de l'escala de Richter.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Més qüestions. Donald Trump inaugura 16 dies de celebracions pel 250 aniversari de la independència dels Estats Units amb un míting polític al National Mall, al cor de la capital del país, Washington. Davant desenes de milers de persones i protegit per una enorme paret de vidre de prova de bales, Trump ha presentat l'acord amb l'Iran com un triomf històric i s'ha atribuït el mèrit d'haver evitat, ha dit, que el règim pugui disposar mai d'armes nuclears.
6: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear. Això ja està fet.
0: Al mateix temps, Trump ha volgut oferir als seus fidels el tipus de discurs que és habitual en el president dels Estats Units. Ha assegurat que amb ell el país ha recuperat la grandesa just quan s'acosta l'aniversari de la independència. Mentre parlava, avions militars sobrevolaven el National Mall, l'artèria principal de Washington, on es troben els monuments a diversos presidents i líders cívics de la història dels Estats Units. El discurs ha estat curt, de menys de 30 minuts. Trump ha promès que les festivitats per commemorar l'aniversari de la independència tindran, evidentment, l'epicentre el 4 de juliol. Seran inolvidables, ha dit. Precisament, tant el programa d'actes com algunes iniciatives de la Casa Blanca, inclosa la remodelació del llac reflectat que hi ha davant l'estàtua de Lincoln, han estat polèmiques. Alguns artistes convidats a les festivitats s'han donat de baixa. Coincidint amb les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, el preu del petroli ha anat caient i avui s'ha situat a nivells similars als que ja tenia just abans que comencés el conflicte bèl·lic. El barril de Brent, el de referència a Europa, cotitza aquest matí en uns $72, el mateix preu que tenia el 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran. Els mercats es mostren optimistes sobre les converses de pau i sobre alguns dels passos que ja s'han fet per a la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament temporal de les restriccions al petroli iranià. Durant el conflicte, a finals d'abril, el preu del petroli Brent havia superat els $125 al barril. I en clau econòmica, l'economia espanyola va créixer un 0,6% el primer trimestre d'aquest any. Són dues dècimes menys que el trimestre anterior, l'últim del 2025, i coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. En termes interanuals, la taxa de creixement va ser del 2,7%. La demanda interna, sobretot el consum de les llars, és el principal impuls al creixement econòmic. També hi contribueix la despesa de les administracions públiques i, en menor mesura, les inversions. El sector exterior ha reduït la seva aportació amb un descens de les exportacions aquesta arrencada d'any. Per sectors, la majoria tenen taxes positives, tant tret de la construcció. I els sindicats preveuen mobilitzacions aquesta tardor si les patronals no desbloquegen els convenis col·lectius que porten congelats des de fa molt de temps. Així ho adverteix la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López.
7: Des d'aquí també emplacem a les patronals a que se situïn en totes les meses de negociació a parlar d'increments salarials que vagin en aquesta línia, que pensem que són les que donen resposta als increments de preus que tenim i, per tant, al manteniment del poder adquisitiu. I o es fa o salari o conflicte.
0: López també reitera que hi ha marge per a pujar sous tenint en compte els beneficis rècord que registren les empreses.
1: 3Cat Info.
0: El Partit Popular troba incomprensible la proposta de Junts que Pedro Sánchez faci un pas al costat perquè un altre president acabi la legislatura i lamenta que, malgrat els dubtes dels socis d'investidura sobre els casos de corrupció al voltant del PSOE, al final ningú mou fitxa. El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
8: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
0: Aina Vidal, cap de files dels Comuns a Madrid, creu que el plantejament de Junts no té futur. Ho ha dit també al matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que és una idea d'aquestes que tenen per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells. No li veig cap recorregut.
0: Junts defensa que acabar la legislatura amb una altra persona al capdavant de la Moncloa és l'opció més lògica davant la falta d'alternatives i perquè és el president del govern espanyol qui ha d'assumir responsabilitats. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha concretat que si Sánchez fa el pas al costat, no necessàriament l'hauria d'ocupar un socialista al seu lloc. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
10: Creo que es responsabilidad del primer ministro de un país decidir qué pasa y cuál es el futuro. En absencia de todo esto, porque no hay una moción de censura, se ha descartado la cuestión de confianza, que se ponga al frente alguien que cumpla. Y no necesariamente tiene que ser del PSOE.
0: El PSOE manté que acabarà la legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és desproporcionada la seva condemna de 24 anys de presó per corrupció i que ha estat víctima d'un judici polític. Ábalos ha trencat el silenci des de la presó i en un àudio a la cadena SER carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i diu que s'ha premiat un delator sense corroborar si diu la veritat.
11: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
0: També critica que el Suprem tenia decidit abans del judici que el condemnaria.
11: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència, diu que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i que la recompensa d'Aldama suposa un retrocés democràtic greu.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espiriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espiriella. Tres dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De la Espiriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Creix l'èxit dels booktubers, creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok amb milers de seguidors. L'agència Lenke és la primera que el representa amb una trentena de booktubers de tot l'estat. La fundadora Guillermina Rosés confirma a aquesta emissora l'interès creixent de l'ecosistema editorial per aquest segment.
13: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: Bien Edicions és una de les primeres editorials que va connectar amb ells per la seva editorial, Blanca Pujals. La comunitat catalana de booktubers és una de les més potents.
14: Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, un munt d'autors que realment ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
0: Els booktubers es defensen d'algunes crítiques que diuen que fan més promoció que crítica literària i asseguren que no són crítics, sinó prescriptors.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Pràcticament arribem ja a 3:15 del migdia, moment d'aturar-nos en el repàs de l'actualitat i centrar-nos en la situació del trànsit, també el transport públic, i actualitzem la situació meteorològica, ara que hem deixat enrere una onada de calor que ens ha fet arribar als termòmetres als 40 graus. Àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Retencions en punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona. Les més destacades a la C32 a Sant Boi en tots dos sentits, A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Lleida, i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem que la línia R8 de Rodalies circula amb demores que poden superar els 30 minuts i que per obres des d'avui al metro de Barcelona les línies 9 i 10 nord estan sense servei entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. És tot.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
16: Fins ara.
17: El temps.
0: Francesc Mauri.
18: El termòmetre es manté avui estable ran de costa, mentre que la resta del país, és a dir, prelitoral, interior, Pirineu i Prepirineu, baixarà una miqueta a valors entre 1 i 3 graus més baixos. Això pot fer que cap observatori, per primer cop des de dissabte, en què no s'hi va arribar, la línia dels 40 graus no s'assoleixi. Tot això amanit pel sol, amb nuvolades de tarda avui al Pirineu, que demà no hi seran, ni demà ni demà passat. Dos dies de sol al 100% de Catalunya i diumenge amb alguns ruixats o tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu, però amb sol al matí a tot arreu i a la resta durant la tarda.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions. Tercera tanda de desnonaments al bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs, que ha de quedar lliure per allotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent del seu enderrocament des de fa 25 anys. Avui hi ha hagut escassa resistència veïnal, ho ha seguit el David Àngela.
19: Tres nous desnonaments de veïns adults sense menors a càrrec avui, que a l'hora de l'arribada de la comitiva policial ja havien abandonat els habitatges, mentre un grup de veïns els donaven suport pacíficament. Algunes de les afectades admeten que la solució més pràctica és reocupar els pisos, mentre que altres adverteixen que el procés les deixa sense padró ni altres drets socials.
20: Lo más cercano que tenemos cada uno en mente, lo más cercano y lo más satisfactorio, como que nos da más tranquilidad, es volver a meternos. ¿Qué es un delito? ¿Qué hacemos?
21: A la semana siguiente sales del padrón. Y aparte de que sales del padrón, cuando viene la asistenta o las que hacen la paga de la seguridad social, te ven que no estás empadronada, te quitan directamente la paga. Entonces te quedas sin paga, te quedas sin piso y te quedas en la calle. Y con tres días de albergue, ¿luego qué haces? ¿Dónde vas?
19: La setmana que ve continua el degoteig de desnonaments del número 58 de la Rambla de la Mina, un edifici que ha de donar una alternativa habitacional als veïns del bloc Venus, pendents del seu enderroc des de fa dècades.
0: L'Hospital Trueta de Girona estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat. Situada en un edifici annex, des d'11 quiròfans actuals es passarà a 16. Girona, Fèlix Martín.
22: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
23: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
22: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
24: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
22: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
0: L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, reclama al Ministeri que arregli la Nacional 260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi. Des del consistori remarquen que és una manca d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts. Sant Jaume, Laia Claret.
2: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
3: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
2: I és que, a més de la reforma, hi ha altres mancances, segons Cargol.
3: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
2: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més temes. Detingut a Alcanar, al Montsià, un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
4: La Policia Nacional hi atribueix

0: Mas que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona, on vivien els investigats. I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat de les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que va començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'ha descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Josep Almirall, Valls.
3: La Diada de Sant Joan a Valls passarà a la història pels 2 4 de 9 nets que van descarregar les dues colles dels Xiquets de Valls a la segona ronda, els més matiners que s'han vist mai al calendari casteller. Construccions impressionants, executades amb una destresa de primer nivell. La Vella va acompanyar el 4 net amb el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. En total, 4 gamma extres. I les joves amb el 2 de 9, a més del 3 de 9 i el Pilar de 6. També va veure la gamma extra la Diada de Sant Joan a Tarragona. La colla jove de la ciutat hi va estrenar el 2 de 9 i també va completar de sortida el 3 de 9. Pel que fa a la resta de colles tarragonines, estrena del 7 de 8 per part dels matalassers, clàssica de 8 de Sant Pere i Sant Pau i un altre 2 de 7 dels Xiquets del Serrallo.
2: A 3cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
1: Poc més de 5 minuts fins les 2, Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. El Barça de futbol sala disposa avui de la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia, una final que per ara dominen per 2-1. L'ala pivot del Barça, Adolfo, parla en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio de com han d'afrontar el partit d'aquest vespre.
9: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
8: El partit entre el Pozo de Múrcia i el Barça començarà 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3. Mentrestant, el Mundial de Futbol, en les últimes hores s'han jugat els últims partits de la primera fase de 3 grups, el grup A, B i C. Aquesta matinada, el grup C, Brasil 3, Escòcia 0, amb un doblet del madridista Vinícius i amb el debut en aquest Mundial de Neymar, que ha jugat l'últim quart d'hora. D'aquest fet n'ha parlat el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
10: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treinó...
11: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
10: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
8: I també el grup C, Marroc 4, Haití 2. El Brasil passa com a primera de grup als setzens de final i el Marroc com a segona. Escòcia acaba tercera i haurà d'esperar d'altres resultats. El grup A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. Mèxic es classifica com a primera i Sud-àfrica com a segona i Corea és tercera i també haurà d'esperar. Sentim el tècnic mexicà Javier Aguirre després

0: d'aconseguir el primer lloc del grup amb la seva selecció.
1: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
0: I abans, ahir a la nit, es va tancar el grup B amb el Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als setzets de final com a primera, el Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com una de les millors seleccions terceres de grup. D'altra banda, entre aquest vespre i la matinada que ve, jugaran també els últims partits dels grups D, E i F. Aquest vespre a les 10, grup E, Curaçao, Costa d'Ivori, Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada, el grup F, Japó, Suècia, Tunísia, Països Baixos. I a les 4 de la matinada, grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: I l'Igualada oferirà avui als seus aficionats el títol de l'hoquei Lliga Masculina, aconseguit dimarts passat a La Corunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, el tècnic de l'Igualada, Marc Montaner, destaca el que han aconseguit.
3: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
0: Els jugadors i l'estaf tècnic igualadí faran aquest vespre a partir de les 7 primer una ofrena a la Basílica Santa Maria i després una rua pels carrers de la ciutat que acabarà l'Ajuntament de la capital de l'Anoia. I el València és el nou campió de la Lliga ACB de bàsquet després de guanyar i el Barça a la final per 3-1 i imposar-se en el quart partit també amb claredat 84-108. És el segon títol de la Lliga ACB de bàsquet que aconsegueix el València i tots dos amb el tècnic català Pedro Martínez. El partit d'ahir suposa pel Barça acabar la tercera temporada en blanc, sense títols, i també la marxa del tècnic Xavi Pascual, l'adeu de Jan Veseli, que es retira, i les sortides de Billy Hernán Gómez, La Provítola i Satoranski, que no continuaran. Precisament Satoranski s'acomiadava als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, sent molt crític amb com s'han fet les coses els últims anys.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
0: I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de Caral Casas, que arriba procedent del València i firma per una temporada. Pere Puig és el director esportiu de l'Uni Girona.
5: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona.
0: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hamga al club badaloní i el seleccionador espanyol masculí Xus Mateo ha donat la llista de 14 jugadors convocats que disputaran els pròxims partits de classificació pel Mundial. A la llista hi ha 4 catalans, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí, Joel Parra, així com també els blaugranes Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela.
6: Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
8: Les autoritats han donat, de moment, xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits. Però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
6: Corresponsal Joan Biosca.
9: Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades i a imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones amb vida.
6: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
8: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
6: Barcelona, Montse Poblet.
10: Sí, hem parlat amb ells al Consolat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
11: Están ahorita fuera de las casas, del edificio donde han habido donde se han visto bastante afectado.
6: De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
8: Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
6: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
8: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
6: I avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o el Patí de Calaril. Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
6: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
12: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic, Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Múrcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga Masculina d'Hockey Patins.
6: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs, sense retencions destacades, sí que hi ha punts amb trànsit més dens. En punts habituals a aquesta hora, a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
6: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8, 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
2: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Català, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Català us ofereix el temps.
6: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
6: Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
14: Sí, i ho tornarem a repetir diverses vegades. I a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40, 41 d'abans d'ahir, per exemple. estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol, al 100% de Catalunya.
15: Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
14: Això mateix, això mateix.
15: Gràcies, Francesc, bon dia.
14: Adéu-siau.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Les dues i gairebé 7 minuts. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
16: Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus, han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen, en aquest cas, mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
17: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
16: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
15: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
18: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
19: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
18: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop, es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
20: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
18: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
15: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament, per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència al Bermanyà.
1: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
21: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
15: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
1: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzirova, portaveu de la Comissió.
22: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
1: És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviaran 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
15: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
23: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela que ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
24: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil. I si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin. Però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
23: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
15: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
25: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí, com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
26: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
25: El consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
27: Mi casa se partió todo, se cayó en, no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa... Horrible.
25: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
28: Por ahora, tranquilo, información. Hay que evaluar.
0: Nosotros somos un soporte.
25: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
6: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
3: Catalunya Migdia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Energia per recórrer carreteres infinites.
10: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
31: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
32: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
33: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
34: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
35: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
36: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
37: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
38: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
37: En altres casos, com el del Cadí-Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
39: En tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, fem altres actuacions o tasques.
37: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc per crear paisatges mosaic que dificultin l'abans del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
6: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
40: Ja.
6: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
0: 6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després, les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
6: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions. A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
6: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
1: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
2: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
1: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
2: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
1: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
6: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
8: Sí, bon dia. S'hi revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell. Insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
6: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Zapatero després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
8: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
12: Creo que también hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido. Porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
8: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
12: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.
8: I anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
6: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
3: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
3: Li ha respost Míriam Nogueras al micròfon fons de TV3.
5: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos per cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
3: Des de Junts insisteixen en la seva proposta. Apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Òscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
7: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
3: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i et mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
9: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. De retraso en el Tomàs.
13: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
3: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i seran 2:45 PM. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
14: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot assegurat tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
15: I la setmana passada van firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
14: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
6: I mentrestant, tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
16: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
17: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats de la regió.
10: d'inversió i no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
16: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals, que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
11: De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
16: Ja ho pots ben dir, perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament 2 ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
11: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
17: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta, i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
11: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
18: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil, i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
19: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta a l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
18: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país, i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
11: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de la secció civil gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
21: I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura i targeta revolving.
20: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
21: A efectos de la audiencia, en ese Real Decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
20: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
11: Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
22: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
23: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
24: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
25: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
23: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
26: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
23: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: Catalunya migdia.
28: Ya hace calor en la cafetera.
11: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
29: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del Festival.
30: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibissa.
29: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Caleril a l'escenari de la Muralla.
11: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de George Bizet. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
31: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
32: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí, de les nostres comarques.
31: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçala en la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i don José encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
11: I ara deixem la música.
33: ¿Queréis disfrazarme de joven?
34: No, queremos convertirte en joven.
11: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
35: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
33: En les comèdies universitàries sempre hi ha com aquests estereotipos, no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
35: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
33: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
35: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
11: I acabem amb teatre.
36: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
11: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
1: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
3: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
1: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que plena de ràbia enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
4: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers. No?
1: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
23: Catalunya migdia.
11: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
11: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
5: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pascual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més
0: 3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pascual, que admetia que l'equip havia anat al límit. Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació o ressentiment.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en tres años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más. La espalda, mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente. Pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
0: Doncs sí, d'un-hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranski, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, bé, se li retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis. Ernest, ara què?
2: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora. Segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga. Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juan i Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça ho ha avançat Òscar Herreros, i ho puc confirmar, té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevita Slové, a l'Eurocup. Ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat, i avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez, aquesta vegada sí, signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts, i a l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga, que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs d'un-hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià, tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
2: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides, i evidentment les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer, i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que evidentment el Barça Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
2: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs, ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
3: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
2: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la Provi, el defensant els colors del Joventut, que aquest any doncs, ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Que Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
5: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
6: Sí, se libera, yo no, no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele. Y son chavos que con el tiempo entenderán que son cosas que no puedes manejar tú, ¿no?
5: Mèxic ja passava com a primera de grup. També s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
0: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
5: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9 de 9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per ser hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
0: Hi ha uns quants quilòmetres de Guadalajara, a Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil-Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar, en aquesta victòria clara de la Canarinha.
5: Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc, i això és el que va fer Brasil. Confirmar els pronòstics, passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doplet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar encara en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
7: Yo acho que él merecía jugar porque trabajó, treino...
8: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
7: Jugó bien o pocos minutos que jugó.
5: El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en dues ocasions. El partit va arribar empatat a dos, ja entrada la segona part, però finalment, amb el 4-2, passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil.

0: argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución... No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
1: També a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia, i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao, Costa d'Ivori.
2: I precisament en aquest Curaçao-Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
3: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre i Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Gràcia el Mundial del 2010.
2: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
4: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
5: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
6: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
7: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
8: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
9: Catalunya migdia.
2: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
10: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments, per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros, i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
2: Ja anem de festa perquè aquesta tarda l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hockey Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
3: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
11: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
3: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceo amb 8.

0: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
1: A hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat en tot costa Adolfo, l'ala pívot del Barça.
2: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
1: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directe a Sport 3.
0: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
1: Doncs sí, ens diu el Dami Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge. Quart títol seguit de Benito. Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Les 7 més esports del Tot Costa. A la nit ja ho sabeu, a les 11, al Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3. Catalunya migdia. Comença aquí la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò també de la baixa del preu del petroli, que avui es paga a $72 per barril el tipus Brent. Aquest és el mateix preu que tenia el petroli el dia abans que comencés el conflicte bèl·lic a l'Iran, el dia 27 de febrer. Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions de petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre el subministrament i d'aquí aquesta baixada de preu. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
4: Doncs que Junts ha sumat els seus vots al PP i a Vox i aconsegueix que la majoria del Congrés dels Diputats demani la dimissió de Pedro Sánchez i que sotmeti a una moció de confiança. La proposta del PP, que no és vinculant, però Alberto Núñez Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
5: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
6: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto de la democracia española y ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
5: El líder popular agraeix a Junts haver sumat els seus vots després de mostrar distància amb la moció de censura, diu el líder popular, que quan sigui el moment la presentarà.
4: I no deixem el Congrés perquè s'ha aprovat la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngels Afuente.
7: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures, i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
8: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
9: Una ley necesaria, repito, porque las terapias de conversión, además de inaceptables, son un delito contra la dignidad de los seres humanos.
7: La llei proposa castigar-les amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys, fins i tot si la víctima ho ha consentit.
4: Llum verda definitiva als descomptes perquè els joves puguin viatjar aquest estiu al programa anomenat Estiu Jove. El govern ja havia obert les inscripcions, però faltava que el Congrés hi donés el vistiplau, cosa que s'ha fet avui. Està destinat a persones d'entre 18 i 30 anys, amb un pressupost total de 130 milions d'euros, i preveu rebaixes d'entre el 50 i el 90% en diversos tipus de bitllets de tren i autobús per viatjar entre el 1 de juliol i el 30 de setembre. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
10: Estamos hablando en muchos casos de la diferencia entre poder hacer un viaje y no poder hacerlo, tener que renunciar a él. Además, el programa ha cumplido plenamente los objetivos para los que fue diseñado. Ha facilitado la movilidad de la juventud en un contexto de aumento de precios motivado por las diversas crisis que desgraciadamente hemos padecido. Ha impulsado el uso del transporte público colectivo, ha fomentado hábitos de movilidad más sostenibles.
4: I l'exsecretari de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre, ha assenyalat l'exgerent de l'entitat com la persona que s'encarregava de les qüestions econòmiques i financeres. Aquest matí s'ha reprès el judici a l'Audiència de Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
11: El gerent era qui ens ho explicava tot i nosaltres hi confiàvem. És el resum de la declaració de l'exsecretari de la Junta quan l'entitat va fer fallida. Al llarg de la seva participació en el judici, José Benito Montoliu ha reafirmat que cap de les persones que l'integraven tenien coneixements econòmics i que únicament eren pagesos. El dia a dia de les finances de la cooperativa assegurat depenia de l'exgerent i principal acusat en el cas Daniel Ferrer.
12: Era el que feia i desfeia. Era l'amo. Que si fèiem alguna pregunta fora per la cooperativa, de si això va bé, o això va malament, tot anava bé, m'entén? I això és feina meua, dia ell. Pues feina d'ell. Nosaltres ho escoltàvem perquè creiem en ell i mos va enganyar com va voler.
11: A la mateixa línia també van anar, recordem-ho, les declaracions tant de l'expresident com de l'extresorer de l'entitat. Avui també ha declarat un dels assessors fiscals de la cooperativa que els ajudava a fer les liquidacions de l'IVA i de l'impost de societats. La declaració de l'exgerent està prevista per a mitjans de juliol.
3: Passant 6 minuts de les 3.
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara fins a les 4, en Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
3: I els advocats Lourdes Ciuró. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
3: I Marc Molins. Bona tarda.
16: Bona tarda.
3: Com esteu?
14: Bé.
15: Bé, raonablement bé.
3: Ressaca de Sant Joan, no en teniu, de ressaca?
14: No. Home, jo hi vaig treballar, la veritat que...
3: Amb això ja la ressaca t'ha passat, eh? Joder. L'Ura s'ho ha pensat una mica a l'hora de dir si tenia ressaca o no.
15: No, no, no m'agradaria tenir ressaca, però no.
14: Mare, Lourdes devia tindre feina el dia de la
15: revetlla. Doncs sí, moltíssima.
14: No, devies estar despatxant.
15: Des de 2:45 del matí fins a les 6 de la tarda.
3: Veus?
15: Non-stop.
14: Déu-n'hi-do.
15: És el que té allò,
14: arrisa
15: el negoci familiar.
14: Arrisa no, no, discret, no. La família de la Lourdes té un forn.
15: Sí, el meu home de tota la vida. I, bueno, doncs des que el conec, que faig coques per... Ajudo a fer coques per...
3: Sí, compte, perquè això de faig coques o faig... No, no jo faig... No, no, no.
14: Però
3: no,
14: despatxo ajudar, o, no, o despatxes?
15: Jo despatxo, però si convé acabar, doncs posar els pinyons, posar el sucre... Doncs...
14: Va cara el pinyó.
15: Va molt cara el pinyó. I si permeteu l'anècdota, quan estava a Madrid, una vegada que parlàvem de Sant Joan, no sé què fèiem, no? I bueno, però què hacéis, no? Perquè hi havia un gran desconeixement. Diu, bueno, pues mira, pues cenamos, tomamos coca... Coca? Coca. De azúcar.
3: Una ratlla d'allà sobre la taula i ho fem. I cuidado... Anem per torns.
15: De cuidado que los pinyones no se meten en la nariz, que és muy malo.
3: De vigilar, de vigilar. Bé, doncs escolta'm, a veure si qui té ressaca o no és de Llucia... Ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens passa el primer tema els dijous. Llucia, bona tarda.
16: Bona tarda.
3: Amb ressaca o sense ressaca?
16: Que va, jo fa molts anys que faig bondat.
3: A veus?
16: Faig bonda, me'n vaig lluny de Barcelona perquè en Bowie no ho passi malament. I allà on anem sempre hi ha petards igualment, o sigui que ho passa...
3: Però passa igual de malament, eh?
16: Però mola, si l'any passat gairebé se me va escapar, va ser tremendo.
3: Em sona, em sona.
16: És el que hi ha.
3: Per tant, no parlaràs de Sant Joan, ja ho veig, però de què parlaràs? A veure.
16: Sí, sí, que parlaré de Sant Joan.
3: Ah, val.
16: Veig que no, me direu tots que no, perquè volia preguntar-vos si heu aprofitat Sant Joan per fer el primer cafico de l'any, per fer la primera capbussada de l'estiu.
15: No.
14: La veritat és que no.
3: La primera capbussada ha de ser a la platja?
16: És igual.
3: Ah, jo ja m'he banyat, diguem-ne.
16: Excepte a piscina.
3: Jo m'he banyat, però... No, platja no, piscina.
14: Sí, a piscina.
3: És que crec que la dèria que et porta avui la Llucia tornarà a treure el barrufet rondinaire que tingues a dins i aniré en contra, però a veure.
16: Jo deia perquè durant molt de temps era gairebé una tradició no oficial aquesta de capbussar-se per primera vegada amb l'arribada de l'estiu. Clar, darrerament la calor arriba molt abans que l'estiu i potser ja no estan així, però en tot cas sí que encara hi ha una mena de cerimònia al voltant d'aquest primer cafico, perquè té qualque cosa com a de ritual, de renovador, no? Dona una experiència de plenitud. Això les persones que no van anar cada dia de l'any, perquè n'hi ha que ho fan, que hi van cada dia. No? La meva àvia deia que l'estiu, un dia sense nedar, era un dia perdut i em consta que hi ha gent que hi va sempre, l'estiu i a l'hivern. Per tant, no deuen celebrar el primer cafico de l'any de cap manera especial, o sí, ho celebren cada dia. No? En tot cas, relacionam aquest remullar-se a la mar o dins la piscina amb el començament de l'estiu i la felicitat. Refereix en aquest bany recreatiu, de relaxar-se, xipollar, jugar, fer el mort, nedar sense pressa, bussejar, no?, per veure peixets. En un lloc on fa calor, es relaciona el relax amb el fet d'estar en remull. I els espais de turisme familiar, que cada cop n'hi ha menys, els estiuejants es troben any rere any i vas veient com creixen els fills dels amics que tenies tu quan eres petit i anaves en aquella mateixa platja amb els teus pares, no? I moltes religions associen la immersió en aigües termals o dins la mà a efectes purificadors. Però en el context mediterrani, anar a la platja té sobretot un significat de passar una bona estona. Per això, el primer cafico de l'any és com l'acompliment d'un desig que ha anat creixent durant tot el curs, has anat creant unes expectatives, i quan a la fi arriba aquell moment de ficar-te dins l'aigua, et passen tots els mals. I es rebé aquella sensació infantil d'infinitud i de tenir tot l'estiu per davant. No? Encara que d'adult no tens les mateixes vacances, de qualque manera recuperes aquella sensació de no tenir pressa i de poder desconnectar. Tot això ve del segle XVIII, de mitjans del segle XVIII, quan les classes dominants anaven a la costa per combatre la depressió associada a la vida urbana i l'esgotament burgès. En aquella època hi havia un metge, Richard Russell, que va difondre les virtuts de l'aigua salada i va popularitzar la idea que submergir-se dins la mar enforteix el cos. I l'aristocràcia va començar a freqüentar les platges per un motiu de salut i d'oci. I sobretot, a partir de la segona meitat del segle XX, es democratitza la platja i ja és un espai que gaudeix la gent de totes les classes socials i encara avui representa un dels pocs escenaris de felicitat col·lectiva que existeixen. No? Però, com sempre, l'accés posa en perill aquests plaers que donaven per conquerits i ara aquest espai públic per tothom s'està perdent per la privatització a través de maques, de patins, d'espais de restauració, etcètera, no? Perquè és impensable que puguem ocupar un espai lliurement sense consumir i ens ho han de fer pagar de qualque manera, no? Això posa en perill platges extraordinàries com, per exemple, Estrenc, a Mallorca, que tot i formar part d'un parc natural, ara pateix una rebaixa de protecció mediambiental que el govern balear ha colat d'aquesta manera una mica civilina, i per això hi haurà una manifestació, l'enèsima, per defensar aquesta platja i els espais naturals de l'illa. Però també passen coses una mica incomprensibles, com, per exemple, el que ha passat a Rigorriaga, a Biscaia, on l'Ajuntament ha decidit suspendre la banda d'entrades diàries a les piscines perquè hi ha massa gent, per l'onada de calor, i no donen l'abast, no? I fins divendres només hi podran anar els abonats. Però, clar, és ara, quan la gent necessita un refugi climàtic, no? Potser hauria estat més just que hi poguessin anar els empadronats, però llavors això ens portaria a plantejar que els residents tinguessin prioritat per anar a les platges, i això ja sabem que no funciona així. En tot cas, aquest primer cafico tan reparador s'està transformant i, tot i així, continua tenint una mena de poda que fa que tot sigui una mica més agradable d'ençà que fas aquest primer cafico, perquè ens canvia el ritme i la manera de veure les coses. Hombre, no pots estar en contra d'això.
3: No, això no. Però és que jo, la meva relació amb la platja no és tan idíl·lica com la teva. No m'agrada la platja. no m'agrada la platja, perquè els que no tenim una casa arran de mar, i anar a la platja implica càrregar per pes, aparcar no sé quants quilòmetres, si no és que has d'anar amb transport públic, calor, a vegades amb els nens, si portes alguna galleda i tot plegat allò, sí, insuportable, arribar, quedar molta distància, la sorra que t'entra fins a tot arreu, tornar a casa... No, sí, prou, no. Per mi, aquesta platja, que jo he viscut des de sempre, no és relaxant. Els que tenen una casa al costat i poden anar-hi només amb la tovalloleta penjada a l'espatlla i, escolta'm, i es dutxen de seguida perquè ja estan... Aquests, perfecte. Ara, els que som d'una altra banda i no tenim casa i, per tant, hem de trastellar tot això, dona'm una piscina i no em posis platja. Però és veritat que la primera, el primer bany, el relax... tot això...
16: Te canvia la vida durant una temporada. Després ja tornes a la rutina, no? Però...
3: Pensa que a mi m'agrada més l'hivern que l'estiu, eh? Amb això també t'ho dic.
16: A mi també,
3: Deixem-ho aquí, A veure el Marc, la Lourdes i el Ferran què diuen, que si no acabaré...
14: Òscar no està sol.
3: Home, veus, perquè tampoc no tens una casa a primera línia de platja, no?
15: Tots som Òscar.
14: Estic totalment d'acord amb tu. A mi m'agrada més l'hivern que l'estiu. M'agrada molt la platja, la veritat, però cada cop sóc més exigent amb això. Mm. Més exigent vol dir que tendeixo a buscar platges. És a dir, hi ha platges salvatges, per exemple. Tinc aquí la Llucia, la platja d'Estreng, a Mallorca. Mm, és sí. Brutal.
16: Una meravella.
14: És una meravella. Però,
16: està en perill, està en perill. Ja ho sé.
14: Però tendeixo a buscar platges urbanes que tinguin dutxes.
3: Clar.
14: I, de fet, aquests anys de sequera ha sigut una calamitat, perquè moltes... crec que va ser la zona de Girona, després Tarragona, no sé si també es va fer a la Costa Daurada, però moltes platges es van tancar, les dutxes. I, aleshores, l'altra cosa que busco, a més de les dutxes, és intentar que siguin platges de pedres petites.
15: Per exemple,
14: les platges de Sant Pol de Mar, estan molt bé perquè són pedres petites, amb el qual et pots estirar perfectament, però no és aquella microsorra que se't posa per tot arreu...
3: Tres dies després encara estàs traient sorra del banyador.
14: I que encara n'estàs traient i que és superemprenyadora. Ah. Per tant, m'agrada molt la platja, però reconec que sóc exigent.
3: Molt bé.
14: Dutxa i sorra gran.
15: Jo estic en aquesta nit com el Ferran, però a més que m'agrada la platja a l'hivern. O sigui, m'agrada anar als pobles de platja quan no hi ha gent, quan fa fred, quan pots veure una escullera, quan pots veure un trencoles, no sé com es diu en català, però ja et dic, jo em banyo al just. O sigui, vaig a la piscina, prenc el sol a l'ombra, em dutxo a la dutxa de la piscina comunitària aquesta tal, i poca aigua, no sóc massa d'aigua. I a més és el que diu el Ferran, quan hi havia la sequera, em vaig trobar un dia que no hi havia dutxes i a mi se'm fa al·lèrgia a la pell. I llavors és un drama perquè pica tota la pell i només se'ns podien mullar els peus una mica. Bueno, d'això fa molts anys, no? Pues no he tornat a la platja des de llavors. Que no podem empatitzar amb aquest sentiment que avui ens expliques, Llucia.
16: Primera capussada no et sembla extraordinària?
15: Em sembla extraordinari perquè...
14: Sí, a mi m'ho sembla, sí.
15: Bueno, està bé, però és una cosa que a mi m'agradi, que m'aporti, no?
17: Entusiasme, ho ha dit el Ferran.
15: S'ha de fer.
3: És que
17: no anem bé.
15: Ara el Marc ens ho arregla, això, Llucia.
17: Jo, més que arreglar-ho, no sé si ho empitjoro una mica, però desenfoco una mica. En quin sentit? No deixa de ser curiós, l'ésser humà, a diferència de la resta d'animals, del regne animal, el racional és que quan fa fred vagis als llocs de calor i quan fa calor vagis als llocs de fred, no? Buscant una mica el refugi climàtic. L'ésser humà, a l'estiu se'n va a zones de platges, és a dir, a l'estiu busca la calor i a l'hivern busca zones d'esquí i busca zones de neu, no? I, per tant, no deixa de ser des d'una perspectiva
15: d'estricta
17: supervivència animal, aquesta conducta absolutament il·lògica fa que pensar, no dona que pensar, és a dir, hauria de ser ben bé al revés. Dit això, tenint com tinc també, a mi el mar em costa més que la muntanya, però tinc tan present aquests moments que explica la Llucia, aquestes primeres capbussades, jo sóc molt fredolí, que em costa, tal, però després, en acabat, ho gaudeixo moltíssim. Però sí que voldria només fer èmfasi en aquest tema, no?, de què ens passa com a espècie quan anem totalment contra l'estació i contra el que marca, en aquest cas, el sentit comú.
15: A mi el que sí que em posa de molt... em canvia l'estat d'ànim en la línia del que diu la Llucia... és no només potser el fet de la capbussada o aquestes imatges idíl·liques, sinó és tot el que comporta a partir que tot va Sant Joan. És a dir, ja s'atansen les vacances de l'estiu, ja els dies doncs continuen sent llargs. Sí que és veritat que fa molta calor, però ve de gust fer coses extres, sortir més. Vull dir, tot el que representa quan arriba l'estiu m'agrada, encara que no. I quan s'acaba l'agost i en tornem de les vacances, per mi es podria acabar ja ràpidament.
17: Jo el que sí visc amb molta intensitat, i no sé si té o no molta relació amb la dèria de la Llúcia, però visc amb molta intensitat els solsticis. La victòria de la llum sobre la foscor, que representa el solstici de Sant Joan, i la victòria de la foscor sobre la llum, que representa el solstici de Sant Joan, baptista i evangelista, no? És a dir, això sí que tinc la sensació de que com a animal, en la meva dimensió estrictament animal, em condiciona, no? En aquest cas, la permeabilitat a la llum. Això sí que m'atravessa, i Sant Joan, evidentment, és un d'aquests dos solsticis, encara que no enganxa exactament amb el calendari, no? Però sí que em condiciona.
3: Doncs ja ho veus, Llucia, sí, però sense tanta eufòria com la teva. Llucia Ramis...
14: Baixa, però estan bé.
3: Sí, home, sí, sempre.
14: Un xiringuito que estigui bé.
3: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
16: Que vagi molt bé, no fa rada.
3: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, ara anem a publicitat, però abans d'això m'agradaria una notícia que s'acaba de produir i que afecta directament aquesta casa. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER. La EBU, també amb les seves inicials. És la principal associació de mitjans públics de tota Europa. Compartirem, per tant, a partir d'ara espai amb corporacions com ara la BBC, France Television o la RAI italiana. De fet, la Corporació Catalana reforça així la seva presència en l'escena audiovisual europea després d'anys perseguint aquesta fita. Els que fa molts anys que treballem a aquesta casa sabem el que ha costat, les vegades que s'ha intentat i que no s'havia aconseguit. És un reconeixement important per al futur d'aquesta casa, per poder doncs, tenir més accés a fonts de notícies, a drets de retransmissió, compartir el coneixement dels professionals d'aquesta casa amb els d'aquestes corporacions que dèiem. Ho acaba d'aprovar a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que permet a 3CAT incorporar-se, integrar-se en aquesta organització com a membre auxiliar. És la primera corporació no estatal que entra a la UER. Per tant, és una molt bona notícia per felicitar-nos els que treballem en aquesta casa i esperem en els pròxims minuts poder tenir reaccions i poder-ho explicar de seguida. Passen 20 minuts de les 3, per tant, deixem aquesta bona notícia. 3CAT s'incorpora a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. Una pausa i de seguida continuem.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb bon preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon preu i
18: Esclat. Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
19: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Catalunya migdia.
3: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, ja sabeu la notícia del dia. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. De moment, amb xifres molt provisionals, hi ha 164 morts, més d'un miler de ferits. Les imatges, però, i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara, tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents, i és que el doble sisme es va registrar a les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i en plena festa nacional. A més, en les últimes hores hi ha hagut fins fins a una trentena de rèpliques. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat. No hi ha escoles, tampoc no funciona el metro i el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. Diversos països, com els Estats Units, Alemanya, França o Espanya, tenen avions carregats amb emergències preparats per sortir cap a Venezuela, tot i que a hores d'ara l'arribada no és fàcil. També molts països llatinoamericans, com l'Argentina, Xile o l'Equador, tot i tenir un govern en el pol oposat al chavisme de Venezuela, també han ofert ajuda. Per tant, és la situació. Ara és Venezuela qui ha de demanar que li arribi aquesta ajuda i, per tant, tots els països que ho tenen preparat. No sé com heu conegut la notícia o com us heu assabentat d'aquestes que, realment, quan veus les imatges, posen els pèls de punta.
14: Doncs jo, quan m'he llevat al matí, la veritat, i són aquestes notícies que saben greu, perquè penses, ostres, en un país on la gent s'ho està passant malament, que té problemes econòmics i problemes polítics, que, a més, els hi caigui aquesta i la dificultat, doncs, que hi haurà per localitzar molta gent, realment és aquestes coses que sap greu, perquè hi ha països doncs, que tenen risc sísmic, no? Com els Estats Units o com el Japó, però com que són països doncs, més benestants, més avançats, doncs la construcció d'edificis, per exemple, està més preparada per resistir aquesta mena de terratrèmols.
3: Podem saludar en directe a Carlos Azpurúa. És el cònsol de Venezuela a Barcelona. Senyor Azpurúa, bona tarda, buenas tardes.
0: Buenas tardes. A tu orden para responder tu pregunta.
3: Quería saber qué es la última hora, cuál es la última hora, qué situaciones se está viviendo ahora mismo en Venezuela, qué es la información que le llega a usted.
0: Me llega mucha información y tenemos que ser en este momento bastante equilibrados para el manejo, para crear una manera correcta de entender la gravedad del acontecimiento. En la introducción que oí en la radio, tú hablabas del país y sus condiciones políticas. Y en medio de esas características tan particulares que vivimos, digamos, como un país que está de alguna manera u otra sujeto a medidas coercitivas unilaterales, con una situación tan particular como es la del presidente Nicolás Maduro y nuestra realidad, ahora nos viene este dramático situación. Uf, que de verdad es tremenda. Uh-huh. La dimensión se está evaluando. La cifra de muertos y heridos sigue en continuo ascenso. Y estamos recibiendo, y esto es una orientación de la Cancillería y de la Embajada, es decir, esas situaciones. Sabemos que están viajando en este momento, y no sé si te lo doy como primicia, alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros. Uh-huh. Y bueno, y sigue evaluándose la gravedad del impacto de un terremoto tremendo de 7.5. Hay unos daños, digamos, estructurales en miles, cientos de residencias y de estructuras de vivienda, tanto privadas como públicas, que es tremendo, ¿no?
3: De momento, las cifras oficiales, cónsul, hablan de 164 muertos y más de 1 millar de heridos. Pero, viendo las imágenes, es probable que en las próximas horas o en los próximos días estas cifras vayan a mayores.
0: Sí, yo me voy a asumir lo oficial, pero obviamente tienes razón. Todo esto apunta a que viene dimensiones realmente catastróficas y horrendas, muy, muy, muy fuertes. De manera que es difícil. Yo tengo un contacto directo con muchos vecinos de mis urbanizaciones, mi familia, y han pasado una noche tremenda y alrededor de 100 réplicas. Y bueno, a todo nivel, como son estos fenómenos geológicos, han impactado en el pueblo venezolano. De manera que, bueno, no la tenemos fácil y estamos tratando con toda serenidad. Y yo le diría lo siguiente, hay mucha, en el espíritu del pueblo español, más allá de cualquier diferencia que podamos tener, hay siempre una vocación de ayuda extraordinaria que uno admira del pueblo español. Nosotros lo que queremos es que esa ayuda sea ordenada. Estamos esperando una hoja de ruta para no, digamos, exagerar eso. Creo que la prioridad ahora es el rescate y después veremos, en la medida de que se vaya estableciendo los criterios, se irán solicitando y aprobándola por el gobierno venezolano. De manera que de antemano esa voluntad de apoyo es bienvenida, admirada y respetada y querida, pero por ahora tenemos que atener a las informaciones que nuestro gobierno, de una manera soberana, está estableciendo como prioridad para atender esta dramática situación.
3: La zona más afectada es la zona costera del Caribe, pero también hemos visto edificios enteros en Caracas, en la capital, que caían. Ahora, por ejemplo, también sabemos que está muy afectado el aeropuerto de Caracas, que ahora mismo no puede acoger vuelos. ¿Qué información le llegan de la ciudad de Caracas y de esta zona más de la costa del Caribe?
0: Es que, escúchame, lo que separa Caracas de la costa del Caribe es la montaña, es el Guarayma Rapano. Entonces, el Guarayma Rapano, el Ávila. Y entonces podríamos entender que es una región geográfica muy conectada. De manera que esa onda tectónica obviamente afectó a unas características geológicas muy particulares, que atraviesa todo el este de Caracas. Por ejemplo, urbanizaciones como La Castellana, Los Palos Grandes, del este de Caracas, de zonas de particularmente, digamos, de clases medias altas, sectores populares también han sido afectados, es decir, la pluralidad del efecto es inmenso. Y en La Guaira, extrañamente, ha sido realmente, digamos, de preocupación máxima. Es increíble las imágenes que nos están llegando y la destrucción, y sobre todo de bajas estructuras, que nos dice que, bueno, que hay que ver por qué tan fuerte ha sido en el área de La Guaira. El epicentro del terremoto es en Morón, digamos, hacia una zona algo alejada de Caracas, hacia la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, sí. De manera que es un impacto geográficamente muy extenso y se está evaluando. Estamos en este momento, digamos, midiendo la dimensión de lo que fue ese impacto.
3: Y déjeme hacer la última pregunta. Se calcula que hay unos 50.000 venezolanos que viven en Cataluña. Si tienen dudas o quieren saber cómo está su familia en Venezuela, ¿qué camino o qué vía de comunicación tienen con ustedes?
0: Escúchame, aquí hay 80.000 venezolanos registrados al consulado y 20.000 que estaban en proceso de regular, de regulación de, digamos, en su, desde el punto de vista consular. Entonces, la orientación que tengo por el embajador y por la Cancillería es que los consulados, no solamente el de Cataluña, sino de toda España, se convierten en un elemento de información, de apoyo, de receptividad de sus angustias, para saber en un momento dado indagar qué sucede. Obviamente, en este momento tan azaroso, ¿no? No tenemos las cifras, los nombres completos, pero toda la información y todo el apoyo a nuestros ciudadanos, por encima de cualquier diferencia, somos un pedazo de Venezuela en Cataluña, y así como todos los consulados son también esa expresión de nuestra presencia en España. De manera que la orientación que tengo es que nosotros nos convertimos en un aliado informativo, emocional, afectivo, y pueden contar con nosotros. Se está enviando un teléfono de emergencia para dar toda la información, y el que quiera mayor atención puede perfectamente pasar por el consulado y nosotros los atenderemos con el mayor cariño patriótico.
3: Señor Carlos Azpurúa, cónsul de Venezuela en Barcelona, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchos ánimos.
0: Gracias a usted.
3: I des del representant de Venezuela a Barcelona, a una catalana a Venezuela. És la Montserrat Renera. Montserrat, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Ets membre del Casal Català. Com esteu, primer de tot?
1: Bé, de les persones amb les que normalment em contacto, tothom està bé. Ningú ha sofert coses personals, mals personals. Sí, evidentment, a les cases, dins de les cases, encara molt, molt enderrorades, perquè de veritat que va ser molt fort. Mm-hmm. Molt fort i molt llarg.
3: Va ser a les 6 de la tarda, oi? Hora de Caracas, hora de Venezuela?
1: A les 6 i 4, uh-huh. Exactament.
3: I són dos terratrèmols sí. Pràcticament seguits, de 7,5 i 7,2. Com ho veu notar?
1: A veure, en el telèfon del meu marit va sonar una alarma, però ja era immediata l'alarma amb el terratrèmol. Aleshores, com que érem a casa, ens van posar que ja hi ha protocols que s'ensenyen des de l'escola, posar-nos sota de columnes estructurals segures i quedar-nos quiets a l'espera que passi, però evidentment van ser tan seguits que va durar, jo calculo que podrien haver durat 2 minuts o 3 minuts, i sembla que no s'acaben mai, i vas veient com casa teva es va caient tot, les prestatgeries cauen, els llibres cauen, les botelles cauen, tot es va trencant, i tu què és? Parat? Esperant que no caigui l'edifici, evidentment.
3: Mm. La situació del país, quina és ara mateix? Hi ha subministrament, hi ha aigua, hi ha llum, o hi ha zones en què no arriba? Sabem que no funcionen ni els trens ni el metro, l'aeroport també està tancat. Com és la vida ara mateix a Caracas?
1: L'aeroport està tancat, això sí, sabem que està tancat. On jo visc, en la meva zona, ahir a 9:45 de la nit, van posar ja el llum, el gas l'han posat aquí, tot el gas de l'estat. Segons els problemes que van trobant. No és de les zones, diguem, més sísmiques de Caracas.
3: I hem perdut la comunicació. Ja hi ha hagut moltes dificultats per poder contactar amb Caracas, però en tot cas era de gran valor aquest testimoni de la Montserrat Granera, membre del Casal Català de Caracas, a la capital de Veneçuela, que ens explicava doncs, com havien viscut aquest terratrèmol. 2 minuts. Els que ens dediquem a ràdio sabem com de llarg es poden fer 2 minuts quan no se'ns quedi.
14: Imagina't
3: quan veus que tota la casa t'està caient.
14: Per tant, eterns.
3: I això... també em sentim com el cònsol, reconeixia que ell s'havia de cenyir als 164 morts oficials, però a ningú se li escapa veient les imatges que ens estan arribant i els testimonis que ens arriben, que probablement la xifra de morts serà molt més alta.
15: Sí, sí, sembla que ha de ser això terrible, perquè, home, si hi ha... és lògic que vagin amb cautela, no?, perquè és pot ser una desgràcia molt important, i més amb un règim polític que ha tingut unes clares conseqüències econòmiques a la població. O sigui, que ha destruït teixit productiu, una contracció del PIB més del 80%,
14: també, eh?
15: Però és que les conseqüències d'aquesta actuació política han tingut unes conseqüències devastadores amb la població, èxodes massius, gent amb gana. Per tant, això és indissociable una cosa de l'altra. Són règims que, en la meva opinió, són que han abonat a la corrupció, i això es nota en les polítiques públiques, i necessàriament. La vida et dona el contrast immediat, no? Sí que estàs en una zona molt més preparada sísmicament, com ha sigut el Japó, que també ha tingut un terratrèmol, i allí no passa res, perquè també ja estan, és veritat, molt més acostumats i construeixen de manera que això pugui ser molt més resilient, i sigui molt més flexible, no tan rígid, i per tant, amb els moviments tectònics no caiguin les edificacions. Però és evident que el país patirà, i sembla que el nombre de morts pugui ser doncs, una tragèdia.
17: I a banda hi ha un factor que és el de l'excepcionalitat, inclús en termes geològics, és a dir... No hi ha hagut un terratrèmol i unes rèpliques, és que hi ha hagut 2 terratrèmols seguits, separats en 1 minut i amb una intensitat a l'escala de Richter superior a 7, el qual, des d'una perspectiva geològica, sembla ser que és totalment excepcional, no? I deu ser especialment punyent perquè, clar, el primer terratrèmol genera uns efectes i el segon, molt probablement, els acaba de consumar. Per tant, l'absoluta excepcionalitat d'un fenomen geològic que s'abona o que s'acarnissa amb una zona, com bé dèieu, que està ja castigada d'origen, no? Perquè al final tota aquesta situació de la que parlava el cònsul, no? Aquesta idea de l'existència d'unes coercions alienes, no? En aquest cas exercides principalment per als Estats Units, doncs fa que sigui, que hi hagi una precarietat ja no només urbanística i arquitectònica, sinó una precarietat en termes de recursos i de capacitat de reacció.
3: Bé, doncs estarem pendents, òbviament, de com va augmentant aquesta quantitat, aquesta xifra de víctimes, perquè és evident que no quedaran 164 veient les imatges d'edificis sencers caient, i a més això a les 6 de la tarda en un dia festiu com és el que era a Veneçuela. Passen 8 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
2: Catalunya Migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se me paso, se acerca y ¡con! ¡Coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
24: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
25: La nit dels ignorants s'hereda.
26: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
25: Pot arribar a travessar oceans.
27: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
25: Veu com creixen els seus oients màgics.
28: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
25: I posa la pell de gallina.
29: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
30: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: I és que m'heu posat la pell de gallina.
23: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, pendents d'aquesta situació a Veneçuela. I, mentrestant, la vida continua, diguem-ne, amb altres temes molt menys importants, però que també enmarquen molt l'agenda política. Per exemple, som el dia després de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, diguem-ne que és dia de ressaca. La proposta que va llançar Junts per Catalunya en aquell congrés perquè Pedro Sánchez doni un pas al costat i que el bloc de la investidura triï un nou president segueix portant cua 24 hores després, més encara quan fa poca estona els de Puigdemont han votat juntament amb el PP i amb Vox per tal que el president del govern espanyol se sotmeti a una qüestió de confiança. Estem parlant d'una moció, per tant, un posicionament que no va més enllà d'una declaració política, però que s'ha visualitzat amb els vots de Junts, juntament amb els del PP i de Vox, parlant d'això, fer una qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez. La Moncloa ha tancat la porta a un canvi de president del govern i el PP ja ha assumit que Junts no està disposat a parlar d'una moció de censura contra Sánchez. Sigui com sigui, els dos grans partits espanyols ho interpreten com un cop d'efecte de Junts que no tindrà més recorregut. Sentim Borja Semper, portaveu del Partit Popular, i Òscar Puente, ministre socialista.
31: Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé, todo está desbaratado.
32: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez. Nuestro secretario general es Pedro Sánchez. Y nuestro presidente es Pedro Sánchez.
3: En paral·lel, les maniobres judicials al voltant dels casos de corrupció de l'entorn del PSOE no s'aturen. Primer, l'expresident Zapatero ha demanat al jutge que l'investiga que declari nul·la tota la causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, per exemple, el de la intimitat. S'han filtrat les seves agendes en què apareixen algunes cites professionals i d'altres que són merament personals. De fet, el jutge Calama està investigant d'on surten aquestes filtracions. I, de segon, el jutge del cas ha ordenat que s'investiguin les filtracions que hem conegut en aquestes últimes hores, s'han difós aquestes converses que dèiem. I, encara tercer, la reacció de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre socialista ha parlat des de la presó a través d'un àudio que ha publicat la cadena SER i denuncia que ha estat víctima d'un judici polític i acusa el Suprem d'haver premiat el delator referint-se a Víctor de Aldama.
33: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
3: Vaja, que el poti-poti és important, si sembla, per ordenar una mica. Anem primer a la vessant política. Les explicacions no gaires, una mica el i tu més, d'Aida Pedro Sánchez, i aquesta proposta votada avui, presentada pel Partit Popular, i que fins a última hora no sabien junts quin vot hi faria, al final hi ha votat a favor, demanant aquesta qüestió de confiança i la dimissió de Pedro Sánchez.
14: La sensació és de bloqueig de la legislatura, és a dir, que aquesta legislatura està absolutament bloquejada. Pedro Sánchez sap que compta amb l'avantatge tàctic de que no li faran una moció de censura, perquè Junts per Catalunya i el PNB doncs, han decidit que no volen anar de bracet de Vox, perquè no és de bracet del PP, és també de Vox, perquè és imprescindible en això, i aleshores això, Pedro Sánchez no va exhibir ahir cap mena de projecte o proposta polític o oferta política i legislativa per acabar la legislatura, i fins i tot doncs, el to va ser bastant desagradable amb tots i cadascun dels seus socis, des del PNB a Junts, passant per Esquerra Republicana, no? Per tant, la sensació que fa és que senzillament Pedro Sánchez està esperant quin és el millor moment processal per convocar eleccions. De moment, jo crec que segurament aquest moment processal, ho vam parlar dijous passat, és el mes de febrer, quan a ell al novembre li tombin els pressupostos amb els que pretén d'alguna forma mostrar iniciativa política i mostrar proposta política, perquè lògicament seran uns pressupostos millors que els actuals, que estan prorrogats des de l'any 2023 i seran expansius, i si els socis de la investidura li tomben els pressupostos, doncs segurament anirem a eleccions al mes de febrer. D'aquesta forma es complirà la seva promesa d'aguantar fins a 2027. Ara, si pel camí hi ha una imputació del PSOE per finançament irregular o fins i tot una imputació del mateix Pedro Sánchez, doncs aleshores podem veure que les eleccions es convoquin abans, sabent que aquestes coses tenen un efecte relatiu, perquè al final tu pots dir, doncs m'han imputat, és un excés, convoco eleccions. Doncs, home, a lo millor si les eleccions fossin aquell cap de setmana, doncs podria tindre un efecte positiu per tu, no?, si les planteges de forma plebiscitària, però un cop convoques eleccions, fins que es vota passen 2 mesos.
15: El que passa que, seguint el fil del que deia el Ferran, si hi hagués una imputació o qualsevol cosa escandalosa a nivell del PSOE o d'alguna persona significativa del PSOE de primera línia, jo crec que no es pot fer altra cosa que convocar eleccions. Més que res, perquè aquí ja no hi ha cap càlcul electoral que pugui valer.
14: Segurament.
15: Perquè sí. És que per vergonya torera, diguem-ne. O sigui, avui ja costa molt entendre que no hi hagi cap actuació per part del president del govern a l'hora de veure ahir la seva intervenció, més abans a la defensiva, més abans atacadora dels que són eventualment els seus socis, no? I es veu com una incapacitat de maniobrar i segurament una voluntat de passar el temps, perquè la seva paraula és començar a convocar eleccions i fer-les el mes de l'any 27, i aquí hi ha doncs, sostenella no en vendalla. Ara, que això és a costa de que no hi hagi pressupostos, de que no hi hagi governabilitat, de que no s'aprovi ni una sola llei i de que no hi hagi cap resolució que valgui la pena per la ciutadania, que és la que cada dia va a treballar i ha de doncs, guanyar-se les garrofes, doncs sembla que això passi un segon termini. Per tant, aquí les persones que li estan donant suport doncs haurien de veure també quina és la rendibilitat d'aquest suport tan tancat, tan poc qüestionable, tan poc qüestionat. No sé, no? Com diuen, és igual de lladre qui roba que qui aguanta l'escala. Per tant, arriba un moment que la cosa és insostenible i s'ha de fer un pas al costat a algú i convocar eleccions.
17: Sí, perquè el cert és que el càlcul que sembla que havia pogut fer el president del govern, i és l'arribada del mes d'agost al Mundial de Futbol, l'eventual èxit en el judici de son germà, que a priori sembla que és un judici que li ha anat bé, no? Semblava que havia de venir un període de tranquil·litat discursiva, però és que l'ambient que s'ha generat, jo no sé si és una qüestió estrictament ambiental, si és estratègica, si és retòrica, però l'ambient polític és poc respirable. És a dir, sembla que no hi ha pausa, sembla que no hi ha treva, quan a priori es tranquil·litza perquè arriba aquest moment tan sociològic com són les vacances, doncs el que s'enverina és la vessant judicial. No sé, costa fer pronòstics, no?, amb aquesta situació, però no crec que un canvi o un avançament del calendari electoral hagi de ser una solució, honestament ho penso. És a dir, el que ja és un tema cultural, és un tema de gestió del discurs polític, de respecte, de política en majúscules, en definitiva. I en aquests moments penso que singularment a Madrid n'estem molt mancats.
3: Òbviament, tot està molt interrelacionat, eh? És evident que tota la realitat política està molt contaminada, entre cometes, de la realitat judicial. Uh-huh. I avui hem tingut alguns passos, que no sé com veieu, aquesta petició de José Luis Rodríguez Zapatero de demanar al jutge que l'investiga que declari nula tota la seva causa perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals, entre altres el de la intimitat. De fet, el jutge del cas, el jutge Calama, ha ordenat que s'investiguin aquestes filtracions que hem conegut en les últimes hores amb les converses de WhatsApp de Zapatero amb la seva secretària, que van més enllà del motiu de la investigació. Apareixen les seves classes particulars d'anglès, la cita a la perruqueria, les trobades amb Puigdemont a Zuric, per exemple, que no té a veure, en principi, amb tot el rescat de Plus Ultra, que era pel que va començar tot plegat. Vull dir que el jutge reconeix que això no hauria d'haver-se filtrat d'aquesta manera, perquè ell mateix està demanant que s'investigui com s'ha filtrat tot això. Malauradament ja estem acostumats que aquestes informacions, que en teoria haurien de quedar en el secret del sumari, per entendre'ns, clar, surten a la llum. No sé si això dona com per demanar la nul·litat de tota la causa.
17: Si em permets, Òscar, perquè és el meu negociat, és a dir, tot el que ve de Moreno Catena, que és l'advocat de Zapatero, s'ha de llegir amb molta cura. És una absoluta autoritat en la matèria, en tant que catedràtic de dret processal, i per tant seré molt curós a manifestar-me sense haver llegit el fons del seu argumentari. Però el que sí que tinc clar és que la prova es pot considerar nula de ple dret i, per tant, inexistent, una prova que no es pot valorar, és nula quan en origen és il·lícita, no quan la seva gestió és inadequada. És a dir, si la queixa de Moreno Catena és que s'hagin filtrat de la defensa, per no posar noms i cognoms, és que s'hagin filtrat aquesta informació a les xarxes, aquesta filtració a posteriori, aquesta manca de diligència en la custòdia per part de l'òrgan judicial, no genera una nul·litat. El que genera és un dret subjectiu, en aquest cas, de reparació, de restitució, inclús de sanció d'aquí, de l'autor de la filtració. Però només hi hauria una nul·litat si poguéssim arribar a la conclusió de que en origen l'obtenció d'aquella prova va ser la conseqüència d'una vulneració d'un dret fonamental, en el cas del dret a la intimitat. Per tant, anem a veure quin és el plantejament i evidentment, quin és el recorregut. Però en aquest moment la prova sembla que està incorporada de forma lícita a les actuacions i en acabat ens trobem a la situació amb la que ens trobem tan sovint, no? I és que tan fonamental és el dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència com el dret de la ciutadania a la informació. És a dir, s'ha de ser curós per evitar judicis paral·lels, per evitar vulneracions de la presumpció d'innocència, però la ciutadania té un cert dret a estar informat. No, evidentment, al contingut de l'agenda ni a informacions o comunicacions que tinguin naturalesa privada, però sí a entendre quin és el curs que segueix una investigació que afecta una personalitat com és en aquest cas Rodríguez Zapatero.
15: I es pot provocar que una prova que s'ha filtrat es provoqui que s'ha obtingut il·lícitament? Perquè sigui declarat com si de nul·litat tot el procediment.
3: La Lourdes em gira mirant-me a mi, com volent dir jo, però jo aquí segueixo la paraula al Marc, perquè jo no en tinc ni idea. Vull dir que aquí és el Marc el que ha de respondre.
17: No, és a dir, per mi el tema és aquest. Si l'obtenció, és a dir, si jo ara, Lourdes, aconsegueixo de forma subtetícia veure't al mòbil i aconsegueixo accedir al teu WhatsApp i trobo la prova de del milió de dòlars, aquesta prova és il·lícita. Perquè jo he accedit...
15: La idea és, ho podem provocar i que sembli il·lícita l'obtenció i viciar de nul·litat tot el procediment?
17: Bueno, em semblaria un plantejament estratègic molt arriscat, perquè en definitiva implica donar-li llum a la prova, no? És a dir, en l'estímul, en l'ADN de la defensa, la prova de càrrec l'acostumes a mantenir en silenci o... En fi, no vols que vegi la llum sota cap concepte. Provocar que vegi la llum per un mitjà suggestiu de que hi ha hagut una vulneració d'un dret fonamental seria... argumentalment o discursivament sembla possible, però per mi extremadament arriscat. El tema serà aquest, no? Veure si la queixa està focalitzada en la difusió de la dada o en l'obtenció de la dada, perquè només en el primer cas podria donar lloc a aquesta nul·litat.
15: És que és tot tan tèrbol que... que es pot manipular la prova de manera que sembli il·lícita per contaminar tot el procediment, home, no hauríem de pensar això. Uh-huh. I sembla que tot sigui possible arran de tot el decaïment de tot el que són les estructures que haurien de ser els tres poders de l'Estat.
17: I amb el tema de la intel·ligència artificial, evidentment, hem de ser molt curiosos, no? Perquè la generació d'una prova, la manipulació d'una prova o d'una font de proves sembla més a l'abast que mai de les parts i dels operadors. Per tant, hem de ser extremadament curosos amb aquestes qüestions, sobretot quan afecten el procés penal.
0: Jo, que a mi, evidentment, no entraré en els temes jurídics que comenta el Marc, perquè jo no en tinc ni idea i ell és advocat penalista, però a mi em sembla preocupant que la defensa de Zapatero, em sembla preocupant pel PSOE, que la defensa de Zapatero se centri en la forma i no en el fons. És a dir, no defensi el comportament de José Luis Rodríguez Zapatero i que, fins i tot en el cas de que pugui ser, que jo crec que ho és, èticament reprovable el seu comportament o que hagi acceptat determinats regals i aquesta frontera tan fina de la que hem parlat, no? Del tràfic d'influències, que la defensa posi el focus en intentar invalidar el procés per qüestions formals i no per qüestions de fons, a mi em sembla preocupant, perquè és una mica... És com que... El que jo penso, eh? Com que tal vegada doncs, el delicte s'ha comès o hi ha hagut una mala praxi i no ens veiem amb cor de defensar-nos d'això, doncs anem a intentar invalidar-ho per una qüestió formal, no? O a vegades allò que passa de la com en dieu, la cadena de custòdia, no?
17: Sí, el trencament de la cadena.
0: El trencament de la cadena de custòdia, quan es trenca o això, no? I després, pel que fa al tema estricte de la filtració, del que no toca, doncs això és, com dèieu, una mala praxi a la que estem absolutament acostumats i que té a veure amb els policies que fan aquests informes de l'UDF o de l'UCO. És a dir, al final hi ha un agent de policia que es dedica a això, que té tota la informació del buidat d'un

0: El Zapatero, amb Carles Puigdemont per parlar de l'amnistia o l'hora que té per anar al perruquer. Que és el mateix que passava, doncs, en els casos del procés, que aleshores escandalitzaven zero al Partit Socialista i alguns mitjans de comunicació de Madrid, doncs, quan sortien converses de David Madí amb Pilar Rahola perquè Pilar Rahola es queixava de segons què, quan en el cas Pretòria hi havia, sortien al sumari, me'n recordo, converses sobre el finançament autonòmic que havia pactat Convergència entre el senyor Prenafeta i el senyor Alavedra, que no tenien res a veure amb el cobrament il·legal de comissions, o com quan sortia un dirigent d'Esquerra Republicana parlant de quin era el criteri, fent broma amb un amic seu, per triar les conselleres del govern. Tot això és un escàndol democràtic. I ara veurem com els dirigents del Partit Socialista es queixen d'aquesta mala praxi d'aquests policies que fan això buscant una doble victimització de les persones que estan en aquests processos. Però resulta que fa 8 anys que un tal Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior i no ha mogut ni un dit per canviar tot això. Per tant, pena cap.
1: Jo sí, si em permets, per ordre, tal com plantejaves les qüestions, Ferran. És a dir, la primera, la que fa referència a la nul·litat de la prova. Des d'una perspectiva, des de la lògica o la dialèctica estrictament processal, jurisdiccional, té molt sentit. Perquè qüestionar la legalitat de la prova implica, és un torpede a la línia de flotació. Si la prova s'ha obtingut de forma il·lícita, aquella prova no es pot valorar, i això fa que hi hagi una sèrie de blocs conceptuals que no caldrà, que cauran fora de l'abast del judici o fora de l'abast, en aquest cas, de la investigació. No? Per tant, sí que des d'una perspectiva col·lectiva o més sociològica pot semblar una excusa d'un mal pagador. No? Vas a buscar la nul·litat de la prova perquè no et pots defensar sobre el fons. Pot semblar-ho, però insisteixo, des d'una perspectiva processal, podar aquest arbre, podar l'arbre que representa en definitiva pues, el debat amb totes les seves branques, el tenir clar a quines branques pots anar i a quines no hauràs d'anar té molt sentit dialèctic i discursiu. Pel que fa a les filtracions, per mi hi ha dues preguntes. En primer lloc, per què accedeixen dades que a priori no són relevants a la causa? Aquestes són dades, és a dir, si aquest senyor suspèn o no suspèn una classe d'anglès a priori, no hauria d'estar a la causa perquè són dades personals.
0: No, que no però és tenen... normal que el policia ho tingui. El policia rep tot.
1: El que passa és que la llei diu que s'ha de fer una selecció. És a dir, que ho traslladi tot tampoc vol dir que a la vegada el jutge ho posi a disposició íntegrament de les parts. Hi ha d'haver, imagina't que hi hagués una conversa absolutament íntima, privada, amb mèrits d'una relació que té aquest senyor amb una altra persona...
0: A vegades ho hem vist, que s'han filtrat coses d'aquestes.
1: Hi ha, en ocasions, el propòsit de la filtració es desprèn de la pròpia dada. Uh-huh. Per tant, comparteixo amb tu la preocupació per unes filtracions que el que fan és estimular un debat que té un efecte inequívoc en termes de presumpció d'innocència, és a dir, se'l perjudica d'una forma claríssima... I el jutge farà ben investigar l'autoria d'aquestes filtracions per, en el seu cas, prendre les decisions penals, civils o disciplinàries.
0: Sí, però a mi no em sembla tan greu la filtració, que també és greu i ho hem parlat moltes vegades, sinó que em sembla greu que no hi hagi un criteri clar i que no hi hagi cap responsabilitat. És a dir, que un policia que rep, no?, quan una persona se la investiga i se li buida el telèfon, que rep 10.000 whatsapps i que no tingui el criteri o que tingui la mala llet de no descartar-ne 9.000 que realment no aporten res a la causa. Perquè al final un policia és un funcionari que està relacionat amb l'administració de justícia i està relacionat amb l'administració i que ha de tenir un criteri saber què s'està investigant i que, per tant, de tots aquells 10.000 whatsapps, quins realment aporten alguna cosa. Si pot dir algú que li generi algun dubte. Però segur que el de la perruqueria no aporta res.
1: Perdona, només parteixes de la premissa que la filtració l'ha portat a terme un policia. La pot haver portat a terme...
0: No, estic parlant de qui ha fet l'informe. L'informe de la UCO, l'informe de la UDEF, on hi ha aquestes converses de WhatsApp. Jo tota l'estona... És a dir, jo la filtració... Em sembla un pecat menor. És un pecat, però és un pecat menor. Per mi el pecat major és qui fa aquests informes, com es fan aquests informes i quina responsabilitat té la persona que fa aquest informe i qui li pot demanar comptes d'escolti'm, vostè, agent, per què coi amb un informe de la UCO o amb un informe de la UDEF inclou
2: jo
0: això
2: aquí,
0: o inclou...
2: Jo aquí, Ferran, hi poso la càrrega...
0: Sumari del cas Volhov, que va ser un escàndol.
2: Jo hi poso

0: i la càrrega en qui ha filtrat. És a dir, jo crec que el policia, i sense ànims de defensar ningú, perquè no és la meva inconveniència ni tinc cap necessitat, però el fet de posar a disposició una sèrie d'informació bona, dolenta, grisa, palla o fullaraca i cosa nuclear, el policia, el que es fa la instrucció, qui investiga, recaba i ho posa a disposició. Qui filtra és qui té la mala intenció, penso jo.
1: Bé, doncs en tot cas aquesta denúncia que fa José Luis Rodríguez Zapatero, que amb aquesta filtració s'han vulnerat els seus drets i demana doncs que s'anuli tota la causa. Potser una mica massa, però vaja. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Fins la propera.
2: Gràcies.
1: Queden menys de 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: bona tarda a tothom. Comencem avui amb el ple ordinari d'aquest mes de juny. I abans de començar, sí que voldria dir unes paraules, bàsicament perquè per anunciar una possible data de ple extraordinari, que molts de vosaltres també ho han comentat i m'ho han preguntat, sent coneixedors tothom de que aquí hi ha un pacte de govern de legislatura, on es deia que l'últim any l'alcaldia era per Verds en Comú Podem, fins ara en mans d'Esquerra i després ha de passar cap a la Carme Gasulla, i respectant les assemblees que encara estan pendents de partits que formen part de tot aquest acord, però sí que hi ha una previsió per fer un ple extraordinari el proper dilluns 6 de juliol. I en principi, sempre, com he dit, respectant, és previsible. 6. Molt bé. Dit això, comencem amb el ple ordinari. Comencem amb el punt 1, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte número 7 de la sessió ordinària del ple de data 27 de maig de 2026. Alguna consulta? Alguna objecció? Donem per aprovat. Passem ara a la regidoria d'Hisenda i de Contractació. El punt número 2 és l'aprovació de l'actualització de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions 2026-2028 de l'Ajuntament de Sitges. Per parlar d'aquest punt, el regidor d'Hisenda, senyor Oliver. Endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, abans d'entrar a debatre amb aquest punt, s'ha presentat una esmena per retirar el punt 4 d'aquest dictamen, d'aquesta proposta, que és concretament el que sol·licitava que fos per futures actualitzacions del Pla Estratègic de Subvencions, es sol·licitava delegar l'aprovació a la Junta de Govern Local. És aquest punt, el punt número 4, que s'ha demanat que es faci una esmena i es retiri abans de debatre l'aprovació del punt. Això entenc que s'ha de votar, s'ha d'aprovar.
0: Estem d'acord amb que es retiri aquest punt. Hi ha alguna objecció? Hi ha algun vot en contra o alguna abstenció? Perquè no, si de cas, no? Si hem de votar-ho. Algun vot en contra o alguna abstenció perquè es retiri? No? Doncs el donem per aprovat, l'esmena. Ara parlem del punt.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs aquest punt fa referència a l'actualització que periòdicament portem a aprovació al ple i el motiu és les darreres modificacions, variacions que responen a les aprovacions d'ara fa un mes. Com saben, cada cop, i em repeteixo, cada cop que hi ha qualsevol modificació relativa a subvencions, s'ha d'actualitzar aquest pla estratègic de subvencions. Aleshores, el que ha de quedar clar, i em repeteixo, és que el que fem és aprovar el pla de subvencions tal com s'ha fet fins ara i a partir d'avui continuarà el ple sent l'òrgan que ha d'aprovar el pla estratègic de subvencions, sense cap modificació de com es feia fins ara. Gràcies.
0: Preguntes en aquest punt? Senyor Bielsa.
2: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Bé, senyor regidor, com diu, entenem que retiran aquest punt número 4, seguiran passant per cada ple, el ple anterior, aquest pla de subvencions, no? Però, esclar, ens estranyava a nosaltres una miqueta, no?, que sent un govern en minoria, com són fins a dia d'avui, portessin a retirar aquest punt perquè no es debatés aquí al ple i ho poguessin fer per Junta de Govern Local. Jo em perdonin, però un govern en minoria, si els plens van carregats o s'allarguen o no s'allarguen, doncs, com els hem dit moltes vegades, al final passem totes aquestes coses i les modificacions de crèdit que vindran després perquè vostès no fan la feina. Van ser incapaços d'aprovar un pressupost, van ser incapaços de trobar els recolzaments i ens trobem en aquest punt. Però és que no ens sorprèn, ja els hem dit moltes vegades, això va sent el detonant el constant des de l'inici de la legislatura. Per posar un exemple, ens trobem aquests dies ara amb el canvi per poder complir el pacte i canviar l'alcaldessa. Bueno, ja anem tard. Anem tard, ara s'han d'esperar, ara fem un comunicat, ara retiren comunicats, ara hem d'esperar les assemblees. Escolti'm, que no van aprovar-ho el juny o el maig del 23, això, que no hi estava assignat, que no ha de seguir aquest curs, o és que Sitges hem d'estar tal com està tot perdent el temps i xerrant d'això mentre no d'altres coses que interessin realment els sitgetans. Vostès aquí estan per no treballar, això continuarà igual, quedarà un any. Jo no sé qui serà la propera alcaldessa, però continuïn, si la senyora Carbonell o la senyora Gasulla, però això el que estem fent, i els hi dic, mirant-m'ho des de fora amb aquest punt així, però això és que estem fent el ridícul. Estem donant una imatge a la institució ridícula. Aquí es va aprovar un pacte només, i aquí queda demostrat, i nosaltres ho hem dit moltes vegades, aquest pacte es va fer per evitar que Junts o la senyora Gallardo tinguessin l'alcaldia. Vostès van fer un pacte perquè ara aquí què tenen que parlar? Que no el van signar, els que els van signar perquè no l'aproven. Els de la CUP, on estan ara? Que no ho sabien que d'aquí 3 anys la senyora Gasulla amb aquell pacte tindria que ser alcaldessa? No els hi semblaven tots bé els 11 que ho van signar? Que comencés 3 anys la senyora Carbonell i després ho fos la senyora Gasulla? Doncs on estem ara? Què hem d'esperar més? Quins dies han de passar més? Més comunicats, rodes de premsa, ara el divendres una assemblea, ara aquí, ara allà. Doncs disculpin, això fa riure i demostra que el mateix que aquest punt que aquest dematí hem tingut que fer aquesta esmena per retirar el punt número 4. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Diu, on estem ara? Li recordo on estem. Estem aprovant el pla d'actualització de l'annex del pla estratègic de subvencions. Ho dic perquè segurament potser no se l'ha preparat aquest pla i està parlant d'altres coses. Però passo la paraula al regidor per parlar d'aquest pla estratègic de subvencions.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, sí, nosaltres en retirem aquest apartat quart del dictamen perquè, com diu vostè, som un govern en minoria, però un govern que dialoga, parla i es reuneix amb altres grups. I ha estat fruit d'aquestes converses i d'aquestes reunions que ens han fet veure que aquest punt no s'ajustava exactament al compromís, i això va ser el grup del PSC qui ens ha fet veure, i hem estat treballant conjuntament, que no donaven compliment al compromís que vam agafar davant de vostès a informatives, que era que el ple no perdia el control sobre les subvencions. Hem localitzat una escletxa que no s'ha fet servir mai, que no es fa servir, però davant del dubte nosaltres retirem aquest punt i agraïm al regidor Xavier Roig que ens hagi fet aquesta observació. Gràcies. El punt 4, sí.
0: Una altra nota de paraules. Retirem el punt 4, eh? Els altres punts sí que estan vigents, eh? Ho dic perquè s'ha de votar els altres punts. Endavant, senyor Bielsa.
2: Gràcies, alcaldessa. Doncs miri, li responc ara amb vostè, senyor alcaldessa, sí que ens entarem i ens preparem els punts. Ens el vam preparar, com es va explicar a la informativa i a la Junta de Portaveus i a les informatives, qui anava aquest punt 4 i que a partir d'ara el pla de subvencions passaria per Junta de Govern Local. Aquest punt teníem preparat, les vostès l'han canviat aquest matí a darrere d'hora, com tantes i tantes coses canvien, o punts que retiren del ple. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Oliver, per tancar.
1: Res per recordar.
0: Molt bé, doncs passem a la votació. Recordem, és el punt 2. Sense el punt número 4 d'aquest punt, és l'aprovació de l'actualització de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions 2026-2028 de l'Ajuntament de Sitges. Vots a favor?
3: Deu vots a favor.
0: Vots en contra?
3: Cap vot en contra.
0: Abstencions?
3: 11 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Molt bé, moltes gràcies. Passem al número 3, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 09SC/26, mitjançant suplement de crèdit. Senyor Oliver, endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Iniciem amb aquest punt 3 d'ordre del dia una sèrie de modificacions de crèdit. Aquesta primera, la que tractem amb aquest punt, no comporta cap sol·licitud de romanents. És una modificació de crèdit mitjançant suplement i estem parlant de traspàs entre partides i en un cas de regidories. Concretament són dues. La primera, de 23.956 euros, que es traspassen des de serveis socials, des de drets socials, a governació, a prevenció i seguretat, a la policia local. I això es fa perquè per poder atendre i per poder ampliar el contracte de seguretat i vigilància privada que facilitarà el control d'accés de les oficines de drets. I el segon, la segona modificació, el traspàs entre partides sense romanents, insisteixo, parlem de 3.900 euros, que és un traspàs intern de partides de tradicions i festes. I això es farà per atendre, per poder fer un correcte manteniment del bestiari de festa major. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, no perquè qüestionem l'increment d'una partida per seguretat també privada, al contrari, faltaria més, a favor de qualsevol seguretat, sigui pública o privada, sinó per les seves maneres de governar, perquè això respon a la seva manca de capacitat per arribar a un acord, a un consens per tenir un pressupost. I per tant, d'aquesta manera, doncs, vostès ho han d'anar fent això més rere més i tampoc no tenien prevista aquesta partida pressupostària. En conseqüència, nosaltres ens abstindrem.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Van Gorgon.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, a nosaltres en aquest sentit voldríem demanar més concreció respecte al per què estaven previstos aquests gairebé 24.000 euros, no? Perquè veiem a l'informe tècnic que es dona de baixa de la partida de contracte d'empreses externes, però no acaba d'especificar quines empreses externes, i creiem que és molt diferent disminuir pressupost en matèria social per aportar-ho seguretat, per molt que la seguretat sigui del propi departament. Sabem també, malauradament, que la seguretat en aquest sentit també és molt necessària, però en qualsevol cas creiem que no hauria d'anar en detriment del pressupost amb finalitats socials. Simplement aquesta aclaració perquè no acabem de veure gaire clar aquest punt. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Oliver, per contestar.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora García, és la manera com tenim de treballar quan no tenim pressupost. És buscar acords, treballar internament amb un pressupost prorrogat per atendre les necessitats de les diferents partides, dels diferents projectes d'aquest any. En fi, una mica com l'acord que està vostè intentant al Parlament de Catalunya, no? Per facilitar que la Generalitat, el pressupost de la Generalitat, aporti 1,5 milions a l'entitat del Retiro. Va votar vostè que no aquí, a la subvenció ordinària, i ara demana 1,5 milions. Bé, poder també, no sé si estaria vostè a temps també, i em permeto suggerir que poder també, si ho demanés vostè pel Prado, jo crec que una altra entitat també ferma i que treballa per la vila també li agrairia. Senyor Van Gorkom, va una mica lligat. El treballar en pressupost prorrogat, ens ho confirmarà el regidor, però estem traspassant fons de partides que estaven previstes per licitacions i que han sobrat. Quan es preparen licitacions, sap vostè que s'ha de consignar el totalitat de lo previst, i quan es licita les empreses normalment tiren a la baixa i són d'aquests estalvis, d'aquests romanents, d'on serveis drets socials ha trobat la manera de traspassar aquests diners. No sé si el regidor pot confirmar o matitzar, però bàsicament la informació que tenim és aquesta.
6: Bona tarda. Bé, com ha dit el regidor, parlem de pressupost prorrogat, per tant, aquesta partida de contracte d'empreses externes ja no contemplava cap necessitat en aquest exercici actual. Per això, la proposta de pressupost que no es va portar endavant ja no es contemplava. Aquest import ja estava a l'apartat corresponent de seguretat. Ja no el teníem nosaltres a la proposta que portàvem. Per tant, no ens implica absolutament res a nivell social. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Tenim segon torn, Senyora García, endavant.
4: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Oliver, veig que no li han explicat gaire bé, S'ha llegit, no sé el que ha llegit vostè, però ara li explicaré jo perquè aprengui una mica. Aquest dematí, a quarts d'onze del matí, el seu partit, Esquerra Republicana, ha votat en contra de dotar d'aquesta subvenció en el Retiro. Esquerra Republicana, sí, sí, senyora alcaldessa, li pot explicar el que vulgui. Esquerra Republicana aquest matí, a quarts d'11 del matí, 10 i 25 em sembla que era, ha votat en contra de donar una subvenció en el retiro. Per tant, crec que avui no hem de parlar del que fan el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats. Però en qualsevol cas, vostè ha tret el tema i li ha sortit malament, perquè Esquerra Republicana ha votat en contra.
0: Alguna cosa més? Senyor Van Gorkum.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, puc arribar a entendre l'argumentació de pressupost prorrogat, però en qualsevol cas creiem que un departament com el de Benestar Social no hauria de ser un departament que es mogués de diners en qualsevol cas en matèria de seguretat, no? En qualsevol cas sempre doncs, hauria d'anar a incrementar aquests pressupostos. De tota manera, ens abstindrem, tot i aquests dubtes amb aquest punt, perquè volem que el Drac i l'Àliga doncs, surtin bé per Festa Major també. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Oliver.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, com diu vostè, regidor García, no tenim per què parlar del Parlament, diu vostè que parlem dels nostres pressupostos o de Sitges. Insisteixo, va vostè votar en contra de les subvencions a totes les entitats d'aquesta vila. I senyor Bargonco, té vostè raó, no ens hem explicat prou bé. Hi ha un fet, no, però és important perquè té vostè raó. Hem de deixar clar, aquest moviment entre partides no resta a cap servei de drets socials. És a dir, no desatenem cap programa de drets socials per fer aquest traspàs cap al control d'accessos del servei. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs passem a la votació d'aquest punt. Recordem que és el 3 o el 4, no per votar. El 3, perdó, el 4. És aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 12C/26 i 11SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor? Ah, vale. Perdó, llavors és aprovació d'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges número 09SC mitjançant suplement de crèdit. Vots a favor?
3: Onze vots a favor.
0: Vots en contra.
3: Cap vot en contra.
0: Abstencions.
3: 10 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Molt bé. Ara passem al punt número 4. És l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 12C/26 i 11SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Senyor Oliver, endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, el punt 4 es demana disposar de romanent per dos projectes importants, 21.000 euros per poder dur a terme l'avantprojecte i projecte executiu de la climatització del Saló de Plens, perquè avui és un bon dia per demanar-los el seu recolzament, i per altra banda 5.000 euros per treballs de manteniment preventiu i correctiu dels punts de càrrega de vehicles elèctrics. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. No hi ha paraules? Doncs vinga, passarem a la votació. És el punt número 4. Aprovació de l'expedient modificació de crèdit número 12C/26 i 11SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor?
3: 10 vots a favor.
0: Vots en contra.
3: Cap vot en contra.
0: Abstencions.
3: 11 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 5. Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 número 13C/26PP mitjançant crèdit extraordinari. Endavant, senyor Olivier.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquí també portem un expedient on sol·licitem una modificació de crèdit important de 180.000 euros, que és per dur a terme la segona fase dels lectors de matrícules. Amb aquesta segona fase s'abarca a zones més perimetrals del nostre terme municipal o les entrades de les urbanitzacions de la vila. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Oliver. Paraules en aquest punt. Senyora Gallardo.
7: Molt bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres aquí volíem fer una reflexió entorn a aquesta modificació que vostè, senyor Oliver, normalitza i intenta normalitzar, clar, com tota la resta de modificacions de crèdit que han de fer, perquè hem de recordar en cada punt que vostès no tenen pressupost. I en aquest cas és important deixar clar que al final hi ha una millora de l'àmbit de seguretat vinculat a aquestes càmeres de seguretat, i que aquí segurament si es fa és perquè hi ha hagut una pressió ingent, una pressió forta dels veïns de les organitzacions i dels grups municipals, que tenim clar que la prioritat són els veïns i les veïnes de Sitges. Vostès ens diran que ho tenien previst, però la realitat és que hi ha organitzacions com per exemple la Llevantina, i no cal que els digui perquè ens consta que després de que uns hi vagin vostès hi van ràpidament, amb veïns i veïnes de diferents urbanitzacions que... Sí, rigui, alcaldessa, està molt bé que rigui. Està bé que rigui, però vostè ja sap que li han perdut absolutament la confiança, vagi dient que no, però sap molt de greu veure els veïns dient que un mes darrere l'altre han demanat i demanat, que pateixen pels problemes de seguretat i les conseqüències que això comporta en el seu descans, etcètera, etcètera, i vostès doncs ja veuen com ens governen, rient del que legítimament fem l'oposició, que és escoltar els veïns. En qualsevol cas, que quedi clar un cop més que aquesta modificació de crèdit és fruit de la seva incapacitat i sobretot de la seva falta de previsió, i voldrem veure que compleixin vostès els terminis. Ens agradarà veure que vostès compleixin els terminis dels compromisos que han adquirit amb els veïns, que no quedi una vegada més en un calaix, que es limitin a reunir-se, a fer patada cap endavant, i ells que vagin patint que vostès continuen aquí. Simplement volíem posar de relleu això, i que per tant esperem que un cop s'aprovi aquest punt i es faci la modificació de crèdit, els veïns afectats rebin un correu, una trucada, una confirmació de que aquestes càmeres s'instal·laran amb una data i amb la màxima celeritat possible. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Alguna paraula més en aquest punt? Senyor Oliver? Senyor Martínez també vol parlar. Senyor Martínez?
8: Sí, bona tarda, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Simplement, senyora Gallardo, sí que estava prevista aquesta segona fase. Hi havia una primera i una segona, i està molt bé que des de l'oposició, en el seu cas, doncs faci el populisme que vulgui fer, la demagogia que vulgui fer, i s'esdevingui en defensora de totes les urbanitzacions de Sitges, però que sí que no consentiré que digui que és gràcies a vostè doncs que aquesta segona fase tira endavant. Estava prevista i és una bona notícia per totes les urbanitzacions i per Botigues i Garraf també. En aquest cas tindran càmeres lectores de matrícula. Gràcies.
0: Senyor Oliver.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora Gallardo, vostè ens recorda sempre que té oportunitat de que no tenim pressupost, i aquí darrere, en fi, vostè continua amb la crítica habitual, i la resposta que li dona aquest govern sempre és el mateix: no tenim pressupost, no vam arribar a cap aport per la seva aprovació, però això no ens atura, els projectes continuen i aquestes modificacions de crèdit es sol·liciten i s'acostumen a aprovar perquè són projectes que ja estaven inclosos als pressupostos i que en qualsevol cas nosaltres defensem. I tal com diu el regidor Martínez, una segona fase no s'improvisa. Les reunions amb les urbanitzacions, amb els barris, amb el nucli del Garraf i les botigues són contínues, i evidentment que atenem les seves necessitats, els escoltem, però en cap cas sàpiga vostè que no tenim la capacitat d'improvisar en setmanes un expedient i una inversió tan important com aquesta. Aquesta segona fase estava prevista des de l'inici del projecte. Gràcies.
0: Moltes gràcies, regidor. Més paraules, senyora Gallardo.
7: Gràcies per les explicacions, senyor Oliver. Home, jo crec que d'improvisar vostès en saben una estona. Em sembla que en aquest ple en serem testimonis en més d'una ocasió de la improvisació amb la que avança aquest govern. És evident que tots parlem amb els veïns i les veïnes, perquè aquesta és la nostra feina com a servidors públics des de la política, com a regidors d'aquest ajuntament, i bé, evidentment està clar que hi ha uns quants veïns, no un i dos, que han perdut la confiança en els seus compromisos. Això no ho diu Junts per Sitges, això ho diuen els propis veïns, i per tant els demanem fets no promeses, no raons. I miri, segurament no es mereix ni cap resposta, senyor Martínez, però jo crec que vostè es fa molt poc favor a si mateix i al seu projecte, perquè segurament això és el que fa vostè, és a dir, acusar o enfotre-se'n directament d'una regidora que està fent un recorregut pels barris i les organitzacions de Sitges i dir que estic fent turisme. A mi em sembla que és molt revelador de quin és el respecte que vostès tenen a la feina dels grups de l'oposició. Ho ha dit vostè mateix, jo no he de dir res més, simplement li demano que reflexioni abans de intentar, que a mi no ho aconsegueix, perquè és igual, intentar perdre el respecte a la feina que fem i que hem de fer com a oposició. Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies per respondre. Senyor Martínez.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres escoltem també els veïns, de fet, igual que vostè, van a parlar amb els veïns de la Llevantina, també venen a nosaltres, i fruit d'aquestes reunions i d'aquestes trobades prèvies que vam tenir, doncs estem actuant, hem posat reductors i estem aplicant doncs mesures correctores i de seguretat tal com ens han demanat, i jo no me n'enric de ningú, i que parli vostè d'enriure-se'n de la gent i de faltar el respecte em sembla una broma. Gràcies.
9: Molt bé, doncs no sé si passar a la votació, i em perdo amb els números avui. No, només dic que fruit d'aquestes trobades, que la veritat que són molt profitoses per tots nosaltres i pels veïns sobretot, però fruit de l'última trobada ja s'han posat dos reductors de velocitat a la zona de la Llevantina, que és una de les demandes que fèiem, i també està molt endavant sobretot dignificar la zona del Mirador o el Balcó de Sitges, que alguns coneixem, també en tota aquella zona. Per tant, són actuacions que ja s'han fet ja, i això és molt important, tenir aquest contacte continu amb els veïns i les veïnes. Bé, doncs passem a la votació, al punt número 4, que és aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 12CE i 11SC mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor.
3: 10 vots a favor.
9: Vots en contra?
3: Cap vot en contra.
9: Abstencions?
3: 11 abstencions, el punt queda aprovat.
9: Ens estem fent un lío. O sigui, el 4 l'hem votat dues vegades, per tant, votem el 5. 5. Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 número 13CE/26PP mitjançant crèdit extraordinari. Vots a favor.
3: 10 vots a favor.
9: Vots en contra.
3: Cap vot en contra.
9: Abstencions.
3: 11 abstencions. Queda aprovat.
9: Molt bé, ja no pot tornar a passar perquè ara és l'últim de la hisenda. És que tots s'hi semblen molt, només canvien números. Aquest és el punt número 6, que és aprovació de la modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026, número 14CE/26PP, mitjançant crèdit extraordinari. Regidor, endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, és el punt 6è de l'ordre del dia i darrera modificació de crèdit que presentem, que sol·licitem. S'estan demanant 47.614 euros per l'àmbit d'esport, de la regidoria d'esports, amb dos projectes. El primer és de 15.614 euros que sol·liciten per atendre una subvenció nominativa al Consell Esportiu del Garraf. I el segon són 32.000 euros pel programa de foment esportiu federat de majors de 18 anys de la Unió Esportiva Sitges. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Bielsa.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, senyor regidor, quan tantes vegades en aquest ple des de Junts per Sitges els hi diem que no s'acompanya les entitats, que no s'acompanya els clubs esportius, doncs aquí penso que queda reflexat, no? Perquè el patiment que ha tingut la Unió Esportiva Sitges en els darrers mesos fins a dia d'avui, que vostès porten aquesta modificació de crèdit que els pot allejar una mica la seva situació, doncs no han trobat cap acompanyament per part d'aquest grup municipal, per part d'aquest govern municipal. I una mica és el que els hem dit sempre, i al final també si tenim una regidoria específica d'acompanyament a les entitats que tinguem que arribar amb aquestes situacions, doncs tot plegat és una mica molt trist. Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies. Més paraules, no? Senyor Oliver, no sé si vol contestar.
1: Molt breument, senyora alcaldessa. Regidor Bielsa, em permetrà, però jo crec que és justament un exemple aquesta subvenció de 32.000 euros, és justament un exemple de com aquesta regidoria i aquest govern està al costat de les associacions esportives. Davant d'un problema greu que ens han traslladat, hem trobat la manera, de la forma més ràpida, poder, probablement no ha estat suficientment ràpida, però administrativament és tot allò que hem pogut fer per arribar avui a demanar-los a vostès recolzament per fer arribar aquesta subvenció a la Unió Esportiva Sitges. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? No? Doncs passarem a la votació. És el punt 6. Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 número 14C/26PP mitjançant crèdit extraordinari. Vots a favor?
3: 10 vots a favor.
9: Vots en contra?
3: Cap vot en contra.
9: Abstencions?
3: 11 abstencions. El punt queda aprovat.
9: Moltes gràcies. Passem ara a l'apartat de la regidoria de recursos humans. El punt número 7 és l'aprovació dels festius locals al municipi de Sitges per l'any 2027. No sé si hi ha alguna intervenció. Passem a la votació. Vots a favor? Perdó. Aprovació dels festius locals. Els festius locals. Sí, ho he dit, el punt 7. O sigui, punt 7. Aprovació dels festius locals al municipi de Sitges per l'any 2027. Cada any, l'any anterior, s'han d'aprovar els festius locals. Però no sé si hi ha algun dubte amb aquest punt, no crec, no? Molt bé. Vots a favor?
3: S'aprova per unanimitat.
9: Moltes gràcies. Molt bé. Ara portem dos punts de recursos humans en relació a la plantilla i a la RLT. Els vol explicar, explicarem els dos a la vegada, però farem com sempre un vot separat. El punt 8 és l'aprovació de la primera modificació de la relació de llocs de treball de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges per l'any 2026 i la seva refosa. I el punt número 9 és aprovació inicial de la segona modificació de 2026 de la plantilla de personal municipal i la seva refosa. D'acord? Per parlar d'aquests punts, senyor Martínez, endavant.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, avui portem aprovació unes modificacions necessàries per poder fer possible, en aquest cas, la jubilació parcial anticipada del personal laboral fix de l'Ajuntament. En aquest cas, i treballat amb els sindicats com no podria ser d'altra manera, hem prioritzat el personal d'oficis i les persones més properes a l'edat de jubilació. Finalment, hem acordat la creació de les 5 places següents per fer possible la jubilació anticipada de 5 persones treballadores de l'Ajuntament, que són un tècnic mitjà de turisme, un ajudant pedopaleta, una administrativa, un arquitecte i un oficial. I també aprofitem per fer altres ajustos i modifiquem la RLT per cobrir la vacant tècnica de salut, que va quedar vacant, prioritzant el règim de funcionari ateses les funcions i responsabilitats. També modifiquem la RLT tornant a posar la dotació d'oficial jardiner, que s'havia suprimit per la refosa de la RLT, aprovada al ple extraordinari de l'11 de març, conforme la plantilla es disposava a la conversió de la plaça associada al lloc. I finalment s'ha consensuat la nova amortització de la plaça i per tant hem de tornar a posar el lloc associat. I creem una plaça de TA2 de promoció econòmica per fer possible la cobertura amb immediatesa de la posició tècnica, que no de comandament, de moment, de la que deixa la CAP perquè es jubila. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Preguntes sobre aquest punt. Senyora García, endavant.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres celebrem que finalment s'hagin desencallat aquestes 5 places de contractes relleu, però, senyor Martínez, vostè s'ha oblidat una qüestió que no és menor, que ha sigut gràcies a les negociacions i a l'esforç dels treballadors, dels sindicats, dels representants dels treballadors, no pas de vostès, no pas de la seva inacció, sinó que ha sigut gràcies a la pressió i a les negociacions que han fet els treballadors. Per tant, jo crec que això és molt important doncs, tenir-ho en compte. Sí que m'agradaria conèixer un parell de qüestions que potser directament no tenen a veure amb aquest punt o potser sí. Voldria saber, senyor Martínez, quina opinió li mereixen a vostès, li mereix a vostè la possible equiparació salarial que demanen els policies locals amb els Mossos d'Esquadra. És una qüestió que afecta molt i els hi preocupa i amb tota la raó, i volíem saber quina opinió té vostè, si és que la té. També volíem saber com valora la sortida de tants treballadors que hi ha darrerament en aquest Ajuntament, quina opinió li mereix, perquè més enllà doncs, de posar en valor que hagin desencallat aquests contractes relleus tan importants, però crec que és important que també vostè ens expliqui com valora aquesta sortida de tants treballadors. Per tant, doncs, nosaltres continuem mirant tota aquesta qüestió, senyor Martínez, de la mateixa manera que fan els treballadors, i és a distància, i amb molta desconfiança, perquè vostès només actuen quan se'ls apreta i a més ho fan diguem-ne amb la boca petita i donant petites passes, no? Però repeteixo, nosaltres els mirem a distància i amb total desconfiança. Gràcies. Tornarem.
9: Moltes gràcies, senyora García. Senyor Gilabert.
10: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal de Vox votarà a favor d'esta qüestió, però señor Martínez tiene que ser consciente de que hay un malestar en todos los trabajadores del ayuntamiento, especialmente en la policía local. Este malestar es debido a, según como comentan, a que ustedes no escuchan, ustedes quieren imponer situaciones que luego se tienen que ir rectificando, como es lo que está pasando ahora mismo. Y se puede subsanar esto en cierta manera por la buena fe que tiene la oposición que en cierta manera es proactiva en muchas de las cuestiones, teniendo reuniones con todos los con los representantes de los funcionarios en el ayuntamiento, así como en otros ámbitos con los vecinos del municipio. Es de sabios rectificar, entiendo que ustedes han rectificado, y también es cierto que a la policía local y a todos los funcionarios del ayuntamiento se les tiene que escuchar y se les tiene que dar cumplimiento a alguna de las cuestiones que son de vital importancia para el buen funcionamiento de este ayuntamiento.
9: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Tubau.
11: Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes aquelles persones que ens segueixen i ens escolten. Des de Junts per Sitges tornem a denunciar en aquest ple el que ja hem fet en altres ocasions quan porten aquí punts de recursos humans. Ens preocupa, no molt, moltíssim, el que significa la contínua fuita de talent que està patint aquest Ajuntament. Un degoteig constant d'aquesta organització cap a altres organitzacions i que no s'atura. Què està passant? No sabem quins són els motius de per què persones molt preparades marxen d'aquesta organització per incorporar-se a altres organitzacions públiques. I això a nosaltres, com a oposició, ens preocupa moltíssim. Entenem que a vostès també els deu preocupar força. Per altra banda, ens preocupa també moltíssim la quantitat de processos judicials que té aquest Ajuntament obert en temes de recursos humans, parlo de temes de recursos humans, i sabem que molts treballadors i moltes treballadores estan no han parat de presentar demandes contra l'Ajuntament, i pensem que aquest és un altre tema molt greu. Per altra banda, també ens preocupa i ens preocupa moltíssim que aquest departament, que la seva màxima responsable convoqui una promoció interna per passar de 2 a 2 a 1 amb una data com el 23 d'agost de 2025, això ens preocupa molt, i potser això també és el fet de la situació que està patint aquest Ajuntament i aquesta organització. I finalment, no, tampoc volem deixar passar de que el propi interventor, en el seu comiat, va fer referència a que hagués volgut tenir una gestió molt més acurada dels recursos humans d'aquest Ajuntament. Senyora Carbonell, senyor Martínez, vostès què tenen entre mans? Gràcies.
9: Moltes gràcies. Senyor Martínez, per respondre.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs començaré per la senyora García. És evident que les negociacions les fem amb els sindicats, com no podia ser d'altra manera, i certament doncs, les últimes negociacions que estem tenint doncs, són molt profitoses. De fet, avui és una mostra. I evidentment, en les negociacions doncs, bueno, s'arriben a acords, a vegades m'agraden més que d'altres, però bueno, la intenció, i com li dic també el senyor Gilabert, sempre escoltem i sempre estem treballant per mirar pel bé de l'organització i pel bé dels treballadors, sobretot. Em pregunten per què marxen els treballadors. Doncs, bueno, primer perquè és una opció personal, entenem. Entenem també que és per millorar doncs, la seva, diguem-ne, vida professional i perquè tenen altres opcions potser que són reptes de futur. També dir-los que estem treballant amb la mesa general tot el que és el tema d'ajustar les retribucions per tal doncs, de millorar i evitar doncs, que aquests treballadors, com vostès diuen, i cert, molts treballadors, doncs, no se'ns en vagin i es quedin a la casa. I no sé si em deixo res més. El tema de la policia local, que vostè ha preguntat, bueno, ja estem treballant. De fet, estem reunint-nos constantment per treballar el que ells estan demanant, que és l'equiparació salarial amb els Mossos. Pues s'està treballant, ara mateix no li diré quina és la meva posició perquè estem negociant i estem treballant-hi. I una cosa que sí que fem és escoltar. I sí que escoltem. I llavors, doncs, fruit de l'escolta, doncs és els dos punts que portem avui, que penso que està molt bé i a més són consensuats per part dels tres sindicats i per part de l'Ajuntament. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Més un segon torn de paraules. Alguna paraula més? Senyora Tubau.
11: Senyor Martínez, està molt bé que escoltin, però sap què passa? Que també és molt important que treballin, que executin i sobretot que atenguin les demandes que els hi paren, no, reben contínuament per part de les treballadores i treballadors i dels seus representants sindicals. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Senyor Martínez.
8: Senyor Tubau, em sembla una falta de respecte a les treballadores del Departament de Recursos Humans. Escoltem i estem treballant dia a dia. Dia a dia. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Passarem a la votació, que són punt per punt, per separat. El punt número 8 era l'aprovació de la primera modificació de la relació de llocs de treball, la RLT, de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges per l'any 2026 i la seva refosa. Ara és la modificació de la RLT, el punt número 8. Vots a favor.
3: Setze vots a favor.
9: Vots en contra.
3: Cap vot en contra.
9: Abstencions.
3: Cinc abstencions. El punt queda aprovat.
9: Moltes gràcies. I ara passem al número 9, que era l'aprovació inicial de la segona modificació de 2026 de la plantilla del personal municipal i de la seva refosa. Vots a favor.
3: Setze vots a favor.
9: Vots en contra.
3: Cap vot en contra.
9: Abstencions.
3: Sin abstencions. El punt queda aprovat.
9: Moltes gràcies. Passem ara a la regidoria de turisme. El punt número 10 és l'aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les associacions de l'àmbit de la restauració i hostaleria per desenvolupar projectes i o activitats de dinamització del sector. Per parlar d'aquest punt, el regidor de turisme, senyor Ripoll. Endavant.
12: Bona tarda. Portem avui a aprovació les bases reguladores d'una nova línia de subvencions adreçada a les associacions de la restauració i l'hostaleria de Sitges. Com ja es va explicar en el ple on es va aprovar la modificació de crèdit corresponent, aquesta línia compta amb una dotació inicial de 25.000 euros i neix amb la voluntat de reforçar el teixit associatiu d'un àmbit que forma part de la identitat de Sitges, afavorint la cooperació, la professionalització i la posada en marxa d'iniciatives d'interès col·lectiu. Es tracta d'una eina que dona resposta a una demanda traslladada pel mateix sector i que ha de permetre impulsar actuacions de promoció, dinamització, formació, innovació i millora de la gestió. sempre des d'una mirada col·lectiva i de benefici compartit. En aquest cas hem optat pel model de concurrència competitiva seguint l'experiència positiva desenvolupada des de promoció econòmica amb les associacions comercials. Entenem que és el mecanisme més adequat perquè garanteix la transparència, la igualtat d'oportunitats, l'objectivitat, la valoració de les propostes i una gestió responsable dels recursos públics. Aquesta línia de subvencions no pretén només donar suport econòmic a unes activitats concretes. Vol contribuir a enfortir la capacitat per generar projectes útils per al conjunt de la vila, fomentar el treball en xarxa, impulsar la qualitat de l'oferta gastronòmica i reforçar el paper de la restauració hostaleria com a elements que formen part de l'identitat i l'experiència de Sitges. Per tant, avui sotmetem a aprovació aquestes bases reguladores que haurien de permetre obrir posteriorment la convocatòria pública corresponent i iniciar el procés perquè les entitats puguin presentar les seves propostes. Per tot això, demanem el vot favorable dels grups municipals. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
13: Moltes gràcies. Bona tarda, il·lustríssima, i companys de Fets, que avui m'acompanyeu. Nosaltres votarem a favor perquè aquesta proposta afecta directament al municipi i dona suport a un sector clau a l'economia sitgetana, com pot ser la restauració i l'hostaleria, que formen part de la identitat turística, social i econòmica de Sitges. Valorem positivament que les bases, que aquestes bases esperem tinguin concurrència competitiva, criteris de valoració, obligació de justificació i control de les despeses. També demanem que la convocatòria sigui transparent, que s'informi clarament de l'import total disponible i que es faci un seguiment rigorós dels projectes subvencionats. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Tubau.
14: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres aquí ens abstindrem i ens abstindrem perquè al final, si no tenim mal entès, només hi ha una entitat que pot agafar aquesta subvenció. Vull dir, creiem que podia ser nominativa cap al gremi d'hostaleria. Però bé, ens abstindrem, creiem que s'acabarà aprovant i bé, aquest és el...
0: Més paraules, senyora Gallardo. Perdó, senyor García.
15: Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores. El nostre grup votarà a favor d'aquestes bases perquè entenem perfectament que representen i a qui van dirigides. Sitges és un municipi on el sector de la restauració i l'hostaleria no és només una activitat econòmica. És ocupació, és identitat, és projecció exterior i és també cohesió social. Donar suport a les seves associacions és donar suport a centenars d'autònoms, treballadors i petites empreses que sostenen bona part de l'activitat quotidiana de la vila. Aquestes subvencions no són un privilegi, són una eina de dinamització i de modernització d'un sector que ha de competir, innovar i adaptar-se als nous hàbits de consum i a un model turístic més sostenible. Ajudar-los a fer-ho és ajudar Sitges a mantenir-se viva, atractiva i econòmicament activa durant tot l'any. Per això el PSC hi dona suport, perquè reforça el teixit empresarial local, perquè impulsa projectes col·lectius i perquè té un impacte directe en l'ocupació i en la qualitat del servei que reben veïns, veïnes i els visitants. És una mesura útil, ben orientada i alineada amb l'interès general. Votarem a favor. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gallardo.
7: Moltes gràcies. Bé, senyor Ripoll, nosaltres votarem també a favor d'aquest punt. I li volia dir primer donar-li les gràcies

0: un relat grandiloquent de la meravella que era el tema del pla de subvencions i de com s'ha de funcionar i de lo bé que ho fan tot i com avancen. I clar, al final aquí sabem que aquesta és una eina que segurament permetrà tenir més eines, valgui la redundància, per la fiscalització, però tots sabem, senyor Ripoll, i vam tenir ocasió de comentar-ho, que en aquest municipi només hi ha una entitat, que és el Gremi d'Hostaleria de Sitges, que en aquests moments pot rebre aquesta subvenció. Per tant, tot allò que pugui arribar al Gremi d'Hostaleria o a aquelles activitats que se'n derivin i que permetin que la nostra activitat excel·leixi, doncs evidentment rebran el nostre reconeixement. I d'altra banda, senyor Ripoll, a banda de dir que evidentment estem a favor de que es donin recursos al sector, al motor econòmic del nostre municipi, també ens agradaria escoltar per part del govern alguna cosa que no siguin llocs comuns. És evident que tot això va per dinamitzar doncs, la gastronomia, els programes que es facin per promoció hotelera, el turisme de negocis, etcètera, etcètera. Tot això està molt bé, però també ens agradaria veure i parlar i que diguéssim, féssim convocatòries de subvencions com aquestes per projectes concrets, per ambicions concretes, per objectius concrets. I això és el que no estem veient. És a dir, és evident que el gremi sempre necessitarà més recursos, acompanyament, i entenc que també diàleg amb vostès. Però al final, bé, estem donant 25.000 euros amb una cosa que llocs comuns i que servirà doncs, per cobrir algunes de les despeses de les iniciatives que té el sector en aquest municipi. Com li deia al principi, dit això, nosaltres donarem recolzament a aquesta iniciativa, però no podem deixar de posar en evidència que més enllà que vostès apareguin en les imatges d'aquells actes que ja fa anys que es fan i que congreguen molta gent al municipi, esperem alguna cosa més de qui governa, no? I quan tira endavant una proposta com aquestes, doncs que no hi hagi llocs comuns, que hi hagi concrecions, simplement això. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per respondre, senyor Ripoll.
2: Sí, primer de tot agrair el vot positiu i favorable de Fets per Sitges, del Partit Socialista, també de Junts i de la resta de partits que no s'han pronunciat en cas que s'aixigui. I simplement per donar resposta tant al senyor Tubau, i crec que amb la mateixa resposta també podré respondre-li a vostè, senyora Gallardo, que el que comenta que la subvenció podria ser nominativa, simplement és una evidència. Si bé existeix una associació que agrupa una part important del sector i que impulsa activitats de promoció, formació i dinamització, el que no tindria sentit és dissenyar una subvenció que ignorés aquesta realitat. El que fa l'Ajuntament no és subvencionar l'entitat pel fet de ser una entitat, sinó que valora projectes concrets, que precisament per això estan fetes d'aquesta manera les bases, amb criteris públics, concurrència competitiva i obligació de justificació posterior. Si en el futur apareixessin altres associacions que compleixin els requisits, també podrien presentar-se en igualtat de condicions. Que avui hi hagi una associació especialment ben posicionada per presentar projectes no converteix, com he dit, valgui la redundància, aquesta subvenció nominativa. El que determina la naturalesa de la subvenció no és qui es presenta, sinó el procediment amb el qual s'atorga, i per tant aquí estem parlant d'un procediment obert, públic, competitiu i sotmès a criteris objectius. També donant resposta amb la pregunta del senyor Rubí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Senyor Tubau.
3: Entenc aleshores que en altres àmbits no faran el mateix? O sigui, en altres àmbits com cultura, com tradicions i festes, es farà el mateix d'ara endavant o com va això? Moltes gràcies.
1: Senyora Gallardo.
0: Gràcies. Senyor Ripoll, crec entendre el que diu, però aleshores veiem que potser hi ha una certa contradicció entre l'argument i les explicacions que vostè ens dona i tal i com s'especifica el punt, perquè en aquest punt parla clarament de projectes, és a dir, parla clar, i per tant, és a dir, haurà d'haver projectes vinculats a això, i és el que volem també veure i escoltar de vostès, és una mica el que dèiem en aquest sentit.
2: Simplement, senyora Gallardo, els projectes els presentaran les entitats que vulguin els recursos. Clar, l'entitat que vulgui recursos, que és el que vostè demanava, presenta un projecte i a través d'aquest projecte es valora i obté la subvenció. Sí. I respecte a vostè, senyor Tobau, crec que és una pregunta del govern, no va dirigida només a mi. Entenc jo que seria una qüestió més de precs i preguntes, o no sé si l'alcaldessa vol respondre.

0: respondre, però evidentment jo crec que s'està treballant que des de tots els àmbits, tal com també s'està demanant des dels serveis centrals, doncs s'està portant cap a aquest model de concurrència competitiva i no de subvencions nominatives. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs passarem a la votació. Recordem que estem al punt número 10, que és aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les associacions de l'àmbit de la restauració i hostaleria per desenvolupar projectes i o activitats de dinamització del sector. Vots a favor.
2: Vint vots a favor.
1: Vots en contra.
2: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
2: Una abstenció. El PUC queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Bé, donat que portem una hora, farem ara una aturada de 10 minuts perquè queda només un punt urbanístic i després les propostes d'acord i així ens podem fer-ho. Farem l'aturada ara. 10 minutets. Gràcies. Sí.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bona tarda. Reprenem el ple municipal. Ens falten dues persones, que esperem que no triguin. Bé, doncs comencem amb el punt que ens havíem quedat, la regidora d'Urbanisme. El punt número 11 és l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37 relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas, Ratpenat, Morevito. Per parlar d'aquest punt intentaré, perquè són temes molt complexos i que fa molts anys que es van arrossegant, i per tant intentaré fer una breu explicació del que estem portant aquí a aprovació. Primer de tot, dic que com a regidora d'Urbanisme i també com a alcaldessa em veig amb l'obligació de portar aquest punt en l'ordre del dia, perquè per responsabilitat, tant si s'aprova com si no s'aprova, això s'ha de portar endavant i s'ha de portar en un ple municipal. Ho dic ja d'avançada perquè sé que és un punt que té moltes controvèrsies. De fet, en el propi govern hi ha discrepàncies en aquest punt i jo respecto cadascú que sigui responsable i sigui coherent amb el que ha anat votant al llarg de tants anys, no? Us demano una mica de silenci, sisplau, perquè és un tema una mica complicat. Això és un tema, és una modificació de pla urbanístic, no? Com tantes altres que portem aquí. Què passa amb aquesta modificació? Estem parlant de la zona de Ratpenat i la zona de Morevito. Per la gent que no ho conegui, el Morevito és aquell edifici que s'està caient al final de tot de les costes. Si es mira a l'esquerra amunt, hi ha una casa antiga que s'està caient amb molt derruïda. Allò és el Morevito i tot allò de dintre és tot això que parlem de Marquès de Comillas. És una promoció que fa molts anys, doncs hi ha un privat que va decidir tirar endavant i construir allà unes cases. I van haver-hi una sèrie de problemes, molts. Hi ha hagut moltes fases i molts problemes i de fet hi ha sentències judicials perquè es anava a fer una cosa o una altra. Què va passar aquí? Una mica, per fer una mica d'històric, el que s'ha fet aquí és que el 2020 es va començar a tramitar, ara la segona fase aquesta, en la següent legislatura, es va començar a tramitar una aprovació de tota aquesta modificació. I en aquest sentit es va fer ja una aprovació inicial per aquest ple en data 26 de maig del 21, que es va acordar assumir com a iniciativa pública i aprovar inicialment aquesta modificació del pla urbanístic, i després es va fer una aprovació provisional, que també es va fer el 25 de gener del 2023. Com qualsevol modificació urbanística, primer es fa una aprovació inicial, després es fa una aprovació provisional i això va a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, on ha de fer l'aprovació definitiva. En aquest cas, quan va arribar a la comissió l'1 de març, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès va acordar suspendre aquesta aprovació definitiva. Això no és estrany que suspengui, perquè és que si no es suspèn es podria donar un silenci i per tant s'ha de fer alguna actuació, i es va suspendre i es va demanar que es tornés a enviar justificant o explicant una sèrie d'inputs. Els inputs, els més importants, que nosaltres som els que hem detallat més, és que demanaven que es fes o es justifiqués per què no es feia dos punts importants. Un era el 10% de cessió i l'altre era l'HPO, per què no es fa HPO. Per tant, la Comissió d'Urbanisme et deia justifica'm o fes HPO o justifica'm per què no fas HPO, dona un 10% de cessió o justifica per què no dones un 10% de cessió. El que s'ha fet ara, els tècnics, el que fan els tècnics, conjuntament, evidentment, amb el promotor, és un text refós on respon això que demana la Comissió d'Urbanisme. Per tant, el que portem avui aquí, l'aprovació aquesta aprovació que portem aquí, finalment qui decidirà si això tira endavant o no és Urbanisme de la Generalitat, no som nosaltres. A l'aprovació definitiva encara pot tornar a dir, doncs em sembla bé o no em sembla bé, ho tiro endavant o ho paro aquí, no s'atura aquí el que portem. Per explicar una mica, per posar en context això que ve, com he dit, de fa molts anys, Aquí, el POUM, el nostre pla general, reconeix aquí una capacitat residencial màxima de 69 habitatges. Aquí es podien construir 69 habitatges, que és el que aquests privats volien construir en el seu moment, dels quals 14 d'aquests 69 habitatges corresponen a l'àrea edificada i els 55 restants són per edificar. Què va passar aquí? Que amb l'àrea edificada, en lloc de fer-ne aquests 14, se'n van fer 25. O sigui, hi ha una sèrie, hi ha 11 habitatges que estan fora de regulació. I per tant, entre altres coses, aquesta modificació el que regula precisament és aquests habitatges. I per tant, el promotor renuncia a fer 11 habitatges més i en farà 44 perquè al final sigui el mateix, siguin els 69 habitatges, que és el que s'havia de fer. Per altra banda, aquesta modificació, a part de regularitzar aquests habitatges que han quedat en aquesta forma no regularitzada, també s'aprofita i es fa un canvi en les zones verdes. És a dir, on hi ha l'edifici aquest que hem dit del Moravito, aquest edifici que es veu des de les costes, l'equipament, diguem, d'aquest edifici es tira més enrere i tota aquella zona es fa zona verda. I això és perquè s'afegeixen uns 1.400 metres quadrats de zona verda. Per tant, el que fa una mica aquesta modificació urbanística, a banda, evidentment, com es va iniciar fa tants anys, doncs es justifica perquè algunes coses poden fer i perquè altres no. Finalment, el 10% de cessió, al final, com no es podia fer amb parcel·les, s'ha fet amb quantia econòmica i aproximadament van uns 900.000 euros per l'Ajuntament per dedicar-lo a habitatge. Per tant, tota aquesta modificació urbanística al final el que fa és complir amb el que diu el POUM, perquè allà el POUM evidentment fixa un número d'habitatges que s'han de fer i s'aprofita per regularitzar uns habitatges, per fer una zona verda, en fi, una mica com es fa en qualsevol modificació urbanística, que sempre s'ha de vetllar sobretot per l'interès general i l'interès final que aquí reverteix. I això bàsicament és el que explica aquí tota aquesta modificació urbanística. Com he dit al principi, un respecte per totes les votacions que es van fer en el seu moment. En el seu moment va tirar endavant perquè van haver-hi 11 vots afirmatius, perquè això, una modificació de POUM, necessita majoria absoluta. Per tant, en el seu moment van haver-hi 11 regidors que van votar que sí, per això es va tirar endavant, tant inicialment com provisionalment, però també van haver-hi regidors que actualment estan al govern que en aquell moment van votar que no. Per tant, es respecta absolutament la responsabilitat i la coherència en el vot. I també, torno a repetir, si això tira endavant i s'aprova, la paraula final la té, evidentment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, no nosaltres. I també dir-los que si no tira endavant, aquí hi ha un pla de millora urbana que s'ha de fer, per tant, possiblement seguiria endavant, o sigui, els privats tenen dret a fer aquestes construccions, però aleshores sí que no hi ha en absolut la regularització d'aquests habitatges, no hi ha cap cessió del 10%, per tant no hi ha els 900.000 euros i no hi ha evidentment cap cessió d'HPO. És a dir, que si això no tira endavant no és que ja no es faci res, sinó perquè tenen uns drets adquirits, només faltaria, però totes aquestes millores que hem intentat posar durant tants anys, doncs evidentment no es podrien dur a terme. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, l'informe tècnic i jurídic del nostre ajuntament ofereix diversos aspectes que mereixen ser qüestionats perquè conté decisions interpretatives i afirmacions que cal contrastar i que volem que la senyora alcaldessa també, com a regidora d'Urbanisme, ens contesti aquesta tarda i de forma oral i no per escrit. L'informe reconeix expressament que l'Ajuntament defensava inicialment que no era exigible la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, recolzant-se en informes tècnics i jurídics. Però tot i això, i després de l'aprovació definitiva per part de la CETUP, acaba incorporant aquest dret. D'això l'Ajuntament sosté que no era un error, sinó una interpretació jurídica diferent. Però el fet objectiu és que la Generalitat va obligar a modificar el document. També diu aquest informe que no cal reservar el 30% a vivenda protegida, al·legant la baixa densitat i la tipologia d'habitatges unifamiliars. Tot i que jurídicament pugui estar justificat, políticament, senyora Carbonell, planteja interrogants i socialment és del tot immoral. L'informe insisteix diverses vegades que el text refós nou permet continuar el desenvolupament de l'àmbit, però en canvi no s'analitza què obté exactament el municipi davant del que obté el promotor, que és Metrovacesa. Com vostè sap, també el seu equip de govern va encarregar l'any 2024 i a través de la seva regidoria d'urbanisme un informe tècnic jurídic extern el qual posa de manifest una realitat preocupant. La modificació puntual del POM de Marquès de Comillas presenta deficiències jurídiques de tal importància que es qüestionen la viabilitat i, sobretot, la manera com s'ha gestionat aquest expedient. Lluny de tractar-se de simples qüestions tècniques o aspectes menors, l'informe indica incompliments i mancances que afecten principis bàsics de la legislació urbanística. Llavors, potser és aquest el motiu per al qual aquest informe de la consultora Clavell Canals, que de data 6 de març va arribar amb aquest ajuntament dies després del ple de febrer de 2024 i on també es parlava del POM número 2 de Marquès de Comillas, ha estat inclòs en l'expedient en data 22 de maig, però no s'ha proporcionat ni adjuntat la documentació en aquest ple ni en sessió informativa. Llavors, si els meus companys encara no han trobat aquest document, els hi puc dir que ho poden cercar a la plana 380 d'un expedient de 381. És a dir, si no et diuen que això existeix, difícilment ho trobaràs. I continuem, perquè l'informe també gestiona la manca de transparència en els càlculs del sòl edificable. Això sí, s'afegeix la creació d'una nova clau urbanística específica per a aquest àmbit, sense una justificació suficient, cosa que podria suposar un tractament singular difícilment compatible amb els principis d'igualtat i seguretat jurídica. A més, aquesta modificació, encara que promoguda inicialment per un operador privat, va ser assumida per l'Ajuntament i, per tant, va passar a ser una iniciativa plenament pública, amb la qual, en conseqüència, senyora Carbonell, la responsabilitat política i administrativa sobre el contingut i la tramitació corresponent és íntegrament del govern municipal. Després d'intentar entre aquestes dades, hem d'entendre que el 10% d'aprofitament urbanístic podria equivaldre a uns 1.800 metres quadrats de solar, cosa que no hem vist, perquè vostès ja s'han assegurat un ínfim pagament de gairebé un milió d'euros, que no sé per què servirà, no sé què faran amb un milió d'euros. Per tal de no afegir habitatge protegit, el promotor rebaixa la densitat un punt per sota la mínima que obligava la Generalitat d'un 25 i la rebaixa a un 23,9%. I l'Ajuntament li accepta, demostrant una gran manca de coherència, atès que en aquests moments les botigues de Sitges sembla que té un boom immobiliari com mai. I això amb el seu vistiplau. Ara si faig un encís, tenim ara en construcció 120 places hoteleres a Vallbona, pendents de construcció, si és que tira endavant, 36, que al final seran 47 habitatges al carrer Ferrocarril, i el 69 d'aquí de Ratpenat. Bueno, no ho sé, en el cas del carrer Ferrocarril aquí canvia el tema perquè no li donava el promotor privat a l'HPO i vostè li ha deixat construir més metres quadrats. Amb un li treu i amb un altre li dona. I tanmateix, també li dic que no sembla que l'Ajuntament estigui massa preocupat en massificar les botigues de Sitges i fer-ho sense cap mena de previsió dels equipaments i serveis que aquest increment de població requerirà. Una manca de previsió que se sumarà a la manca real actual d'equipaments i serveis. Acabo. Per tots aquests motius, el meu grup municipal votarà en contra, com ha de ser, i convido a la resta de grups de l'oposició a fer una reflexió si en algun moment han tingut algun dubte i espero que ara tot hagi quedat molt més clar. Acabo. L'única veritat i realitat de tot aquest projecte, que no és més que un negoci privat i que impulsa l'alcaldessa a favor d'una empresa multimilionària com és Metrovacesa, és que en cap moment ha posat per davant de tot ni els seus veïns i veïnes, estic acabant, ni els nostres interessos com a municipi.
2: Té un segon torn de paraules. Té un segon torn de paraules. Més paraules? Senyora García, endavant.
3: Gràcies, senyora.
2: Respectin el temps perquè hi ha un segon torn de paraules per continuar parlant, no hi ha problema. Senyora García.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Des del Partit Popular de Sitges no donarem suport en aquesta modificació del text refós de la modificació puntual relativa al PMU de Marquès de Comillas. deia vostè, senyor alcaldessa, que ho portava per responsabilitat. Jo crec que vostè ho porta avui amb irresponsabilitat, perquè haveu hagut de parar el ple per negociar amb el Partit Socialista si això ho retirava vostè o no. Això és de suma irresponsabilitat i això la gent ho ha de saber. Hem aturat el ple 10 minuts perquè vostè negociés amb el Partit Escolti, Socialista.
0: Escolti, també puc anar al lavabo, potser, no sé.
3: No, si és sortit.
0: Li adverteixo. Vostè no té que dir el que jo faig quan plego o no plego aquí, quan pleguem 10
3: minuts. No.
0: Estigui a pel que estem parlant.
3: No, senyora alcaldessa.
0: Modificació de puntual de marcador.
3: Senyora alcaldessa, vostè...
0: No, si jo he aturat 10 minuts per anar a on sigui. Per favor, home, una mica de respecte, senyora García.
3: No sé, si fos mentida m'estaria dient que és mentida. Per tant, com és veritat, repeteixo, vostè porta això per irresponsabilitat, perquè ho hagués hagut de tenir-ho consensuat, acordat i negociat amb la resta de grups municipals. Miri, nosaltres no donem suport i ho fem perquè, més enllà de la correcció formal que s'ha fet, doncs considerem que el resultat final d'aquesta operació no és satisfactori per l'interès general dels veïns de Sitges, especialment de les botigues. En primer lloc, cal recordar, com ara s'explicava, que la pròpia Comissió Territorial d'Urbanisme doncs va haver de suspendre l'aprovació definitiva perquè el document no incorporava adequadament la cessió del 10% del aprofitament urbanístic ni resolia la qüestió de les reserves per habitatge protegit. És a dir, allò que inicialment es plantejava doncs no complia amb les exigències urbanístiques que garanteixen el retorn social de les operacions de transformació urbana d'aquestes dimensions. Però el problema és també un altre. Han aconseguit una reducció de la densitat i la edificabilitat que permet evitar l'aplicació efectiva de les reserves del 30% per habitatge de protecció oficial. Això vol dir que en una operació urbanística d'aquestes dimensions el resultat final serà que no es generarà ni una sola vivenda protegida. El govern d'Esquerres, el seu, senyora Carbonell, no t'ho perdis, cap vivenda de protecció oficial. Miri, tampoc observem una aportació clara d'espais públics ni noves zones verdes municipals ni equipaments que compensin l'impacte de l'actuació en un barri que seria tan necessari com és el de les botigues. La Generalitat exigeix la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i la pregunta, per tant, és molt simple. On es materialitza exactament aquest retorn en els ciutadans? On és? On és la reserva de sòl que ha de permetre generar patrimoni municipal? On és l'espai per futurs equipaments? On és la parcel·la que garanteix un benefici col·lectiu real? Sincerament, costa, senyora alcaldessa, costa identificar dins d'aquest projecte una peça de sòl, doncs, diguem-ne, significativa, destinada en qualsevol cas doncs, en aquests objectius. No? I aquest és precisament el problema. El balanç entre l'interès privat i l'interès públic no està equilibrat en aquesta operació. Les botigues, senyora alcaldessa, pateixen des de fa bastant de temps, uns quants anys, una manca evident de serveis i d'infraestructures. Els veïns coneixen perfectament les dificultats de mobilitat, les limitacions d'aparcament, les mancances d'equipament i la pressió creixent sobre l'espai públic. I mentrestant, doncs, acumulen vostès operacions d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques. I per acabar, senyora alcaldessa, la pregunta també és evident. Repeteixo, on són les inversions equivalents en serveis, en equipaments, en mobilitat, zones verdes, espais públics? No hi són, perquè construir habitatges sense planificar simultàniament els serveis necessaris que caldran, doncs, és traslladar els problemes en un futur, però en un futur, diguem-ne, immediat, i fer recaure, per tant, els costos sobre els veïns. Des del Partit Popular defensem un urbanisme que generi activitat i oportunitats, però també exigim que qualsevol desenvolupament aporti beneficis a la societat. I aquest no és el cas. I per tant, el Partit Popular no donarem suport en aquesta modificació que vostè ha portat avui a la seva aprovació de manera irresponsable.
0: Moltes gràcies, senyora García. Més paraules? Senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem començar deixant molt clar una qüestió, que respectem la feina dels serveis tècnics municipals, respectem els informes jurídics i urbanístics i respectem també la tramitació que s'ha fet des del departament corresponent. Entenem que aquest expedient avui arriba al ple amb una valoració tècnica favorable i amb la voluntat de donar compliment a les prescripcions marcades pels organismes competents. I això no ho discutim des del punt de vista tècnic. Ara bé, nosaltres avui no venim només a fer una lectura administrativa de l'expedient. Nosaltres som representants polítics i, per tant, hem de fer una valoració política del model urbanístic que volem per Sitges. I en aquest àmbit, Fets per Sitges ha mantingut històricament una posició contrària respecte a aquest planejament. Sempre hem expressat dubtes i discrepàncies de fons sobre aquest desenvolupament i avui, per coherència amb allò que hem defensat en anteriors votacions, mantindrem el mateix criteri. Especialment en un moment com l'actual, en què l'accés de l'habitatge és un dels principals problemes de Sitges, considerem que políticament cal ser molt més exigents amb qualsevol operació urbanística. I quan parlem d'habitatge, de protecció oficial, entenem que l'Ajuntament ha d'apretar més, ha d'exigir més i ha d'intentar obtenir el màxim retorn possible per al nostre municipi. No qüestionem que tècnicament l'expedient pugui estar ben tramitat, però políticament no ens conformem amb això. Creiem que un urbanisme no hi ha prou amb complir els mínims legals. Cal defensar amb més força l'interès general, l'habitatge assequible i el model de poble que tots volem. Per tant, per respecte a la feina tècnica, però també per coherència amb la nostra trajectòria política i amb el vot que sempre hem mantingut en aquest tema, des de Fets per Sitges, votarem en contra. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Rubí. Més paraules, senyor Gilabert.
5: Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, le tengo que mencionar y tengo que hacer patente que esto es una forma de hacer política, es una manera de gobernar que es de espaldas totalmente a la ciudadanía. En el 2024 se aprobó una moción por 13 votos a favor y 8 votos en contra, en la cual ya se hablaba de realizar unas gestiones, una negociación, incluso de que se instaurase una mesa de negociación para llegar a un acuerdo precisamente respecto a este tema. Eso no ha existido. Usted, aunque haya una votación con el respaldo de 13 votos por encima de los votos de su gobierno, usted hace un caso totalmente omiso. Y esto hace 2 años. ¿Qué ocurre? Y aquí tengo que felicitar y al mismo tiempo agradecer a los técnicos de la casa, que han sido los que en cierta manera me han ilustrado respecto a la problemática que tenemos en esta modificación del POUM. Es cierto que tiene virtudes, así como preservar el entorno del morábito, y lo más importante es que se legalizarían o se regularizarían, mejor dicho, las 25 viviendas preexistentes. Se ha de tener en cuenta que si no se aprueba hoy esta modificación de POUM, esto irá, se puede aprobar mediante PMU y de hecho tardará un año, año y medio, y que los vecinos de esas viviendas pues tendrán que hacer un pago que rondará entre los 90.000 en algunos casos, 100.000 en algunos casos y 150.000 euros en algunos casos para poder regularizarlo. Es cierto. Lo que ocurre es que ustedes han dejado y no han informado a la oposición, exceptuando los pactos secretos que deben tener, pero con el resto de la oposición ustedes ni han informado ni cuál es su intención. La mayor problema cuando hablas con los vecinos de las butigas, que muchos ni están a favor ni están en contra, pero se decantan en no estar a favor, ¿sabe por qué? Porque no se fían del gobierno municipal, porque hay cuestiones que es verdad, como ha manifestado la señora Alonso, va a aumentar la población, pero ¿qué servicios se va a ofrecer a los nuevos ciudadanos, a los nuevos vecinos de las butigas? Y el gobierno municipal está realizando una gestión desastrosa, por no decir nefasta, la cual todos los vecinos de las butigas se sienten desprotegidos. Se sienten desprotegidos y abandonados. ¿Qué ocurre ante esta situación que tiene sus virtudes la modificación del POUM? Hay algunos puntos que pueden ser oscuros. De hecho, la Generalitat en algunas cuestiones no se pronuncia porque deja el albur de la interpretación. De hecho, le puedo decir, el informe de la CETU del PNDES respecto al 10% de la vivienda protegida dice que, bueno, ya se verá si es obligatorio o no es obligatorio. De hecho, literalmente dice lo siguiente. Dice que en comparación, salvo que se justifique su innecesidad, y es porque el acuerdo literalmente reconoce que puede ser justificable de que no toca o es innecesario Ante esto, hubiese sido conveniente que usted hubiese convocado esa mesa de negociación, nos hubiese expuesto todos los extremos y no estemos a día de hoy con el bochorno de parar el pleno, que yo entiendo que sus necesidades fisiológicas, como la de todos los concejales, pues también tienen que darles una salida, lo entiendo, pero como es algo inusual, usted lo que ha parado es para negociar. Negociar y no sabemos en qué términos, porque si hubiese habido una mesa de negociación, pues habríamos las propuestas y las observaciones que realizarían todos los grupos municipales, que igual son con buen criterio, pero lo desconocemos. Lo desconocemos, ¿por qué? Por su opacidad. Ante esto, este grupo municipal va a estar a la espera de lo que manifiesten el resto de grupos y en el turno de réplica para poder emitir su voto.
2: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Tubau.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, després d'haver parlat amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i també doncs, venir bueno, amb el votant al mateix sentit del vot que venim fent des del 2000, des de la passada legislatura, nosaltres votarem a favor. De totes maneres, hi ha alguna cosa que no ens agrada i és que si s'aprova no hi hagi HPO en aquest lloc. Això no ens acaba d'agradar. I bé, en el cas també creiem que en el cas que això no s'aprovi i la Generalitat no ho trobés bé, això retornaria una altra vegada aquí a l'Ajuntament i llavors ja es modificaria el que s'hagués de modificar. Per tant, nosaltres mantenim els vots favorables que hem vingut fent i aquest és el nostre posicionament. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Tubau. Més paraules? Senyor García.
7: Gràcies, alcaldessa. Tenim sobre la taula un document tècnica i políticament molt complex. El test reforç de la modificació puntual del POUM que afecta l'àmbit PMU2, Marquès de Comillas, Serrat Penat. És important deixar clar d'entrada que el document que avui arriba al ple incorpora les tres prescripcions obligatòries que la CETUP va exigir l'any 2024. L'informe municipal ho diu explícitament quan afirma que el test reforç incorpora expressament a la fitxa del POUM PMU2 la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i també que es considera justificada i s'informa favorablement la innecessarietat d'incorporar la reserva del 30% destinades a HPO. Això significa que des del punt de vista estrictament procedimental l'Ajuntament ha complert allò que l'entitat demanava per poder continuar la tramitació. Aquesta constatació és rellevant. El document és avui més sòlid jurídicament que la versió aprovada provisionalment el 2023, també amb els nostres vots favorables. Si han incorporat la cessió del 10% d'aprofitament, la càrrega urbanística de completar l'urbanització de la zona verda del Pau 27 i la correcció dels coeficients d'edificabilitat per ajustar-los al sostre màxim pactat. També és adequat la clau 15E a la normativa vigent, eliminant referències que no eren correctes. Tot plegat reforça la seguretat jurídica del planejament i dona resposta a les exigències de la CETUP. Ara bé, una cosa és complir les prescripcions tècniques i una altra és que el resultat sigui el millor possible per Sitges i sobretot pels veïns i veïnes de Ratpenat. I aquí on és el PSC vol ser clar, responsable i honest. Aquest reforç ordena, sí, però no ordena tot. Ratpenat és un àmbit amb dècades de problemes urbanístics, amb dèficits d'urbanització, amb tipologies diverses i amb un entorn paisatgístic extremadament sensible. Necessita una visió global, no una suma de peces parcials. El document resol aspectes puntuals, però no defineix un model urbanístic integral per a tot el barri. No aborda de manera completa la mobilitat interna, la relació entre vials i pendents, la integració paisatgística, la coherència entre els diferents sistemes ni la possibilitat d'introduir habitatge assequible en un municipi tensionat com el nostre. En definitiva, no ofereix una lectura estratègica del conjunt, sinó només d'una part. Els veïns de Ratpenat fa anys que reclamen seguretat jurídica, urbanització completa, claredat normativa i un entorn digne. Aquest document avança en aquesta direcció, però no tanca el cercle. És positiu que es completi l'urbanització de la zona verda, que es clarifiqui el sostre pendent, que es vinculi el desenvolupament privat a càrregues urbanístiques i que es doni compliment a les sentències i a la CETUP. Però també és cert que s'afegeixin noves edificacions sense una visió global de l'impacte acumulat, que no s'incorpora habitatge protegit, encara que jurídicament es justifiqui la seva innecessarietat, entenent que això no és assumible en la situació actual per manca d'habitatge per als sitgetans i sitgetanes, i que no es defineix un model de conjunt per a tot arrop penat, que és el que realment necessita el barri. Per tot això, el PSC exercirà un vot en contra. Ens abstindrem, votarem en contra perquè el document compleix tècnicament a les prescripcions de la CETUP i perquè l'expedient pot continuar la seva tramitació sense risc jurídic immediat. Però votem en contra perquè falta una visió urbanística general del conjunt del barri, perquè no s'aborda el model global de rap penat i perquè no s'aprofita l'oportunitat per definir un planejament més complet, més coherent, més just per als veïns. El PSC continuarà defensant un urbanisme seriós, ordenat i pensat per les persones. Continuarem treballant reclamant que rap penat tingui una ordenació integral, no fragmentada, i continuarem treballant perquè cada modificació del planejament sigui una oportunitat per millorar Sitges, no només per complir expedients. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyora García. Senyora Tobau.
8: Gràcies, alcaldessa. Bé, estem parlant d'habitatge públic, estem parlant de serveis municipals o serveis públics, estem parlant de zones verdes. Aquest punt reuneix aquests tres punts que hem parlat, habitatge públic, serveis públics, ja siguin municipals o altres àmbits, i zones verdes. I resulta que cap d'aquests tres punts surt reforçat amb aquesta proposta que vostès avui ens porten a votació. I vostès ens parlen de polítiques d'esquerres, vostès ens parlen de polítiques públiques d'habitatge, vostès ens parlen de polítiques mediambientals i ecologistes. I el que estan portant aquí va tot a l'inversa. Realment, des de Junts per Sitges, no entenem res de res de res. Si a vostès els hi sembla, vull dir que és just que 1 milió d'euros per compensar que no hi ha PO en aquest projecte servirà per fer alguna política pública d'habitatge coherent, a vostès això els sembla coherent? Ens estem parlant de xavalla. 1 milió d'euros no pot cobrir cap necessitat de les reals de l'habitatge públic a Sitges. Quan parlem de zones verdes, sabem perfectament que aquest projecte fa perdre zona verda en aquest entorn i per tant tampoc ens hi trobaran, perquè només cal veure el que estem patint avui, ahir i abans d'ahir en el nostre entorn. I per altra banda, només també tornar a recordar que, vull dir, ja ens va passar quan ens van portar la proposta del carrer Ferrocarril, els hi vam dir que estaven tensionant d'una manera innecessària en el barri de les botigues de Sitges i avui ho tornen a fer. Tornen a tensionar i tornen a maltractar, deixin-me que permetin que ho diguem, una altra vegada els veïns i veïnes del barri de les botigues. Per tant, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Senyora Gasulla, endavant.
9: Sí, moltes gràcies. Aprofitant que és final de curs, doncs avui jo vull parlar de deures. I de que avui es porta a ple un punt que per nosaltres doncs no fa els deures. Farem una mica d'història. L'any 2021, l'anterior equip de govern ja va portar aquest projecte a l'aprovació inicial i el nostre grup hi va votar en contra, com també ho van fer altres grups municipals. En aquell moment se'ns va dir que aquella era la millor opció i l'única possible. Ens sona perquè una cosa semblant va passar amb la promoció dels 482 habitatges públics. També se'ns va intentar convèncer per activa i per passiva que l'única solució era construir i massificar encara més l'entorn del Venus. El temps ha demostrat que hi havia altres vies possibles. Seguint amb la història, l'any 2024 la CETU va tirar enrere el projecte i va posar en evidència dues mancances importants, l'aprofitament urbanístic i la reserva d'habitatge públic. En definitiva, allò que el nostre grup ja assenyalava, no veiem per enlloc el bé comú. On era l'interès públic d'aquest projecte? Senzillament no estava prou garantit. Dos anys més tard se'ns porta aquest terrafós demanat per la Comissió Territorial d'Urbanisme. És cert que el projecte incorpora aquest 10% d'aprofitament valorat a uns 900 i pico mil euros, però és insuficient, aprofitant aquesta metàfora del final de curs, perquè el millor seria portar-los en aquest sentit a fer una altra convocatòria al setembre, però aquesta vegada amb les coses ben fetes. Hi ha una dada important que cal remarcar. Aquell projecte que el 2021 se'ns presentava com tan bo, amb aquest terrafós apareix gairebé 1 milió d'euros d'aprofitament urbanístic per al poble de Sitges. Dit d'una altra manera, i que ningú s'ho prengui malament, els que van votar favorablement aquell projecte del 2021 estaven deixant de reclamar 1 milió d'euros que correspon al municipi i que haurien acabat beneficiant a una empresa privada. Quan un privat, és la nostra reflexió, proposa una modificació de planejament, el nivell d'exigència pública ha de ser màxim, ha de vetllar més que mai per l'interès públic. No és millor que aquests recursos siguin a un bé comú per al poble, com un bé comú per al poble de Sitges? Per això ara els tornem a demanar que confiïn en el nostre criteri. El projecte, insisteixo, ha millorat en aquest milió d'euros, però encara manca una qüestió fonamental, com és el cas de l'habitatge social. La veritat és que ens sorprèn i molt que com és possible que els motius legals que justifiquen l'obligació del 10% d'aprofitament, que són els que s'incorpora, que són bàsicament els mateixos, no s'apliquin a l'obligació de la reserva del 30% d'HPO. I justifiquen en un dels annexos, suposadament en l'ex tercer del Terrafos, dient que no és aplicable aquesta reserva d'HPO. Nosaltres no ho compartim ni ho acceptem perquè de cap manera entren dins de les exempcions invocades. S'han d'aplicar aquestes obligacions sobre aquests 6.900-400 metres de sostre i els 44 habitatges pendents d'executar. Des de la llei del suelo i rehabilitació urbana, passant per la disposició transitòria tercera del Terrafos, de la llei d'urbanisme de Catalunya, o el mateix article 57.3 deixa molt clar que cal fer aquesta reserva d'habitatge obligatòria. Perquè, en definitiva, estem parlant d'aproximadament doncs, uns 13 habitatges públics, aproximadament 13 habitatges públics, amb els preus aproximats actuals, doncs facin vostès els números. Hem de regalar aquests diners i aquest habitatge a una empresa privada? Estem parlant d'habitatge públic, d'un dret bàsic d'una necessitat urgent a Sitges i no hi podem renunciar. No podem acceptar un projecte que només millora parcialment. I nosaltres el que diem és que s'ha de retornar al projecte, s'ha de millorar, s'ha d'incorporar allò que hauria d'haver incorporat des del principi, aquest aprofitament urbanístic que correspon al municipi i la reserva d'habitatge públic que pertoca. I no ens espantem, no estem fent res estrany. Va ser la mateixa Comissió Territorial d'Urbanisme qui va fer enrere aquest projecte i va demanar un terrafós. Nosaltres només diem que si hem d'aprovar alguna cosa, que siguin garanties i amb un benefici clar per al poble de Sitges. El nostre vot, evidentment, serà contrari. Perquè el nostre grup, estigui a l'oposició o estigui al govern, sempre defensarà el millor i els persitges interessos públics. En aquest context d'emergència habitacional, que semblava que tots compartíem, nosaltres no podem acceptar que l'Ajuntament faci seva la innecessitat de l'HPO en aquest document. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Intentaré donar resposta a tothom. Primer de tot, estem en un estat de dret i democràtic. Ho dic perquè algunes, senyora Alonso, han dit que això ho porta la senyora alcaldessa perquè ho vol fer ella. No, o sigui, hi ha una normativa, hi ha alguns partits aquí que semblen predemocràtics per les coses que diuen, no? Que sembla que aquí fem el que ens diuen uns, que hem de construir, que hem de fer. Aquí hi ha una normativa que exigeix com s'han de fer les coses. El primer de tot, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, si no veu un interès general, això ja no ho accepta. Si ha agafat això és perquè aquí hi ha un interès general. Això per començar. Per tot el que han dit del 10%, a la senyora Tubau penso que s'ha liat una miqueta, el 10% no té res a veure amb l'habitatge, amb l'HPO. Si vostè ha dit que donen un milió d'euros perquè no fan l'HPO, no té res a veure. Havia de fer el 10% de les sessions, això és el que es demanava, i que molts de vostès han dit, home, doncs fins ara havíeu dit, fins i tot han dit, vau votar que vale, que no ens ho donguessin i ara donen quasi un milió d'euros, doncs alguna cosa estava malament. Bé, el 10% de les sessions aquestes es fan quan es fa reparcel·lació en un terreny. Aquesta reparcel·lació es va fer fa molts anys, per tant, ells consideraven que la sessió ja s'havia fet i així ho deien molts expedients urbanístics, fins i tot de la Generalitat. Deien, sí, no cal fer el 10%. Després, pel que sigui, doncs s'ha canviat d'opinió. Per nosaltres molt millor, evidentment. Ara es pot fer el 10%, fantàstic. Això és la sessió del 10%, no té res a veure amb l'HPO. Sessió del 10% que la tradueixen, com ja s'ha fet la reparcel·lació fa molts anys, la tradueixen en diners. I és aquests diners que vostè ha dit, i què faran amb aquests diners? Ho he dit moltes vegades, aquests diners s'han de destinar per HPO, per polítiques d'habitatge, per si no els havia quedat clar. No hi ha zones verdes, 1.400 metres quadrats de més de zona verda. 1.400 metres quadrats de més de zona verda. També algú ha dit que no hi havia equipaments, també hi ha un equipament previst. És a dir, però tot això ho diu la normativa, no ho diguem nosaltres, això ho diu la normativa. I com s'ha dit, l'únic que els hi, la CETUB l'únic que va dir és justifica'm, digue'm, fes HPO o justifica'm per què no el fas. Dona'm el 10% de sessió o justifica'm per què no me'l dones. I el que han fet és el 10% de sessió i l'HPO han justificat.

0: destinant uns 600 habitatges d'HPO a Sitges. Per tant, a mi que ningú em digui que estem deixant que no facin HPO. A veure, aquí ho han justificat i serà la Generalitat qui dirà si això està ben justificat o no. O a veure, o la Generalitat no... És aquí qui realment ha de provar definitivament si això està correcte o no està correcte. Jo no tinc per què convèncer ningú perquè està clar que això no ho volen tirar endavant. L'únic és que mirem al revés. Això no s'aprova ara. Cap problema. Com ha dit algú, el pla de millora seguirà endavant. Què no hi haurà aquí segur? No hi haurà el 10% de cessió, aquest milió d'euros que estem parlant, no hi haurà HPO, evidentment. No regularitzaran totes aquelles cases que estan en una situació irregular totalment, no podrem donar 1.400 metres quadrats més de zona verda, tot això és el que no es farà, perquè la tramitació seguirà endavant, com s'ha dit. Per tant, bé, també s'ha de mirar què és el que estem tirant endavant i si això no tira endavant, què és el que possiblement ha de passar. No és que ja portarem un altre informe, no. Aquest és l'informe que ens demana la Comissió d'Urbanisme, que si aquí no es tira endavant, doncs no es tira endavant i cadascú que assumeixi la responsabilitat que té en això, no? I com jo he dit, jo com a alcaldessa, com a regidora d'Urbanisme, com a alcaldessa de l'anterior legislatura que vam començar amb això, em sento amb la responsabilitat de portar aquest tema, almenys, i que cadascú respecti el que va votar i en fi, cadascú que actuï en conseqüència, només faltaria, no? Però que quedi clar que algú també ha parlat, penso, de que no hi ha un pla de mobilitat, no hi ha un pla de no sé si deien alguna cosa de local, tot això amb una modificació urbanística no va, això és a part. Una modificació urbanística no va a un pla de mobilitat. Podem fer després tots els plans de mobilitat que vulguin, o tots, no ho contempla normativament, no es pot posar dins d'una modificació urbanística d'un sector concret tot el pla de mobilitat que pot haver-hi amb la zona de les botigues. I repeteixo, zona de les botigues, 50 habitatges d'HPO a Vallbona, habitatge dotacional a la zona de la platja, és a dir, a Garraf també estem fent una modificació urbanística per tenir habitatge d'HPO, per tant, la política d'habitatge d'aquest govern ningú la discutirà, que almenys ha estat una política per fer HPO a tot arreu, a tot el territori, i que acabarem, com he dit, amb forces habitatges, almenys ja deixar-los preparats perquè es puguin construir. Tenim una altra ronda de paraules. Endavant. Paraules? Senyor Alonso.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies. Bueno, diu que primer és la construcció i després la mobilitat, això serà quan es fan bé les coses, però si ja tens un barri que està ofegat i que no té absolutament res, pretendre construir més vivendes i que la densitat de població encara empitjori, pues no sé quin concepte té vostè de, com a regidor d'urbanisme, sincerament, jo crec que això ha de fer mirar. Però bueno, continuarem amb el meu argumentari. També diem que l'obligació del govern municipal no és defensar un projecte a qualsevol preu, sinó garantir que el plantejament urbanístic sigui impecable des del punt de vista legal i respongui exclusivament a l'interès públic. Quan un dictamen jurídic recomana replantejar o fins i tot retirar una modificació urbanística, el que és responsable no és mirar cap altra banda, sinó rectificar abans que les conseqüències les acabin pagant els veïns i les veïnes de Sitges, en aquest cas els veïns del meu barri de les botigues. Sitges necessita un urbanisme transparent, rigorós i orientat a l'interès general, no expedients que acumulin dubtes jurídics i que puguin acabar perjudicant el municipi. Sembla que l'Ajuntament treballa per donar satisfaccions als interessos d'un particular en comptes de fer-ho en satisfer els interessos de la ciutat, de la ciutadania i, en aquest cas, torno a dir, els nostres veïns, els meus veïns de les botigues. Ja que estem aquí, li voldria plantejar unes preguntes que ens sorgeixen i que en la primera part del seu argumentari no he vist contestades. Sobre el tema de la cessió del 10% d'aprofitament, senyora Carbonell, voldria saber per què l'Ajuntament va defensar durant tants anys un criteri que finalment ha hagut de rectificar després de la intervenció de la Generalitat. Voldria saber, quan vostè ha parlat de que hi ha un equipament previst, quin és, perquè no l'hem vist ni l'hem pogut trobar enlloc. I també voldria saber qui va assumir la responsabilitat de presentar un document que va ser suspès per la Comissió Territorial, això va ser el 2021. Sobre l'habitatge protegit, voldria saber com encaixa aquesta decisió amb les polítiques municipals d'accés a l'habitatge, quants habitatges deixaran de destinar-se a la protecció oficial com a conseqüència d'aquesta decisió, ja ens ho ha dit, 13 o 14,

0: I per què es considera adequat renunciar a la reserva d'habitatge protegit en un municipi amb unes dificultats d'accés evident a l'habitatge? Perquè vostè és la gran avaladora i la gran reina del govern de l'HPO, de les 480 vivendes protegides a la plana. Diu, llavors, per què renuncia a més vivenda social? La pensa construir? Perquè si no la pot construir o no es fa el ratpenat, potser vostès ja tenen un enclau privilegiat on col·locar-les. També voldria saber sobre el benefici de Metrobacesa, que d'això hem parlat poc. Quin benefici concret obté l'Ajuntament amb més de la cessió del 10%? S'ha actualitzat l'estudi econòmic? Quin benefici concret obtenen les botigues de Sitges amb aquest nou text respecte a l'aprovat inicialment, més enllà de complir les exigències imposades per la Generalitat? I acabo preguntant, sap vostè de quan és la plusvàlua urbanística aproximada que obté aquest promotor? Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyora García.
2: Sí, senyora alcaldessa, jo li he fet diverses preguntes i no m'ha contestat cap ni una, més enllà doncs, d'una altra vegada d'amenaçar els que no donem suport a la seva proposta. Jo no entraré a discutir una altra vegada perquè veig que no està gaire receptiva a vostè per intentar entendre el que li diem des de l'oposició. Simplement li dic que la que va ser regidora d'Urbanisme fins abans d'ahir, li està dient clarament que votarà rotundament en contra. No? Per tant, vostè ara és la regidora d'Urbanisme, no sé si també alcaldessa o què, no sé exactament on som, però en qualsevol cas, la seva regidora d'Urbanisme li està dient rotundament que això és una barbaritat, que no hi ha per on agafar-ho. Per tant, jo crec que vostè s'ho hauria de fer mirar, senyora Carbonell, alguna cosa o diverses coses està fent vostè molt malament i per tant el més assenyat, repeteixo el que li he dit abans, hagués estat retirar aquest punt de l'ordre del dia, negociar-lo, acordar-lo, consensuar-lo i portar-lo aquí a la seva aprovació quan vostè hagués tingut les majories suficients, no intentar darrera hora corrents pactar en el despatx al costat amb un recés fet a pressa corrents.
1: Muchas gracias, señor Gilaber.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, por lo visto estamos ante la prueba de que mire que lo tenía fácil, de que si realmente se hubiese cumplido la moción que presentó la oposición de crear una mesa de negociación, pues se podría haber llegado a un entente, a un acuerdo, aunque sea de mínimos. Usted solamente utiliza los preceptos legales que encima son confusos, y no me refiero a que sean confusos en su contenido, sino en su interpretación. Y vuelvo a leer literalmente. La ficha de la PAU, PMU2, la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico del sector, así como también las reservas del 30% destinados a HPO, o justificar su innecesariedad. Usted no ha hecho nada para justificar su innecesariedad. No lo ha hecho. Usted ha traído aquí un plan, de hecho nos lo ha introducido, que el primer conocimiento que tuvimos fue la Junta de Portavoces, luego en la Comisión Informativa, y usted realmente no ha intentado ni siquiera sugestionar al resto de grupos políticos. Pero es que aún es más. A nosotros nos gustaría saber muchas veces qué es lo que usted piensa, qué es lo que piensa el gobierno municipal, porque no se escude en la normativa ni en las resoluciones que dictan otros organismos. ¿Sabe? Queremos saber cuál es su plan. Ante esta situación en la que genera tantas dudas de hecho y de derecho, y me sabe mal por algunos perjudicados que van a existir por su no aprobación. Pero en ningún caso desde Vox podíamos aprobar lo que hoy nos traen al Pleno, por lo que el Grupo Municipal de Vox se abstendrá.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor García.
4: Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recordem amb total serenitat i respecte institucional que ja van fer un pas de responsabilitat l'any 2023 donant suport a l'aprovació provisional. Ho van fer perquè calia desbloquejar un expedient encallat i perquè entenien que era necessari avançar. però una cosa és facilitar la tramitació i una altra és avalar sense matisos un planejament que continua sent una promoció privada amb un abast limitat i sense donar resposta a les necessitats reals del municipi. Sitges necessita habitatge assequible i aquest document, malgrat la justificació jurídica, no incorpora ni un sol habitatge protegit. En un municipi tensionat com el nostre, renunciar a aquesta oportunitat és políticament difícil d'explicar i socialment insuficient. També necessitem ordenar tot el territori, no només una peça del tauler. Ratpenat requereix una mirada global, mobilitat interna, connexions entre barris, seguretat, accessibilitat, coherència entre vials i pendents, integració paisatgística i un model urbanístic que pensi en el conjunt del barri i no només en el desenvolupament d'un àmbit concret. Per això el nostre vot avui no pot ser un sí, no perquè el document no hagi millorat, que ho ha fet, sinó perquè continua sense donar una resposta completa al que el barri necessita i perquè el govern no ha presentat encara una proposta d'ordenació integral que garanteixi un desenvolupament equilibrat, segur i coherent en tot l'entorn. El PSC manté una posició responsable, reconeixem els avanços, però no podem donar un xec en blanc. Per això, li anuncio que exercirem una abstenció crítica, perquè ordenar és imprescindible, però ordenar bé és una obligació. Tot i això, volem deixar aquesta porta entreoberta. Ens abstindrem perquè volem que aquest document millori. Donarem una oportunitat al govern que presenti aquest document amb millores clares entre punts molt importants per nosaltres, que és habitatge públic, mobilitat i connectivitat, i sobretot aquest document ha d'estar acordat amb els veïns. Gràcies.
1: Gràcies. Més paraules, senyora Tomau.
5: Senyora alcaldessa, sí, abans doncs és evident que he barrejat conceptes, he parlat una mica quan parlàvem de l'aprofitament, he dit que en lloc de dir un 10 he dit un 30, però bé, tornem al que realment a nosaltres interessa, que són les polítiques públiques d'habitatge. Insistim, el fet de no construir habitatge públic en una nova promoció, quan en aquests moments tots sabem que l'urgència més greu que patim en el nostre país és l'habitatge. Si vostè se sent satisfeta amb aquest projecte que porta avui a votació, nosaltres evidentment no l'acompanyarem, com tampoc la vam acompanyar anteriorment a l'any 2024. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasulla.
6: Sí, volia entrar, no volia fer un discurs massa tècnic perquè a vegades és complicat, però sí que m'agradaria una mica fer aquesta reflexió. Nosaltres com a grup tenim un posicionament molt clar que creiem que no és només com a grup, és que ho diu la legislació espanyola, la legislació catalana, però és que fins i tot el mateix informe que emet la CETUP en el març del 2024. És que no podem admetre una transformació de sòl sense l'assumpció de totes les càrregues legals vinculades. No la podem admetre. I per nosaltres estem davant d'un sòl urbà no consolidat que està subjecte a transformació i com a tal, és cert, la propietat pot obtenir el 90% reconegut al planejament cedint el 10% d'aprofitament, com diu la legislació catalana, però ha de fer aquesta reserva obligatòria. Estem parlant d'aquest sostre que es vol implementar aquest àmbit, que va passar urbanitzable programat a través d'un pla parcial del 1971, que no es va acabar mai d'executar ni va ser recepcionat per l'Ajuntament perquè no es van donar compliment a totes les obligacions urbanístiques. I en definitiva, el que nosaltres diem és que per nosaltres no és un text prou convincent, ha d'emetre, òbviament, aquesta reserva, com deia, del 30% obligatori, i el que s'ha parlat molt de la famosa sentència sobre el sostre consumit, una modificació de planejament pot incorporar canvis de claus urbanístiques que puguin suposar més aprofitament residencial, clar que sí. Però de cap manera pot servir per a camuflar-se per obtenir aquests incompliments per nosaltres evidents. I per tant, no entenem que aquest terrafós, no, com deia abans, no incorpori aquest 30% d'habitatge protegit, que és el que marca la normativa, la legislació catalana i la legislació espanyola. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Per tancar, a veure, a mi, no sé, potser em poden dir il·lusa, no? Però és que em sorprèn que es facin arguments tan negatius, tant que no, que tot està tan mal fet, i no es voti perquè això ho ha de dir la Generalitat. Si està tan mal fet, no faran aprovació definitiva, ja està. Jo no sé per què tant s'ha d'aturar ara i no que ho aturi la Generalitat si és que això està tan mal fet. Això per una banda. Quan diuen la cessió del 10%, perquè van, no van dir res, i després, aquí hi ha un informe, no sé si l'han vist, hi ha un informe del redactor del POM, el POM de 2006, la mateixa persona que va fer el 2006, el mateix redactor, ha fet un informe justificant per què no s'havia de fer la cessió del 10%. Vull dir que justificat, està justificat de moltíssimes maneres. Vostè, senyor Gilabert, em deia, oi, no ho has explicat, tu, és que jo no ho tinc a explicar. Aquí hi ha uns tècnics que han fet un text reforç, que han demanat fins i tot assessorament a tècnics externs com aquest senyor, que és un senyor, un erudit dins de l'urbanisme que va fer el pont del 2006, que ha fet un informe justificant tot això. És a dir, és un document que està tan absolutament explicat i justificat que a mi m'estranya que ara aquí es, que no es tirarà endavant, és evident, però que no es deixi que realment la Generalitat, que és qui ha de dir si això està bé o no, pues, es signifiqui i ho digui. No sé per quins interessos estranys aquí això es té que aturar, no ho puc entendre. Però bé, dit això, jo no parlaré perquè aquí no puc tampoc explicar molt tècnicament, perquè jo crec que molts de nosaltres, i jo la primera, no en sabem prou com per parlar d'aspectes tan tècnics, i aquí s'han dit algunes coses pues, que són autèntiques, anava a dir aberracions, no, però que estan mal dites, la veritat, i per tant no farem més gros algunes de les coses. Però sí que diré que la senyora García m'ha dit que l'antiga regidora d'Urbanisme és la que ens ha dit que no. Jo faig cas al regidor que va tirar això endavant, que per mi va ser el millor regidor que ha tingut mai Sitges d'Urbanisme, que és el senyor Eduard Terrado. Ell és qui ho va tirar endavant i jo amb la seva paraula hi crec al 100%. I per tant, seguint les instruccions que va donar un regidor d'Urbanisme que jo en el seu moment penso que ha estat la persona més honrada i més competent que ha tingut aquest ajuntament portant l'urbanisme a Sitges, sincerament, per això hem tirat endavant. I evidentment amb el recolzament dels tècnics i creient els tècnics que realment són qui en saben. A mi m'estan parlant de que si el 10%, que si la reparcel·lació, que aquí hi ha uns tècnics que no tenen cap interès, cap més, com a servidors públics que són, de fer l'interès general i de que això es faci bé i de que al final surti el millor per tothom, el millor per l'urbanisme de les botigues, que és veritat que algú de vostès han dit que estava molt malament, doncs recordem quin hi havia antigament aquí, s'ha fet molt malament l'urbanisme a les botigues, molt malament, i d'allò estem pagant ara, aquesta mala regulació que es va fer a les botigues, per tant, intentem arreglar-ho, intentem mínimament arreglar-ho. Per tant, gràcies igualment a tots plegats, però passarem ara a la votació del punt. Un moment que el busco. Estem, recordem, en el punt número 11. Aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas. Ratpenat, Morabito, vots a favor.
7: Vuit vots a favor.
1: Vots en contra.
7: Vuit vots en contra. Ai, disculpin, ja saben que no veig massa bé les mans. Nou vots en contra.
1: Abstencions.
7: Quatre abstencions. El punt no queda aprovat.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara, com bé ja se'ls ha comunicat per correu electrònic, que retirava el punt número 12 de l'ordre del dia, passem ara a les propostes d'acord. Les propostes d'acord dels grups polítics municipals i comencem pel punt número 13. És la proposta d'acord que presenten els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, que són els partits de govern, i a la qual s'hi afegeix, s'hi adhereix el grup de Guanyem Sitges, per a la finalització de l'activitat extractiva de les pedreres del Garraf i per a la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf. Per parlar d'aquest punt, prenc la paraula jo mateixa, com a representant del govern. Sobre aquest punt?
8: Sí, volem afegir nosaltres també a la proposta.
1: D'acord. Secretària, si pot prendre nota que el Partit Socialista també s'afegeix en aquesta moció. Un moment que agafo la moció. Farem una mica de resum de la moció perquè és molt llarga, bueno, com totes. Bé, com bé saben, el massís del Garraf actualment té tres pedreres que estan actives, D'acord? I tenen una, se'ls acaba la concessió el 2029. No cal dir que el massís de Garraf és un espai d'un altíssim valor natural, valor ecològic, paisatgístic, geològic, patrimonial que tenim aquí a Sitges. I a més, per tal que cal preservar aquesta singularitat mediterrània que té. Però a més, aquestes pedreres, sobretot dues d'elles, estan molt, molt, molt a prop dels veïns del poble de Garraf. Durant moltíssimes dècades, hi ha hagut una activitat extractiva, tothom n'era conscient, també tothom era conscient que el 2019 s'acabaven, i aquesta activitat extractiva el que ha comportat, a part d'un impacte ambiental molt fort, molt agressiu, un impacte paisatgístic i també un impacte social, és a dir, especialment molt perceptible per part del veïnat de Garraf, no? Que ha conviscut dia a dia amb afectacions derivades de la pols, en suspensió del soroll, del trànsit del vehicle pesant, de les explosions que es feien, per tant, les possibles danys a les cases. Tot això han patit durant moltíssims anys, però també tothom era conscient que el 2029 això s'acabava. En els darrers mesos, no, es van apropar a nosaltres Ciment Català per dir-nos, fer-nos aquesta proposta que ells volen fer a la Generalitat, de demanar un allargament, una pròrroga, que tal com es diu és improrrogable, o una nova concessió per estar durant més anys fent aquesta activitat extractiva. Per tant, un cop vam venir a explicar-ho a l'Ajuntament, evidentment en aquell moment jo mateixa vaig dir, escolta'm, això el primer que heu de fer és explicar-los als veïns de Garraf, que són els primers afectats. Tot Sitges és afectat, perquè tot Sitges estima el parc del Garraf i tot Sitges ha vist els forats que fan aquestes pedreres al parc de Garraf. Però especialment els veïns de Garraf són els que tenen l'afectació cada dia més profundament. Per tant, els vam dir que anessin a explicar-ho als veïns de Garraf i així ho vam fer. I en aquell moment els veïns i les veïnes, com estan aquí, van mostrar evidentment el seu neguit i el seu rebuig total a que s'allargui passat el 2029. Nosaltres pensem que en un context actualment d'emergència climàtica, de pèrdua de biodiversitat, de necessitat sobretot de reforçar la protecció dels espais naturals que ens ho diuen cada dia, la continuïtat indefinida d'activitats extractives intensives com són aquestes en un entorn tan sensible com és el massís de Garraf, resulta molt, molt, molt difícil la compatibilitat amb els objectius aquests que diguem, no? Una indústria extractiva que sigui compatible amb aquests objectius que diguem ambientals, socials i territorials. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Sitges proposa l'adopció d'aquests següents acords. Primer, manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Sitges que l'activitat extractiva de les pedreres del Garraf no tingui continuïtat més enllà de l'horitzó temporal actualment previst per l'any 2029 i expressar el posicionament contrari del consistori a qualsevol renovació, pròrroga o ampliació que comporti la prolongació d'aquesta activitat. Segon, instar a la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competències a revisar les autoritzacions ambientals, mineres i extractives vigents vinculades a les pedreres del Garraf, d'acord amb criteris de màxima protecció ambiental, salut pública, seguretat, transparència i preservació dels espais naturals protegits. Tercer, sol·licitar als organismes competents la realització, actualització i publicació periòdica d'estudis independents sobre la qualitat de l'aire, la contaminació acústica, les emissions de la pols, l'afectació sobre els aqüífers, l'impacte paisatgístic i els possibles efectes sobre la salut de la població del nucli del poble de Garraf. Quart, reclamar a les autoritats competents l'adopció immediata de totes les mesures preventives, cautelars i correctores necessàries per reduir les afectacions derivades de l'activitat extractiva mentre aquesta continuï operativa, especialment pel que fa a les emissions de pols, de soroll, el trànsit pesant i la protecció del veïnat de Garraf. Cinquè, impulsar conjuntament amb les administracions competents l'elaboració d'un pla de finalització, restauració ambiental i recuperació paisatgística de les zones afectades per l'activitat extractiva amb criteris ecològics de renaturalització, de seguiment públic i de participació ciutadana. Sisè, defensar que el futur del massís del Garraf s'ha de fomentar en la protecció del patrimoni natural, la millora de la qualitat de vida del veïnat, la restauració dels espais degradats i la promoció d'un model territorial coherent amb els objectius de sostenibilitat, salut pública i preservació del paisatge. I sisè i últim, traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Garraf, als ajuntaments de l'àmbit del Parc de Garraf, a les entitats ecologistes, a les associacions veïnals del municipi i especialment a les entitats representatives del poble de Garraf. Paraules en aquest punt. Senyor Alonso.
0: Sí, ja. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, com no sé, no pot ser d'una altra forma, el Margalló per Sitges votarà favorablement a aquesta moció i totes les que es presentin a favor de protegir, defensar i millorar el nostre entorn natural, que és dels patrimonis més preuats que tenim. Ja va ser hora també que la contribució de Sitges, del massís del Garraf i dels veïns i veïnes del poble de Garraf al desenvolupament de l'àrea metropolitana vagi ja finalitzant. Hem de ser conscients que aquesta contribució té uns costos ambientals i paisatgístics importants i que els patim principalment els veïns i veïnes de Sitges, molt particularment els veïns i veïnes del poble del Garraf. I no parlem només de l'impacte de les pedreres, no hem d'oblidar que durant anys l'abocador de Sant Joan va contaminar el subsol del massís, la Falconera, un dels principals aqüífers de Catalunya, del que es preveu que contindrà els nivells de contaminació fins passat el 2050. En aquest moment, tres són les pedreres que fins l'any 2029 poden exhaure àrids del massís i, com dèiem bé, fins al 2029, que és quan la seva activitat ha de cessar, com ja van fer dues pedreres l'any 2013. I és en aquest punt on veiem la manca de documentació i ambició de la moció que vostès presenten. La moció ens parla dels diversos convenis signats durant la dècada dels 90 per les empreses explotadores, la Diputació de Barcelona, gestora del Parc del Massís del Garraf, i l'Ajuntament de Sitges. Convenis ratificats en plenaris de les administracions. Val dir que en el cas de l'Ajuntament de Sitges, la ratificació d'aquests convenis es va fer en el ple del març del 2005 i van ser ratificats a instàncies del regidor del Medi Ambient del moment, que per cert està aquí entre el públic amb nosaltres. Aquests convenis van comportar dos fets importants. Per una banda, la reducció de l'àmbit d'explotació en el cas de la pedrera de Vallcarca, explotada per Unilan, i aquesta reducció va representar renunciar a 2.106 hectàrees que podien arribar just darrere del Mont Gavina. En total, 2.370 hectàrees del massís es van salvar de ser rebentades. I l'altre acord important és el que es va posar de data de tancament, data improrrogable, que és el proper any 2029. Ja va ser hora que els veïns i les veïnes del poble de Garraf deixin d'estar constantment traient pols dels seus habitatges i vehicles, patint cada migdia per si la barrinada els hi provoca alguna fissura a casa seva, i ja va ser hora que respirin aire net. Ara l'Ajuntament, el que hauria d'estar treballant conjuntament amb les empreses i la Diputació són els plans de restauració, i en el cas del poble de Garraf, l'Ajuntament hauria d'estar treballant amb prompte el pla de restauració de la Barceloneta. Fa més de 100 anys que el massís del Garraf, Sitges, veu créixer uns forats que de poc ens beneficien. Sitges no pot viure d'esquenes al seu entorn, tant terrestre com marí, que és un dels principals patrimonis que té. Estem parlant de qualitat de vida, que és el que ens mereixem tots els vilatans, i molt en especial, en aquest cas, els veïns i les veïnes del poble de Garraf.
1: Tenim
0: moltes
1: altre,
0: gràcies.
1: Un altre torn de paraules, si no. Senyor, senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular compartim la preocupació dels veïns del Garraf i la necessitat de protegir el massís del Garraf. El que no compartim és la manera com aquest govern ha gestionat també aquesta qüestió en els últims temps. Avui ens presenten una proposta plena de declaracions d'intencions, d'instàncies a altres administracions, de bons propòsits, demanen manifestar, sol·licitar, reclamar, traslladar... Però la pregunta és inevitable. Què ha fet el govern municipal fins ara? Perquè la preocupació de les pedreres no va néixer ahir. Fa anys que els veïns, fa molt de temps que els veïns denuncien afectacions i fa anys que aquest govern té responsabilitats també en aquesta qüestió. I ens trobem una vegada més davant d'una moció que sembla més pensada per fer un titular que per obtenir resultats. Quan un govern no és capaç de liderar, acaba presentant mocions. Quan un govern no és capaç d'influir, acaba aprovant declaracions. I quan un govern arriba tard als problemes, com és el cas, intenta compensar-ho amb gestos simbòlics, presentant aquesta moció que ja els avanço doncs, que molt probablement faran el que fan amb totes les mocions que s'aproven, i és no fer absolutament res. Quedar bé amb vostès, amb els veïns, demà tenir un titular de que el govern municipal presenta una moció i s'aprova, però no faran absolutament res, perquè és així. És així el que fan. Perquè, miri, Sitges necessita un govern que lideri aquest debat davant la Generalitat, no el govern actual que no ho ha fet ni ho està fent. Davant també les empreses implicades i davant totes les administracions competents. Necessita un govern que construeixi consensos, que impulsi informes, que faci seguiment dels expedients i que defensi els interessos del municipi amb determinació. El que no necessita és una nova declaració política que arriba després de molt de temps d'inacció. És especialment sorprenent que ara es vulguin presentar doncs, com una gran reivindicació allò que hauria d'haver sigut una línia de treball permanent durant tot el mandat. Els problemes, per tant, no es resolen aprovant mocions en el ple, sinó exercint les responsabilitats del govern. Vostès saben que van tenir una reunió en el seu local i la reacció del govern fins i tot a vegades era surrealista perquè desconeixien fins i tot aportacions econòmiques que havien d'haver rebut i que ni sabien que les havien d'haver rebut. El Partit Popular sí que hem impulsat iniciatives a les institucions competents. Ens vam reunir amb el Jorge, amb el Juan, amb la Cristina i hem presentat una bateria de preguntes que coneixen vostès i que les porto aquí també. Preguntes al govern de Catalunya sobre aquesta qüestió, perquè això sí que és treballar, no fer que ens posicionem en una moció que no té cap sentit. Hem presentat iniciatives parlamentàries, farem preguntes als consellers. Hem fet tot el que hem de fer on s'han de prendre aquestes decisions. Hem intentat i estem actuant allà on hi ha capacitat real d'incidir en aquesta qüestió tan important que a vostès els preocupa i amb tota la raó. Per això creiem que aquest ple hauria d'estar debatent accions concretes, no mocions que avui s'aprovaran molt probablement, però que el govern municipal, que la senyora alcaldessa la ficarà en un calaix.
1: Vagi per acabant. Tant, tenim un altre torn de paraules.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Rubí.
9: Gràcies, il·lustríssima. Pues mira, des de Fets per Sitges volem començar dient una cosa molt clara, que entenem perfectament el malestar dels veïns i les veïnes del poble de Garraf, entenem la incomoditat, el cansament i la sensació que durant massa anys heu hagut de conviure una activitat que genera pols, soroll, trànsit passat, impactes al paisatge i preocupació pel futur del vostre entorn. I per això mateix avui no volem fer només un discurs bonic, no volem venir aquí i dir que estem al costat dels veïns, votar una moció i marxar tots cap a casa, una mica en la línia del que diu la senyora Eva, pensant que ja hem fet la feina. Perquè la pregunta és molt senzilla. Amb això n'hi haurà prou? Dir que volem que les pedreres tanquin el 2029 està bé, però la pregunta que s'ha de fer als veïns i veïnes del poble de Garraf és qui té realment la decisió final? La té aquest Ajuntament? La té aquest ple? O la té la Generalitat de Catalunya? Perquè si la Generalitat de Catalunya pot acabar decidint que aquesta activitat és estratègica, si pot plantejar una pròrroga, si pot buscar fórmules perquè l'activitat continuï més enllà del 2029, aleshores hem de dir que hem de ser molt clar amb els veïns. No n'hi ha prou amb una declaració política d'aquest Ajuntament. I aquí és on nosaltres volem posar el dit a la nafra, o diem allò que a vegades no volen escoltar, però que a nosaltres ens fa lliures de pensament sense estar lligats a cap marca de partit que ens marqui el que hem de fer a casa nostra. Per això Fets per Sitges és un partit plenament i ho demostrem dia a dia municipalista. Què passa si arriba el 2029 i les pedreres no tanquen? Què passa si d'aquí 3 anys es diuen que cal allargar l'activitat unes dècades més? Què passa si els veïns del poble de Garraf han aguantat 3 anys més pensant tot això que s'acabava i després resulta que no? Els direm aleshores, que ho sentim molt, que l'Ajuntament no podia fer res i que la competència, com és d'una altra administració. Doncs nosaltres creiem que aquest no pot ser el paper que ha fet l'Ajuntament de Sitges. Fets per Sitges és un partit municipalista i això vol dir una cosa molt simple. Nosaltres no ens devem a cap partit a Barcelona, ni a cap conselleria, ni a cap estratègia nacional. Ens devem a Sitges, ens devem als veïns de Sitges i al poble de Garraf també, sou Sitges. Per tant, la pregunta no només si ja és avui si estem a favor o en contra de la continuïtat de les Pedreres, la pregunta és què fem a partir de demà. Demanem tota la documentació a la Generalitat, exigirem informes clars sobre la qualitat de l'aire, la pols, el soroll, el trànsit de camions, els aqüífers i la salut dels veïns? Tindrem dades públiques, independents i periòdiques? Podrà el veïnat saber què respira, què suporta i quins riscos n'hi ha? Tindrà l'Ajuntament eines reals per controlar alguna cosa o només podrà mirar-s'ho des de la barrera? Aquest és el debat de fons. Perquè una cosa és dir volem protegir el Garraf i una altra cosa és tenir instruments per protegir-ho de veritat. Una cosa és aprovar una moció i una altra cosa és exigir a la Generalitat que, si vol decidir sobre el futur de les Pedreres, també assumeixi la seva responsabilitat, i acabo, de protegir el veïnat. I això ho volem dir molt clar. Si hi ha mesures excepcionals per allargar l'activitat extractiva, també hi ha d'haver-hi mesures excepcionals per protegir els veïns. I seguiré la segona intervenció.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Señor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. El Grupo Municipal de Vox votará a favor de esta moción, aunque tal como le manifesté en la Junta de Portavoces, consideramos de que utiliza un lenguaje grandilocuente y pocas cuestiones de carácter práctico. Aquí hay una realidad. Hay una realidad que la concesión se otorgó hasta el año 2029 y en el mismo documento que otorgaba la concesión dice que será improrrogable. ¿Qué ocurre? Que ya vemos lo que se va a intentar hacer, que es no prorrogar la concesión que hay actual para solicitar una nueva concesión. Y aquí es donde ustedes, en lugar de hacer una moción de carácter grandilocuente, lo que tenían que haber hecho era encargar ya a los servicios jurídicos un informe para que no se pueda prorrogar las Pedreras al mismo tiempo para evitar que se vuelva a lanzar una nueva concesión de estas Pedreras para acabar con ellos en beneficio de los vecinos. Esto es lo que realmente se tenía que haber hecho. Ahora bien, Vox, aunque no esté de acuerdo en la literalidad por su grandilocuencia y poca practicidad de la moción que usted ha presentado, no va a poner palos en las ruedas y por eso vamos a votar a favor de la moción que presentan ustedes.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Tubau.
10: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, ens hem afegit a la moció a dir als veïns del poble, de veïns i veïnes del poble de Garraf, que apretin, que estem amb vosaltres, que molta força i que des de Guanyem Sitges CUP ho lluitarem al màxim. I de fet, també m'agradaria dir a la resta de grups que votem a favor, doncs que parlem a nivell supramunicipal amb els partits que tenen representació al Parlament perquè es mullin, i que impedeixin tots que el 2029 no hi hagi Pedreres. Jo crec que és una feina que hem de fer totes. Crec que és més necessari que mai. A Garraf fa molt de temps que pateixen les conseqüències i, com sempre han dit a casa meva, malfia't de les persones que van en trajo i corbata, com va ser el cas quan van venir amb una junta de portaveus aquests senyors, els representants de les Pedreres, a fer l'explicació pertinent. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
11: Sí, gràcies. Bàsicament, com ja hem dit, que ens afegim en aquesta moció i volem manifestar el nostre suport decidit en aquesta proposta d'acord, posant per davant de tot el benestar, la salut i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del poble de Garraf especialment. Som plenament conscients dels impactes que la comunitat ha patit durant dècades a causa de l'activitat de les Pedreres, havent de conviure diàriament amb el soroll, la pols en suspensió, el trànsit de vehicles pesats i la degradació de l'entorn natural. L'horitzó de l'any 2029 no ens ofereix una oportunitat històrica per fixar una posició clara des del consens i la defensa de l'interès general, apostant per una finalització ordenada de l'activitat extractiva i rebutjant qualsevol pròrroga o ampliació. Per compromís amb el veïnat, considerem que considerem del tot necessari exigir mesures correctores immediates que redueixin les molèsties actuals, realitzar els estudis independents sobre la qualitat de l'aire i planificar doncs, el pla de restauració i de renaturalització verda pel massís. El nostre vot és favorable perquè el futur de Garraf s'ha de guiar pel respecte a la salut pública, a la sostenibilitat territorial i també a la dignitat de la seva gent. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Van Gorkom.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des del nostre grup estem d'acord amb l'objectiu de fons d'aquesta moció. Creiem que l'activitat extractiva al massís del Garraf ha d'arribar al seu final i també compartim que s'han de resoldre i compensar els perjudicis que durant anys han patit els veïns i veïnes de Garraf. Però precisament perquè compartim aquest objectiu, creiem que una moció no és suficient. Governar no és aprovar declaracions d'intencions, sinó és actuar, prendre decisions i liderar les accions necessàries perquè les coses passin. I l'alcaldessa i el govern coneixen i coneixien la situació que afecta el barri del Garraf i la finalització del conveni. Per això ens preocupa que avui se'ns presenti una moció que més enllà del seu contingut no té efectes pràctics reals sobre les competències que determinaran el futur de les pedreres. I nosaltres, i em dirigeixo ara a vostès, veïns i veïnes, també ens hem reunit amb vostès, no? La Mònica Gallardo i el grup parlamentari. I el que no voldríem és que es donés per resolt un problema simplement aprovant una moció que tots sabem que no anirà més enllà. Per si sola no canviarà res. I més, no? Veient la unanimitat plenària respecte a aquest tema que sembla que estem tenint aquí. I és que quantes mocions aprovades per aquest plenari han quedat arxivades en un calaix? I encara més, senyora alcaldessa, vostè porta 7 anys governant i ni tan sols s'ha fet complir els convenis de compensació econòmica de les pedreres. Per tant, si realment hi ha voluntat política, el que també proposem és que tots els grups municipals treballem conjuntament, definim una posició conjunta com a municipi i anem units davant de la Generalitat o al Parlament de Catalunya per defensar el tancament de l'explotació i les mesures necessàries per reparar les afectacions als veïns. Portin al proper ple mateix un dictamen amb accions reals i accions compensatòries i comptaran amb el nostre suport. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, l'important de portar una moció com aquesta avui és escoltar això precisament, escoltar aquests partits que el Parlament de Catalunya, per exemple, han votat en contra de tancar la cimentera de Holcim, que està a Montcada i Reixac. I justament la diputada del Partit Popular, que ella sí que té molta responsabilitat, perquè és veritat que això, com s'ha dit molt aquí, acabarà la Generalitat, clar que sí. Per això portem una moció, perquè hem dit que almenys la Generalitat sàpiga que aquí el plenari no vol això. Però és veritat que això anirà a la Generalitat i que després Junts, per exemple, Vox, PP, tots van votar en contra de tancar Holcim. Només Comuns va presentar una moció als Comuns per tancar la cimentera i ho va donar suport la CUP i Esquerra. Els altres tots van defensar que Holcim tenia que continuar. Per tant, m'encantarà veure quan arribi això a la Generalitat i nosaltres farem la pressió màxima perquè vostès, és normal, no? És l'oposició, llavors aprofiten per dir no has fet això, no has fet allò, molt bé. Però el que portem avui aquí és una moció de rebuig a que això continuï, a que això el 2029 s'acabi. I tots els que tenim representants polítics a la Generalitat, perquè sí, això acaba a la Generalitat, hem de parlar amb els nostres per dir això a Sitges no es vol, això és el que hem de fer. Aquesta és la responsabilitat. Quan vegi que vostès que estan dient tant que aquí, que clar que sí, que estem d'acord, quan vegi que la Generalitat voten igual que aquí, llavors els felicitaré i estarem tots contents. Per tant, potser el primer triomf que tindrem és que portant una moció aquí, almenys tothom es tindrà que mullar igual, com a mínim, per coherència a la Generalitat. I això ens agradarà veure-ho. Per tant, penso que això és una bona acció ja, almenys tenir aquesta. Fem un altre segon torn de paraula. Endavant, senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que m'ha deixat vostè molt preocupada, però molt. I li dic amb tota la sinceritat, vostè, alcaldessa d'una ciutat de 35.000 habitants, que va ser també diputada uns mesos al Parlament de Catalunya, uns anys, està confonent la Generalitat amb el Parlament. Ha dit que tots els partits que tenim representació a la Generalitat, escolti'm, hi ha tres socialistes que tenen representació a la Generalitat, ningú més. L'altre és Parlament. És de Barrio Sésamo, ja ho sé.
1: Ui, perdó, era el Parlament. Tinc la foto aquí de vostè dient
2: clar,
1: això.
2: Sí, i tant, no cal una foto. Bueno, segurament hi ha vídeos i tot. Jo no dic coses diferents. Vostè menteix. però sobretot el que és important és que sàpiga que una cosa és la Generalitat, on governa el grup socialista amb el seu suport i el dels comuns, i una altra cosa és el Parlament, que allà és on es debat. I quan això vagi a la Generalitat, no es votarà res, serà la Generalitat qui decidirà si es fa o no es fa. No es portarà cap aprovació, senyora alcaldessa, per favor.
1: Moltes
2: això
1: gràcies.
2: És de Barrio Sésamo.
1: Moltes gràcies, de Barrio Sésamo. La moció instava a portar-ho a la Generalitat, com van vostè votar que no, doncs ja no es porta, esclar que no. Si no es porta, no es porta. Més paraules, senyor Rubí.
9: Gràcies, il·lustríssima. Senyora, amb tot el respecte, mucho li li li, poco la la la, perquè de fet ja veurem el 2029 qui ostenta càrrecs i quins dels seus partits està governat, i a mi m'agrada veure'ls davant dels seus plantant-los cara. Jo de moment, és com tot, se li suposa la voluntat, però realment aquí diuen una cosa i després quan arriben allà dalt en diuen una altra, o després buscaran subrefugis, que espero que no, però que quedi molt clar que vostès aquí diuen una cosa i després estan creuant el dit a veure el 2029 qui està la Generalitat per enfrontar-se o no, que jo de moment espero que tots els partits que tenen representació a nivell supramunicipal puguin fer la feina i tirar endavant aquesta proposta o aquest acord que avui s'està debatint, no? El que no pot ser és que es faciliti la continuïtat d'aquesta activitat econòmica com si no passés res i en canvi els veïns continuïn igual, amb les mateixes molèsties, els mateixos dubtes i la mateixa sensació d'indefensió. I això no seria just. Això seria un greuge per al poble de Garraf. Per això, des de... Acabo. Això des de... Per fet de Sitges, el que volien és que hem de reclamar els informes, hem d'exigir més els controls, hem de demanar més transparència, s'ha de pressionar, com he dit abans, a la Generalitat, i s'ha de defensar el veïnat. Perquè si esperem que el 2029 i després resulta que la decisió ja està presa en altre lloc, haurem arribat tard. I els veïns del poble de Garraf no necessiten que arribem tard, necessitem que aquest Ajuntament estigui al seu costat avui i no només d'aquí a 3 anys.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
13: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, en primer lugar, ya decir que ya ha habido varios grupos parlamentarios que han recibido a los afectados de las pedreras del Garraf. De hecho, el grupo parlamentario de Vox en el Parlament de Cataluña ya recibió a los afectados y les mostró su total apoyo. O sea, no venga aquí diciendo cuestiones ni saque a colación lo que ocurre en cementeras de otro municipio, que encima son hasta cuestiones distintas, son hasta cuestiones distintas, no es lo mismo una cementera que la extracción de áridos. ¿Me explico o no? Y es en Moncada y Reixac, no sé qué cuestiones. El grupo parlamentario y el grupo municipal de Vox ya ha manifestado el total apoyo a los afectados de Garraf por la extracción de las canteras. Esa es la realidad y no lo puede usted obviar. Pero muy mal debe estar el gobierno municipal para hacer este tipo de reflexiones en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es un dictamen, un informe jurídico, para evitar que salga una nueva concesión en el 2029.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
12: Sí, gràcies. No, només un missatge de senyora alcaldessa, si realment busca consensos, aquest no és el camí. O sigui, començar a assenyalar una votació al Parlament que no té res a veure, si m'expliquin vostè què té a veure el tancament d'una planta cimentera amb permisos i activitat al dia, amb el que estem parlant aquí, que és de no renovar les pedreres. Si busca consensos, aquest no és el camí. A veure, si ens posem a recordar, no? Podem veure qui va promocionar o qui va impulsar el Pla Especial de Protecció del Garraf, que és on es van posar aquestes dates, per ordenar una mica qui després... Quin diputat va ser la persona que va estar apretant, perquè durant anys allò estava firmat però anava tirant. Llavors va haver un senyor, un tal Montilla, no sé si li sona, no? Que va, quan va agafar medi ambient a la Diputació va quadrar va intentar quadrar les pedreres i va posar una mica d'ordre. Per tant, si us plau, si anem a buscar consensos, no calen aquests retrets, perquè a més no venen a cuento, com molts cops hem comentat amb altres temes, no? Un pisuerga, pues és el que acaba de fer vostè.
1: Moltes gràcies, senyor Engorcon.
14: Gràcies, senyora alcaldessa. Sap què passa? Que torno, però ens costa confiar en el recorregut de les mocions aprovades en aquest ple, però els hi donarem confiança en aquesta moció i votarem a favor. Però sí que els hi demanaríem que portin un dictamen al proper ple de juliol per enfortir encara més el que s'està expressant en aquest ple avui. I sí que li demanaria si em pogués contestar com s'ha fet el seguiment dels convenis de compensacions econòmiques amb el municipi de Garraf. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé, consensos, evidentment que es busca el consens de tothom. L'únic que he posat l'exemple és perquè causalment aquesta empresa és Holcim, que és una de les pedreres que està al costat. És la mateixa empresa, no és molt Pisuerga, però almenys és la mateixa empresa. I només ho he fet saber perquè precisament ens estan dient que només portem això per fer aquí un muntatge de que aquí no servirà per res. Doncs no, vull dir-los amb els veïns que sí que serveix portar una moció al ple municipal, sí que serveix, i si tothom vota a favor, doncs és clar que serveix. Que sí, que la Generalitat al final és qui té l'última paraula, segur, però sí que serveix que el consistori, que el ple municipal es mostri i es mostri aquest rebuig. Jo penso que sí que és important. I amb el que deia el senyor Rubí, que el 2029 ja ho veurem, no, és que això el 2029 és el dia que s'acaba, però Ciment Català està treballant ara ja, ho ha entrat ara, ho està demanant ara, és ara que ens hem de posar, el 2029 és la data que s'acaba ja definitivament, però és ara que ho hem de treballar. Per tant, perfecte, si hem de fer els documents que calgui, els expedients que calgui per demanar, nosaltres fantàstic i oberts a portar-los, i si cal passar pel ple es passen pel ple, i si no s'envien directament. Així que moltes gràcies, i gràcies als veïns també, que penso que volien atensar-se aquí davant de tot. Un cop votarem ara. Doncs molt bé, doncs passem a la votació. Recordem exactament el títol de la votació. És el punt... A veure. El punt número 13, proposta d'acord que presenten els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem, s'ha adherit al grup de Guanyem i al grup del Partit Socialista de Catalunya per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf i per la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf. Vots a favor?
7: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies. Els veïns volien posar-se aquí per fer-se una fotografia, us la podeu fer, i continuem. No, això no ho tinc, això no tinc un lío aquí de papers.

0: insegura, esto es una obviedad y por tanto votaremos a favor de esta moción.
1: Més paraules, senyor Rubí.
2: Gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem començar reconeixent, senyor Gilabert, que la seguretat és una preocupació real al nostre municipi. No podem ignorar la inquietud de molts veïns, comerciants, com vostè ha dit, i famílies, davant situacions de reincidència, furts, robatoris o sensació d'inseguretat en determinats espais de Sitges. Per tant, compartim la necessitat de donar resposta a aquesta preocupació. L'Ajuntament ha d'actuar dins del seu marge competencial, reforçar la prevenció, donant suport a la policia local, millorant la coordinació amb Mossos d'Esquadra i amb la resta d'administracions, escoltant el comerç i el veïnat. Impulsar totes aquelles mesures municipals que ajudin a millorar la convivència i la seguretat. Ara bé, també em volia ser molt clar, senyor Gilabert, l'Ajuntament té competències en seguretat ciutadana, convivència, policia local i espai públic, però no pot substituir ni els jutjats, ni la fiscalia, ni el legislador. Quan parlem d'acció penal, mesures cautelars, provisions de residir o acudir al municipi o decisions que afecten drets fonamentals, entrem en un àmbit que exigeix un màxim rigor jurídic i que correspon als òrgans judicials competents. Per això, des de Fets per Sitges, veiem amb bons ulls qualsevol iniciativa que vulgui donar més eines al municipi per combatre la reincidència i millorar la seguretat. Però també creiem que aquestes eines s'han d'aplicar amb prudència, amb informes jurídics sòlids, amb criteris objectius i sense generar expectatives que després l'Ajuntament no pugui garantir per si sol. La seguretat no pot ser només un titular, ha de ser una política municipal seriosa, coordinada i realista. I en aquest punt nosaltres volem situar-nos en aquesta posició, reconèixer el problema, compartir la preocupació i defensar que l'Ajuntament faci tot allò que legalment i competencialment pugui fer, però sense traspassar línies que corresponen a altres poders o altres administracions. Per tant, en aquest cas, farem una abstenció positiva. No votarem en contra perquè compartim la preocupació i la necessitat d'actuar, però tampoc votarem a favor perquè considerem que cal delimitar molt bé les competències municipals i garantir que qualsevol actuació penal o judicial es faci amb totes les garanties jurídiques. El nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Tuau.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com no, pot ser d'altra manera, i arrel del que vam fer del pacte antifeixista, nosaltres votarem en contra, votem en contra de qualsevol proposta que ve de Vox, i té nassos que Vox presenti això. Jo li diria, senyor Gilabert, que controli les joventuts de vostè, bàsicament perquè hi ha una denúncia que diu que es van embutxacar o que van malversar diners de la dana. Vull dir, vigili-ho perquè d'això se'n riu robar. I dic que hi ha una denúncia perquè és cert, es va fer una denúncia per part de dos exmembres de Revuelta, que és les joventuts de Vox. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor García.
4: Gràcies, alcaldessa. La seguretat és un dret i una obligació de totes les administracions i el PSC sempre hi serà al costat. Necessitem més agents, més presència policial, més coordinació amb Mossos i més eines per protegir comerços, veïns, veïnes i espais públics. Ara bé, dit això, també hem de dir en la mateixa clau. Exactament el que fa aquesta moció. La proposta que avui presenta Vox pateix d'un relat que exagera, simplifica i manipula la realitat. Parla de sensació generalitzada de por, de degradació del poble i d'uns Sitges que no existeix. I ho fa amb un objectiu molt clar, alimentar el discurs de l'extrema dreta, aquell que busca enemics interns, que assenyala persones vulnerables i que pretén fer creure que la convivència és impossible. Nosaltres no hi entrarem. També volem aportar dades reals, perquè la seguretat es treballa en rigor, no amb els eslògans. Segons les dades oficials del Ministeri d'Interior, Sitges va tancar el 2025 amb un descens dels delictes total respecte al 2024 i amb una reducció significativa de robatoris amb força. És cert que els furts continuen sent elevats, com passa a totes les zones turístiques, però no hi ha cap explosió delictiva ni cap situació excepcional que justifiqui mesures extraordinàries com expulsar persones del municipi. La nova llei orgànica 1/2026 permet als ajuntaments personals en casos de furt, sí, però no, això no converteix els ajuntaments en jutjats ni en policies judicials i, sobretot, no converteix la prohibició de residir en un municipi en una eina automàtica. És una mesura excepcional que només pot aplicar un jutge i sempre amb garanties. Convertir-la en una bandera política és irresponsable i jurídica.

0: Bona tarda, reprenem el ple. Continuem amb les propostes d'acord, que és la número 15, que és la proposta d'acord del grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb la qual s'han adherit els grups següents: el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Guanyem Sitges, per adherir a l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'Entitats, endavant.
1: Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. La llengua catalana és un element essencial de cohesió social, convivència, igualtat d'oportunitats i projecció col·lectiva del país. Malgrat el compromís institucional i social existent, el català afronta encara més reptes importants pel que fa al coneixement, l'ús social i la garantia efectiva dels drets lingüístics de la ciutadania. El Pacte Nacional per la Llengua neix com un marc de consens per reforçar l'ús del català i projectar una estratègia compartida fins al 2030. Es tracta d'una iniciativa de país impulsada inicialment en l'anterior etapa del govern de la Generalitat i consolidada pel govern actual amb la voluntat transversal i institucional. Els ajuntaments tenen un paper clau en aquest objectiu com a administradors més propers a la ciutadania i com a espais des d'on es poden impulsar polítiques concretes, realistes i adaptades a cada municipi. L'Ajuntament de Sitges comparteix els objectius del Pacte Nacional per la Llengua i ja treballa en aquesta línia amb actuacions orientades a reforçar la presència, el coneixement i l'ús del català al municipi. En aquest sentit, s'ha designat una persona referent dins l'organització municipal i s'ha impulsat la taula pel català a Sitges com a espai de treball i coordinació amb agents del municipi. En aquest marc, a principis d'any, es van mantenir contactes amb el Departament de Política Lingüística per avançar en l'adhesió de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Aquesta moció permet formalitzar el procediment i refermar el compromís de l'Ajuntament amb els objectius del pacte. Per tot això, a proposta dels diferents grups que s'han anomenat anteriorment, l'Ajuntament de Sitges adopta els següents acords. Primer, adherir l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua i expressar el compromís municipal per al foment de l'ús social del català, la garantia dels drets lingüístics i el reforç de la llengua com a eina de cohesió i igualtat d'oportunitats. Segon, donar continuïtat a les actuacions municipals d'impuls del català ja iniciades d'acord amb els objectius del Pacte Nacional per la Llengua i amb la realitat lingüística i social de Sitges. Tercer, donar continuïtat a la taula pel català de Sitges com a espai de treball, participació i coordinació entre l'Ajuntament, el Consorci per a la Normalització Lingüística, les entitats i altres agents del municipi. Quart, seguir desenvolupant i reforçant les actuacions municipals d'impuls del català d'acord amb els objectius del Pacte Nacional per la Llengua i amb les necessitats del municipi. Cinquè, continuar incorporant la mirada lingüística en les polítiques municipals, especialment en l'àmbit de cultura, educació, joventut, esports, promoció econòmica, acollida, comunicació i atenció ciutadana. Sisè, continuar vetllant pel compliment dels drets lingüístics de la ciutadania i de la normativa lingüística en els àmbits de competència municipal. Setè, comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, al Consorci per a la Normalització Lingüística i als membres de la taula pel català de Sitges. Gràcies.
0: Moltes gràcies, regidora. Paraules en aquest punt. Senyora García.
2: Perdó. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora regidora, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció i ho farem perquè estem cansats de que vostès intentin presentar qualsevol discrepància amb les polítiques lingüístiques com si fos un atac en el català, perquè no ho és. El català forma part del patrimoni cultural de Catalunya, és una llengua que respectem, que valorem i que defensem, però precisament perquè la respectem creiem que no necessita ser utilitzada com a eina política com fan vostès. El problema d'aquesta moció és que parteix d'una premissa equivocada i és que considerar que només hi ha una manera legítima d'estimar i defensar el català és la marca Esquerra Republicana i del nacionalisme, i això és fals, senyora regidora. A Sitges conviuen amb absoluta normalitat milers de persones que parlen en català, milers de persones que parlen en castellà i milers de persones que parlem de manera indistinta en castellà i en català. I aquesta és la realitat de Catalunya. Una realitat bilingüe, diversa i enriquidora que alguns, com vostès, s'entesten a veure com un problema quan en realitat és una fortalesa. El Partit Popular defensem el català, però també defensem el castellà. Defensem la llibertat lingüística de qualsevol persona, vingui d'on vingui, que parli castellà o català de manera lliure i de manera absolutament indistinta. Moltes gràcies.
0: Gràcies, més paraules. Senyor Rubí.
3: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges votarem a favor d'aquesta proposta i ho farem des de la nostra manera d'entendre la política municipal, amb transversalitat, amb respecte i amb una voluntat de cohesió. Som una formació municipalista i per això no vol dir que no tinguem una posició clara en aquells elements que formen part de la identitat, la cultura i de la vida quotidiana de Sitges. Per nosaltres, la llengua catalana és un element essencial de la nostra identitat col·lectiva. És cultura, és patrimoni, és història i és una eina de cohesió social. A Sitges el català forma part de la nostra manera de ser, de relacionar-nos, de celebrar, de creuar cultures i de construir comunitat. Ara bé, també volem deixar clar que la defensa del català no l'entenem mai com una eina d'exclusió. Al contrari, defensem el català des del respecte de totes les llengües i evidentment també des del respecte de la llengua castellana i de totes les persones que conviuen al nostre municipi. Per Fets per Sitges, la llengua ha de ser una eina integradora, no una barrera. Ha de servir per apropar persones, per generar oportunitats, per facilitar l'arrelament i per reforçar el sentiment de pertinença de la vila. Per això considerem positiu que Sitges adhereixi al Pacte Nacional de la Llengua i que es continuï treballant des de la taula pel català de Sitges, amb les entitats, amb el Consorci de la Normalització Lingüística i amb els diferents agents del municipi. Sempre hem defensat la llengua catalana i continuarem fent-ho, però des d'una mirada oberta, respectuosa i municipalista, una mirada que entén que protegir el català també és protegir una part important de la idiosincràsia de Sitges. Per tot això, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Més paraules? Senyor Gilabert.
4: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, vostès presenten aquí una moció per l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. Vostès no s'han donat compte que sempre que utilitzen el català com una eina de confrontació política, el català cada vegada es parla menys? No s'han donat compte d'això? No s'han donat compte de que vostès el que volen fer és identificar el català, que forma part de la nostra cultura, amb una ideologia política? No se'n donen compte d'això? No se'n donen compte de que vostès utilitzen el català per anar en contra de l'altra llengua comuna, que és el castellà? No se'n donen compte? Si vostès van per aquest camí, dintre de 20 anys, les persones que a Catalunya parlin el català seran una minoria. Si van per aquest camí, perquè identifiquen ideologia, separatisme i nacionalisme amb una llengua que és patrimoni de tots els catalans i que tots els catalans tenen la riquesa de tindre dues llengües comunes com són el castellà i el català. Per això, el grup municipal de Vox votarà en contra d'aquesta moció.
0: Gràcies, senyor Tobau.
5: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres com a Guanyem Sitges CUP ens hem adherit a aquesta moció i realment està molt bé, però també els hem de dir que a vegades també s'ha de predicar amb l'exemple. L'altre dia, sense anar més lluny, van inaugurar el circuit vital allà a Can Robert i hi havia uns cartells que primer estava l'explicació feta en castellà i després en català. Dic, ostres, dic, no sé si en Manu ja comença a treure el cap per aquí al ple o no, però bueno, jo el que volia dir és això, que ostres, que vigilem aquestes coses, prediquem amb l'exemple i estic segur que ostres, que tots anem cap a la mateixa línia, però mirem-ho bé. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules? Senyora Gallardo.
6: Moltes gràcies. Bé, jo crec que vostès saben quin és el posicionament a nivell de país de Junts en relació a aquest Pacte Nacional per la Llengua. Hi ha qüestions vinculades a tot això i les que fan referència al que entenem que és la columna vertebral i que és el més important, que és el tema de la maleïda sentència del 25%, que no ha tingut una resolució massa favorable, i no hem vist un posicionament ni del govern de la Generalitat ni tampoc dels sotasignants políticament parlant d'aquest pacte que ens permeti estar tranquils amb l'esdevenir dels centres educatius, que és allà on hem d'ensenyar també sobretot tot la llengua, no? Però més enllà d'això, més enllà del posicionament i del que segur que tots han escoltat a nivell dels diferents partits polítics a nivell de Catalunya, vostè, senyora García, ha parlat doncs de la funció, no?, que ha de tenir el municipalisme per fer complir i per aplicar tot allò i per fer tot allò que ens sigui possible perquè el català es parli, perquè el català no es perdi i perquè el català com a llengua minoritzada doncs ocupi el lloc que ha d'ocupar, no precisament el que ocupa en aquests moments. I ens preocupa molt perquè vostè en la seva definició acaba de parlar, en la seva explicació acaba de parlar doncs d'espai de treball i de coordinació, que es continuaran mantenint contactes i tot això doncs ens sap molt de greu, però no serveix absolutament per res. Vostès tenen eines perquè en un municipi com Sitges, amb una quantitat enorme d'establiments del sector serveis, de restaurants, de botigues, de bars, d'hotels, es compleixi la llei, es compleixi la norma. I això a Sitges, malauradament, no està passant i vostès no estan fent absolutament res. Per tant, vostès han d'entendre que nosaltres no tinguem cap tipus de confiança en aquesta voluntat que suposo que els fa quedar molt bé del que porten avui en aquest ple, perquè ens han demostrat que no han fet absolutament res més enllà de propaganda. Senyor Tubau ara feia referència a que ho han posat, de la manera que ho van posar, és a dir, en el cas del parc de Can Robert, perquè aquesta és una competència municipal, ja no és que estigui allà i està, no, sinó que vostès van tenir la gosadia d'utilitzar les xarxes socials de la institució, que per cert no haurien de ser les del govern, sinó que són les de l'Ajuntament de Sitges, i van destacar els plafons on hi ha les instruccions en castellà, fins a dues vegades. No hi ha ni un sol text en català. Clar, a nosaltres que vostès avui tinguin la barra de portar aquesta moció al ple, fent el que fan a peu de carrer, ens preocupa. És més, fa uns minuts la pròpia alcaldessa ha donat pas al regidor de Vox en castellà. Això és el que està passant amb vostès governant. I per tant, què ens han de dir? És a dir, si us plau, primer mirin internament el que estan fent i quan hagin avançat vinguin aquí amb una moció. Nosaltres els diem que si la seva voluntat és treballar de veritat, tindran el nostre acompanyament. Ara bé, també els avancem que a partir d'avui ens comprometem a fiscalitzar-los cada
7: Moltes
6: mes
7: gràcies.
6: Perquè ens expliquin les accions concretes, com li agrada tallar-nos, les accions concretes que faran
7: a
6: partir d'ara amb el compliment
7: d'aquesta moció. No dic res més. Senyora García, endavant. Tenim un altre torn de paraula. Endavant.
1: Sí. Gràcies a tots els partits que s'han adherit en aquesta moció i en referència al que estem duent a terme, a la taula per la llengua que es va constituir el passat 21 de novembre, a la qual vaig convidar a tots els partits polítics del consistori, es van prendre tota una sèrie de punts que estem duent a terme. I un dels més importants, crec jo, són les clàusules lingüístiques que ja hem començat a posar, com per exemple en el concurs de curtmetratges des de promoció econòmica que es va portar en aquest ple i després també en les bases de la licitació de la Sitges Pride d'enguany, que també el català ha de ser l'idioma principal. Entre d'altres també s'està treballant i amb el Consorci de Normalització Lingüística les píndoles informatives abans de cada esmorzar d'empresa. Després hem engegat un voluntariat per la llengua en el qual hi ha voluntaris que, com que encara no hi ha prou places al Centre de Normalització Lingüística, estem donant cabuda a aquesta gent que vol aprendre i s'estan duent a terme al nivell 10. Després tenim pendent ara a finals d'octubre un curs de sensibilització lingüística sobretot adreçada als treballadors de l'Ajuntament que estan més de cara al públic. Sí? Després també tenim pendent ara al setembre, quan comenci el nou curs escolar, el programa Configura els teus dispositius en català, que es farà a l'Espai Jove. etc. I tenim moltes altres feines que hem anat treballant dins de la taula per la llengua. I això, bueno, sí que és cert, senyor Tubau, que el rètol informatiu d'aquell circuit vital de Can Robert, això ha estat esmenat, i si no, ens en vam adonar de seguida i això es canvia ja. Si és que no ho està, que no he tingut temps d'anar a veure-ho. Res més. Moltes gràcies a totes i a tots.
7: Moltes gràcies, regidora. Tenim un segon torn de paraules. Senyora Gallardo.
6: Gràcies, senyora García. Tot i que li contestava el senyor Tubau, espero que ens confirmi efectivament que han variat el tema de Can Robert. Miri, ens agrada molt que posi l'exemple de les clàusules lingüístiques del concurs de curtmetratges, perquè segurament vostè recordarà, i si no, segur que ho recorda el senyor Oliver, que aquesta va ser una proposta de Junts per Sitges i van fer aquest advertiment quan van veure les bases i després van tenir a bé canviar-ho. El tema de la Pride, està molt bé el de la Pride, però vostès no s'ho poden atribuir, senyora García, perquè aquesta és una iniciativa de Plataforma per la Llengua, no és del govern municipal de Sitges. I també altres coses importants a puntualitzar. Els voluntaris lingüístics, que és una iniciativa meravellosa que no és pròpia d'aquest municipi, no pot substituir de cap manera les places que hi ha a disposició per a les persones que volen aprendre el català. Tinguem clar i no confonguem a la ciutadania. Una cosa són els voluntaris lingüístics, l'altra cosa són els cursos que hi ha per l'aprenentatge de la llengua. I finalment ens preocupa una mica que vostè posi en valor o vulgui posar com a novetat el tema dels treballadors de l'Ajuntament de Sitges. Entenem que totes les persones que treballen en aquest ajuntament parlen el català, perquè aquest ha de ser un dels requisits per formar part de la plantilla d'un ajuntament com el de Sitges, simplement per puntualitzar-ho. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, senyora García, endavant.
6: Ai, perdó.
1: Sí, sí, tots els treballadors de l'ajuntament parlen català, però el que pretenem en aquests cursos de sensibilització és, i això passa a la majoria de tots els que estem aquí, no vull dir a tothom, perquè no es pot posar tothom en el mateix sac. Quan et ve una persona i s'adreça a tu en castellà, què fas automàticament? Contestar-los en castellà. Doncs un curs de sensibilització lingüística va per aquí. No canviem l'idioma. En tot cas, si no t'entenen, evidentment canviaràs l'idioma. És això, conscienciar. És evidentíssim que tots els treballadors parlen en català. També vull puntualitzar un tema de la Pride. Plataforma per la Llengua és cert que és l'entitat que des de fa 3 anys col·labora amb la Pride, tenint un stand i a més tenint un espai de música. S'ha acabat? Puc seguir? Vale. Un espai de música en català puntualment. Acabo ràpid. Però la iniciativa de la clàusula lingüística en aquest cas va sortir de la taula per la llengua i l'hem posat en marxa entre tot, perquè la taula per la llengua hi ha Òmnium Cultural, el GES, l'ANC, Plataforma per la Llengua i moltes altres entitats.
7: Moltes gràcies. Com ha dit la regidora, convidem a tothom a també assistir a la taula per la llengua, almenys en la seva, en el seu inici, que crec que va assistir pocs regidors o regidores, i creiem que és important el que surt de la taula per la llengua. Vinga, doncs passem a la votació. Proposta número 15, proposta d'acord del grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la que s'hi adhereixen els grups del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Guanyem Sitges, per adherir l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Vots a favor. Vots en contra.
8: 2 vots en contra.
7: Abstencions.
8: I 4 abstencions. El punt queda aprovat.
7: Moltes gràcies. Passem a l'última proposta d'acord, que és el punt número 16, és la proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per l'adhesió al moviment Girassol, visibilitat de les discapacitats invisibles. Per parlar d'aquest punt, senyor Gilabert, endavant.
9: Muchas gracias, alcaldesa. El grupo municipal de Vox presenta esta propuesta de acuerdo en virtud de la solicitud que nos hizo el movimiento Girasol en diversos municipios, así como en el Consejo Comarcal. Se ha de señalar que en los municipios de Cubellas y Cunit, Vox presentó la misma moción, la misma propuesta de acuerdo, ya que es la que ellos nos han hecho llegar, y fue aprobada. El Consejo Comarcal, por lo visto, se ve que corre otro aire y allí se montó un espectáculo que se demoró el pleno para precisamente no votarla a favor. Se demoró el pleno unos 10-15 minutos para hablar con precisamente los representantes del movimiento Girasol. De hecho, he de señalar que, y aquí puede dar testimonio la secretaria, esperé hasta el último día, incluso hasta la última hora para presentarla, por si la había presentado algún otro grupo municipal. Porque lo importante es que se apruebe, lo importante es tener en consideración. Aún es más, aunque no se apruebe, que lo tenga en consideración este gobierno municipal. Y la propuesta es la siguiente. Las discapacidades invisibles como fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, el dolor crónico y otras patologías similares afectan a miles de personas en nuestro país. A pesar de su impacto en la vida diaria, estas condiciones no siempre son visibles, lo que genera incomprensión social, dificultades en la atención y situaciones de desigualdad. El símbolo del girasol, reconocido internacionalmente, permite identificar de forma discreta personas con discapacidades no visibles, facilitando una atención más empática, comprensiva y adaptada a sus necesidades. El movimiento Girasol, impulsado por la Asociación Nacional Fibro Apoyo, nace como una iniciativa social de sensibilización que ya está teniendo repercusión a nivel nacional y europeo, promoviendo la visibilidad y el respeto hacia las personas con discapacidades invisibles. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de promover políticas de inclusión, accesibilidad y sensibilización social. Por todo lo expuesto, Grupo Municipal de Vox en Sitges insta al Pleno del Ayuntamiento de Sitges la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, adherirse oficialmente al movimiento Girasol como muestra de apoyo a las personas con discapacidades invisibles. Segundo, promover campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre el significado del símbolo del girasol. Tercero, formar e informar al personal municipal para mejorar la atención a personas con discapacidades no visibles. Cuarto, facilitar medidas de accesibilidad como atención preferente, comprensión en tiempos de espera o adaptación en la comunicación cuando sea necesario. Quinto, dar visibilidad institucional a la campaña mediante cartelería, redes sociales y canales oficiales del Ayuntamiento. Y sexto, colaborar con asociaciones locales y entidades sociales para desarrollar acciones conjuntas relacionadas con esta iniciativa. Esta moción no supone un coste económico significativo, pero sí representa un importante avance en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y consciente. Por lo que invisible también existe, también duele y también necesita ser comprendido.
7: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular votarem a favor d'aquesta proposta i ho fem perquè les persones que pateixen discapacitats invisibles conviuen massa sovint amb la incomprensió, la indiferència i en molts casos amb dificultats afegides derivades precisament de que la seva situació no és evident per la resta de la societat. Aquesta moció posa l'accent en realitats com la fibromialgia, la síndrome de fatiga crònica o altres patologies que afecten profundament la qualitat de vida de moltes persones. Creiem, per tant, que les administracions, com és el cas de l'Ajuntament de Sitges, han de ser capaços d'identificar aquestes necessitats i donar resposta des de la sensibilització, la formació dels treballadors públics i la millora de l'atenció ciutadana. El nostre grup, el Partit Popular, sempre estarem al costat de les persones amb discapacitat, visibles o invisibles, i de les seves famílies. Per això votarem a favor.
7: Gràcies, senyor Rubí.
3: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges sempre hem defensat, senyor Gilabert, el suport de les persones amb discapacitat o altres capacitats, com diguem nosaltres, tant visibles com invisibles, i també a totes aquelles entitats que treballen per millorar el seu benestar, la seva qualitat de vida i el seu reconeixement social. En aquest sentit, volem deixar clar que compartim plenament la necessitat de donar visibilitat a realitats com la fibromialgia, el síndrome de la fatiga crònica i altres patologies que sovint no es veuen, però que afecten profundament el dia a dia de moltes persones. El moviment Girasol és una iniciativa respectable i necessària, impulsada per entitats que busquen sensibilitzar la societat sobre aquestes discapacitats invisibles. Ara bé, també és cert que al nostre entorn més proper ja existeixen associacions catalanes que fan una tasca molt important en aquest sentit, com l'ACFA, Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromialgia, i altres síndromes de sensibilització central, amb presència i activitat a poblacions properes com Vilanova i la Geltrú o aquí a Vilafranca. També podem recordar que Sitges ja ha mostrat diverses ocasions el seu suport institucional en aquesta causa, com per exemple la il·luminació de l'ermita de Sant Sebastià el 12 de maig, així com activitats i jornades vinculades a la prescripció social i a la salut comunitària. Per tant, senyor Gilabert, volem agrair la iniciativa i reconèixer la importància de continuar treballant per una societat més inclusiva, més empàtica i més conscient de les discapacitats invisibles, però clar, des de Fets per Sitges som una formació estrictament municipalista i com hem defensat sempre, quan una proposta no té una afectació directa sobre Sitges o no neix del mateix teixit local més proper i per coherència amb aquesta línia i retirant el nostre respecte i suport a les persones afectades, el nostre vot serà una abstenció. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Duau.
5: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres òbviament votarem en contra pel pacte antifeixista, òbviament, però és que a més trobem una provocació que un partit com Vox presenti aquesta moció perquè sap que no s'aprovarà i per tant vol dir que li és igual i bé, que prefereix que no s'aprovi. També hauríem de fer una mica tots autocrítica, tots plegats, perquè és una moció que l'haguéssim pogut presentar a altres partits, això també. I després doncs, afegir que és una provocació perquè a sobre està redactada tot en castellà, o sigui, no s'ha fet ni l'exercici de traduir-ho al català i més venint d'ara, que d'un punt que acabem d'aprovar de la llei. En fi, nosaltres votarem en contra i bé, en tot cas podríem parlar a la propera Junta de Portaveus si la presentem a altres partits o com poder fer per tal d'aquesta moció s'aprovi. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies. Més paraules, senyor García.
10: Gràcies, alcaldessa, regidors, regidores. El nostre grup vol deixar molt clar d'entrada que estem plenament a favor del moviment Girasol, de la visibilització de les discapacitats invisibles i del reconeixement de totes aquelles persones que conviuen cada dia amb patologies que no es veuen però que condicionen profundament la seva vida. Ens comprometem, com sempre hem fet, a posar-nos a disposició de les entitats i associacions que treballen en aquest àmbit, a escoltar-les i a col·laborar amb elles en tot allò que sigui necessari per avançar en drets, sensibilització i suport institucional. Ara bé, dit això, també hem de ser clars. No avalarem amb el nostre vot el populisme i la simplificació amb què l'extrema dreta intenta apropiar-se de causes socials que, en realitat, contradiuen bona part del seu discurs habitual. No podem donar suport a una moció presentada per un partit que, de manera sistemàtica, nega drets, divideix la societat i estigmatitza col·lectius sencers, mentre avui es presenta com a defensor de la inclusió. La lluita per les malalties invisibilitzades és massa seriosa, massa important i massa delicada per convertir-la en un instrument de màrqueting polític. Les persones afectades mereixen rigor, compromís i polítiques públiques reals, no gestos oportunistes. Per això defensem el moviment, defensar les persones i defensar les entitats, però rebutjant l'ús partidista que se'l vol fer per les formacions ultras, el nostre vot serà en contra. Jo ara, per al·lusions, com a president del Consell Comarcal, senyor Gilabert, el ple es va retrasar 3 minuts perquè jo vaig parlar amb els representants d'aquesta associació, com vostè sap, li vaig explicar a vostè i a tots els grups del Consell Comarcal, i senyor Tubau, van quedar amb aquests senyors que teníem una reunió que la tenim programada pel dimarts dia 30 d'aquest mes a la seu institucional del Consell Comarcal del Garraf, i d'aquí el que farem és redactar una moció que distribuirem als 6 municipis de la comarca. Això és el compromís que com a president del Consell Comarcal vaig arribar amb aquests senyors i tenim la reunió el proper dimarts dia 30 i d'ahir sortirà la moció que presentarem la resta de municipis. Gràcies.
7: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Ripoll.
11: Bé, compartim plenament l'objectiu de donar visibilitat a les discapacitats invisibles i a malalties com la fibromiàlgia o la síndrome de fatiga crònica, una realitat que mereix una sensibilitat institucional. De fet, a Sitges treballem per la inclusió, l'accessibilitat i la defensa dels drets de totes les persones, sigui quina sigui la seva procedència, vinguin d'on vinguin. En aquest sentit, per exemple, tenir el model col·laboratiu entre serveis socials i altres departaments de l'Ajuntament per tal de fer activitats de promoció de la salut, o també al CAP de Sitges hi ha un grup de fibromiàlgia. Ara bé, entenem que el reconeixement, la salut i la inclusió sota cap cas mai poden convertir-se en una eina de blanqueig polític. Per tant, el nostre vot no és ni contra la petició del moviment Girasol ni contra les persones afectades, ni contra la necessitat de visibilitzar les discapacitats invisibles. És una decisió coherent amb els nostres compromisos democràtics i amb la feina que desenvolupem des de les institucions. Moltes gràcies.
7: Gràcies. Senyor Gilabert.
9: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, aquí se puede observar la esquizofrenia de los partidos políticos, a excepción de, y te lo tengo que decir, del Partido Popular, que siempre se ha mantenido en la misma posición. Porque, señor García, cuando dice que lo van a presentar en todos los municipios de la comarca, si ha habido municipios de la comarca que ya se ha aprobado, pero es que encima se ha votado con su voto, se ha aprobado con su voto la misma moción que ha presentado Vox. Aún es más, señor de la CUP, ¿sabe lo que hizo la CUP en el municipio de Cubellas? No solamente votó a favor, es que se adherió a la moción de Vox. ¿Y sabe lo que hicieron también en el municipio de Cunit? Votar a favor. ¿Esto qué ocurre? Que según el municipio hay pacto antifascista o no hay pacto antifascista. Los únicos que hacen marketing político son ustedes. Son ustedes. Aún es más, en el Consejo Comarcal, ¿sabe lo que hizo la CUP? Se abstuvo. De hecho, es gracioso. Mire, pueden consultarlo con...

0: consideración y hagan las acciones pertinentes que tengan que hacer en beneficio de las personas que padecen estas patologías.
1: Segon torn de paraules. Señora García.
2: Gracias, señor alcalde. Yo creo que hemos asistido a un cierto ejercicio de prostitución municipal. O sea, resulta que si una moción la firma fulano, la voto aquí, y si la firma el otro allí, yo le haría un ruego al señor Gilabert. Quite usted el logo suyo de arriba, quite usted la firma de abajo, a ver qué hacen todos estos señores, porque el grado de hipocresía y de prostitución, repito, es que es una barbaridad. O sea, es que se ha llegado a oír que si hoy no se aprueba, el pleno que viene la presenta otro partido, el que sea, del gobierno, de la oposición, y entonces sí que se votará. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de discapacitados, ¿Ustedes se dan cuenta? Discapacitados visibles e invisibles. Están haciendo política con una moción que lo que viene a hacer es un apoyo a una discapacidad. Y están ustedes haciendo una política absolutamente lamentable. Si la firma este sí, si la firma aquel no, si en este pueblo sí, en otro... De verdad, Muy poco serio. No me extraña que cada vez los políticos estemos peor vistos.
1: Moltes gràcies. Ustedes. Senyor Tomau, endavant.
3: No es preocupin, que com ha dit el senyor García, ja trobarem la fórmula de presentar-ho i bé, llavors s'aprovarà, però aquí el pacte antifeixista és el que és i de moment tots l'estem respectant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyora Pérez.
4: Aquí s'han donat dues coses. El senyor de Vox ha dit que ha presenciat un acte esquizofrènic, una filosofia que em sembla molt poc escaient amb la moció que acaba de presentar. Persones que tenen esquizofrènia tenen també una discapacitat. Bueno, em sembla com molt poc fi per part seva. I per altra banda, crec que el que no han entès, que el missatge de votar en contra amb això, els està dient a la gent, no s'acostin amb aquesta gent que són tòxics, que només defensen el que els interessa. I nosaltres defensem a tota la ciutadania. Vinguin d'on vinguin, tinguin el color que tinguin.
1: Gràcies. Senyora Gallardo.
5: Gràcies, alcaldessa. Com veu, vostè sap, no hem intervingut mai en cap de les mocions que ha presentat Vox, perquè és la manera que nosaltres enteníem que s'havia de complir el pacte antifeixista, però entenem que fa uns minuts s'han traspassat fronteres i li fem un prec, senyora alcaldessa, perquè no es permeti que s'utilitzin amb aquesta banalitat malalties mentals, que no discapacitats, malalties mentals que tenen conseqüències molt serioses. El senyor Gilabert ha parlat d'esquizofrènia amb una tranquil·litat que, bé, suposo que s'ha quedat molt descansat. Crec que en aquest plenari hem d'evitar aquestes qüestions. Sabem del que parlem, sé del que parlo i li demano, si us plau, menys frivolitat amb les malalties mentals i si tenen aquesta voluntat d'acompanyar a les discapacitats, siguin quines siguin, que ho demostrin, si us plau, i no permetem aquesta falta de respecte cap a qüestions molt, molt serioses. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Gilabert, per tancar.
0: Sí, moltes gràcies. Hombre, tiene guasa que sea el Partido Socialista el que hable de que sea un partido tóxico el que se acerca a él. El partido de más corrupción en la historia de España, que está abriendo los telediarios de todo el mundo, que ya han condenado al que fue su secretario de organización y que ahora mismo ya se ha abierto juicio oral contra la mujer del presidente, ya se ha enjuiciado al hermano del presidente y lo que se dice, que es una organización criminal. O sea, los tóxicos es Vox y el Partido Socialista, digamos, son los que no tienen ningún problema. Los tóxicos son ustedes, señores del Partido Socialista. Y, señora Gallardo, si usted no conoce el lenguaje coloquial, cuando se habla de una persona, cuando se produce alguna situación, se puede entender como patología o se puede entender como comportamiento que realmente no es normal. De hecho, se utiliza literariamente muchas veces este tipo de recursos literarios.
1: Moltes gràcies. Passem a la votació d'aquest punt. Recordem que estàvem amb la proposta número 16, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per l'adhesió al moviment Girasol, visibilitat de les discapacitats invisibles. Vots a favor?
6: Dos vots a favor.
1: Vots en contra?
6: Divuit vots en contra.
1: Abstencions?
6: Una abstenció.

0: Abstenció. La moció no queda aprovada.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara a... No hi ha cap urgència. Passem a les donacions de compte, que són el punt número 18, que es dona compte de l'índex dels procediments judicials des de l'1 de març del 2026 fins al 31 de maig del 2026. El punt número 19, que és la donació de compte al ple de l'Ajuntament dels decrets d'alcaldia i dels decrets emesos pels regidors i les regidores entre l'1 i el 31 de maig de 2026. I la donació de compte de les actes de la Junta de Govern Local, que és l'acte 19 de 18 de maig, l'acte 20 de 20 de maig, l'acte 21 de 25 de maig, l'acte 22 de 1 de juny, l'acte 23 de 8 de juny i l'acte 22 de 10 de juny. I passem ara als precs i preguntes, que recordem que tenim 6 minuts cada grup polític i comencem per Junts per Sitges. Endavant.
2: Gràcies. La primera pregunta fa referència a l'anunci que ha fet el govern, concretament a vostè, alcaldessa, en relació a la utilització d'una APP i de la intel·ligència artificial pel control del frau en l'habitatge en diferents àmbits i especialment també pel que fa referència als habitatges d'ús turístics. Ens preocupa que continuïn fent aquesta propaganda, perquè l'anunci és fantàstic, sembla i sona molt bé, però la veritat és que nosaltres, com a partits de l'oposició, no fem més que rebre queixes, però no només queixes, sinó patiment de veïns i de persones que conviuen amb apartaments d'ús turístics, amb molt pocs casos legalitzats, en la majoria d'ells il·legals, i que aquest Ajuntament no és que no sancioni, sinó és que tan sols ni contesta als correus quan s'envien a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a vostè mateixa com a alcaldessa, a la regidora, i li facilitarem els casos concrets perquè vostè recuperin del calaix el que està passant amb totes aquestes qüestions, recordant que hi ha una feina molt important a fer encara amb la legalització dels habitatges d'ús turístic. Volem parlar, evidentment, també de neteja. Aquests dies vostès s'han dedicat a utilitzar un cop més les xarxes socials de la institució, que són les seves, que utilitzen com a xarxes socials del govern, per parlar de la gran feina que fan en l'àmbit de la neteja, i els hi fem un prec, si us plau, deixin de fer propaganda i d'utilitzar aquestes xarxes socials per explicar el que se'ls suposa que vostès han de fer de forma diària, i no parlin més de la gran feina que van fer per Sant Joan. Posem aquest exemple. Per exemple, alcaldessa, vostè estava igual que jo a l'ofici de Sant Joan al Poble Sec i va haver de suportar, igual que els regidors que hi vam anar, el soroll dels bufadors que a quarts de 12 estaven utilitzant la maquinària en aquella hora, quan altres anys aquella hora el Poble Sec ja estava net. És només un exemple. Volem reiterar el número enorme de queixes que tenim de llocs puntuals del municipi, per exemple, al carrer Joan Maragall, i els hi demanem, si us plau, una data i un compromís pel que fa referència a la seva gran gestió amb els contenidors de l'avinguda Artur Carbonell. Sabem que hem enviat un correu als afectats per evitar que avui tornin a venir aquí a demanar el ple, però nosaltres els hi demanem una data i un compromís perquè els hi han dit a principis de juliol i ens fa por per part seva aquesta inconcreció, i si us plau, deixem d'anar enrere i deixin de fer propaganda amb el tema de la neteja quan netegen allò que els hi correspon. Estem preocupats també, senyora Gasulla, en relació al tema dels refugis climàtics. Acabem de passar una onada de calor i un cop més aquí no hi ha hagut refugis climàtics a disposició en les hores del dia de més sol. Repassem horaris de biblioteca, repassem horaris de casals de gent gran i tot el que vostè vulgui, perquè no hi ha hagut refugis climàtics a disposició. I això també ens ve a tomb per recordar-los que aquest és el primer any, gràcies a la seva gestió i a la seva acció, que Sitges no té piscines d'ús públic. Recordar que Sitges ja no té la piscina del Club Natació i que Sitges no té la piscina del Club de Mar. Per tant, esperem que no parlin més d'aquesta sensibilitat amb el canvi climàtic i amb l'entorn, perquè els sitgetans estan patint aquesta regressió que estem tenint per culpa d'aquestes qüestions. Ens ha preocupat molt també, senyora Gasulla, que en l'última Junta de Govern, per tant, parlem del dia 22 de juny, vostès van adjudicar el contracte d'obres de la xarxa viària bàsica del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Un cop més, senyora Gasulla, vostès no han arribat a temps i el Pla de Franges Forestals a Sitges no s'ha fet. I continua havent molta preocupació amb molts veïns del municipi, especialment a Quim Mar, a la Llevantina, a Vallpineda, a Montgavina. Continuem sense avançar. I posem en qüestió que en dies com avui, amb les temperatures que encara hi hagi personal, primer per ells, treballant amb maquinària perillosa en les franges forestals, perquè això avui ha passat a Sitges. També els hi volem demanar explicacions sobre assentaments i ocupacions. Ens arriben forces qüestionaments. L'assentament que hi ha darrere del restaurant La Masia i les ocupacions en diversos llocs del municipi, però algunes accentuades més gran, accentuadament grans, com per exemple la que hi ha a l'antic restaurant El Molino. Ens agradaria saber què és el que estan fent, quin és el seu pla d'acció amb el tema de les ocupacions diverses a diferents punts del municipi i amb el tema també, sobretot, dels assentaments, per tant, persones que estan vivint en infracondicions i que ens preocupa primer per elles i, evidentment, després també doncs, per el malestar que genera a tots els seus veïns. I ens reiteren també els veïns i els veïns del carrer Carreta què és el que està passant, és a dir, en quin moment està el conflicte de la llicència d'activitats amb el local de mossèn Fèlix Clarà, perquè sembla que hi ha informacions contradictòries al respecte i volíem saber en quin punt està això. I no sé si m'ha deixat alguna cosa que m'estava apuntant, no? Doncs això seria tot, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Entenc que el primer en precs, el tema dels uts i el tema de la neteja i el tema de com hem de comunicar la neteja a aquest Ajuntament de Sitges. Entenc que ens ha dit vostè com hem de fer la comunicació. I només dir-li que dels bufadors que ha dit de l'altre dia a Sant Joan, precisament m'agrada que ho digui, si no, una va dir segons la regidora, que sí, mentre estàvem a la missa de Sant Joan, hi havia un treballador de la neteja passant un bufador i quan vam sortir li vam demanar, si us plau, que parés, perquè és veritat que molestava, molestava els que estaven dins, i el senyor, i cal agrair-li, va dir que ho faria tot a mà i va estar recollint totes les fulles i tot a mà. I cal agrair que els treballadors de la neteja es comportés d'aquesta manera quan no tenia cap obligació perquè ell estava fent el seu horari i ja està. Per tant, jo des d'aquí li agraeixo a la persona aquella que va fer un esforç per no molestar mentre estava netejant. Entenc que l'altre eren precs i no sé... franges forestals, senyora Gasulla? Sí, sí, els altres els tinc anotats.
3: Sí, contesto. Bé, en primer lloc, explico una mica la situació, senyora Gallardo. El manteniment de les franges forestals, ho hem explicat diverses vegades, en primera instància correspon als propietaris de les urbanitzacions. De fet, totes les urbanitzacions que en Girona, per exemple, que en Girona ha manifestat la voluntat de fer-ho, Quimmar, Montgavina i Garraf 2 han comunicat oficialment doncs, que no disposen d'aquesta capacitat per fer-ho pel seu compte. Nosaltres en el projecte del pressupost per al 2026 preveiem una dotació pressupostària amb aquesta finalitat, és a dir, fer de manera subsidiària allò que no podien fer les urbanitzacions. En no ser possible aquesta aprovació es va portar, si no recordo malament, a aprovació al ple municipal de l'abril del 2026 una modificació de crèdit per disposar de fons suficients. Un cop es va disposar d'aquests fons, es va instruir el corresponent expedient administratiu per a la contractació del servei, que inclou la neteja de Quimmar, Montgavina, Garraf 2 i una previsió de les de Llevantina i Rapanat. Actualment està en procés de licitació i segueix els seus tràmits legals i no s'ha pogut iniciar abans. I tot i així, s'ha demanat formalment l'autorització per urgència al parc del Garraf, s'està a l'espera de la seva resposta. També hem de dir que estem pendents d'aquests plànols que s'han d'aprovar a les zones on la franja no està aprovada definitivament, com és el cas de Garraf, Masalva, Santa Bàrbara i la Plana de les Terrasses. La intervenció de l'Ajuntament, no tenint els plans de protecció que encara no s'ha aprovat definitivament, doncs l'actuació és impossible. Doncs en aquests moments, com deia, l'aprovació que es va fer d'aquesta partida va iniciar doncs, un inici tardà per la maquinària administrativa. I les urbanitzacions, insisteixo, com he dit, hem seguit tots els passos legals, requerir primer les urbanitzacions, preparar els plecs immediatament després i sol·licitar els permisos ambientals obligatoris a la resta d'administracions. Per tant, tot el que estava a les nostres mans doncs, ho hem engegat. Moltes gràcies.
1: Molt bé, tenia apuntat... bé, quan ha dit que no hi havia cap piscina pública, perquè abans hi havia la del Club de Mar estava privatitzada per un club social, d'ús públic, no era pública, era d'ús per un club social, igual que el Club Natació, i tenim la piscina municipal, aquesta sí que és nostra pública. Llavors, sobre els assentaments, els demano que no interrompin, si us plau. Els assentaments, tenim l'ocupació, com saben, precisament del Molino, que ja s'ha contactat amb els propietaris, perquè com bé saben les ocupacions ha de ser el propietari qui faci una denúncia, i estem pendents de la resposta judicial per saber si realment s'ha presentat una denúncia o no, i s'han fet les gestions amb Repsol, que és el titular, bàsicament. Sobre, li passo a la regidora Guius, sobre Artur Carbonell i sobre la llicència del mossèn Fèlix. Endavant.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El ple passat, aquest govern, en aquest cas la senyora alcaldessa, el regidor de Mobilitat i Governació i jo mateixa, vam adquirir un compromís amb els veïns i portaveus del carrer Artur Carbonell. I per què? Perquè teníem prevista una primera reunió en Governació, és a dir, amb la policia local i amb Mobilitat, per veure com anava aquest estudi que s'està fent, que s'està efectuant en aquest carrer. I el nostre compromís va ser que el mateix dia de la reunió informaríem a tots els afectats, i és el que vam fer, no perquè vinguin o no vinguin en aquest ple. Tothom és lliure de venir a tots els plens. I el que vam fer és comunicar doncs el compromís de que a l'estudi nosaltres pensàvem que en un mes, mes i mig tindrien els resultats, aquest estudi s'allargarà més, i el que hem fet és prendre una decisió, i és moure aquesta bateria de contenidors a primers de juliol. Com vostè sap, que estic seguríssima, quan s'ha de moure una bateria de contenidors, s'ha de parlar amb la policia, perquè han de fer unes senyalitzacions pertinentes en uns dies previs. La brigada de senyalització també ha de treballar, i després han de moure els contenidors. Per això encara no n'hi ha una data, perquè encara estem tancant aquesta planificació de cadascuna de les actuacions que s'han de fer. Respecte... Sí, mossèn Fèlix, si no recordo malament, li passaré l'última... Posaré les ulleres, perquè per nosaltres no hi ha hagut cap mena de canvi, cap ni un. Anem a veure, perquè li vull dir exactament. Parlo del dia 10 de juny. Continuem igual, vull dir, és que no n'hi ha cap activitat comunicada. Per tant, nosaltres continuem amb el mateix estat. Vull dir, nosaltres hem aturat provisionalment l'activitat del gimnàs, i això ja ve des del mes d'abril. No tenim cap novetat al respecte, i es continuen fent les inspeccions que pertoquen. Gràcies. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara al Partit Socialista de Catalunya. Endavant.
5: Gràcies, alcaldessa. Primer, una pregunta. Després de l'informe de la sindicatura de Greuges, en què situació està la piscina, el bar, el restaurant que està a la piscina de la mina d'aigua dolç? Segona pregunta, demanem al govern i demanem al regidor Aguiu que tingui una mica de respecte també pels partits de l'oposició, regidors de l'oposició, i l'explicaré per què. Vam fer una pregunta fa dos mesos, a l'últim ple no vam poder fer preguntes, i van demanar informació sobre el funcionament de les escales mecàniques del pont de sota la via de Renfe, en el lado mar. Va enviar un informe de l'empresa Cuné, amb el segell de l'empresa Cuné i de l'Ajuntament de Sitges, en el que literalment aquest informe està elaborat el 6 de març i parla del funcionament de l'1 d'abril. Un mes abans l'empresa ja informa del que passaria l'1 d'abril. I parla del temps d'operació, minuts de les escales. El dia 1 d'abril, per exemple, va estar en funcionament 80.258 minuts, és a dir, aproximadament 1.300 dies, el dia 1 d'abril. El dia 10 d'abril, 76.227 minuts, més o menys 1.100 dies, i el dia 20, 54.329 minuts, aproximadament, no recordo ara, no tinc el número d'hora, uns 400 dies que està en funcionament. Jo crec que això ha de ser una errada, però s'ha de revisar abans d'enviar-la als grups polítics. I també en el mateix informe diu que va estar sense funcionar des del dia, l'escala, des del dia 23 d'abril fins al dia 30, i que no van rebre cap informe ni cap sol·licitud per part de l'Ajuntament. A veure si es poden aclarir aquest punt. I passo la paraula a la regidora Pérez.
6: A veure, quan no puc anar al gimnàs em dedico a caminar, per complementar la falta d'exercici. La seva gestió de l'espai públic m'amarga bastant aquestes caminades que faig pel front marítim. Començo pel baluar, pel mirador, que hi ha sota dels gronxadors de Sant Sebastià, tot ple de cadenats rovellats. Tiro avall, al primer parterre una palmera morta. Al segon parterre penso, ostres, aquí hi havia una estàtua del Santiago Rusiñol, no hi és. Sí, sí que hi és, està darrere d'unes plantes encara més altes que l'estàtua i hi ha una palmera morta també. Segueixo, Baluar Vidal i Quadres, una altra palmera morta. Ja em salto el racó de la calma i la música per un altre dia. Arribo al passeig, principi del passeig, una altra palmera morta. Principi del passeig de terra, dues. Davant del Santa Maria, una altra. El pícnic, una altra. I per acabar, el Club de Mar, antic Club de Mar, espero que li trobin un altre nom, un arbre on a la soca es pot fer parkour, sisplau. Fem-ho una mica millor, sisplau, que no costa res. A la carreta de les Costes també hi ha una altra palmera morta. El soroll. Saben vostès també com jo que l'exposició perllongada al soroll provoca problemes de salut. Hem rebut diverses queixes de veïns sobre el soroll de les motos. Senyor Martínez, vostè em va dir que no feien controls de sonometria perquè les motos ja passaven la ITV i se les controlava. Sisplau, facin controls de sonometria perquè jo mateixa he hagut de parar dues vegades en dies diferents una conversa perquè la persona del meu costat no em sentia perquè estava passant una moto. Què més? Cartells al carrer. Temps enrere solia haver en aquest municipi una ordenança que regulava la publicitat a la via pública. Voldria saber si està en vigor, si està en vigor, què estan fent per aplicar-la, si no està en vigor, què pensen fer amb els cartells en posició perpendicular que anuncien tothom que estaven prohibits i perpendicular a la façana, em refereixo anunciant els comerços i aquells que es posen davant d'establiments per anunciar coses diverses d'aquests establiments. Vale? Un poble on a l'estiu es posa així, doncs només ens falten les terrasses i aquests cartellets al mig del pas. M'agradaria que ens fessin un informe que expliqués per quin motiu les escales entre Carretera de les Costes i Sant Honorat que toquen el pàrquing per segona vegada han brollat a aigües fecals. Sí, molt agradable. Estades d'estiu, oferta en 180 places. En cada torn han superat la demanda entre 100 i 120 places. Estan a temps de corregir-ho per l'any que ve. És un prec que els hi faig perquè evidentment supera la demanda l'oferta que estan fent. Ens han informat que a la zona de l'antiga Lobe hi ha una casa ocupada i que allò és una zona inundable. Ens agradaria que ens ho aclarissin si és així, si és zona inundable i si ho és i està ocupada, què estan fent per protegir amb aquestes persones perquè amb el canvi climàtic pot passar qualsevol cosa. Parlant de l'estat de la jardineria i l'espai públic, hi ha tot un seguit de parterres que fa glòria veure'ls, tots grisos i cremats. Ara el del costat de la Moixiganga l'han tallat, en el qual no es veu tant, però fa unes quantes setmanes enrere era preciós allò amb un coet de Sant Joan, foc i foli.
7: Agafo la paraula, així seguim. Primer de tot demanem un informe de l'estat d'execució dels diferents projectes finançats amb Fox Next Generation del PSTD que tenen la data límit a final d'aquest mes, per tant doncs, a 1 de juliol voldríem saber quin ha estat el grau d'execució de cada actuació, quines recepcions s'han formalitzat i si hi ha hagut algunes que no s'han pogut arribar. També demanem, el mes passat vam veure una nota de premsa que hi deia l'Ajuntament projecta un pla de millora i creació d'instal·lacions esportives municipals. Volíem saber, volíem tenir aquest document a les nostres mans i saber la seva data d'aprovació. Seguim amb esport, referent a la supressió del torneig de rugby platja, un torneig que celebrava la seva 30a edició. Volem reclamar una vegada més que l'Ajuntament faciliti les entitats del municipi l'organització dels seus esdeveniments, que generen esdeveniments que generen riquesa cultural, cohesió, sinergies amb esportistes de diferents parts del territori, que venen molts cops a gaudir aquí del nostre municipi de la seva riquesa associativa. Al final, per el que hem pogut averiguar, redueix a la... Deixa acabar, senyora alcaldessa. Redueix una petició inviable per ells a nivell de gestió i volíem saber per què s'ha arribat a aquest fet. I per últim, només un prec al senyor David Martínez, la resposta que li va donar el grup de Fets per Sitges a la seva queixa d'actituds incíviques a la plaça Pérez Rosales, no? El poble sec, la seva resposta va assenyalar una família, que és la que principalment truca a la policia per queixar-se del que passa a la plaça. Abans d'assenyalar, si us plau, de treure importància a les queixes veïmanals, li recomano, senyor Martínez, que hi vagi de tant en tant i veurà el que hi passa. Hi ha gent bevent, gent cridant, circulació amb motos trucades, gent consumint diverses substàncies, persones i grups nombrosos que parlen cridant i liant-la entre ells constantment. Miri, jo sóc veí d'aquesta plaça i no truco a la policia, però aquesta resposta crec que és un insult a tota la gent que viu en aquell entorn.
1: Moltes gràcies. A veure, hi ha moltes preguntes i algunes les contestarem per escrit perquè a mi no alguna no m'ha donat temps a agafar la nota. Però no sé, si alguns de vosaltres voleu contestar amb algunes, endavant. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa. Jo espero no deixar-me cap i si no, pues, la farem per escrit, cap problema. Senyor García, respecte sempre. Respecte sempre a totes les contestacions, per escrites o orals. Aquest informe, que vostè sap que aquest informe el va fer un tècnic, jo me'l vaig mirar, me'l tornaré a repassar i no es preocupi que si hi ha alguna dada que és incorrecta pues es corregirà, però respecte sempre, no ho dubti, no ho dubti. Això sobre les escales a mar. Sobre, hem parlat de l'edifici, no? L'edifici de l'ús de bar de Marina Aiguadols. Doncs és un ús de bar que està està urbanísticament legalitzat i es tracta d'un ús complementari a les instal·lacions esportives. Per tant, s'han dut a terme tots els treballs que requereixen perquè estigui reglat i ho poden consultar quan vulguin.
1: Els hi podem enviar la resposta.
4: Sí, podem enviar tranquil·lament. Llavors, sobre el tema dels cartells al carrer i les pissarres, doncs sí, tenim inspectors i inspectores al carrer i fan aquest seguiment. I s'aixequen actes, hi ha actuacions de forma verbal i després s'aixequen actes, però sí que hi ha un treball. Sí que és cert que estem a temporada alta i doncs sabem que doncs ara la gent doncs, bueno, es vol publicitar-se més, per dir-ho d'alguna forma, i sabem que és totalment correcte. Les fuites del carrer Sant Honorat, sí, estem al corrent. És un edifici privat. És un edifici privat. Sí, és privat. Si necessita la informació li traslladarem. Però sí, és privat. I sobre el parlava de les zones verdes, no? Dels problemes de rec, del color o sí que han localitzat a certs parterres que hem tingut problemes de rec. Tenim un equip de Veolia que ho estan revisant. Els recordo també que el ple del mes de maig van demanar una modificació de crèdit per ampliar la brigada de jardineria de Tegar per fer el manteniment, millorar el manteniment de les zones verdes. Sí que és cert que tenim un canvi climàtic i és cert, i és així, vull dir, no és cap excusa, que és la veritat, però entre tots estem fent un gran esforç per fer el manteniment que Sitges mereix. I crec que no tinc res més.
1: Sí, i alguns, com he dit per escrit, perquè m'hi ha notat allò de l'antiga LOVE, si és una casa ocupada, si és inundable, això ho preguntarem, perquè no ho sabem, això ho preguntarem per escrit. També han demanat sobre les palmeres que ha explicat vostè, que hi ha tantes mortes, que és veritat, jo espero que d'això n'aprenguem, perquè palmeres no s'havien d'haver plantat mai, perquè no són autòctones, i qualsevol persona que en sap d'urbanisme i de medi ambient et diu que no es poden... És veritat que algunes les tornem a replantar, perquè hi ha aquesta imatge idíl·lica, però per exemple per mi va ser una errada fer tota una zona nova com és la Plana Est i replantar una altra vegada palmeres, que no és un arbre nostre d'aquí, i a la vista està els problemes que ara tenim amb les palmeres. Després tenia el tema tema d'esports, endavant, pla de millora d'instal·lacions esportives, el tema del rugby i alguna cosa més.
8: Sí, primerament, tema de les estades esportives, tota la roda del món, tenim una sobredemanda d'estades esportives, any rere any intentem que creixin i tenim la fita de l'any vinent, si pot obrir encara més places, si així ens ho permet l'espai i la capacitat. Respecte al rugby platja, per què hem arribat fins aquí? Doncs perquè ens ho demana la llei, no podem fer altra cosa. Sí, senyor Roig, ens ho demana la llei, sí. La llei ens demana una pòlissa d'accidents que cobreixi jugadors federats i no federats. És així, senyor Roig. Tenim tècnics que diuen que si no, això no és legal fer-ho. És així. Ai, cap problema, és la seva paraula contra els tècnics, cap problema. Però al final a nosaltres se'ns demana una pòlissa en la qual d'accidents que cobreixi jugadors federats i no federats per fer el torneig, la qual per tempos el club no arriba a assolir. I per això no hem pogut donar el vistiplau al torneig, no n'hi ha més. No hi ha més respecte a això.
1: El senyor Ripoll volia contestar. I una cosa, entenc que el pla de millora d'instal·lacions esportives, això demanaves el pla, no? Demanava el pla. Senyor Ripoll?
9: Sí, òbviament, a la mateixa pregunta ja portava implícita una resposta per escrit, perquè em demana un informe sobre la finalització dels PSTDs. Li farem arribar. L'únic que li demano és una miqueta de paciència, perquè precisament fins al 30 de juny s'està fent tota la feina ara de tancament i de tasques, i per no sobrecarregar més el servei, doncs abans del proper ple el tindrà, però no serà de manera immediata, simplement comentar-li ja.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara al grup de Guanyem Sitges. Endavant.
10: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo volia comentar tres qüestions o preguntar sobre tres qüestions. Una és, pel tema del Tour de França, com és que s'ha dit als gegants de la vila que vagin allà i que es plantin? Aquesta pregunta no la faig com a geganter, que consti, la faig com a regidor de Guanyem Sitges, però em sobta, perquè aviam, els gegants, si estan molta estona davant del sol, tots sabem què passa amb la roba. Segona, hi ha un protocol que diu que els gegants no poden sortir en altres sortides a Sitges. Després, ostres, ho demanen a algun any significatiu, ho demana a les festes del Poble Sec, la Comissió de Festes del Poble Sec o de Coses Noves, i allà està realment prohibit. I en canvi ve el Tour de França i això sembla com benvenido Mr. Marshall. No, per mi i pel meu grup no toca. I bé, només preguntar què hi ha d'això, com s'ha fet, etcètera, etcètera. I dir que el Tour de França, per exemple, en comptes de que vagin els gegants o que no sé què, el que es pot fer és anar a reivindicar que hi hagin forces estelades o banderes palestines o el que la gent cregui més convenient. Què més que això, que el Tour serveixi almenys doncs, per reivindicar aquestes lluites. Per altra banda, per la Revetlla va haver-hi una agressió xenòfoba, vale? Ens agradaria saber més informació. I després també agrair la feina de la Comissió de Poble Sec, donar molts ànims també als de les Cases Noves que properament doncs, tindran tot el lío per allà. I ja per acabar, doncs comentar-li amb la senyora Guiu, que és un prec que ja que algunes vegades ha fet el senyor Rubí, que és que el carrer Hipólito Lázaro està fet un desastre. A mi em paren els veïns i entre que el terra està enganxós, el fruit dels arbres que cau, a les cagarades d'ocells o de coloms, ostres, aquell carrer està que fa pena. Aviam si entre tots podem fer alguna cosa perquè és que bueno, no ens en sortim. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Sobre el tema del Tour, que qui doncs pugui fer que faci, eh? Pel Tour, qui pugui fer que faci. Allò que diuen alguns.
11: Doncs des de la regidoria d'Esports, en aquest cas com a principals organitzadors de la presència del Tour a Sitges, ens van demanar a veure si l'imaginari festiu sitgetà podia exhibir-se allà com una mostra d'orgull del que més ens agrada en aquest poble. De fet, aquesta no ha estat una decisió unilateral. Vostè sap com a geganter que quan els gegants surten fora de Sitges i els balls i altres peces de l'imaginari, el que es fa és que es comunica a la regidoria Tradicions i Festes, aquesta ho comunica als membres del Consell del Patrimoni Festiu i normalment a tothom se'l deixa participar on vol. Li diré que mentre es porto jo, que són 3 anys, mai no se li ha dit que no a ningú i moltes sortides també les fan sense avisar-nos, vull dir que aquí hi ha una mica de tot i no passa res. No dic que els geganters no em digui que no, però vull dir hi ha moltes més colles a banda dels geganters. Llavors aquesta consulta es va passar al Consell del Patrimoni Festiu. Evidentment sí que és veritat que hi ha una tendència de pensament en la que no encaixa que els balls participin en segons quins esdeveniments, si hi ha festes populars, i en aquest cas, tot i que segurament no era l'opció que més agradava, sí que es va considerar que com no ballaven, que simplement estaven exposats, era una forma doncs, de mostrar al món el que més ens estimaven. Vull aprofitar, té raó, agrair a la Comissió del Poble Sec per la feinada que han fet aquests dies i encoratjar també a la Comissió de Cases Noves perquè ara ve la seva festa gran. I dir-li que jo no tinc coneixement que cap de les festes de barri hagi demanat als gegants i s'hagin denegat. si vol ja en parlem després, però vull dir que no és tan...
12: No, ara no,
1: Gràcies, gràcies.
12: Que
11: podria ser anterior.
1: Vinga, sobre Hipólito Lázaro, senyora Guiu, i sobre el tema de la policia.
4: Sí, tot i que sigui un plec, es neteja. Som conscients dels ocellets que tenim i del tipus d'arbrat que tenim, perquè aquests arbres fa molts anys que sembla que aquests arbres estan des de que estic jo de regidora, sembla ser, no sé. I sí que es fa neteja, el que passa que el dia següent no es nota. Aquesta és la gran diferència. Es neteja i el dia següent no es nota, i això li puc demostrar i vostè ho sap quan vulgui. Però sí que es fan actuacions. El tema és que no podem tenir un servei exclusiu per un carrer 7 dies a la setmana, perquè tenim altres carrers al municipi que també, malauradament, tenen aquest problema pel tipus d'arbrat que n'hi ha. Continuarem treballant per això.
1: Senyor Martínez, amb el tema aquest que deia d'una possible agressió...
13: Doncs sí, comentar que la policia doncs va actuar, però no ens consta cap denúncia i per tant doncs cal respectar-ho.
1: No hi ha denúncia i per tant cal, mentre no hi hagi denúncia, respectar pels fets. Passem ara a Vox. Abans de passar, recordo que sí, que el 5 de juliol passa el Tour de França per Sitges, que és un gran esdeveniment, que a més donarà una difusió molt gran a Sitges i que cal que l'aprofitem de totes les maneres. Passem ara a Vox. Endavant.
14: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Pues mire, empezaré por lo que usted acaba de mencionar. Yo lo que le pediría es que hubiese un refuerzo policial, ya porque la CUP lo que quiere hacer es precisamente reventar con banderas, sobre todo inconstitucionales y que atenten contra la legalidad, para hacer proselitismo de una ideología en un evento deportivo. Y encima lo que es peor, que la alcaldesa de un municipio, en un pleno municipal y sentada en su butaca, lo que diga que sí, al que pugui fer, que faci. Usted es lo que ha dicho, está incitando precisamente a que el paso del Tour de Francia por Sitges no salga bien. Está ya incitando a ello. Yo incluso, si hace este llamamiento a la CUP, yo creo que ya tendría que llamar un refuerzo de la Guardia Civil. A un refuerzo de la Guardia Civil. Sí, en segundo lugar, yo sé que voy a ser polémico, ustedes han aprobado hoy una moción a la adhesión al Pacto Nacional por la Lengua. Yo les haría un ruego para que hiciesen un curso todos ustedes sobre las posibilidades retóricas que tiene la lengua española y que cuando se utiliza algún tipo de vocablo tiene un sentido que precisamente no atañe a ninguna patología, atañe a diversas cuestiones. Y no voy a abundar en eso porque ustedes lo pueden mirar en cualquier plataforma digital y pueden hacer un simple Google. Pero bueno, les agradecería que hiciesen estas cuestiones más que nada porque enriquecería su formación. Efectivamente, así sería. Luego, ustedes lo que tienen que hacer es preocuparse de cuestiones que son evidentes y evitar de que haya cualquier tipo de accidente. Cualquier tipo de accidente. En la estatua de El Greco, justo delante del Hotel Celimar, hay patinetes y bicicletas que aparcan dentro de la propia plaza con césped y encima lo atan allí. Yo les ruego que precisamente lo que tienen que hacer es retirar esos vehículos, porque cualquier día va a haber un accidente, porque es justo donde se produce la curva y si alguien pasa en moto, muchas veces los manillares, hay algunos que los manillares sobresalen en demasía, pues puede haber un accidente porque sobre todo una moto se puede caer el motorista al chocar contra el patinete o la bicicleta que está ahí aparcada. También les formulé una pregunta por escrito y no he visto que me hayan formulado la respuesta. La de la plaza situada entre la calle del Sol y la calle de la Luna. Lo hizo el 14 de junio del 2026, que de hecho usted me lo advirtió. Dice, se ha realizado una pregunta por escrito por el Grupo Municipal de Vox. Luego, en otras cuestiones, tal como ya manifesté, en la Junta de Portavoces, hay una cuestión que es de importancia. Yo lo he apuntado anteriormente, que son los asentamientos. Yo hablé de los asentamientos justamente los que estaban detrás de lo que es la Masía y de lo que era antiguamente el Acapulco. Si no son, si son asentamientos, no hace falta que ustedes tengan que esperar para actuar. Pueden actuar. Si quieren, pueden solicitar autorización judicial, pero pueden actuar y desalojar, porque ya les digo yo que eso es un nido de delincuentes. De delincuentes y de suciedad que están generando incluso temor a muchas partes del municipio de Sitges, entre otras, porque gran parte de los delincuentes multireincidentes es que residen allí, están ahí asentados. Y muchos no es que ocupen, es que se han montado su propio asentamiento. Yo les agradecería que todas estas cuestiones se las tomen en serio, porque veo que se lo toman muy a la ligera y que prefieren ustedes hacer proselitismo político. La prueba ha sido hoy que ustedes han incitado a que un evento como el Tour de Francia se produzca una manifestación de carácter política en lugar de respetar un evento deportivo.
1: Molt bé. I el prec que ha fet sobre la llengua, sincerament no l'he entès. No sé si és que ens ha dit que no parlem bé el castellà.
14: No, okay.
1: Però jo sí que li demanaria... Jo li demanaria... Molt bé, ja ho revisaré.
14: Està preguntant, no?
1: Jo només li demano que vostè seria d'agrair que tingués més respecte per la llengua catalana i l'utilitzés alguna vegada, perquè l'utilitza molt pocs cops. Per exemple, per fer aquestes preguntes, jo no sé per què ho té que fer tot en castellà, sincerament, perquè ho podria fer perfectament en català. I té molta falta de respecte per la llengua pròpia, perquè parla molt poques vegades en català. És l'únic que li demano. Sobre el reforç policial del Tour, sí, precisament hi ha un reforç policial, i el Tour és una festa fantàstica, i que cadascú expressi el que vulgui, i volem que Sitges es demostri tal com és. Per tant, sí que tenim un reforç policial, a més amb seguretat privada també, si no contestarà ell, i també dir-los que, ho dic perquè alguns ja contestarem per escrit, perquè entenc que el fet de que va preguntar entre el carrer Sol i carrer de la Lluna els problemes que hi ha, jo vaig entendre que això era un prec. Si vostè em diu que és una pregunta, jo li contestaré. No, si és un prec no li contestem, però si és una pregunta, doncs llavors li respondrem, perquè no la tenia pendent, perquè ho tenia com un prec. Evitar els accidents en la zona del Greco, entenc també que és un prec que vostè fa, que prenguin nota. I sobre els assentaments que hi ha darrere de la zona del Vinyet, evidentment que és un tema que ens preocupa i que fa molt de temps que va. També els hi contestarem per escrit quines actuacions ha fet i està fent la policia local i els Mossos, i també que ho saben, perquè ho hem dit moltes vegades, que allà és una zona que està pendent de l'aprovació final d'una zona urbanitzada, que la que estigui aprovat finalment, doncs es podran entrar màquines i allà es podrà acabar. Actualment no està aprovat definitivament perquè hi ha un conflicte d'interessos privats, no té res a veure amb l'Ajuntament, però fins que això no es pugui resoldre no es pot començar a fer les obres. Però sí que evidentment és un tema que ens preocupa, hem atès amb els veïns moltes vegades, perquè realment és un lloc on hi ha molts problemes de seguretat, no ho neguem, i per això els hi passarem per escrit quines actuacions han fet tant la policia local com els Mossos d'Esquadra, que també han actuat diverses vegades. Entenc que tot el que teníem nosaltres eren precs o el que sigui, que contestarem llavors per escrit. Molt bé, continuem amb Fets per Sitges. Endavant.
12: Moltes gràcies, il·lustríssima. Primer, senyor Tubalo, del Tour. No sé si és conscient el que és el Tour de França, però bueno, si vol algun dia li explico, perquè realment és impressionant el Tour. I l'altre consell que li dono és que es canviï de furgoneta o no aparqui a carrer Hipólito Lázaro ni als voltants de casa seva, perquè ja veu com li queda la furgoneta. Per tant, vagi a la zona de dalt de Pinsbens, que ja segurament dimecres i diumenge complicat aparcar, buscar aparcament, però ja podrà aparcar sense que tingui la seva furgoneta plena de merda, que és el que viuen els veïns d'Hipólito Lázaro i la plaça colindant. Dit això, nosaltres volem condemnar primer de tot l'agressió, no?, d'un veí al barri del Poble Sec el dia de la ràpida de Sant Joan, al camí de la Fita, en carrer Pinsbens. Sembla ser que els que diuen els mitjans de comunicació va ser d'una agressió de caire xenòfob, i esperem la pronta recuperació d'aquest senyor, de l'agredit, no?, i fem el prec que les incidències que hem tingut coneixement pel bé de convivència del barri, el que calgui és que puguem assegurar les institucions una festivitat dins del marc de la convivència i respecte, i esperem que els cossos de seguretat puguin el més aviat possible resoldre aquesta agressió o buscar els agressors. No? I em preocupa, doncs, l'afirmació que acaba de fer vostè, senyor Martínez, dient que no hi ha denúncia. No sé, no entenc massa, però si hi ha hagut una agressió tan contundent, han vingut els sanitaris, jo entenc que hi haurà un acte i entenc que les forces corresponents entenc que obriran una investigació, perquè va venir una ambulància, s'ho van emportar, i crec que un acte ha d'haver-hi, i crec que per corresponsabilitat tindrien que investigar una miqueta això. També fa un parell d'anys Fets per Sitges va proposar una proposta d'acord per limitar el temps i físicament la pirotècnia a la festivitat de Sant Joan. Proposta que es va aprovar i veiem que un any després no s'ha tingut en compte. I ens tenen acostumats, malauradament, que el nivell de convivència que hem patit a molts barris de Sitges amb la pirotècnia, aquests dies s'ha traslladat tots els límits de convivència, de respecte a les persones amb altres capacitats i també del benestar dels animals. Fem el prec que treballin en aquell acord que es va presentar per tal de millorar la convivència entre els que gaudeixen de la pirotècnia i el dret a descansar dels veïns, i sobretot protegir els més indefensos i els que tenen hipersensibilitat acústica, com també pel bé dels animals. I per acabar, el mes passat vam traslladar la queixa de veïns i veïnes que pateixen els actes incívics i la manca de convivència a la plaça Pere Rosales, i en aquella queixa van ser molt exhaustius en la demanda. A tots els grups aquí present van rebre la resposta que vostès des de la seva regidoria em van fer arribar, i sembla ser que només fan valer unes queixes d'uns veïns que, concretament, pel que puguem intuir, és que sembla que només tinguin un problema de convivència un parell de veïns pel que fa la interpretació que donem nosaltres. Aquí, per cert, aquí davant viu un regidor, que abans els ja ha intentat comentar la vivència que té i visquent en aquella plaça, que en primera persona els ja ha pogut explicar, no? I els hi podrà dir, si el poden sentir, el dia a dia que tenen els veïns i les veïnes de la plaça Pere Rosales, no? Aleshores, nosaltres hem vist que han obviat les entrades de les queixes a l'OAC amb moltes signatures de veïns i veïnes, que això a vostès amb la seva resposta no ens han comunicat, que hi ha veïns que van agafar signatures, diguéssim, grupal, i van presentar la mateixa queixa de poca convivència que hi ha en aquella plaça, no? Aleshores, nosaltres els fem el prec que continuen buscant solucions, que les n'hi han, i que siguin perseverants, perquè la gent té dret al descans i a la convivència a la plaça Pere Rosales. I per cert, aquí sí que va haver-hi la setmana passada una agressió xenòfoga que evidentment es va denunciar. No sé pel seu coneixement, perquè aquí sembla que en aquesta plaça no passa res, però la setmana passada va haver-hi una agressió xenòfoga amb un veí de la plaça Pere Rosales i evidentment va presentar la seva denúncia pel seu coneixement. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Entenc que tots són precs, no? Que no s'ha de donar resposta, i per tant prenem nota de tots els precs que ha fet. Passem ara al grup del Partit Popular. Endavant.
15: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en primer lloc, el punt 12 de l'ordre del dia, que deia donar compte de l'informe tècnic jurídic municipal en relació a la proposta del pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarca. Vostè al principi del ple ha anunciat que el retirava, però voldríem saber quin és el motiu que vostè ha decidit, perquè no ha donat cap explicació, i jo sí que li donaria a vostè. Perquè vostè ens va mentir, senyora alcaldessa. A la comissió informativa, a la Junta de Portaveus, vostè ens va mentir. I li dic amb tot el respecte institucional que em mereix el seu càrrec, però també amb tota la contundència. Vostè ens va enganyar, ens va mentir, ens va dir que amb un donar compte i un vídeo de les nostres intervencions que li passaria a la Generalitat, això sí que és Generalitat, no Parlament, va dir que amb això en tenia prou. I com es pot imaginar, jo he fet la consulta al més alt nivell, també s'ho pot imaginar, i encara riuen, senyora alcaldessa, encara riuen, perquè la Generalitat el que li ha demanat a l'Ajuntament de Sitges no és un donar compte i un vídeo a veure què diuen aquests quatre regidors de l'oposició. El que li han demanat a vostè és que faci un dictamen amb un acord, on es prengui un acord i on tots els grups municipals ens haguem de posicionar, també vostè, i això és el que no volen, haver-se de posicionar sobre una qüestió d'aquestes característiques que pensen una cosa i la contrària cada dia, no? Per tant, ens ha enganyat una vegada més, i volia saber el seu motiu, la seva explicació del per què ha retirat aquest punt de l'ordre del dia. Una altra pregunta. La matinada del 9 al 10 de juny, es va produir el canvi de model del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques a la zona de Garraf-Penedès, afectant el canvi d'unitats a Sitges, i aquesta acció va ser comunicada als mitjans de difusió habituals, i en aquest cas s'afegia la complexitat que realitzava un canvi d'empresa adjudicatària que prestava els serveis del SEM a Sitges. Per falta de predisposició de l'Ajuntament, aquesta base operativa s'ha de continuar mantenint en una institució privada com és la residència Sitges Park, la qual sempre ha cobert les necessitats que qualsevol municipi hagués habilitat algun espai municipal per donar visibilitat i facilitar la ubicació de les unitats que han d'atendre els seus ciutadans. Durant aquesta matinada, en el que van haver-hi diferents incidents del desplegament, no va estar present ni el regidor competent en la matèria ni cap referent del departament competent per facilitar, donar la benvinguda al nou model, ni poder doncs, mitigar possibles afectacions, com es fa a tots els ajuntaments del voltant, sobretot i especialment que se n'ha fet darrerament. No? Per tant, quin és el motiu pel qual el regidor de Governació no va participar en aquesta actuació tan important la matinada del 9 al 10 de juny? M'agradaria saber també el motiu. I la tercera pregunta doncs és en relació, senyora alcaldessa, al que vostè doncs, ens ha anunciat al principi del ple. Ens ha dit que probablement el dia 6 de juliol hi hauria un ple de canvi d'un ple d'investidura. Doncs crec que vostè sap perfectament que perquè hi hagi una investidura primer ha d'haver-hi la seva dimissió. Però en qualsevol cas, doncs, jo els vull interpel·lar tant a vostè, regidora alcaldessa sortint, com a potser l'alcaldessa entrant, perquè el teatre que ens estan sotmetent a tots els sitxetans les darreres hores, els darrers dies, és del tot d'aurora boreal. Amb comunicats inclosos del senyor David Martínez, suposo que és, li fa la feina fàcil o difícil a vostè, senyora alcaldessa, però m'agradaria saber exactament a on som. Quant de temps més ens continuaran enganyant? Perquè, miri, això és el que són vostès. Miri, aquest govern és això, miri. Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Comuns. Veu? Li sona? D'on està la bolita? D'on està la bolita? Aquí o aquí? D'on està l'alcaldia? Aquí o aquí? D'on està l'alcaldia? Això és una manera potser graciosa, però evidencia el que són exactament vostès. Un govern, senyora alcaldessa, de trilers. Això és el que vostès estan fent. On està l'alcaldia?
1: No cal que insulti. Pot fer el numeret que vulgui, típic de Parlament de Partit Popular, però insultar no d'insultar.
15: He acabat. Moltes gràcies. Espero la seva resposta.
1: Gràcies, com sempre, vostè demostrant la gran educació que té. I començo precisament dient-li, perquè vostè m'ha dit que sóc una mentirosa, amb el respecte institucional, jo amb tot el respecte institucional també li diré que vostè acaba de mentir, perquè ha dit que hem retirat el punt 12 de l'ordre del dia a Vallcarca sense haver donat cap informació. I jo els vaig enviar un correu a tots vostès i a vostè també el dia 23 del 6 a les 10 i 6 explicant el motiu per què retirava això. Per tant, explicació l'he donat i vostè està aquí en còpia, no pot dir que vostè no sap res, perquè ho sap perfectament. Però m'encanta que m'hagi fet...
15: És que jo no he dit que no sàpiga res.
1: No, m'ha dit que vostè m'ha dit que no he contestat, que no he dit res perquè ho treia. És igual, perquè m'encanta que m'hagi fet aquesta pregunta, perquè així ens puc respondre i a més puc aprofitar, pot apagar el micro sisplau, puc aprofitar per dir que la Generalitat de Catalunya ens va demanar un informe tècnic jurídic i per això m'agrada que em faci aquesta pregunta, perquè així puc agrair als treballadors que van fer aquest informe tècnic jurídic, que els ha costat molt de temps fer-lo i al final l'enviarem, evidentment que l'enviarem. L'únic que nosaltres anàvem a passar-ho per ple perquè la Generalitat en últim moment ens va dir això ha de passar per un ple i s'ha de votar. Vam dir, passem-ho pel ple. Però tot i així, aquest informe tècnic jurídic que està molt ben fet i molt ben treballat s'enviarà a la Generalitat. I hem parlat amb la Generalitat perquè, atenent que tenien tant interès que això, que s'ha de votar, que s'ha de votar, doncs li he demanat a la Generalitat que em faci, que em requereixi de quina manera, què és el que hem de votar? Què és el que hem de votar? Hem de votar si estem d'acord amb que tiri endavant un pla director urbanístic? Hem de votar si estem d'acord que a Vallcarca hi hagi una transformació urbanística? Perquè no sé si sap el que diu el POM, però el POM potser diu que no s'ha de transformar Vallcarca. Què és el que hem de votar? Hem de votar que a Vallcarca hi hagi pisos, activitat econòmica. Què és el que hem de votar? I és el que li demana la Generalitat. Dic, Generalitat, digue'm què vols que voti, però jo t'envio aquest informe que la gent de la casa ha estat treballant durant molts mesos te l'envio perquè em vas demanar que et fes un informe tècnic jurídic i així els he explicat i així els he donat resposta. Per tant, moltes gràcies per preguntar-m'ho perquè agraeixo la feina dels tècnics també que ha tingut avui que passar de llarg i a mi em sabia greu, sincerament. Sobre el tema del SEM...
16: És que, clar, no sé si l'he entès bé, eh? Jo responc en relació al que he entès i si no em corregeix. El juny de l'any passat jo em vaig reunir amb el seu company José Tendero i amb un altre, i amb la seva cap per trobar una nova ubicació a aquestes ambulàncies. Vam tenir aquesta reunió, des de l'Ajuntament se'ls va comunicar que per nosaltres era difícil trobar un aparcament, però fins i tot havíem parlat d'instal·lar una pèrgola a l'aparcament de Can Robert perquè poguessin utilitzar paral·lelament la ubicació que ofereix la residència més aquest espai. Ells tenien com una petició concreta, necessitaven pràcticament un mini apartament perquè poguessin descansar, menjar allà i tal. La resposta, l'última resposta que vaig tenir va ser el 24 de juliol del 2025, on em comunicaven que la reunió amb Sitges Park havia anat bastant bé i que semblava que seria una opció molt viable, que quedaria acabada de tancar el tema de les reserves d'estacionament i que quan tinguessin coses més concretes ens mantindrien informats. Jo no he tingut cap més notícia des del 24 de juliol del 2025 i cap convocatòria per assistir a aquest acte com a regidora de Salut que prèviament s'havia reunit amb aquesta empresa per intentar trobar una solució al problema. A partir d'aquí, per això li deia que no l'havia entès molt bé, perquè com es referia també, estem
1: ho consultarem
16: parlant,
1: perquè no ens consta. No ens consta
16: gràcies, Rosa, és que estem parlant. El que em sobtava era precisament que li digués també al regidor de Governació, quan en realitat les reunions havien estat amb mi com a regidora de Salut. Ja, per això et deia que no, per això li deia que no sé si l'havia entès bé i que anava a respondre amb la informació que jo tenia.
1: Ho consultarem, perquè tenim molts dubtes perquè ningú ha rebut aquesta comunicació. Val, i l'últim, després de que ha fet el numeret aquí amb els vasos i no sé què, jo li he de contestar. Jo suposo que vostè recorda que quan es va constituir aquest govern municipal, potser no se'n recorda, però en aquell moment es va constituir de la següent manera. 3 anys hi havia l'alcaldia per Esquerra Republicana de Catalunya i 1 any hi havia l'alcaldia per Verds en Comú Podem. Així és com es va aprovar i m'estranya que ara vostè com si, ui, no sé de què esteu parlant, era això. Per tant, dit això, jo he dit que previsiblement el 6 de juliol hi haurà un ple extraordinari. Jo no he dit si era investidura, renúncia, no he dit res, això la pel·lícula se l'ha fet vostè després. N'hi haurà un ple extraordinari previsiblement, i diguem previsiblement per què? Perquè aquí hi ha diversos partits polítics i hi ha alguns que encara han de fer assemblees, per això dic previsiblement. Si no és el 6, és el 7, però ha de ser durant aquells dies. Hem dit el dia 6 perquè tothom miri les agendes, però això és un pacte que es va fer i que m'imagino que vostè, si estava per aquí aquell dia, doncs es devia assabentar. Passem a la regidora no escrita. Endavant.
17: Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, tinc uns precs i unes preguntes. Com a primera pregunta, voldria, sisplau, explicacions sobre la falta de llum al passeig marítim de les botigues durant 95 dies, bueno, en total van ser 98, ja que l'Ajuntament és responsable de la prestació del servei de l'enllumenat públic i encara que em puguin dir que hi ha unes obres que no pertanyen a l'Ajuntament, sinó que són del Miteco, entenc que per sobre de tot està el benestar dels ciutadans i és l'Ajuntament, en aquest cas, des de serveis urbans, qui han de posar solució. Moltes gràcies. També voldria saber com està la licitació del nou contracte de neteja viària i residus urbans. Saber si ja s'ha obert algun sobre, si hi ha algun moviment, alguna cosa, vale? Perquè ho hem estat consultant al Servei de Contractació de Serveis Públics i no m'acaba de quedar clar com està el tema. Gràcies. També voldria saber quines decisions o quines accions tenen previst per netejar, desentar i potser tapiar que caldria al local de lo que és l'antic Rosamar, a Port Ginesta, i més tenint en compte que el dia 6 tenim un tour que serem els ulls de tot el món i que veritablement tenia jo amb aquest estat, queda molt de desitjar i m'agradaria saber què és el que tenen pensat fer. També reclamem des d'aquí una altra vegada, perquè encara som a temps, sisplau, que el passeig marítim de les botigues, encara que l'obra sigui del Miteco, sisplau, no hi ha millor refugi climàtic que l'ombra d'un arbre, i no en tenim, i encara estem a temps de posar arbres en aquesta obra, sisplau, que ho tinguin en compte. I què més? Sí, per últim, també, senyora Guiu, hem estat reclamant durant molts plens i també per escrit la memòria econòmica del plec de condicions. No, no em miri així, és que el busquem i no hi és, i a lo millor passa, senyora Carbonell, no em miri així, és que a lo millor està passant el mateix que amb el punt de Marquès de Comillas, que a lo millor la informació sí que l'han posat, però com no ens ho diuen, a lo millor ni la trobo. Llavors, com vostè em va contestar a mi i a una resta de persones, de companys meus, amb una tanda de respostes, que hi havia una sèrie d'informació econòmica important que no s'havia penjat per no haver d'afavorir o que ningú es sentís per afavorir, doncs això és el que li estem reclamant i no ho trobem. I fa molt de temps que ho reclamem. Moltíssimes gràcies. Ah, i per últim, voldria saber quin cost té per l'Ajuntament de Sitges.

0: dia pot venir vostè? Perquè quedem. Demà, vale, a quina hora? Al matí? Per la tarda, a quina hora? Demà per la tarda quedem i ens asseiem juntes i li ensenyo com s'entra, perquè clar, és que ho hem dit...
1: El que passa és que si no diuen on està menjar...
0: A veure, jo crec que li vam enviar directament el link perquè entrés directament, però bueno, demà a la tarda, demà a la tarda quedem, amb els tècnics també. Tema de passeig botigues, perquè és tot té molt a veure tot. La falta de llum que hi ha hagut. Sí, és que malauradament el passeig de les botigues està costant molt aquesta obra, eh? Realment va començar tard, tenia que acabar el 30 de juny i no ha acabat, ens van garantir que seguríssim que el 30 de juny estava i no està, per tant pel torn no estarà. Seguim tenint molts problemes, i un dels problemes grans que vam tenir va ser la falta de llum, perquè la van tallar. I segons nosaltres, ells a l'haver tallat la llum i a l'haver traslladat mentre fan les obres, la competència és del Ministeri de la Llum. I han estat molt de temps dient que no, que això ho tenien que fer nosaltres, i nosaltres que no, que ho teniu que fer ells. I al final ho han fet ells, perquè ho tenien que fer ells. Per això al final n'hi ha hagut, sí, ha sigut terrible, perquè ells ens deien que no. Igual, dic el mateix que el Rossamar. El Rossamar, aquí també hi ha la Generalitat, aquí estem tots. El Rossamar fa molt de temps, ja ho saben, que s'ha de tirar a terra. Qui ha de tirar a terra aquí és gestió de la Generalitat, del litoral, i ho saben perfectament. I fins i tot ens van dir, netegeu vosaltres. Home, nosaltres, no és la nostra competència, però si ho hem de netejar, netejarem. Però és que no és que s'hagi de netejar, és que s'ha de tapiar, perquè si no s'ocuparà. I els hi hem dit moltíssimes vegades, i la nostra policia ha anat, i ha precintat, i ha posat, però clar, es torna a tirar. L'últim que ens han dit és que sí, ara ja el tiren a terra i que tardaran uns 2 mesos. Clar, ens trobem igual. Ho hem demanat moltes vegades, perquè allò s'ha de tirar a terra, bueno, fa moltíssim temps, i vostè ho sap perfectament millor que jo. Seguim apretant el Ministeri i apretant la Generalitat. I per últim, el del passeig marítim de les botigues dels arbres, no en posaran perquè ells no van contemplar el projecte. Si, com vostè ha vist, la part nostra que hem fet, aquí sí que hem posat arbres nosaltres, però la part altra no n'hi ha d'arbres, perquè el projecte no en portava, perquè ells no volen posar arbres. Perquè de fet estan fent aquest passeig de les botigues amb uns fons Next Generation, perquè és sobretot pel medi ambient i per la regeneració de la platja, i per tant és un projecte molt de sostenibilitat, i no posen arbres. I el passeig, vostè em pot dir, sí, però és que a Castelldefels sí que tenen palmeres, les tenien abans de fer el passeig, però nosaltres l'hem demanat moltes vegades i em van dir que no en posarien, i nosaltres no els podem posar, i a mi em fa pena, perquè realment quedarà molt desolat, sense ni tan sols algun cos que ens deixin posar, ho reclamarem, però arbres ja ens han dit que no els deixessin posar. I l'últim que m'ha demanat era el cost del tour. El tour, en principi, no ens costa diners, perquè estem molt contents que passi per aquí i agraïdíssims que passant de Tarragona a Barcelona no costa diners. Però és evident que tindrem un cost, perquè al final nosaltres hem decidit posar més policia privada, perquè nosaltres hem decidit fer una zona allà per dinamitzar, per tant tot allò que hem posat nosaltres evidentment que tindrà un cost. Que això, quan hagi acabat tot, el podem dir, tenim una subvenció, és veritat, tenim una subvenció de la Diputació. Això ho passarem per escrit, mirarem entre la subvenció i el que al final costi tot plegat, podrem donar una resposta.
2: Vale. Hem de ser-hi a fer un apunt, només?
0: No.
2: Només un apunt, sisplau.
0: És que si no, ara tenim una pregunta del públic que no me'n recordava, que volia parlar.
3: Perdoni,
2: Només un apunt. Sí, entenc tot el que vostè està dient, de que aquesta obra és del Ministeri, però jo penso que nosaltres com a Ajuntament hauríem de demanar a aquesta gent, i sobretot tenint en compte que qui està fent això és el MITECO.
0: Estem a sobre, molt a sobre, el regidor
2: no ens posa arbres.
0: Estem molt a sobre d'aquesta obra, perquè realment està sent una obra molt conflictiva i molt complicada, i el regidor de projectes i obres sobretot és qui està més a sobre, i evidentment per poc que puguem demanarem evidentment que posin arbres o que posin alguna cosa paisatgística. Molt bé, doncs acabem aquí el ple, moltes gràcies a tots i a totes, i ara passem al torn del públic perquè hi havia una paraula demanada, per tant, endavant. T'has de posar aquí el micròfon, dir el teu nom, encara que et coneixem tots, però dir el teu nom i en representació de qui vens, i llavors parles. Sí.
4: Bona tarda a tothom. Soc Cristina Ronda, la representant de l'alcaldessa de Sitges al poble de Garraf. En primer lloc, volia donar les gràcies a tot el consistori per la moció aprovada a favor de la finalització de

0: les Pedreres en el termini acordat de, que fa 40 anys. En especial volem agrair a la senyora alcaldessa el seu suport i la seva empatia amb el poble de Garraf, la salut dels veïns i el medi ambient. També de tots els regidors. Fa 40 anys que aquest ajuntament, el Parc del Garraf i sobretot els habitants del poble de Garraf ja varen fer un gran esforç amb les necessitats de la indústria catalana a l'any 1989, pactant que s'explotessin les pedreres per 40 anys més. Amb el compromís per totes les parts de que el termini de 2029 seria improrrogable i final i que en aquest termini es restauraria la zona. Amb el tancament de les pedreres, el nostre territori sortirà guanyant en tots els aspectes: salut, natura, fauna, ecologia, turisme i fins i tot econòmicament. Les pedreres fan més mal que bé a tots els nivells, sobretot quan estan situades al costat d'habitatges i al mig d'un parc natural. Demanem un compromís a l'Ajuntament per formar un equip de treball de seguiment format per l'Ajuntament, la Diputació, o sigui el Parc del Garraf, i l'Associació de Veïns i Veïnes de Garraf, que vol dir per al control la restauració de les pedreres. S'han de fer complir les dates establertes per la restauració dels terrenys i s'ha de vetllar perquè els plans a curt i mig termini siguin factibles tècnicament. No es poden trobar el 26 d'abril de 2029 i que les pedreres no hagin fet la seva feina. Concretament, el 26 d'abril de 2029, els terrenys de Uniland en Vallcarca i la Farge i Jolcim en Garraf han de ser accedits a la Diputació i directament entregats al parc, tal com indiquen els seus respectius contractes. En el cas concret de la Farga Olcim, la fita de 26 d'abril de 2029 inclou que en aquesta data els terrenys ja han d'estar restaurats. Entenem que l'Ajuntament, com signant dels convenis vigents, té competències per demanar a la Farga i Olcim el pla dels treballs a realitzar els propers 2 anys per complir amb aquesta data. Si l'activitat industrial és incompatible amb els treballs de restauració, tal com els responsables de la pedrera ens van dir als veïns, aquesta activitat industrial hauria de finalitzar ja. El compliment del conveni no és negociable. També demanem que s'efectuïn controls de qualitat de l'aire i inspeccions necessàries a les pedreres per al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, especialment per aquests 3 últims anys que queden d'explotació. Els últims dies estem veient que l'activitat de les pedreres és fins i tot més frenètica que abans. La perspectiva de no poder prorrogar els convenis pot fer que tinguin encara menys cura de no afectar els veïns per poder treure tota la pedra en menys temps. Les pedreres han de complir la normativa d'emissions de pols, encara que hi quedin menys de 3 anys. Si no poden treure tota la pedra i complir la normativa d'emissions, els incompliments s'han de sancionar. Demanem, per tant, una patrulla policial que freqüentment passi per Garraf amb l'ordre explícit d'aixecar acta si veuen qualsevol incompliment o veuen un núvol de pols. Tot i que ja no ho hem expressat en altres ocasions, els veïns i veïnes de Garraf volem reiterar que no volem cap diner de les pedreres, si això significa qualsevol tipus d'autorització per prorrogar concessions o per emplenar de pols els nostres pulmons. La nostra salut no està a la venda a cap preu. Volem que aquesta posició sigui molt clara als membres d'aquest consistori. Lluitarem amb totes les nostres forces i recursos contra qualsevol persona o administració per acció o per omissió faciliti o promogui que les pedreres al voltant del Garraf segueixin funcionant més enllà de les concessions actuals. Agraïm que el consistori estigui amb nosaltres en aquesta lluita. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Cristina, i a tots els veïns que l'heu acompanyat. Només dir-te que t'agrairia que aquest escrit, si ens el poguessis enviar per correu, que l'enviarem a tots els regidors i regidores, o ens el fas o ens el dones, com vulguis, ho faré arribar amb tots i totes, perquè em sembla molt escaient el que has dit de crear un grup de treball o una comissió, que de fet, quan s'ha parlat de la moció, aquí també s'ha comentat això, s'ha dit, home, estaria bé que ja comencéssim a fer actuacions, penso que és molt bona idea fer aquest grup, incloure's amb vosaltres, jo, si no, nosaltres també el repartirem amb tothom. Així que moltes gràcies i com heu vist, aquí almenys el plenari està plenament amb vosaltres. Moltes gràcies. Bona nit a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: En Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Ahir era festiu a Venezuela i molts veneçolans gaudien d'una jornada de descans, de festa convertida en tragèdia. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
3: Diversos països han ofert ajuda a Veneçuela. Serà l'ONU qui la coordini i ja està començant a arribar al país, sobretot els equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim chavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també han respost a aquesta emergència. Pel que fa als Estats Units, poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el seu president Donald Trump ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparessin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat, de fet, a reaccionar probablement per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat, literalment, dels seus nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. Des de llavors, recordem, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i per quedar-se amb els seus recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta quin tipus d'ajuda activen.
4: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
3: La Comissió Europea també està mobilitzant recursos, ho ha explicat Eva Ernichová, portaveu de la Comissió.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
3: De fet, diversos països europeus hi enviaran equips de rescat, com per exemple França, Alemanya o també Espanya. Concretament, el govern espanyol hi enviarà efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en les tasques de rescat dels supervivents d'aquests terratrèmols. Parlem d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
6: Sabemos que están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En este momento la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
3: Mentrestant, les associacions catalano-veneçolanes s'estan organitzant també per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela, afectada per aquests dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya amb la col·laboració de les ambaixades i del consulat. Barcelona, Maria Costa.
7: La reunió a l'Ateneu del Poblet amb una quinzena d'entitats ha servit per engegar el dispositiu d'entrada. Es posaran en marxa punts de recollida, encara no s'han concretat quins, per enviar material, principalment material sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació Catalano-Venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
8: Sí, habrán puntos de recogida que vamos a establecer ahora mismo, en un rato, ya para mañana podremos anunciar puntos de recogida, y lo más importante es qué se va a recoger, porque no hace falta todo en Venezuela, ¿no? Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
7: Una reunió en què també hi ha acabat participant l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat principalment una línia d'ajudes de subvencions per 300.000 euros, unes ajudes que s'adrecen a ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant directament a Veneçuela.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o que se sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció. El govern espanyol diu que la votació no té cap efecte polític, però el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i també el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
9: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
10: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
3: Junts insisteix en la proposta que Pedro Sánchez s'aparti i que el Congrés voti un nou president, una proposta que Esquerra Republicana rebutja. I a tot això, José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació que hi ha contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per la perruqueria, trobades privades o fins i tot classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat d'aquesta filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
11: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
3: Ara el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el PP tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat.
0: El temps.
3: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
12: Avui la temperatura ha baixat lleugerament, però ha fet molta, molta calor aquest dijous, fins als 38 graus a Lleida, 31 a Tarragona, 33 a Barcelona, més humitat, més xafogó, 36 a Girona, o 37 a Banyoles, les més altes, aquests 38 del Pla de Lleida, que han arribat també, Albesa, Alfarràs, Vallfogona, Balaguer, 38, al Bages, molta calor, 37 a Súria, o 36 a Manresa. Tot això amb sol, algun núvol prim les properes hores, però el que preveiem és molta calor, no és onada de calor, no arribarem als 40 graus, però molts sectors de l'interior entre els 33 i 37, aproximadament. El Pla de Lleida, al voltant dels 37, baixem un grauet. A la part de Girona, l'Empordà, encara poden pujar lleugerament, 2 o 3 graus més altes, i, per tant, el sol protagonista i la calor sense pronòstic de tempestes a la tarda, ni tan sols al Pirineu. Això podria passar a partir de diumenge a la tarda amb tronades al Pirineu que podrien continuar dilluns i dimarts.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: El Catalunya Nit, per tant, d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem a aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
15: L'aposta.
3: Preparat, com sempre, a l'estudi de 3Cat Info, el Marc Güell. Marc, bona nit.
16: Hola, molt bona nit.
3: De què parlareu avui?
16: Doncs mira, mirada posada d'entrada a Veneçuela, on continuen aquests treballs de rescat i de recerca després dels dos forts terratrèmols quasi simultanis. El cert és que la població viu amb molta desesperació. De moment, el balanç és encara molt provisional. 188 morts, més de 1.500 ferits i també hi haurien 40.000 persones desaparegudes. Connectarem amb Joan Biosca, és el corresponsal de Catalunya Ràdio de 3Cat Info a l'Amèrica Llatina per recollir tot a l'última hora i també parlarem amb Jesús Paix. Ell és un català que fa 30 anys que viu a Caracas, també ens podrà explicar doncs a l'última hora de la situació a la zona on viu. A banda d'això, també focus posat a la franja de Ponent per aquest incendi que hi ha entre Tamarit de Llitera i el Campell. Està afectant un perímetre d'unes 4.000 hectàrees. Veurem al final quina és l'afectació real de les flames, però vaja, que ha obligat a desallotjar de moment tres pobles de la zona. Connectarem amb la Júlia Albacar, ara des del Campell per recollir també doncs, tota l'última hora d'aquest incendi. Repassarem tota l'actualitat del dia, que un dia més ha vingut molt carregada també la crònica judicial. I és dijous, i els dijous ja sabeu que el Catalunya Nit, això és sinònim de sessió golfa amb l'Àlex Gorina.
17: Estoy embarazado.
18: Virgen de Araceli.
19: Estás de coña, ¿no?
20: Ya, ya me ha venido la regla, te jodé.
16: Aquest que sentim és el tràiler d'una de les estrenes d'aquesta setmana als cinemes, és Nueve Lunas, de Patricio Ortega. Aquesta pel·lícula explica la història d'un noi, de l'Àngel, que és un jove trans, atractiu, entrenador personal, que resulta que està embarassat. Doncs bé, arran d'això, aquesta pel·lícula ha inspirat en Gorina per la secció d'avui, buscarà altres homes embarassats al cinema, i resulta que no és una cosa nova d'ara, d'aquesta pel·lícula, sinó que el cinema ja havia anticipat aquesta qüestió, per tant, ben atent a les recomanacions que ens farà sempre interessants l'Àlex Gorina.
3: Us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Marc.
16: Bona nit.
3: Bona nit.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: 10 minuts i seran 9:45. Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i a Síria. Això exposa centenars de milers de persones a una possible deportació immediata. La decisió permet al govern federal acabar immediatament amb l'estatus de protecció temporal, un programa que protegeix un total d'1.300.000 persones provinents de 17 països. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. La resolució judicial dona així llum verda a una política d'immigració auspiciada per l'administració Trump que havia estat rescindida en tribunals estatals. Resolució en mà, ara la Casa Blanca la pot recuperar. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 alineats en posicionaments més progressistes. Durant el seu primer mandat, Donald Trump va triar per al càrrec 3 d'aquests 6 jutges conservadors. I l'Agència Marítima Internacional de l'ONU ha aturat la missió d'evacuació de vaixells bloquejats a l'estret d'Hormuz després de l'atac que hi ha hagut a una embarcació a prop de les costes d'Oman. L'operació de l'Agència de l'ONU, iniciada aquesta setmana, pretenia deixar sortir, d'acord amb les autoritats de l'Iran i d'Oman, els centenars de vaixells atrapats per la guerra a l'Orient Mitjà des del mes de març. Això passa just el dia que el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha acabat la gira que ha fet aquests dies pels països del Golf Pèrsic. Ha assegurat que qualsevol acord amb l'Iran tindrà en compte els seus interessos. Pel que fa al conflicte al Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat avui que el seu país no pensa retirar les tropes del sud del país àrab per prevenir nous atacs de la milícia de Hezbollah.
21: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
3: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah.
15: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: Catalunya disposarà d'un sistema únic a l'estat espanyol més fiable per detectar els camions que incompleixin la normativa de circulació. S'instal·larà a prop de 5 antics peatges de la P7, uns espais que serviran per fer els controls. Martorell, Roger Santaló.
22: El sistema intel·ligent pesa els camions en moviment, llegeix la matrícula i el tacògraf dels vehicles i verifica si compleixen la normativa al moment. Si detecta alguna irregularitat, activa uns panells que desvien el camió al punt de control perquè els Mossos inspeccionin el camió abans de sancionar-lo o no. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, assegura que els permetrà recollir informació de tot tipus.
23: Quins camions passen el diumenge, quan fem les restriccions? A quines hores passen camions? Quants camions passen a cada hora? Quin tipus de camió? Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius, i amb els companys i companyes de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra en parlem molt, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
22: La tecnologia s'instal·larà als antics peatges de Martorell, la Roca del Vallès, Vilaseca, la Llagosta i la Jonquera i té un cost de gairebé 4,5 milions d'euros. Per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, és una inversió que farà optimitzar els recursos públics.
1: En aquests controls que en aquests moments es feien a l'atzar, no?, d'una manera massiva, doncs efectivament aquí podem veure com els recursos públics poden anar destinats o filtrats gràcies a l'aplicació d'aquesta tecnologia.
22: Es preveu que el sistema estigui actiu abans d'un any. El primer s'implementarà a Martorell, on ja s'han fet proves de la tecnologia.
3: L'Arxiu Municipal de Girona custodiarà i difondrà el fons documental més complet que existeix de l'1 d'octubre. Consta de 54.000 fotografies i vídeos dels col·legis electorals durant la jornada del referèndum. La Fundació Fundem la República ha lliurat una còpia del fons a l'Ajuntament gironí en un acte que s'ha fet a la Casa Macià de Prats de Molló. Sentim Titon Laïlla, patrona de la Fundació, i Lluc Salelles, alcalde de Girona.
2: Transformar-ho i que estigui en una pàgina web, que sigui consultable i que totes aquelles persones que també tenen imatges gràfiques de l'1 d'octubre, doncs puguin anar ampliant aquest arxiu.
17: Som una capital ara mateix que defensem clarament el llegat de l'1 d'octubre i, per tant, doncs, la tècnica era bona. Diguéssim, compartíem també la importància d'aquest referèndum a nivell de ciutat i a nivell de país i, per tant, doncs, tots els astres podem dir que es van conjurar perquè poguéssim tirar endavant una proposta com aquesta.
3: L'Arxiu gironí farà el tractament tècnic adequat per preservar digitalment els documents i per fer-los accessibles tant per la recerca com per la consulta pública.
19: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
19: Escolteu-nos i fem pinya.
3: 5 minuts i seran 2:15 de la nit.
24: Esports.
3: Amb el David Ubach, bona nit.
26: Bona nit. Esports que arrenquem una vegada més pendents del desenllaç de la final de la Lliga de Futbol Sala, que viu avui el seu quart assalt, segon partit a la pista del Pozo de Múrcia, la qual acaba d'arrencar la pròrroga, amb el Barça buscant proclamar-se campió de Lliga. Ho pot fer avui per segona vegada, després de l'intent fallit de dimarts al tercer enfrontament. El Barça, que domina l'eliminatòria final per 2-1, ara està empatant a 4, quan tot just hem viscut els primers 40 segons del temps extra. Una pròrroga a què s'ha arribat amb un parcial final del Pozo de Múrcia entre el tram final de la primera meitat i la segona de 3-0, que ha neutralitzat l'avantatge que tenia el Barça fins al minut 17 del primer temps d'un gol a 4 en una bona primera meitat de l'equip de Javi Rodríguez, però que ha vist com els murcians se'ls apropaven amb el seu segon gol poc abans del descans, amb el qual el Barça hi ha arribat amb un 2-4 al seu favor, i a la represa, la segona meitat, un parcial de 2-0 favorable als murcians, ha conduït aquesta final al temps extra. Ara 1:50 perquè s'acabi la primera part de la pròrroga dels 3 minuts de què consta cada part abans d'arribar als llançaments de penal. El marcador amb empat a 4, amb el Pozo de Múrcia, això sí, que comet ja totes les faltes permeses abans de tenir, en cas de cometre una propera falta, un doble penal en contra. El partit empatat a 4, com dèiem, a la primera part de la pròrroga es pot veure per Esport 3. Això en futbol sala. En hoquei patins, fa poca estona que s'estan vivint els instants finals de la celebració de l'Igualada pel títol de Lliga assolit dimarts en guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceu de la Corunya a la tanda de penals. Els jugadors i el cos tècnic del conjunt igualadí han fet una ropa als carrers de la capital de l'Anoia, també una ofrena a la Basílica de Santa Maria i, posteriorment, amb una última aturada en forma de recepció a l'Ajuntament d'Igualada.
24: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
26: En futbol, al Mundial, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran els últims partits de la primera fase en tres grups més. El grup E arrencaran a les 10, són el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador Alemanya. El grup F tindrem a partir de la 1 de la matinada el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos, mentre que el grup D es disputaran el Paraguai, Austràlia i el Turquia, Estats Units, a partir de les 4 de la matinada, hora catalana. Mundial. A banda, el Girona ha comunicat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Va tenir un paper destacat en les temporades a segona i va formar part del grup que va aconseguir l'ascens a primera l'any 2022.
4: Trescat Info.
26: Tornem a parar atenció a aquesta final de la Lliga de Futbol Sala al Pozo de Murcia-Barça, perquè el Barça torna a agafar la davantera. A la primera meitat de la pròrroga ha estat en un contraatac en què Mateus a la banda ha rebut una passada en llarg, la controlada i la cedida Eric, que entrava de segona onada i que després d'haver obert el marcador en aquest partit fa el segon gol del seu compte particular per situar novament en avantatge el Barça ara de contraatac. A l'últim minut de la pròrroga, el Barça que està guanyant ara 4-5, a l'últim minut de la primera part de la pròrroga. Quedaran, però, 3 minuts més abans d'uns possibles penals.
4: Trescat Info.
26: En bàsquet, l'endemà de perdre la final de la CB contra el València i tancar així una tercera temporada consecutiva en blanc, sense títols, el Barça treballa en clau de mercat amb dos noms propis vinculats al Baskonia. El Barça pretén incorporar el director esportiu Xavi Pujol i el tècnic Paolo Galbiati. Hi haurà també nombrosos canvis en la plantilla. Marxaran Miles Norris i Miles Cale, per exemple, mentre que el Barça té ben encarrilades dues incorporacions de bases nord-americans. Es tracta de Justin Robinson, del París, i d'Omoja Gibson, del Chedevita eslové. El Joventut, oficialitat a la marxa d'Adam Hanga després de dues temporades al Club Badaloní per part de l'alè hongarès. El Manresa ha fitxat l'alè pivot gironí també Eric Vila, de 28 anys, procedent del Gran Canària, mentre que la Lliga Femenina, l'Uni Girona també reforça. Incorpora la base gironina de 33 anys, Caral Casas, que arriba procedent del València i firma per una temporada. El Sabadell femení de Waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions del Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc.
4: Trescat Info.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que continua descontrolat l'incendi que crema des d'aquest matí entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 3 poblacions. La principal hipòtesi és que el foc l'hauria originat una màquina que treballava en un camp de conreu. I augmenta el balanç de víctimes del doble terratrèmol d'aquesta matinada a Veneçuela, deixa almenys 188 persones mortes i 1.500 ferits. Hi ha constància d'almenys 250 edificis afectats, entre els quals hi ha 8 hospitals i també 20 centres comercials. Els Estats Units i altres governs de la regió contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda i la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit, també us explicarem que la falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. Ho conclou un informe de les cambres de comerç del país. I ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut ahir, acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. El noi conduïa sense carnet i va fugir del lloc dels fets. I també destacarem que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix i ha donat llum verda a l'Assemblea General de la institució que s'ha fet avui a Praga. I pel que fa als esports, què destacarem, David?
1: Que el Barça de futbol sala torna a guanyar el seu partit a la pista del Pozo de Múrcia, ara 4-5 al final de la primera part de la pròrroga. 4-4 al final dels 40 minuts en aquest quart enfrontament de la final, amb què el Barça arriba en un avantatge en l'eliminatòria de 2-1. Per tant, segona oportunitat dels blaugranes per proclamar-se campions de Lliga. Ara mateix ho serien, però queden els 3 minuts de la segona meitat d'aquest temps extra en un partit, un Pozo 4, Barça 5, que es pot seguir a Sport 3.
0: I pel que fa al temps, nit totalment serena i amb vents febles a tot arreu. La temperatura serà alta a la costa, amb mínimes d'entre 22 i 26 graus i tòrrida puntualment. Costarà baixar dels 18 o 20 graus a l'interior. Demà el sol brillarà tot el dia i a tot el país amb una calor molt semblant a la d'avui. Ara passen 3 minuts de 9:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, l'incendi que s'ha declarat aquest matí entre el municipi de Tamarit, de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent, ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees i continua cremant descontrolat. 3 municipis propers han hagut de ser evacuats i n'hi ha un que també està confinat. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat amb una màquina que treballava segant el camp. La superfície afectada és majoritàriament de camps de cereals i els equips d'emergències esperen que durant la nit la situació millori. Ens ho explica des del Campell, Julià Albacar.
3: La darrera actualització és que ja són 4.000 les hectàrees afectades pel foc, tot i que s'haurà de veure el perímetre de quantes han quedat efectivament calcinades. Aquí continuen els treballs d'extinció a l'espera que puguin millorar les condicions meteorològiques amb l'arribada de la nit. De moment, 240 persones continuen desallotjades, però segons el president de l'Aragó, no s'han de lamentar víctimes humanes, tot i que assegura que el foc es preocupant. Sentim Jorge Azcón.
4: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: Els nuclis evacuats són el de Sanui, Alins i Calassans, i també s'ha confinat la població de Fons. El foc hauria calcinat majoritàriament camps de cereal i la causa hauria estat un accident durant la sega. El vent que bufa a la zona ha ajudat a la ràpida propagació de les flames. Sentim Juan Aurín, alcalde del Campell.
5: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo... Pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
3: El foc ha començat al migdia i ha mobilitzat els efectius dels bombers de la UME i també de la Generalitat de Catalunya.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els equips d'emergències continuen treballant a contrarrellotge per rescatar els possibles supervivents dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que aquesta matinada han sacsejat Veneçuela. L'últim balanç oficial és de 188 persones mortes i més d'un miler de ferits, però es tem que la xifra de víctimes mortals sigui molt superior i que pugui arribar als milers de persones. De moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ha confirmat cap víctima com a conseqüència del sisme, però el ministre José Manuel Álvarez ha assegurat que de moment no han pogut contactar amb més d'una seixantena d'espanyols que eren a Veneçuela en el moment del terratrèmol. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària i de rescat de cara a les properes hores. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de la Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
7: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
6: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
8: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
6: Ahir era festiu a Veneçuela i molts veneçolans gaudien d'una jornada de descans, de festa convertida en tragèdia. El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: Com ara deia el Joan Biosca, són molts els països del món que s'han ofert a ajudar a Veneçuela. Serà l'ONU qui coordini aquesta ajuda i ja està començant a arribar al país, sobretot alguns equips especialitzats per participar en la recerca de persones atrapades sota la runa. Els països de la regió, tant els més pròxims ideològicament com Cuba, el Brasil o Mèxic, però també els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, també han respost a l'emergència. Poques hores després dels terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals que es preparin per sortir a ajudar. De fet, ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, probablement per proximitat horària. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat, literalment, dels nous i meravellosos amics en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta quin tipus d'ajuda activen.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: La Comissió Europea també mobilitza recursos. Eva Ernchijova, portaveu de la Comissió.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: Diversos països europeus hi enviaran equips de rescat, per exemple, França, Alemanya o Espanya. El govern espanyol hi enviarà efectius de la Unitat Militar d'Emergències per ajudar en les tasques de rescat. Concretament, parlem d'una unitat d'elit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. Segons ha concretat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Carlos Azpurua, ja s'hi estan desplaçant un centenar d'efectius.
11: Sabemos que ahí están viajando en este momento alrededor de 100 rescatistas españoles con 12 perros. En estos momentos la urgencia es el rescate de nuestros ciudadanos que han quedado en los escombros.
0: Altres potències mundials com la Xina o l'Índia també han tingut gestos semblants i han ofert ajuda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de 2:15 de la nit. Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
12: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, i això sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància que ronda els 2 anys. I ho hem destacat al sumari, la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és president de la Cambra de Barcelona.
13: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
14: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit com el tecnològic o bé la indústria.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha quedat en llibertat vigilada el menor detingut ahir, acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. La jutge que li ha pres declaració determina, però, que s'haurà de sotmetre a teràpia. El noi, recordem, conduïa sense carnet de cotxe. Lleida, Estela Bussoms.
15: La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet. Recordem que el detingut és un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que dimarts al vespre va embestir un home que circulava en patinet pel camí de Conillàs, que uneix Lleida i Torrefarrera passant per l'Horta, en un punt pròxim a l'N230. Després hauria fugit del lloc de l'accident sense ajudar la víctima de 35 anys, que va morir allà mateix. Quan van arribar els Mossos, no hi van trobar ningú, però de seguida van sospitar que l'havien atropellat. Van obrir una investigació i hores més tard, ja de matinada, van localitzar i detenir el noi a la capital del Segrià. Ahir mateix ja va passar pels jutjats i la magistrada, a petició de la Fiscalia, va acordar deixar el menor en llibertat vigilada amb l'obligació que faci teràpia. De la instrucció del cas se n'encarrega la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida.
0: El govern espanyol limita a 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. El Consell de Ministres ho va aprovar dimarts i avui ho publica el butlletí oficial de l'Estat. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es poden gastar al dia, a la setmana i al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb el canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o d'apostes. La mesura entrarà en vigor al març del 2027, però el 25 de desembre d'aquest any es començarà un període de proves. I el Congrés ha aprovat avui penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox, i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i també multes econòmiques per qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o a negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat el consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
16: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica per les properes hores del Dani Ramírez.
17: Avui la temperatura ha baixat lleugerament, però ha fet molta, molta calor aquest dijous, fins als 38 graus a Lleida, 31 a Tarragona, 33 a Barcelona, amb més humitat, més xafogó, 36 a Girona, o 37 a Banyoles, les més altes, aquests 38 del Pla de Lleida, que han arribat també. Albesa, Alfarràs, Vallfogona, Balaguer, 38, al Bages, molta calor, 37 a Súria, o 36 a Manresa. Tot això amb sol, algun núvol prim les properes hores, però el que preveiem és molta calor, no és onada de calor, no arribarem als 40 graus, però molts sectors de l'interior entre els 33 i 37, aproximadament. A Pla de Lleida, al voltant dels 37, baixem un grauet. A la part de Girona, l'Empordà, encara poden pujar lleugerament, 2 o 3 graus més altes, i, per tant, el sol protagonista i la calor sense pronòstic de tempestes a la tarda, ni tan sols al Pirineu. Això podria passar a partir de diumenge a la tarda, amb tronades al Pirineu, que podrien continuar dilluns i dimarts.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Des d'avui, 3Cat ja és membre de la Unió Europea de Radiodifusió, una organització que fins ara havia estat reservada només a les radiotelevisions públiques d'àmbit estatal. La decisió s'ha votat avui a l'Assemblea General de la UER, que s'està celebrant a Praga, i tenim un enviat especial, el Jordi Regàs.
18: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radiotelevisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
19: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
18: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. A més, 3Cat podrà projectar en l'entorn europeu el seu model i continguts en català. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, el que no s'havia arribat abans.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat des de la tarda de Catalunya Ràdio la rellevància de la incorporació de 3Cat a la Unió Europea de Radiodifusió.
20: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura. No? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern doncs, contents.
0: Tot plegat forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3Cat serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
21: És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la corporació audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
0: Tant Dalmau com Junqueras han destacat la col·laboració de mitjans com la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Parlem ara de teatre.
22: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
23: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchemos hoy para vivir mañana, compañeros.
24: Por la libertad.
0: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que s'estrena avui la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyas, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
1: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
0: La protagonista és l'Alba, que és una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que, plena de ràbia, enceta una investigació que també és una recerca de la seva identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
3: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers, no?
0: L'obra és com un gran mosaic amb 11 actors dalt de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es podrà veure fins al 30 de juliol. I Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias, que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el proper dimarts 30 de juny. Òscar Callau.
4: ¿No te acuerdas cuando nosotras éramos jóvenes que veíamos a la gente de 30 como vieja?
5: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per poder conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que desperta tota mena d'emocions, des de riures fins a empatia, vergonya o rebuig. Embolics i situacions absurdes que converteixen la pel·lícula en una comèdia universitària del segle XXI. Sentim Lorena Iglesias en declaracions a aquesta emissora.
24: En las comedias universitarias siempre hay como estos estereotipos, ¿no?, de los quarterbacks, los guapos, los malos, y aquí yo quise actualizarlo y llevarlo un poco al incel, que es como este tío que es un poco misógino, que es como toda esta manosfera, esta escena de hombres que desprecian a las mujeres, ¿no?
25: ¿Queréis disfrazarme de joven?
24: No, queremos convertirte en joven.
5: La directora reflecteix vivències generacionals com la impossibilitat de comprar-se una casa, no tenir parella ni fills o perdre una feina estable. Problemes que, segons la directora, també patiran els centennials.
24: Ellas también dicen que les va mal, ¿eh? Y viven compartiendo pisos de estudiantes, que ya sabemos todos cómo son, ¿no? Con muebles de padres, paredes de gotelé, y tampoco les va súper bien. Creo que ahí estamos en las mismas. Incluso un poco peor ellas, porque creo que les puede costar más imaginarse un futuro, dado cómo está el mundo hoy en día.
5: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
24: Siempre estuve como obsesionada con esta actualizada todo el rato y hoy en día no hay excusa para hacer ese research porque tenemos las redes sociales. Entonces el algoritmo ya te va guiando. Empiezas a ver vídeos de generación Z y ya no tienes que ir a la puerta de un instituto con una grabadora. Pero además abogo porque haya una conexión intergeneracional y por tener amigas jóvenes.
5: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias, creadora de títols com Balearic o Mamàntula. Dimarts s'estrena Filmin.
0: Els castellers de Barcelona han fet història aixecant a Suïssa els castells a més altitud que s'han fet mai. L'actuació, el que es coneix com a Top of Europe, ha comptat amb un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 al davant de la glacera Aletsch, que és la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Està situada a la Jungfraujoch a més de 3.450 metres d'altitud. En aquesta fita els han acompanyat els castellers de Lausana. El seu cap de colla, Albert García, explica els reptes que s'han trobat.
26: Pel que fa a les dificultats és sobretot el tema de l'aclimatació amb l'altura. Acabem d'arribar en tren i venim de molt avall i clar, hem hagut de beure molta aigua per no tenir marejos i tot això.
0: En total hi han participat unes 180 persones entre totes dues colles.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
0: David Ubach, bona nit.
9: Bona nit. Ara mateix el capità del Barça, Didac Plana, acaba d'aixecar el trofeu que acredita el conjunt blaugrana com a campió de la Lliga de Futbol Sala 3 anys després. Un Barça que ha suat de valent per aconseguir aquesta Lliga en guanyar el quart partit de la final, el segon a la pista del Pozo de Múrcia, per 4-6 a la pròrroga. No ha estat fins al temps extra en què els blaugranes han pogut sentenciar aquesta final. Han acabats els 40 minuts reglamentaris, empat a 4, en un partit que el Barça, això sí, s'havia posat molt de cara a la primera meitat, amb un 1-4, falta de 3 minuts pel descans, tot i que el Pozo de Múrcia ha pogut neutralitzar aquest avantatge a la represa. Eric al minut 1, Touré al 3, han avançat el Barça amb un 0-2, Marcel pels locals al 7, ha retallat distàncies, nou doblet del Barça consecutiu amb Pito fent l'1-3 i Joao Víctor l'1-4, als minuts 13 i 14, i el 17 Rafa Santos pel Pozo ha tornat a apropar els murcians en el marcador al minut 17. Amb aquest 2-4 s'ha arribat al descans. A la represa, dos gols del local Adri Rivera al minuts 26 i 30 han situat la igualtat a 4, amb què s'ha forçat la pròrroga. Aleshores, a la primera meitat, Eric ha completat el seu doblet en el seu darrer partit amb la samarreta del Barça, fent el 4-5 al minut 2 de la primera part de la pròrroga, i al primer minut del segon temps, del temps extra, Antonio Pérez, ja amb el Pozo Murcia abocat a l'atac en porter jugador, ha pogut sentenciar porta buida fent el 4-6 definitiu. Primer títol amb Javi Rodríguez com a entrenador del Barça de Futbol Sala i primer també doncs d'aquesta temporada en què el Barça havia deixat escapar a la tanda de penals, els títols de Copa d'Espanya a la final contra el Jaén i de Copa del Rei a les semifinals també contra el Jaén des dels 5 metres. El Barça doncs que festeja la seva Lliga a la pista del Pozo a hores d'ara, un títol que arriba doncs amb patiments però amb resolució feliç. En la quinzena final, en duel directe entre el Barça i el Pozo de Múrcia, que s'ha resolt sempre favorable al Barça. 15 de 15 en finals li ha guanyat el Barça al conjunt murcià.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara de futbol, perquè el Mundial ara a les 10 arrenquen els primers partits que resoldran el grup E. Són duels de la tercera jornada de la primera fase. A partir de les 10, com dèiem, el Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador, Alemanya. A la 1 de la matinada tindrem els duels de la tercera jornada al grup F, el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos, mentre que el grup D es tanca a les 4 amb el Paraguai, Austràlia i el Turquia, Estats Units. Hem d'afegir-hi també més informacions de l'àmbit futbolístic.

0: Les 9 en punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició del Cel Obert, el programa d'estiu de Ràdio Maricel, que arriba avui a dijous 25 de juny de 2026. I és que ja hem entrat a l'estiu a tots els efectes, el meteorològic, el climatològic i el social. La revetlla de Sant Joan és el peatge que travessem per donar pas a l'època més atípica de l'any. I tot peatge té els seus costos. Un petit incendi per petards en un talús de Can Robert, un incident presumptament racista al camí de la Fita o l'incivisme a les platges en forma de brutícia i tendes de campanya ens recorden que, darrere de qualsevol celebració, hi ha sempre qui necessita desinhibir-se com si no hi hagués un demà. Els equips de seguretat i neteja han de treballar de valent per recuperar la imatge de normalitat, quan moltes de les coses que passen són de tot menys normals. I avui passem també un altre viatge polític, al ple municipal del mes de juny. Després que l'alcaldessa confirmés a aquesta casa el suport d'Esquerra Republicana al canvi d'alcaldia a favor de Carme Gasulla, avui aquesta segona havia previst una roda de premsa per posicionar-se. Aquest matí, però, la trobada amb mitjans ha estat desconvocada i ajornada, segons diu textualment, per acabar de concretar alguns aspectes relacionats amb el contingut de la compareixença. Els propers dies seran claus per saber si, finalment, hi haurà nova investidura al mes de juliol. Esperarem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Vinga, alguns dels actes d'agenda, més enllà de les exposicions, de l'exposició de Silhouet, testimoni del seu temps, o de Pell mutant, que hi ha obertes a l'edifici Miramar, de l'exposició El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, o de l'exposició de fotografies de Corpus a l'Instagram, que hi ha oberta al Genius Bar, més enllà d'aquestes exposicions. Ara, teòricament, a les 9 del matí, obria a Can Milà, al camí Capellans, la unitat mòbil d'expedició del DNI i el passaport. Estarà oberta fins a la 1. En principi s'havia de demanar cita prèvia. Desconeixem si estan totes les cites donades, però bé, sí, per casualitat se n'han adonat de que necessiten el DNI o el passaport i no se l'han tret. Fins a la 1 estarà aquesta unitat mòbil. Això sí, cita prèvia, hi ha cita prèvia a través de la pàgina de l'OAC de l'Ajuntament de Sitges, o si no, doncs mira, sempre poden anar allà i demanar que els hi facin perquè se'ls hi ha descuidat. Però la qüestió és que avui de 9 a 1 torna aquesta unitat mòbil, abans anomenada Equipo Rural, encara ens en recordem, venien aquí l'Equipo Rural, perquè això era una ruralitat, oi, Sitges? Doncs això, de 9 a 1 amb 40 cites disponibles. Més coses. Avui comencen els capvespres musicals

de la Biblioteca Santiago Rossinyol. Serà a les Terrasses, amb ritme vital, amb percussió, a càrrec de l'Ignasi Corella. Ja saben que l'Ignasi dinamitza molt a l'hora de plantejar aquests concerts de percussió. Per tant, una bona manera, anava a dir, no sé si de combatre la calor, perquè normalment la percussió encara en provoca més, però com a mínim de passar una bona estona. Serà avui a les 7 de la tarda a les Terrasses de la Biblioteca. I consignem també tres propostes per demà divendres. Per una banda, a les 7 de la tarda, a la Societat El Retiro, la sala Gabriel Pallarès, s'inaugurarà l'exposició Creacions de l'alumnat de pintura, una mostra de les obres que han fet els alumnes del curs de pintura dirigit per Roser Aldebó. Es podrà veure fins al 28 de juny, demà a les 7 de la tarda, al Retiro Creacions de l'alumnat de pintura. Demà també el Retiro, però en aquest cas a la cantina, a 8:45 del vespre, concert tribut a Tina Turner, amb entrada gratuïta. Demà Tina Turner al Retiro. Tribut, Tina Turner, doncs ja fa temps que està traspassada. I per altra banda, també un altre concert, demà a les 9 del vespre, a l'Ermita del Sant Sebastià, i en el marc del Mediterranean Guitar Festival 2026, un concert a càrrec de String Duo, demà a les 9 del vespre a l'Ermita de Sant Sebastià. Què tenim per avui, dijous 25 de juny? Doncs bé, avui és dia de ple. A les 4 de la tarda doncs connectarem amb el Saló de Plens i escoltarem tot allò que ens hagin de dir els regidors i les regidores en aquest ple ordinari del mes de juny. I en el programa d'avui, doncs bé, per una banda, tenim d'entrada els diaris de la mà de Carola Fernández, com sempre, el repàs a l'actualitat, especialment centrada. No surten els diaris perquè ha passat en aquesta matinada hora nostra, però aquest desastrós terratrèmol que hi ha hagut a Venezuela aquesta nit. Les estimacions de l'agenda de l'Agència de Sismes Nord-Americana apunten a entre 10 i 100.000 morts potencials que l'esfondrament d'edificis poden haver causat per aquests dos sismes de 7,3 i 7,5 a l'escala de Richter, doncs poden haver causat a Venezuela, a l'entorn de Caracas. I doncs estem pendents d'aquesta situació. Després dels diaris parlarem per telèfon amb Alberto González. Qui és l'Alberto González? Doncs bé, és un cuiner sitgetà que té el seu establiment a Madrid i que ha estat designat com els millors callos de la capital d'Espanya. Els millors callos de Madrid els fa un cuiner de Sitges, que es diu Alberto González. La Carola, com dèiem, conversarà amb ell a les 10 del matí. A continuació, doncs, parlarem amb la gent d'una nova iniciativa que es diu Fotositges i que encapçala Joan Manel Parejo. I després, demà és el darrer dia que estarà obert l'establiment de Cal Noi, un establiment, probablement l'establiment de cuina sitgetana, de cuina tradicional i bar, diguem, de poble i bar de paletes, oi, també, si volen, que hi ha Sitges. Demà tanquen Mingo. I hem volgut recuperar aquesta conversa que en el seu dia també amb ells va tenir la Carola Fernández. Cal Noi que tanca demà, diguem, la seva obertura diària, però que té previst fer una festa a principis de juliol, adreçada a tots els amics, a tots els clients. Per tant, doncs, hi haurà un post-tancament definitiu. Doncs recuperarem aquesta interessant conversa sobre la història d'un dels clàssics d'establiments sitgetans, després per continuar aquest A cel obert d'avui, com dèiem, 25 de juny de 2026.

0: Vinga, ara saludem a la Carola Fernández. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Que, com sempre, ens porta aquesta hora les diverses notes de premsa. Abans de repassar les notes de premsa, res, un detall. Ho hem comentat avui a ple municipal a l'Ajuntament de Sitges a partir de les 4 de la tarda. Com sempre, podran escoltar-lo per Ràdio Maricel en directe, i demà farem un complet resum de la sessió plenària, una sessió que en principi no té punts allò de transcendència política. La transcendència política ara mateix està més centrada en si hi haurà o no relleu a l'alcaldia, tal i com marcaven el pacte d'investidura de fa 3 anys, que no pas en el contingut de la sessió plenària. Hi ha l'actualització de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions, hi ha diverses modificacions de crèdit, saben que anem amb pressupost prorrogat i, per tant, aquestes modificacions de crèdit són habituals, no són de grans quanties, aquestes modificacions de crèdit. També s'aproven els festius locals per l'any que ve. Hi ha uns temes de recursos humans, l'aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions per associacions en l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, i, per últim, la verificació del text refós de modificació puntual del PUM, del Pla General, per a l'àmbit d'actuació urbanística PMU2 Marquès de Comillas Ratpenat Morabito. Això, doncs, pot generar també un cert debat, perquè hi ha posicionaments enfrontats en el ple municipal. S'ha retirat del ple un donacompte, el donacompte de l'informe tècnic jurídic en relació a la proposta de pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarc. Per tant, doncs, no es parlarà en principi d'una de les qüestions també interessants que s'havia de parlar en aquest ple, que és la qüestió de Vallcarca. I en l'apartat de les mocions, hi ha 4 mocions. Una que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, és a dir, el govern, i a la que s'hi adhereix el grup de Guanyem Sitges per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres de Garraf i per la protecció i restauració i dignificació del massís del Garraf. Tot això té a veure amb aquella petició que han fet les 3 empreses gestores de les pedreres que encara continuen en funcionament al massís del Garraf, i que els hi caduca la concessió el 2029 per continuar poder explotar les seves pedreres més enllà d'aquest límit del 2029. Doncs bé, avui hi haurà aquest posicionament en forma de moció del Ajuntament de Sitges, el ple de l'Ajuntament de Sitges. També hi ha 2 mocions de Vox, una per actuar per part de la corporació contra reincidents i delinqüents habituals a Sitges, en referència a l'aplicació de la Llei Orgànica 1/2026 de 8 d'abril, i una altra de Vox per a l'adhesió al moviment Girasol, visibilitat de les discapacitats invisibles. I, per últim, una proposta d'acord també d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la que s'hi adhereixen el PSC, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Guanyem, per adherir l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Aquests són els punts, més enllà d'evidentment els pregs i les preguntes i les propostes i les preguntes del públic, del ple municipal que, com dèiem, començarà a les 4 de la tarda d'aquesta tarda i que serà retransmès, com sempre, en directe per Ràdio Maricel.

0: Bueno, ens ha costat una miqueta trobar el resum, oi, del que... Aquestes coses, quan falta la persona clau, perquè la persona clau té tot el dret del món de prendre unes merescudes vacances, de vegades costa trobar en el Mare Magnum, oi, la informació de què va passar la nit de la revetlla. I estem en aquest punt, eh? No van passar moltes coses importants, tot i que hi ha una nota escrita en un llenguatge que dius, home, sembla bé, però la policia no li dona importància. Per tant, doncs, a veure, quin resum podem fer, Carola, del que va passar la nit de la revetlla?
1: De la revetlla de Sant Joan. A veure, el resum oficial, diguem que amb la informació que ens passa policia local, és evidentment, com deies, que va ser una nit prou tranquil·la, tenint en consideració que és una nit de molta gent, de festa, de foc i tot plegat. Els serveis totals realitzats arriben a la quarantena, tots justos, i els relacionats amb foc i petards són una onzena. El més destacat va ser aquell foc de la tarda, de Can Robert, en el que es van cremar uns 50 metres quadrats.
0: Sí, el talús. És el talús de la via del tren.
1: Efectivament, en el que els bombers voluntaris de Sitges van arribar al lloc dels fets els primers, i després va venir un altre camió de bombers de Vilanova, però van poder apagar el foc sense més conseqüència que la crema d'aquells matolls que hi havia allà, i amb la sospita forta de que la causa havia estat d'algun producte pirotècnic. Més enllà d'això, sembla ser que de temes d'incendis, de foc i tot plegat, accidents relacionats amb el foc, cap altre. Fora d'això, doncs, posen aquest resum que ens passa la policia, doncs, tres aldarulls, baralles, discussions, proves realitzades, òbviament, d'alcoholèmia i de temes de drogues, en les que, per cert, no va haver cap positiu, en les relacionades amb drogues i en les alcohòliques molt poquets, per tant, diguem que bones notícies, tenint en compte això. Òbviament, després expliquen, doncs, que la tasca de la policia d'aquest dispositiu de Sant Joan especial, diguéssim, més enllà d'atendre, doncs, totes aquestes qüestions que poden sorgir d'aldarulls a la nit, etc., doncs, també tenen la tasca aquesta d'acompanyar el servei de neteja, etc.
0: Com estaven les platges la matinada d'ahir? Hem vist unes imatges. Realment està molt bé que celebrem, però mereix una reflexió pensar com estaven les platges i com se les van trobar els serveis de neteja i com les van deixar, també. Val la pena també consignar que aquí hi ha una feinada de por perquè ahir al matí els banyistes trobessin la platja en condicions.
1: Sí, i que no ho estava gaire, eh? Perquè jo hi vaig anar a la platja... Uh-huh. Vaig entrar a mar i o sigui, el nivell de plàstics i de Clar. Coses surant per l'aigua era considerable. Sort que tenim aquest vaixell que va recollint i que suposo que avui tindrà
0: molta feina.
1: Feina gran. I després el tema de les platges, jo crec que hi ha un tema molt a valorar, és com un tema cultural de com usem la platja. És a dir, no tothom la fa servir de la mateixa manera i no tothom va a la platja de la mateixa manera. I jo crec que la cultura nostra mediterrània era molt d'anar a la platja amb la tovallola i les xancles i el banyador i poca cosa més, com a molt amb el rastrell i les joguines per la canalla i gaire poca cosa més. No totes les cultures ho veuen així. Cada vegada és més freqüent anar a la platja i trobar-te, però qualsevol dia, al migdia, cadires de càmping, taules de càmping, de gent que va passar el dia a la platja, però diguem que no amb un entrepà i una tovallola.
0: Correcte.
1: Com probablement...
0: Bueno, i la nit de la revetlla...
1: I la nit de la revetlla, tot això es
0: tendes
1: multiplica.
0: Tendes de campanya,
1: sí, sí,
0: muntades. Hem vist a Garraf, hem vist també a... No sé si era la platja de l'Estanyol.
1: És que això
0: tendes
1: es multiplica.
0: De campanya.
1: Clar, és que jo crec que hi ha un tema cultural aquí de l'ús que fa de la platja determinades cultures.
0: Sí, també és un determinat perfil, No
1: sí.
0: Volem aquí...
1: No,
0: però
1: és que és un tema cultural.
0: És un determinat perfil el que ara, doncs bé, troba que la manera de celebrar la revetlla és baixar la platja,
1: sí,
0: i instal·lar-s'hi. Però instal·lar-s'hi,
1: sí, sí,
0: amb tots els...
1: Però és que això ho veus a
0: paraments.
1: Diari, I amb cassoles, o sigui, gent que dina amb forquilla a la platja, que a mi, clar, em crida l'atenció perquè, doncs, jo crec que la nostra cultura és més d'això, un entrepà o una manideta,
0: correcte,
1: si m'apures, no? O una fruita, no fas aquest parament. Però no totes les cultures consumeixen la platja d'aquesta manera.
0: O a dinar a casa, que també es
1: també,
0: pot.
1: També. En fi, per això, jo crec que tot això també, doncs, aquesta globalització doncs, també té aquestes afectacions. Més enllà d'això, pel que fa a la revetlla, Què ens hem trobat aquí? Doncs que l'ECO va publicar ahir una notícia, no?, al seu portal, d'una agressió que s'hauria produït, segons explica l'ECO, al voltant de les 3 de la matinada, al camí de Lafitte, al Poble Sec, i que, en la que hauria estat, doncs, afectat un jove sud-americà, diu l'ECO, que hauria estat agredit per uns joves que circulaven en un cotxe i que haurien parat, l'haurien insultat amb insults homòfobs i l'haurien agredit. La nota és bastant explícita, sí, amb el que va passar i amb els detalls, compte, i els cops que va rebre.
0: Compte amb l'ús de la paraula bassal de sang. Un bassal, tots sabem el que és.
1: Sí.
0: Una cosa és que hi hagi una ferida i que aquesta sagni. I una altra cosa és que es provoqui un bassal. Un bassal és una cosa més seriosa. I
1: sí,
0: normalment,
1: sí,
0: clar, és difícil que la policia no li doni importància a un fet, o no hi hagi una denúncia, perquè ara ho comentarem, en un fet que diu la notícia que hi ha hagut un bassal de sang. Home, si hi ha hagut un bassal de sang, la cosa és greu.
1: Clar, de fet, la notícia parla i explica que va arribar la policia, que els va atendre, que aquest jove que havia estat increpat va donar les explicacions oportunes, etcètera, etcètera, que els veïns també van estar allà i van donar explicacions. Què ens confirma avui la policia a data d'avui? Que a data d'ahir al matí, que és quan fan aquest resum de la revetlla, no els hi constava cap denúncia entorn d'aquesta agressió. Per tant, diguem que aquí es produeix com aquest decalatge, és a dir, no es tracta de posar en qüestió la informació que dona l'ECO, però
0: pot haver una agressió,
1: sí,
0: i després no haver una denúncia.
1: Però diguem que no apareix
0: en
1: aquest resum policial de la revetlla, aquesta agressió no apareix. Com a mínim, a hores d'ara no apareix, perquè ahir no havia arribat cap denúncia. Si la denúncia ha estat posterior de fer aquest resum, doncs podria ser. I en tot cas, doncs esperem que aquest jove estigui bé, s'hagi pogut recuperar, i ja, bueno, estarem pendents del cas també per si la qüestió va més. Parla també aquesta nota de premsa d'incidents amb la pirotècnia, a tocar de la Biblioteca Roig i Raventós a la plaça Catalunya. Hem de recordar que aquella hora, a les 3 de la matinada, la plaça Catalunya estava pleníssima de gent, i és veritat, i això també és molt habitual, que sempre hi ha joves que, diguem, apareix pirotècnica enmig del ball, per dir-ho d'una manera, que és bastant habitual. És curiós també el detall que fa d'aquest apunt, no?, de la pirotècnia que va molestar alguns veïns, de les banderes que portaven uns joves. Vaja, no ho sé. No hi entrarem en això. Va haver pirotècnia, però en qualsevol cas ni ho diu la nota ni ens consta per la policia que hi hagués qualsevol accident o problema amb pirotècnia o amb cremades durant la nit de la revetlla, és a dir, durant el concert de Plaça Catalunya. L'únic, el que dèiem, aquesta agressió que explica l'ECO i que a la policia, doncs, no li costa de moment denunciar. Però, en tot cas, pel que sembla i per les dades que ens passa la policia local de Sitges, una nit prou tranquil·la, tenint en compte, doncs, el volum de gent que mou la nit de Sant Joan, el fet del foc, el fet d'aquestes altíssimes temperatures, que sabíem que estàvem en un moment de risc. Doncs, tot i això, una nit prou tranquil·la.
0: Doncs remarcar bàsicament això, que més enllà de l'incivisme, fora d'això, doncs, poques coses. Tenim alguna coseta més?
1: Sí, vinga, una nota en apunt de nous ajuts. Ja saben que és etapa de sempre, cada any m'hi trobo, quan arriben aquestes dates, vaig recordant ajuts que surten convocatòries ara. En aquest cas estem parlant de l'ajut al pagament del lloguer per joves de 35 anys o menys. Si és el cas, doncs que sàpiguen que aquest ajut, aquesta sol·licitud es podrà presentar a partir del 29 de juny fins al 10 de juliol a les dues. Si poden acollir persones joves que a data de 31 de gener del 26 tinguin 35 anys o menys, si ets més gran o passes d'aquesta data ja no t'hi pots accedir, han de ser també titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Per tant, si és el cas, doncs saben que poden demanar aquest ajut. És un ajut que s'atorga per un termini de 2 anys. L'import no és una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a l'esforç que suposa cada individu, doncs, fer front a aquest lloguer, en funció, òbviament, dels ingressos. I el màxim de l'ajut són 250 euros, el mínim són 50 euros. El preu de lloguer per accedir a aquest ajut és de màxim 1.000 euros al mes per habitatge. Que això, Sitges, ja difícil, perquè hi ha molts habitatges que són més de 1.000 euros de lloguer. Però si estàs en el cas pagues 1.000 euros o menys de lloguer, tens 35 anys o menys, i diguem que et costa arribar a aquest pagament de lloguer, doncs pots accedir a aquest ajut, i entre 50 euros i 250, en funció de la necessitat que tinguis, podràs obtenir aquest ajut, i la sol·licitud es pot presentar presencialment a l'oficina comarcal d'habitatge. Recomanem cita prèvia, ja ho saben, perquè si no la qüestió es complica, i en tot cas tenen temps fins al 10 de juliol.
0: Fins al 10 de juliol, doncs, aquesta disponibilitat d'ajuts. Carola, gràcies.
1: A tu.

ara en el nostre espai de la cançó de l'estiu ens traslladem a 1972. El 1972 el grup madrileny Fórmula Quinta va crear la cançó Perfectament Autoconscient, una peça que parlava de les vacances d'estiu i que sonava exactament com les vacances d'estiu, un himne juvenil sobre l'escola acabada i la llibertat de la platja. Escoltem Vacaciones de Verano.

Doncs bueno, ens fa un Radio Pequín, aquesta versió de Vacaciones de Verano, Fórmula Quinta, la cançó de l'estiu de 1972.

0: 3 minuts per arribar a 2:15 del matí. Repassem efemèrides sitgetanes de tal dia com avui. Un 25 de juny de 1945 s'inicien les obres de l'Estadi Municipal de Futbol d'Aiguadols. Aiguadols que l'altre dia parlàvem de l'antic camp que hi havia hagut a prop de la platja de l'Estanyol, em sembla que era, doncs ara el 45 es van començar les obres del camp d'Aiguadols, que encara avui és operatiu i que ha de ser substituït per aquest nou complex que s'ha de construir a sobre de la zona de Pinsbens. Un 25 de juny de 1948, 3 anys més tard, l'Ajuntament, presidit per Julio Martínez Ávila, acorda dedicar un carrer del sector de Terramar al doctor Alexander Fleming, l'inventor o el descobridor de la penicilina, que unes setmanes abans havia visitat Sitges. Llavors, diguem que els criteris de concessió de títols toponímics eren més laxes i, per tant, doncs, el sol fet que Fleming passegés per Sitges li va mereixer un carrer. Diguem que ara s'hauria d'esperar que es morís, però aleshores doncs, la cosa va fer més via. I efemèrides sitgetanes d'arreu del món. Un 25 de juny de 1876, tropes nord-americanes, liderades pel tinent coronel George Custer, van ser derrotades a la batalla de Little Big Horn per una coalició de pobles indígenes encapçalada per toro assegut i cavall boig, toro sentado i cavallo loco, perquè els coneixem així de les pel·lícules, especialment d'una, que narra aquella epopeia en format èpic, que es titula Murieron con las botas puestas. La batalla de Little Big Horn i la derrota del general Custer, o tinent coronel, l'hem pujat a general, però de fet era tinent coronel. El 25 de juny de 1950 va començar la Guerra de Corea, quan les forces de Corea del Nord van travessar el paral·lel 38 i van envair Corea del Sud. El conflicte duraria fins al 1953. 3 anys va durar la guerra de Corea, i en portem bastants més de la d'Ucraïna. I també un altre conflicte bèl·lic, el 25 de juny de 1991. Croàcia declara la seva independència de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, un pas que desencadenaria la Guerra de Croàcia. I per últim, el 2009, el 15 de juny, el 25, ui, mare de Déu, el 25 de juny de 2009, mor a Los Angeles el cantant Michael Jackson.
1: I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
0: Un 25 de juny de 2009, el món de la música es va aturar. Aquella tarda, la notícia de la mort de Michael Jackson va córrer com la pólvora per televisions, emissores de ràdio i internet. El rei del pop va morir a Los Angeles als 50 anys d'edat, deixant milions de seguidors commocionats arreu del planeta. Jackson havia començat la seva carrera sent només un nen al capdavant del Jackson 5, amb els seus germans i germanes, però ben aviat es convertiria en un fenomen global sense precedents, amb una combinació única de talent, carisma i innovació. Va revolucionar la música popular i la indústria de l'entreteniment. El seu àlbum Thriller, publicat el 1982, continua sent avui el més venut de la història, el disc més venut de la història, amb cançons inoblidables com Billie Jean, Beat It o la mateixa Thriller. Després arribarien altres treballs d'èxit com Bad, Dangerous o History, que van consolidar la seva condició de superestrella mundial. A més, també Jackson va transformar el món del videoclip, convertint-lo en una eina creativa i espectacular. Les seves coreografies, especialment del famós Moonwalk, formen part de la cultura pop i continuen inspirant artistes de tot el món. La seva mort es va produir mentre esperava el retorn als escenaris amb la gira This Is It, que havia generat una enorme expectació entre els seus admiradors. La desaparició de Jackson va provocar una allau d'homenatges i mostres de condol en tots els continents. Més de 15 anys després, el seu llegat continua intacte. Les seves cançons segueixen sonant cada dia a emissores de ràdio, i les noves generacions continuen descobrint l'obra d'un artista que va canviar per sempre el món de la música. Escoltem un altre dels seus temes icònics, Don't Stop Till You Get Enough.

I d'una figura històrica de Michael Jackson passarem a una altra figura històrica, ja que un 25 de juny de 1963 naixia a Londres George Michael.

Una de les figures més destacades també de la música pop de les darreres dècades, una veu privilegiada, un gran talent com a compositor i una capacitat única per connectar amb el públic, el van convertir en una autèntica estrella mundial. La seva carrera va començar a principis dels anys 80 amb el duet Wham, que va formar amb el seu amic Andrew Rickley. Junts van conquistar les llistes d'èxits amb cançons alegres i enganxoses com Wake Me Up Before You Go Go, Freedom or I Am Your Man, i també un clàssic que escoltem cada Nadal, el Last Christmas. En plena explosió del pop britànic, George Michael es va convertir en un dels rostres més populars de la música internacional. Però el seu veritable salt a la categoria de superestrella va arribar amb la seva carrera en solitari. L'any 1987 va publicar aquest Faith, un àlbum que va marcar una època i que incloia temes tan coneguts com el mateix Faith, Father Figure o One More Try. El disc va vendre milions de còpies i li va valer el Grammy a l'àlbum de l'any. Durant els anys 90 va demostrar una gran maduresa artística amb cançons com Freedom, Praying for Time, Jesus to a Child o Fast Love, consolidant-se com un dels artistes més respectats de la seva generació. Més enllà de la música, també va destacar per la seva generositat i les nombroses accions solidàries que va dur a terme al llarg de la seva vida, moltes de les quals es van conèixer només després de la seva mort. I és que George Michael va morir el 25 de desembre de 2016, però el seu llegat continua més viu que mai. Les seves cançons també segueixen sonant, com les de Michael Jackson, emissores d'arreu del món, i formen part de la banda sonora de Generacions. Acabem d'escoltar Faith.

0: Avui faria anys George Michael i avui fa anys el còmic i actor guionista britànic Ricky Gervais. Fa 65 anys, creador de les sèries The Office i Extras. També fa 81 anys la cantant i compositora nord-americana Carly Simon, autora de clàssics com You Are So Vain. O també fa 55 anys Angela Kinsley, una actriu nord-americana coneguda pel paper de l'Angela Martin a la versió americana de The Office. També, per últim, consignem l'aniversari, el 51è aniversari de l'actriu nord-americana Linda Cardinelli, coneguda per Mad Men, Dead to Me i el personatge de Laura Barton a Marvel. Avui, 25 de juny, que és Santa Euròsia, Sant Pròsper d'Aquitània i Sant Màxim de Torí. A 24 graus i mig ha baixat avui la temperatura, per tant hem estat per sota de la nit tropical, em sembla que és. A partir dels 20, hem estat en tropical i no hem estat en tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25, oi? Doncs això, hem estat a 24 i mig, per tant hem estat en nit tropical. La temperatura que ja va pujant a aquesta hora del matí, estem per sobre dels 27 graus, amb una màxima prevista avui de 31. El sol ha sortit a les 6:22 del matí i es pondrà, encara, doncs avui tenim dia molt llarg, es pondrà a 9:45 del vespre. Coneguem quina és la previsió meteorològica, fàcil avui, perquè farà dia i farà bon dia i farà calor, amb connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori, algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral i valors lleugerament més baixos cap a l'interior, al voltant dels 15 a 20 graus i fins i tot entre els 10 i els 15 al Pirineu. La jornada d'avui, doncs, es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per Ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les nuvolades de tarda podran deixar alguns ruixats, en general febles, a punts de la Cerdanya, l'Alt Urgell o també al nord del Berguedà, en general acumulant quantitats minces o poc abundants. Les temperatures màximes al dia d'avui encara amb valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior i assolint-se els 38 a punts del Pla de Lleida. Al sector litoral, les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Ja estem. Van Morrison, oi? Ens ha baixat revolucions, que sempre va bé. Sempre va bé. 27,4 graus i ara mateix a l'estació meteorològica de Ràdio Maricel, i corpresos estem amb les imatges que comencen a arribar de Venezuela. No està, com dèiem, a la portada dels diaris de paper, perquè això ha passat a la matinada nostra, oi? Però sembla que serà molt, molt greu el que han tingut la desgràcia de patir. Anava a dir, ja tenen prou pena, oi, a Venezuela, amb tot el que els hi ha estat passant i tot el que els hi passa, que a més, doncs ara, la natura també els colpeja. 3:15 del matí. I és que ha passat de la pitjor de les maneres possibles. Un terratrèmol de 7,2 i al cap de 39 segons un segon terratrèmol de 7,5. Això què vol dir? Doncs que el primer terratrèmol ja ensorra, i el que no ensorra debilita, i el segon, allò que havia quedat debilitat 39 segons abans, s'ha acabat caient també. De manera que es preveu una altíssima mortalitat d'entrada a les previsions que han fet el Servei Sismològic dels Estats Units. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan. Sí, un terrible succés, no? De moment, les dades amb la que, de moment, oficials que s'han transmès a hores d'ara són 700 ferits i 32 víctimes mortals, però, com deies, el Servei Geològic dels Estats Units. Ja anuncien que alerten que les milers de persones sota la rua podrien arribar a les 100.000 persones. Per tant, amb tota probabilitat aquesta xifra de mortalitat creixeria, i òbviament també la dels ferits. I amb l'afegit del que representa, que això també ho anirem veient en aquests dies, i avui ja estem veient, no?, aquestes imatges terrorífiques, i és que tot plegat també ha generat alertes, diguem, a zones del costat, i hi ha alerta per tsunami a les Illes Verges, a Puerto Rico, justament provocada o causada d'alguna manera per tot aquest moviment sísmic. Per tant, diguem, tota una zona a hores d'ara, doncs amb extrema precaució, no?, i amb alerta extrema a causa d'aquests dos terratrèmols, com deies, de 7,2 i de 7,5.
0: Serà un dia d'imatges impactants i de recerca, i evidentment també d'esclat de solidaritat, aquella solidaritat que sempre és necessària, però que per altra banda de vegades, i sobretot per part d'alguns, té més contingut d'hipocresia que no pas de solidari. Però bé, és igual. La qüestió és que ara, doncs, tothom pendent i preocupat pel que pot estar passant a Venezuela, i especialment, doncs, les persones que puguin tenir, doncs,
1: familiars,
0: sí, amics a la zona. De fet, el Ministeri d'Exteriors espanyol hi ha habilitat dos telèfons d'emergències consulars pels espanyols que hi hagi a Venezuela, que en són molts. Per tant, doncs, pendents també d'aquesta informació. L'endemà del, ara dir, sisme, al Congrés dels Diputats, una llarguíssima sessió de control on es van dir de tot.
1: Sí. Cap sorpresa, tot s'ha de dir, també. Diguem que ningú va sortir de la línia prevista. Pedro Sánchez va aparèixer, com dèiem, al Congrés, davant dels diputats, d'alguna manera, amb un discurs on se'n feia càrrec, d'alguna manera, de la situació, però també va posar en relleu, de manera reiterada i constant, el fet de que la corrupció ha aparegut també en molts altres partits polítics, principalment al Partit Popular, i per tant, d'alguna manera, que no era una cosa única i exclusiva de membres del Partit Socialista. I a més, això sí, s'ha de dir, va defensar de manera oberta i pública a l'expresident Zapatero, és a dir, es va posar al costat de Zapatero, no el va col·locar, diguem, al mateix calaix que Avalos, que òbviament un està sentenciat, no?, i jutjat, i l'altre no, però en qualsevol cas no ho va fer així. I doncs, la resposta també esperada de Feijóo, de vostè ha de plegar, la de Junts, que els li proposa que busqui un relleu, no? Junts,
0: la Nogueres. La via Starmer, li
1: va dir. Exacte, exacte, la via Starmer, que és el que ha passat, no? A Anglaterra, Rufián amb els seus, amb la seva retòrica també sempre viral, no? I molt de TikTok, no? I amb el discurs aquest d'alguna manera del i tu més, no? De estan col·locats vostès a l'i tu més, i poca sorpresa, la veritat que poca sorpresa, i l'únic que ens avança això és que venen mesos o queda al final de la legislatura difícil.
0: I és que durant el dia d'ahir també es va conèixer que l'UDEF també imputa Zapatero per mediar amb un grup empresarial del Perú.
1: Perú.
0: I diguem que van naixent nous serrells en aquesta hidra.
1: Que els va anunciar a més Feijóo, perquè es veu, ja ho diu clarament, que ell té fonts privilegiades i va anunciant coses que després en alguns casos passen, no? I això que posem sempre d'aquestes filtracions...
0: Va ser una de les preguntes que sí, de fet sí. El president Sánchez li feia al líder de l'oposició, però efectivament Sánchez apura la legislatura, com no anem a continuar, és el titular d'avui del País. Sánchez avisa que no rendirà i Feijóo augura la seva imputació, diu La Vanguardia, o per exemple El Periódico, que diu que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis, que ja cada cop amb la boca més gran li demanen que convoqui eleccions. Cap dels seus socis doncs està d'acord en la convocatòria d'una moció de censura, perquè això voldria dir...
1: Que és la proposta doncs, que va fer justament Pedro Sánchez, va dir, doncs presentin vostès una moció de censura, no?
0: Però això voldria dir alinear-se amb PP i Vox,
1: i clar,
0: això...
1: Doncs, no ho faran.
0: Com sap Sánchez que els socis de la investidura no ho faran, doncs això és el que els hi demana. I ahir que Begoña Gómez, la dona de Sánchez, que va portar definitivament el seu passaport al jutge Peinado, tal i com aquest jutge reiteradament qüestionat té 15 procediments només en el mateix, en aquest cas, 15, anava a dir, li han tocat el crustó 15 vegades per aspectes de la instrucció mal fets. Doncs bé, i evidentment, doncs, ara què havia de fer? No podia fer altra cosa que entregar el seu passaport, i el seu advocat doncs hi ha presentat el recurs, que no resoldrà Peinado, sinó que resoldran els seus superiors, sobre si era pertinent o no aquesta petició de cautelars, i especialment amb la cautelar del pressupost, que va generar espès i clar sobre el fet que doncs arribés a especular sobre el possible delicte que podrien incórrer les forces i cossos de seguretat de l'Estat per deixar escapar a la dona del president del govern. L'actualitat política, doncs, que està en el mateix nivell que la onada de calor. Una onada de calor, que és l'altra de les notícies, Carola.
1: Sí, efectivament. I, de fet, a Catalunya s'han registrat 13 morts associades a aquestes altes temperatures en aquests dos darrers dies, dilluns 22 i dimarts 23. D'aquestes 13 persones, 8 serien dones, cap menor de 45 anys. Per tant, sabem que la població vulnerable, sobretot amb les altes temperatures, principalment és la població més gran, i els nens petits també. En aquest cas, doncs, sobretot aquestes 13 persones són gent gran. Per tant, la gent, sisplau, que sigui prudent i que prengui les mesures necessàries, que acudeixin als refugis climàtics. Els supermercats són molt bons refugis climàtics, també es nota això. Vas dins un supermercat i estan planíssims, de vegades hi ha gent passejant que estan només amb un cistellet, i s'entén, es comprèn, perquè són espais doncs, que estan climatitzats, no? I quan estàs allò molt sufocat, doncs a vegades entrar 5 minutets en un espai així et fa baixar la temperatura corporal, que és el que interessa.
0: I famílies, esteu pendents dels grans també,
1: sí.
0: Perquè sobretot els grans que viuen sols, etc. Perquè, doncs, i més en una situació com la que estem, cal vigilar i estar pendents uns dels altres.
1: Sí, i amb allò que expliquen sempre, que se'ls oblida veure aigua, aquesta sensació de set quan ets gran es veu que desapareix i per tant no veus tant d'aigua, no t'hidrates i vaja, tot plegat pot ser catastròfic, per tant, siguem prudents. Més qüestions, una notícia boníssima d'aquestes científiques relacionades amb la salut que apareix avui a la La Vanguardia i altres diaris, és que ha arribat una nova classe de fàrmacs que frena la progressió de l'esclerosi múltiple. L'esclerosi múltiple, com saben, és una malaltia autoimmune, degenerativa, que és una de les causants més grans de les persones, o sigui, persones que arriben a certa edat amb nivells de discapacitat, en molts casos és per un tema d'esclerosi múltiple. Més de 50.000 persones la pateixen a Espanya i, diu La Vanguardia, és la primera causa de discapacitat no traumàtica en adults, per tant, és una malaltia que, diguem, que afecta a molta gent. Doncs han trobat un fàrmac que frena la progressió de l'esclerosi múltiple d'una manera diferent a qualsevol tractament que fins ara es feia servir. Els neuròlegs el que esperen amb aquest descobriment és que es pugui arribar a conviure amb l'esclerosi sense evolucionar cap a la discapacitat, més enllà dels brots. És una malaltia que funciona moltes vegades per brots, és a dir, la gent es troba més o menys bé i de tant en tant doncs, té brots, i de cada brot normalment n'acaba quedant algun tipus de conseqüència o afectació que a llarg termini acaba sent, doncs, té relacions amb discapacitat. El fàrmac es diu tolebrutinib, i fins ara només s'ha provat en persones que han estat com a mínim 2 anys sense tenir cap brot, però l'assaig clínic ha reduït en un 31% el risc de progressió d'aquesta discapacitat que comentàvem, un termini de 6 mesos, i també ha reduït el risc de caminar més lent i fins i tot el risc de lesions neurològiques, que també són prou habituals amb l'esclerosi múltiple. Es basa al final en una enzima, l'eficàcia d'aquest medicament, que es veu que sobretot el que té és la capacitat d'accedir al cervell, i aquesta era justament el que no s'aconseguia amb altres tipus de fàrmacs, i aleshores això es veu que permet que redueixi la inflamació que contribueix a aquest dany neurològic i la progressió de la malaltia. Per tant, diguem, una molt bona notícia pels qui pateixen principalment l'esclerosi múltiple, tot i que hem de dir que aquest fàrmac, que es comercialitzarà amb el nom de Senrifki, es començarà primer a distribuir a Alemanya. Un cop s'autoritzi la Comissió Europea, es podrà prescriure a tota la Unió Europea, però aquí el càlcul que fan de cara a Espanya és que és improbable que no arribi a Espanya abans del segon semestre del 2027, perquè després, un cop la Comissió Europea aprova la seva prescripció, el Ministeri de Sanitat i Sanofi han d'acordar el preu de venda, i tot això doncs requereix un temps. Per tant, és probable això, que abans del primer semestre del segon semestre, perdó, del 27 no arribi aquest medicament per l'esclerosi múltiple. Però en tot cas, boníssimes notícies per una malaltia que, com dèiem, doncs, afecta més de 50.000 persones a Espanya i que és la primera causa de discapacitat que dèiem no aguda en les persones. Més qüestions?
0: Doncs sí, més qüestions.
1: Vinga,
0: però va, abans d'arribar als esports.
1: Vinga, una altra. I és un cas que apareix a Les Vanguardies a la secció de successos, que m'ha cridat molt l'atenció perquè el cas va ser prou mediàtic. El 2021 va aparèixer el cos de la Ruth, que havia estat assassinada per la seva parella, un actor, i que a més ha estat condemnat, perquè va arribar a un acord amb fiscalia i l'han condemnat a 19 anys.
0: Que gros el cas, l'he llegit.
1: Sí,
0: l'he llegit
1: és
0: també,
1: fort,
0: també com el van enganxar, com el van pescar.
1: Sí, sí, sí. El cas va ser el 2021, va ser tremendo, perquè aquesta dona la va matar el 21 i no va aparèixer el seu cos fins al 2023. És a dir, ningú va demanar per ella durant 2 anys. La qüestió és que, més enllà d'això... Sí, sí, la qüestió és que ara un fiscal ha rebutjat indemnitzar els pares d'aquesta dona de la Ruth, d'aquesta dona assassinada, perquè ella es va repudiar. I què diu el fiscal? Clar, aquesta dona, recordem, va estar 2 anys enterrada amb un terreny que aquest home va comprar.
0: No, va estar 2 anys. La notícia explica que aquest home la va matar amb una katana.
1: Sí, efectivament, perquè ella era col·leccionista d'armes aquestes antigues, mitjavals.
0: La va esquarterar.
1: Clar.
0: I la va deixar en una nevera.
1: Sí.
0: Va estar aquest temps en una nevera mentre ell va comprar un terreny a Pontons.
1: A Pontons.
0: I aleshores...
1: La va traslladar
0: a Pontons i va fer un forat.
1: I els veïns
0: es van pensar que en aquell forat havien enterrat un animal...
1: I van trucar al Seprona. I el Seprona es va trobar amb els trossos de la Ruth.
0: Amb un cadàver.
1: No, molt fort. I que tot això en 2 anys.
0: Sí.
1: Des que la mata fins que la porta a Pontons... dos anys.
0: I ningú denuncia.
1: Ningú denuncia. Aquests pares que demanen indemnització, que té també germanes, aquesta gent que ara demana indemnització, en dos anys no demanen per ella. Ara demanen indemnització. Què ha dit el fiscal? Que ha rebutjat donar indemnització. Doncs el fiscal Fèlix Martín es diu, considera que s'ha de respectar la voluntat de la dona traspassada

0: doncs que diguem que la cosa sanguínia prevalgui per damunt de qualsevol voluntat, diu el fiscal que no. Els familiars demanaven una indemnització de 260.000 euros per una dona que ells mateixos han explicat que feia des del 2011 que no tenien relació. Què diu el fiscal? Que seria una falta de respecte cap a la víctima i que han de respectar la seva dignitat.
1: I que aquesta indemnització hauria d'anar a un memorial.
0: Ah, efectivament. Sí, sí. Aleshores, el fiscal diu que això s'hauria de fer un memorial, que hauria de posar una placa en aquell lloc de pontons on van trobar el cadàver, que òbviament s'hauria de convidar als familiars, però ha rebutjat el que dèiem, que s'indemnitzi i que aquests familiars que, amb els quals és evident i ha quedat constància que la víctima no hi tenia relació des de feia molts, molts, molts anys i que a més havia deixat constància en testament que no volia que heretessin res per part seva, doncs el fiscal ha respectat aquesta voluntat i els familiars de la Ruth no rebran diners. Qui constava com a hereu dels seus béns era justament l'agressor, qui la va matar, l'assassí, agressor no, l'assassí, i aleshores finalment el fiscal ha determinat que tot vagi a la Generalitat i aquí s'ha acabat la cosa. Però és veritat que aquest nou concepte de família que el fiscal posa aquí i defineix aquí m'ha semblat molt interessant, no? De que no la consanguinitat no hagi de ser un dret per se, sinó que família és alguna cosa més, no? És tenir cura, és afecte, és amor.
1: Doncs després d'aquesta història colpidora, oi? Que ens ha portat la Carola, arribem a l'apartat dels esports. Comencen a resoldre's els primers grups i, per tant, doncs ja queda clar qui continua i qui se'n va cap a casa en aquest Mundial de Futbol. De moment ja estan classificades Brasil i el Marroc com a primeres del grup 1. Se'n van cap a casa d'aquest grup Escòcia i Haití. En el grup... aquest era el grup C. En el grup A, Mèxic i Sud-àfrica són les classificades, se'n van cap a casa Corea del Sud i Txèquia. I en el grup B, amb els resultats d'aquesta matinada, es classifiquen Suïssa i Canadà i se'n van cap a casa Bòsnia i Herzegovina i Qatar. Per tant, estan ja classificats dos dels tres països organitzadors, que són Canadà i Mèxic, per aquests també interessantíssims setzens de final, setzens, vuitens, quarts, sí, sí, anava a dir, no, sí, sí, clar, 105 partits, ja m'explicaràs, 49, 48 o 49 seleccions participaven, ara sí, ara algunes ja comencen a desfilar. En aquests partits que es fan en horari unificat, ara ja ha acabat allò de les 6, les 9 i les 3, pues ara són unes altres hores, estic buscant i no trobo els partits interessantíssims que hi haurà avui. Espera't a veure si em surt en calendari completo de partidos. Diu.
0: Vinga.
1: A veure, espera't, calla. Oi.
0: Oi és 25.
1: Sí, atenció, grup E. Qui vulgui, grup E, a les 10 de la nit, un interessantíssim Curaçao Costa de Marfil.
0: Home, no m'ho perdré.
1: Val? El grup E, un no menys interessant Ecuador-Alemanya.
0: Mira,
1: jugar a
0: Alemanya està en el top 5 d'en Pitu, no?
1: Sí. I què més hi ha? Demà a la 1 de la matinada nostra, un Tunísia-Països Baixos i un Japó-Suècia. I per últim, a les 4, qui tingui encara ganes d'empalmar el de la 1 amb el de les 4, un Turquia-Estats Units, amb Estats Units, doncs, que també és clara candidata a passar, i un Paraguai-Austràlia.
0: Molt bé. I Espanya, quan torna a jugar?
1: Espera, calla, que ho busco.
0: Ho sabem, això.
1: Dissabte a les 2 de la matinada.
0: Oh, molt bona hora, mira.
1: Contra Uruguai.
0: Pots anar a fer una copeta, un bailoteo, i quan tornes a casa et poses el futbol.
1: Jo no ho faré. No ho faré, és igual. Ja m'aixecaré i miraré com...
0: Què el resultat, mirarem el resultat.
1: Tot i que el partit no deixa de ser interessant, perquè Espanya encara no, em sembla que encara no està formalment classificada, perquè si perdés el partit contra Uruguai i Cap Verd guanyés a l'Aràbia Saudí...
0: I compta amb Cap Verd, que Cap Verd està sent la notícia...
1: Si Cap Verd guanya i Uruguai guanya Espanya, Espanya cap a casa.
0: Per culpa de Cap Verd, seria...
1: De sí, que és, per que culpa és de Cap Verd.
0: Bocinha.
1: El Bocinha, exacte. O sigui que el risc hi és, en principi. Doncs és difícil que passi, però pot passar. Pot passar, formalment pot passar. I més enllà d'això, dos apunts més d'esports. Per una banda, doncs ahir...

0: Final amarg, ens diu l'Esportiu, 84-108. El Barça assumeix amb frustració la superioritat del València de Pedro Martínez, que va celebrar finalment la Lliga al Palau. Al final, allò del primer partit va ser un miratge, i els valencians no necessiten ni d'anar a la Fonteta,
1: no,
0: o al Roig Arena, que ara es diu, per donar-li la volta. Xavi Pasqual i diversos jugadors viuen l'últim capítol en un equip que enllaça 3 anys amb la Lliga Catalana com a únic títol.
1: Sí, una llàstima, però és que s'ha de dir que València té un equip de joves, molt jove, físicament molt potent, i vaja, res a dir, sincerament. Va mostrar clarament que estan per damunt d'aquest Barça.
0: I l'altre detall, encara que va ser la nit de... Bueno, avui el Barça de Futbol Sala té el segon matchball amb el Pozo Murcia, a 9:15 del vespre, una altra oportunitat per guanyar la Lliga després de que la nit de la Revetlla perdés el tercer partit. Avui és el quart. I després també la nit de la Revetlla, doncs, l'Igualada, que es va imposar al Liceu contra pronòstic, guanyant la seva sisena Hockey Lliga després de concentrar les 5 primeres entre el 1989 i el 1997. Ara, amb tants anys després, l'Igualada torna al primer pla amb un èxit ple de mèrit i amb participació, diguem, sitgetana de Marc González, que a més va marcar un dels dos únics penals de la ronda de penals, perquè al final aquesta final contra el Liceu van empatar dos i es va decidir des dels llançaments del punt de penal. Per tant, el Liceu, que per cert, des del 2009 ha estat en 15 finals i n'ha perdut 13.
1: Caram.
0: És per fer-s'ho mirar, també,
1: sí. No li van les finals.
0: No li van les finals al Liceu. I ha passat de clar favorit a finalista i derrotat. 10:07, Carola. Tens alguna cosa
1: em
0: més?
1: Em deixes que digui una cosa?
0: Sí,
1: va,
0: endavant.
1: Molt ràpid. Russell Crowe és a Barcelona.
0: És
1: Saben
0: veritat.
1: Que està gravant.
0: Està com un bacó.
1: Sí, però és que es veu que la peli fa com de celta, vell, ancià... Bueno, però és veritat, s'ha engreixat molt. No sé si és... necessitat, diguem, de la pel·lícula o que li agrada o que li agrada menjar, no ho sé, però és veritat que diguem que el paper que té en aquesta pel·lícula, en aquesta producció d'aventures i fantasia que dirigeix William Eubank, doncs ell representa aquest líder celta ancià que mira de protegir l'aldea i aleshores, vaja, no sé si té a veure. En qualsevol cas, la qüestió és que el rodatge d'aquest home està portant una de noticietes d'aquestes de societat que ens fan entre riure, plorar i enfadar, una mica entre tot, perquè com saben aquest home és el que està rodant els terrenys del golf de Can Sant Joan, entre Sant Cugat i Rubí, que va començar a rodar i mantenir problemes perquè estava era la zona tancada per la pesta porcina, els veïns es queixaven, sembla ser que la producció es va saltar alguna de les mesures i aquí va haver una mica de desencaix. Què hem sabut ara? Doncs que aquest rodatge que s'està fent en aquesta zona de Sant Cugat, ell hi arriba cada dia amb helicòpter des de Cunit, perquè és Cunit la població que ha decidit per allotjar-se. Dedueixo com alguna casa, perquè jo sàpiga que la cosa hotelera a Cunit no sé si és gaire grandiloquent. Deu haver alguna villa, alguna casa d'aquestes que lloguen tot plegat. Però clar, aquest senyor doncs, deu tenir necessitats i necessitats que desconegudes i difícils d'entendre que passen perquè el trasllat no pot ser un vehicle rodat, no pot ser un cotxe, no pot ser un autobús, no pot ser un taxi, no pot ser un Uber. Òbviament ja deduixo que en Rodalies no, però és un helicòpter. Per tant, aquest home cada dia fa el trajecte Cunit-Sant Cugat en helicòpter. Per tant, si estan veient aquests dies un helicòpter, som de la zona i estem veient cada dia un helicòpter sortir per la zona de Cunit o arribar a Cunit, sàpiguen que aquí helicòpter hi va en Russell Crowe.
0: En Gladiator.
1: En Gladiator, efectivament. Eh? En Gladiator, sí, ara una mica més gran i una mica més grassonet, però hi va en Gladiator. Vaja, aquest home que no deixa de sorprendre'ns amb aquest rodatge. Després no sé si la pel·lícula serà una gran pel·lícula o no, però ens en recordarem, eh? Entre que grava a Collserola, els veïns de Collserola que no poden trepitjar a aquella zona i arriba aquest home amb tota la trup de producció i s'hi fot allà dins i que ara ha decidit que per traslladar-se de Cunit a Sant Cugat ho ha de fer amb helicòpter, doncs vaja.
0: Es veu que té un caràcter, Russell
1: sí,
0: Crowe.
1: Sí, ja fa pinta,
0: Oi que va fer de... a la sèrie aquella sobre... sobre l'assetjament als mitjans de comunicació nord-americans, sobre aquell, d'aquell home de la Fox, oi que ell era el protagonista, que també estava... Que dius, que és en Russell Crowe?
1: No me'n recordo. Bé,
0: jo diria que és ell el que va
1: la
0: fer l'actor.
1: La de la Fox, sí, sé quina sèrie, dius,
0: com
1: no me'n recordo.
0: M'he ficat en un jardí, però realment per això, perquè Russell Crowe ja s'ha especialitzat en papers poc reconeixibles en la figura de Gladiator. Per dir-ho d'aquesta manera, oi?
1: Però tots el recordem per Gladiator,
0: per això et dic, és a dir, tenim un bon record de Russell Crowe, perquè ara les últimes pel·lícules diem que no el reconeixes. Carola, adeu i adeu, gràcies.
1: Adeu a tu.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que, si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Què et sembla si anem al cinema?
2: Jo he de fer un tràmit que tinc pendent i ja veig que m'hi estaré una bona estona.
1: Però no ho saps, que ara els tràmits administratius són més senzills?
2: De veritat?
3: La Generalitat ha posat en marxa la simplificació dels tràmits administratius per fer-los més àgils i intuïtius, amb una comunicació més clara i adaptada a les necessitats de tota la ciutadania. A més, també s'ha eliminat la cita prèvia obligatòria per garantir el dret a l'atenció presencial.
2: Ja està. Quina pel·lícula vols anar a veure?
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: L'altre dia no va poder ser, però avui sí. Avui sí que podrà ser i avui conversarem, parlarem amb un cuiner sitgetà que s'ha endut el premi als millors callos del món. Podríem dir alguna cosa així, eh? Estem parlant del Campionat Mundial de Callos, aquest plat tradicional madrileny. Doncs l'acaba de guanyar un cuiner sitgetà. Què us sembla? Bé, no? Alberto González, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Escolta'm, això de que tenim el titular fet ja, eh? Això de que un sitgetà guanyi el Campionat Mundial de Callos, té tela sí, la cosa,
1: sí. Sí, sí, la veritat que sí. Va ser molt, molt emotiu i molt orgullós, la veritat. Molt content.
0: Alberto, tu ets cuiner, ets de Sitges, no?
1: Però,
0: però estàs a Madrid, tens un restaurant a Madrid amb la teva dona, no? El del Medio.
1: Així és.
0: Explica'ns una mica com va anar això, perquè tu entenc que vas començar cuinant aquí a Sitges, o què?
1: Bueno, jo soc sitgetà, vaig néixer a Sitges i em vaig formar a l'Escola Hoffman a Barcelona.
0: D'acord.
1: I no res, i després em vaig formar una mica fora d'Espanya.
0: Sí.
1: I als 30 anys, als 20 i alguna vaig conèixer la meva dona, i que ella està a Madrid, i no res, i tenia clar que volíem muntar un restaurant, i bueno, al final vam venir aquí a viure aquí a Madrid i el vam muntar aquí. I ja portem quasi 9 anys.
0: Quasi 9 anys amb el restaurant?
1: Sí, així és.
0: I bé?
1: És. Bé? Molt bé, molt bé, perquè hem fet, com sol dir, un traje a medida i ho obrim només de dilluns a divendres, el cap de setmana fent tancat, que això a Madrid t'ho permet fer, tancar el cap de setmana sent hostaleria.
0: Clar, això aquí a Sitges seria inviable, no?
1: Això seria inviable, ja només amb 4 nens que tenim, doncs conciliar seria difícil.
0: seria difícil. Per tant, diguem que heu aconseguit l'equilibri perfecte, no?
1: Allò, així és.
0: Treballar del que voleu, el vostre negoci, el vostre restaurant, però amb un horari que us pugui permetre atendre la família, no?
1: I a Sitges de vacances.
0: I així, exacte, anava a dir, continues venint per Sitges, eh?
1: Sí, ma mare viu a Sitges i sí.
0: Escolta,
1: els nens són més grans, venim més.
0: Venim cap aquí. Per tant, el titular el tenim, un sitgetà ha guanyat el Campionat Mundial de Callos i ara explica'ns com arriba un sitgetà a fer els millors callos, que és un plat tradicional de Madrid, no?
1: Bueno, jo des de petit, els meus avis sempre s'han dedicat a l'hostaleria i els meus avis de part de mon pare, que eren de Burgos, sempre els he vist cuinar i cuinava entre els plats, cuinaven els callos. I sempre fixava i de més. I amb la recepta una miqueta del meu avi hem anat canviant-la una miqueta, sobretot millorant-la, sobretot amb el temps, que amb quantes més hores i de més, doncs queda molt millor. I així va sorgir.
0: Per tant, aquesta recepta amb la que has guanyat, diríem que és una recepta, és la recepta de l'avi, o inspirada en la recepta de l'avi, no?
1: Inspirada, així és. Sí.
0: És una mica també un homenatge, no? Perquè al final és un plat tradicional de tota la vida, no?
1: Sí, a Madrid és veritat que a la gent li encanta.
0: Sí? Es mengen molt a Madrid? Es demanen molt?
1: Es mengen molt i mira el calor que fa ara mateix i ho segueixen demanant.
0: És el que anava a dir, és d'aquests plats tradicionals, no? Com d'esmorzar de forquilla moltes vegades, que aquí potser costen més de veure, que sembla que els restaurants cada vegada, sembla que la gastronomia cada vegada posti menys per aquest tipus de plats, però entenc que encara hi ha, sou un grup de restauradors que encara els defenseu, no? És a dir, que són plats que us funcionen. Entenc que feu petites modificacions, no? Per modernitzar-los, millorar-los, sí, però que encara funcionen.
1: Funciona molt bé. Bueno, allà seria una miqueta, no igual, però una miqueta semblant a la capipota, no?
0: Sí.
1: Sí, funciona molt bé, la veritat.
0: I què tenen aquests callos que creus que és el que t'han fet guanyar, que els han fet diferents?
1: Nosaltres, tots els meus companys estaven tots molt bons i a més, però nosaltres l'únic que fem és posar-li molt de carinyo i moltes hores. Estic 3 dies, des que començo l'elaboració fins que l'acabo, són 3 dies. I el tercer dia són 12 hores que estan fent xup-xup i no et mous allà.
0: Quantes hores? 14?
1: El tercer dia, que és el moment de cocció final, estic unes 12 hores davant de la cassola i sense parar de remenar.
0: Caram!
1: I sí, perquè tregui tot el col·làgen i que digui no. Com ho tenim, que jo crec que queda super, super equilibrat.
0: Per tant, és un plat que requereix molta atenció, eh?
1: Molta, molta. I arrel del premi, doncs la gent, ostres, ara tothom ve a buscar els callos.
0: Escolta'm, això que un català guanyi el premi als millors callos, que és un plat madrileny, no? És un plat molt madrileny, què?
1: Bueno, res, molt bé, molt bé.
0: Ho han rebut bé, eh? Bueno, de fet, no ets el primer. L'any passat va guanyar un establiment de l'Hospitalet, no?
1: Sí, sí, ho vaig llegir, Sí, veritat, sí, sí.
0: Vull dir que és un plat que al final ha traspassat fronteres, no? I que els feu molta gent.
1: Molta gent. Havia gent de Galícia, d'Astúries, del País Basc, d'Extremadura, de Catalunya també hi havia. Uh-huh. O sigui, sí.
0: Era la primera vegada que t'hi presentaves?
1: Sí, perquè bueno, realment no em vaig presentar, ens van trucar
0: per
1: participar. Ja es veu que hi ha gent experta que durant l'any van visitant restaurants i els que consideren per ells que són els millors que estan fent aquest any, doncs et truquen i et pregunten si et vols presentar. I llavors em van trucar i vaig dir, bueno, doncs sí.
0: Escolta, per algú que té un restaurant amb la dona, que d'alguna manera ha apostat per aquest món de la gastronomia perquè s'hi ha format, no?, i que a més en aquest cas s'ha traslladat a Madrid i ha muntat el negoci allà, rebre un premi d'aquests o un reconeixement d'aquests, no sé si és com un impuls, és allò que dius, ostres, mira, per aquestes coses encara val més la pena tot plegat.
1: Sí, home, t'agrada, i al final dius, ostres, val la pena i t'agrada que la gent s'alegri per tu, que es posi contenta, perquè sí que...
0: Uh-huh. Hem de dir, a més, que hi havia un altre vincle sitgetà en aquest premi. No sé si n'ets conscient.
1: Quin?
0: No. Un dels jurats
1: sí.
0: És en Sacha Ormaechea.
1: Sí.
0: En Sacha Ormaechea té un vincle amb Sitges.
1: Ah, no ho sabia.
0: Doncs
1: ho sabia.
0: Sí, i suposo que i el deus conèixer, no? Perquè ja suposo que el sector... Sí, doncs sí, sí. I li has de parlar un dia i a veure si és possible, perquè alguna vegada el vam convidar, però ell ve poc per aquí, i estaria molt bé que poguéssiu venir un dia aquí a l'estudi, algun dia que estiguéssiu per aquí de visita a Sitges, i féssim conversa, perquè el Sacha Ormaechea té un local que té origen a Sitges.
1: Ah,
0: i ell, a més, té una samarreta, ell té una samarreta que passeja d'una manera més o menys habitual, en la que d'alguna manera explica la història d'aquest... el seu local és un local molt conegut a Madrid, oi, Alberto?
1: Sí, està molt a prop del medio.
0: Està a prop,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: doncs la propera vegada que li diguis, ja li pots preguntar. Digue-li, escolta'm una cosa, que m'he hagut d'entrar per la ràdio, ja li pots dir que el teu restaurant té vincle amb Madrid perquè el té, a Madrid amb Sitges perquè el té, i d'això ens ho va fer saber en Valen Montgai, d'aquí de la Salseta, va ser qui ens ho va fer... Que ens ho va fer saber. És a dir, sí, que sàpigues...
1: Però pel tema de la gastronomia o pel
0: sí,
1: tema
0: sí.
1: De la fotografia, també, crec?
0: No, és per un tema de gastronomia. Hi havia un restaurant a Sitges, penso, estic parlant dels anys 70, que tenia vincle, és a dir, hi ha un origen, sitgetà en el seu negoci.
1: Ah,
0: de fet,
1: doncs, li diré.
0: Sí, o sigui que...
1: A vegades me'l trobo pel mercat i demés, doncs quan el vegi li diré.
0: Sí, doncs que ho sàpigues, per això quan ho vaig veure que era membre del jurat, vaig dir, mira, dic, d'alguna manera Sitges està aquí, el guanyador, no?, però també està d'alguna manera una miqueta al jurat. Alberto, parla'ns del teu, i aquest tenim aquí, que ens has parlat d'aquests callos, que entenc que és un plat que ofereixes al teu restaurant de manera habitual?
1: Sí, bueno, està la carta des que vam obrir, eh?
0: Sí?
1: Des de... la carta, sí.
0: I això...
1: Són dels plats que es queden allà fixes i... Sí.
0: I va ser una decisió presa a consciència, és a dir, és com...
1: Sí.
0: Si a Madrid té que haver, amb un bon restaurant a Madrid, té que haver un plat de callos.
1: Per mi sí, perquè és veritat que no fem una cuina que és totalment tradicional com el plat dels callos,
0: sí.
1: És una cuina més vanguardista,
0: sí.
1: Però també pots menjar els callos.
0: Uh-huh. Uh-huh. Que... És a dir, és una mica com un rara avis dins la teva carta, els callos?
1: Sí. Sí, justament.
0: Perquè parla'ns del teu restaurant, ja que tenim aquí, explica'ns el del medio, que hi trobem en aquest restaurant.
1: El del medio és un restaurant molt petitet,
0: sí?
1: Molt acollidor,
0: sí?
1: I que intentem que la gent quan entri es senti com a casa seva, i no res, fem una cuina escollint un producte de primera, de temporada, Hi ha molts plats, o sigui, molts ingredients catalans, com ja entra la botifarra, fem mars i muntanyes, ara quan ha sigut temporada del Peso del Maresme també el posem. Bueno, sobretot un bon producte, molt ben tractat, i alguns plats que donem una miqueta a la volta, no?
0: Uh-huh. Escolta, m'he llegit en alguna entrevista que a la teva jaqueta de... no sé com es diu jaquetilla en català, no tinc molt clar, però bueno, la jaqueta que porteu aquests els cuiners, tu hi dus inscrit o, no? o brodat...
1: Comer i no ser comedido, no?
0: Comer i no ser comedido, d'on ve això?
1: Bueno, vos un dia parlar amb la meva dona, no?, que què ens agrada a nosaltres quan anem als jocs, no? Doncs menjar i no estar-te de res, no?
0: Mm-hmm. I, bueno, és a dir, és una mica el lema del medio, d'aquest restaurant?
1: Sí, i compartir tot, que vinguis amb dos o tres persones i puguis provar un munt de plats i així pues, pots provar més coses.
0: Mm-hmm. Per què el del medio, el nom?
1: Bueno, perquè estem en un callejón allà molt petitet, sí. Hi ha diversos restaurants i justament estem al mig i és el més petit de tots. I un dia estàvem davant de la façana i no sabíem quin nom posar i la meva sogra se li va córrer, mira, el del medio. Ostres, ¿dónde quedamos? El del medio, vamos al del medio. O sea, així.
0: I així es va quedar, no? Tan senzill sí, sí. Com això, no? La pròpia ubicació del restaurant. Et planteges o t'agradaria en un futur poder obrir Calcom a Sitges? O aquest tema de l'horari?
1: És el poble que més estimo, vamos, m'encanta. Però és veritat que pel tema de l'horari és impensable. És impensable poder tenir la vida que tenim ara mateix. La Setmana Santa aquí tanquem. A l'agost tanquem tot el mes. Nadal també. Llavors podem portar una vida pues, coordinada amb els nens, que allà és impossible.
0: És impossible, entenc, perquè el negoci no tiraria, eh? Entenc, perquè hi ha una dependència massa gran de les temporades d'estiu, diguéssim, o de les vacances, no?
1: O d'hivern, els caps de setmana, Sitges, no pots tancar.
0: Clar. Per tant, entenc que mentre tinguis responsabilitats familiars, sí. No?
1: Això... Prefereixo venir de vacances, i disfrutar amb els amics.
0: Clar, si tens l'agost de vacances, no sé si passes per aquí per festa major o què?
1: Bueno, ara, com els nens som petits encara, per festa major, que està hi ha tanta gent, encara no, però Setmana Santa sempre venim. Uh-huh. I ara a l'estiu pues, començarem a tornar a vindre.
0: Escolta'm, no sé si hi ha hagut, és a dir, aquí els amics d'aquí de Sitges, la família d'aquí de Sitges, quan han vist clar, la teva cara, el titular amb el teu nom, dient que havies guanyat aquest plat, què t'han dit?
1: Doncs se n'ha alegrat molt, sí. Home, és que som amics, ens estimem molt tots, sí.
0: Clar, et deuen haver demanat els callos ja, o els han provat?
1: Els han provat, bueno, de fet, fa un mes així que vaig a Sitges, vaig portar allà dos tàpers per l'Edu i el seu pare, que són els del racó del vi.
0: Sí.
1: Doncs els vaig portar allà uns tàpers perquè ho provessin. Sí.
0: Això és el que té el ser cuiner, no? Has d'arribar sempre amb tàpers aquí, no? O això et toca fer la paella, et toca cuinar, no? Quan hi ha trobades.
1: Ja et demanen, sí.
0: Però t'agrada, entenc, no? És a dir, també ho portem.
1: Sí, i tant.
0: Albert, escolta'm, doncs, un plaer, enhorabona per aquest premi, per guanyar aquest campionat mundial de callos. Entenc que això és un premi anual, no? És a dir, l'any que ve hi haurà convocatòria i el guanyarà...
1: Així és. No sé si l'any que ve, perquè aquest era l'any que ve és el desè aniversari, crec.
0: Sí? Sí, aquest era el nou. Sí, exacte.
1: No sé si vaig escoltar que volíem fer com campió dels campions, com...
0: Ah.
1: De tots els guanyadors volíem fer a veure qui era. No sé, vaig escoltar alguna cosa així, però...
0: D'acord, doncs escolta'm, presenta-t'hi o a veure si t'hi deixen presentar i ja seria la bomba, que guanyessis el campió dels campions dels callos, que fos un sitgetà, que dius, home, si hi ha un plat menys sitgetà, probablement serien els callos.
1: Sí, és veritat.
0: Però escolta'm, que hi hagi un sitgetà que els faci bé, que a més és veritat que és un plat... Sí, també, no sé si estàs d'acord amb mi, és un d'aquells plats que és amor-odi, no? És a dir, o tancar canten o no t'agraden gens, no? És a dir, només que no agrada el rebuig. Hi ha gent que moltes vegades aquesta cosa de textura li fa com cosa, no?
1: Ja ho rebuig a la gent, molta gent sense provar-ho.
0: Exacte,
1: sí. Perquè, per exemple, la meva dona, la meva sogra, oi, no me gusten, i vinga, prova-los, i ho han provat, i ara els hi encanta.
0: Clar.
1: I al final, i després d'un plat així, hi ha molta cuina darrere, no? Hi ha molta cuina de fer un bon caldo, de guisar, no? La cullera, i, ostres, si ho fas bé...
0: Mm-hmm. Potser el nom no acompanya gaire, no? Això de dir callos són una mica llets, no?
1: Sobretot pels joves, no?
0: Sí, és veritat, però és curiós perquè hi ha altres plats tradicionals, no? Que, no ho sé, que potser tenen més tirada,
1: sí,
0: no?
1: Sonen millor.
0: Sí, però també és veritat que els callos, a qui li agraden els callos, li agraden molt els callos, és a dir...
1: Sí, bueno, hi ha gent que fa rutes de menjar callos, saps? O sigui,
0: tu recordes la primera vegada que els vas tastar? Va ser amb el teu avi?
1: Seria amb el meu avi, però ja no ho recordo. Tindria, o sigui, ara tinc 40 anys, doncs amb 14, suposo. Sí, i jo crec que al principi tampoc m'agradaven.
0: I això de la cuina et ve d'ell o d'on et ve?
1: Sí, d'avis, els pares de ma mare també es dedicaven, entre comies, a l'hostaleria. sempre hem estat lligats a l'hostaleria. Ho veig com normal, vamos.
0: Per tant, ho has tingut sempre clar, que t'hi voldries dedicar?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, és que ho veia, és com et dic, ho veia com normal.
0: Sí. Molt bé, doncs Alberto González, aquest sitgetà que s'ha endut el premi als millors callos del món, que viu a Madrid amb la seva dona, que tenen aquest restaurant El del Medio. On està de Madrid aquest restaurant?
1: Està a la calle Costa Rica número 28.
0: I això és zona de...
1: Això és la zona de Chamartín.
0: De Chamartín, d'acord. Doncs sí, més que res, per si mai algú de Sitges va a Madrid, sí, sí, escolta, m'hi ha de buscar llocs per anar a dinar.
1: Serà benvingut.
0: Exacte.
1: Venen molts catalans, eh?
0: Ja m'ho imagino, sí. Que a més aquí que et deu conèixer molta gent i diuen aprofitar la vinentesa, no? Sí, però nosaltres amb el que ens quedem això, és que un sitgetà ha guanyat el premi al Campionat Mundial de Callos. Mira, escolta'm, ens omple d'orgull, Albert. Un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Carla.
0: Adéu-siau, adéu. Adéu,
1: gràcies.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: 2:15 del matí. Anem a posar cara i anem a descobrir qui hi ha darrere de Photositges. Segur que ja, si vostès escrolegen per Instagram, segur que han arribat a Photositges i han xafardejat i han tafanejat, perquè hi ha moltíssimes fotografies de tots els actes, esdeveniments i tot el que passa al municipi. Potser fins i tot en algunes s'hi han vist i han pensat: què és això de Photositges? Què és això? Qui hi ha aquí darrere? Doncs nosaltres hem anat a cercar-ho i la sorpresa ha estat com qui ens ha arribat és un jove apassionat i amant de Sitges, que amb tota la il·lusió ha creat aquest projecte, que nosaltres pensàvem que darrere doncs, hi havia adults, professionals, amb un negoci repensat, i no, el que hi ha bàsicament és l'amor per Sitges d'en Joan Manel Parejo. Què tal, Joan Manel?
1: Bon dia, Carola, molt nerviós.
0: Estàs nerviós? Doncs no estiguis nerviós, perquè això és una conversa amena i tranquil·la, i ara deia, Joan Manel, jo quan vaig contactar amb tu pensava que parlava amb un adult que havia engegat un negoci, no un negoci, que és Photositges, i resulta que ja veurem si això evoluciona en un negoci, entenc que t'agradaria,
1: ja
0: no?
1: Veurem,
0: ja
1: sí,
0: veurem.
1: Sí, sí.
0: Però això neix, que deia jo ara, neix del teu amor per Sitges.
1: Sí, home, de la passió, per la cultura, per la societat, per Sitges en general, des de ben petit. Això, mira, des de ma germana de petit ja començàvem, després, per desgràcia, la vaig perdre, però això també ha impulsat una passió per captar el moment i sempre estar-hi a tots els punts on
0: anem
1: la això, cultura i
0: anem a això, Joan Manel. És a dir, d'entrada, a tu t'encanta Sitges.
1: Home, no,
0: i vius, en Joan Manel hi viu amb la família a Ribes, com tants altres sitgetans, no? Que per,
1: sí.
0: Ja saben, que ja, no hem d'explicar res. És a dir, viure a Sitges no és fàcil, perquè el tema habitacional està molt complicat i vas haver d'anar amb la família a Ribes.
1: Sí.
0: Per això, tu et continues considerant sitgetà.
1: Home, de tota la vida. Això des del primer moment.
0: De fet, tens arrels sitgetanes molt profundes, perquè
1: sí,
0: el teu avi, qui era el teu avi?
1: Mon avi, Isidro Mestres, una persona molt important que va continuar a la Festa Major de la Guerra Civil, al Corpus, que va fer d'intermediària perquè la Festa Major i tots aquests actes poguessin continuar en un temps difícil on potser no pogués haver continuat.
0: Tot aquest amor de Sitges, tu creus que et ve d'ell?
1: Potser sí. Home, mon avi també pintor de tota la vida, mon àvia també que era considerada la dona més elegant de tot Sitges.
0: Ah, sí? Qui era la teva àvia?
1: La Petra Medina Almena, poeta d'aquí de poble, cordobesa de tot cor i enamorada de Sitges.
0: I t'explicaven les històries, tot plegat, i a tu això anava calant, anava calant, anava calant.
1: De mica en mica s'omple la pica i ha calat.
0: Ha calat fort, que s'ha anat a Ribes i ell és igual, i explica'm aquesta anècdota que m'explicava la teva mare. Que éreu petitets, estàveu ja vivint a Ribes, però no us adormíeu fins que no passàveu, passejàveu per Sitges.
1: Érem molt insistents, ma germana i jo, i dèiem a uns pares: home, que volem baixar Sitges. Per totes les nits baixaven, tot i que hi hagués escola, o a l'estiu sobretot, baixàvem al passeig marítim, donàvem una volta, i ja quan entrava l'olor de la mar i veiem la punta, les llums de la fragata, tot això, ja dèiem: mira, ja és el moment.
0: Ara ja agafàvem,
1: ens agafàvem els de la maneta i ja dormir fins que arribàvem a la casa, que hi havia moments que tampoc ens havien de pujar com un sac de patates, però mira,
0: és a dir, Sitges et generava com aquesta calma, no? Necessària, que necessiten els nens petits, sobretot, no? Per adormir-se.
1: Sí,
0: això t'ho generava Sitges, al passeig, al mar, l'olor fins i tot,
1: L'olor,
0: és a dir, l'olor també la distingeixes, l'olor de Sitges,
1: el
0: no?
1: El so del mar, l'olor del mar, les llums del passeig marítim, tot el que sigui, una mica de xerrameca també.
0: Joan Manel, i d'aquest amor per Sitges i d'aquesta tragèdia, no?, que viu la família, que és la pèrdua de la germana, neix com aquesta necessitat de captar el moment, no?
1: Sí, és una necessitat i una passió per captar el moment, tots els moments on ja és la passió per la cultura, captar el moment amb la cultura, que tothom pugui veure i rememorar moments on no ha sigut feliç, no? Estar en
0: perquè
1: societat,
0: la fotografia té això, no?
1: Sí.
0: És a dir, què t'aporta a tu la fotografia?
1: Mira, felicitat, calma, alegria, estar amb tots els que som amics, amb la família, es fa germanor entre tot el poble, no? Assistir a cada esdeveniment, que són molts, que aquí Sitges hauríem de fer una web de què coi passa a Sitges cada dia.
0: Escolta'm una cosa, la gent més fiable,
1: sí,
0: i ara faré aquí autopromoció, la gent de Ràdio Maricel.
1: Home, clar.
0: És la gent més fiable, ja t'ho dic ara, perquè Està tota la nostra agenda, la municipal, la que no és municipal, els actes que ens envien per altres bandes. És a dir, si mai dubtes, ves a agenda.radiomaricel.cat i allà està tot el que passa a Sitges.
1: Home, els millors.
0: No, els millors no ho sé, però la gent de Ràdio Maricel, que a més la porta principalment en Pitu, funciona molt bé. Per tant, dèiem, d'aquesta passió per Sitges i d'aquesta necessitat de captar el moment, no?, que et permeti reviure, no?, moments bonics i tot plegat, decideixes que vols crear això de Fotositges i el primer que fas és demanar-li a la mare que et deixi obrir un perfil d'Instagram. Això és el primer que fas?
1: No, mama, tenia el juliol de l'any passat, perquè jo mai he tingut xarxes socials,
0: sí.
1: Vaig començar i segur que et sona Joan Manel 12-14 amb una punta de Sitges, Sàtira del Retiro.
0: Sí.
1: Era
0: aquest
1: jo,
0: eres
1: era
0: tu.
1: Jo. Sí.
0: És que no ho hem dit, jo he dit, és molt jove. És que en Joan Manel té, quants anys tens, Joan Manel?
1: 14, els vaig fer el 24 de maig.
0: El 24 de maig va fer 14 anys, per tant, cursarà l'any que ve tercer d'ESO.
1: Tercer d'ESO, sí senyora.
0: Per tant, és joveníssim.
1: Sí, sí.
0: I deies, vas crear aquest primer perfil d'Instagram. No tenia xarxes i vas fer aquest primer perfil. Amb quina intenció, amb quina voluntat?
1: Mira, amb passar-ho bé, amb fer conèixer la gent, tot el que fèiem aquí. Per exemple, amb el Retiro, el Prado, Festa Major, Corpus, tot el que sigui, ho posava allà. També amb una professora que dèiem, no, és molt incendiari, no? Perquè, clar, com ara estic fent com un llibret que és pel Retiro d'història, societat i tot això, i llavors hi fèiem també una mica de sàtira del Prado, també hi fèiem una mica sàtira de l'Ajuntament, dels partits polítics, per Carnaval, tot això, i mira, un incendiari.
0: I així vas començar. I com arriba això a Fotositges?
1: Mira, doncs un dia que dic, mira, m'agrada molt, també perquè una mica de toc, agafo la càmera, bueno, la càmera encara no tenia, me la van prestar, me'n va fer un préstec, el primer va ser el mòbil, vaig començar a fer fotos per tot el poble, dic, Déu-n'hi-do, semblo aquí el Correcaminos, i vaig començar a fer fotos amunt i avall, es va començar a posar, dic, escolta, això m'agrada molt Sitges, i vaig començar a posar-les, després vaig començar amb la primera càmera, vaig començar a posar fotos, que són les primeres que hi ha, i després amb la càmera Canon vaig començar a fer-ho tot.
0: És a dir, ja vas fer un pas, vas dir, això m'agrada molt, ara vull una càmera.
1: Ara més gran.
0: Més gran, eh?
1: Això hi ha més, hi ha més, hi ha més. I
0: amb quina càmera fotografies?
1: Amb la Canon 1300D, de moment, tinc també amb una motxilla, que normalment no és la que porto, perquè hi ha teleobjectius, hi ha per netejar la càmera, hi ha dues bateries, i és una mica molt armatoste.
0: I has decidit que el que vols fer és fotografiar tot el que passa a Sitges.
1: Tot el que passa a Sitges, tot mira, perquè pugui reviure la gent els moments que li agraden.
0: Sí, i clar, ja ho estàs fent, estàs en marxa, entenc que això et representa passar-te gairebé 24 hores aquí a Sitges, no?
1: Gairebé, i diria que gairebé no, perquè jo vaig a Ribes només per dormir, vull dir, jo estic tot el dia aquí a Sitges, amunt i avall, Retiro, Prado, el que sigui, amb les castanyoles o amb la dansa o amb el jazz, tot el que sigui, amb el Corpus, Festa Major, Carnaval, aquí tot el que sigui, vaig jo, faig quatre fotos, són 2.000 per cada esdeveniment, i llavors s'han de posar els drets d'autor, s'han de posar la foto, enquadrar-la, posar-hi fotos.
0: Clar, és això, és a dir, no és només fer la foto, no, després tens tota la feina d'edició, no?
1: Clar, posar la web, que ara tinc dos webs, ara de coordinar una mica tot, però bé, això...
0: I amb quina intenció? És a dir, tu crees això una mica a partir d'aquesta passió per Sitges, d'aquesta voluntat de captar els moments, no?
1: Sí.
0: Entenc que de compartir-ho, no? Ganes de
1: compartir-ho. Sí.
0: I què més? Hi ha alguna cosa més aquí? És a dir, no sé si ha arribat el punt ara de que estàs fent tantes fotos, de que veus que la gent et segueix, no? Que la gent et pregunta. Has pensat, ostres, igual això puc monetitzar i d'aquí puc fer alguna cosa més interessant?
1: Sí, mira, poder parlar amb a la dansa fa dos mesos,
0: sí.
1: Vam parlar, mira, si podia fer una mica com el Gasó, és tot inspiració d'altres empreses, tot, sí. Que sigui, també de Ràdio Maricel, tot i que no, Agafo una mica les fotos i ja quedarà pendent què es fa amb les fotos, si es poden vendre, si es fa un negoci, si es pot convidar més gent que vingui a ajudar, també poder...
0: Això no estaria mal, no? Perquè si no acabaràs esgotat, eh?
1: El acabaré derruït d'aquí, déu-n'hi-do.
0: Perquè l'estiu és intenset a Sitges, eh?
1: Sí, no,
0: clar, ara calor. No tens classe, ara no tens classe, et passes el dia fent fotos.
1: Sí, tot el dia fent fotos, amunt i avall, com sempre he fet, mira, des del març, que vaig començar a posar coses, que vam començar amb un petit grup, però per coses de la vida torno a estar sol, però bé,
0: és a dir, ara... això va néixer que éreu uns quants.
1: Sí, bueno, érem uns quants, una mica... els que els agradava tot això, no? Mm-hmm.
0: Ho han anat deixant, o què? Massa intens,
1: bueno,
0: o què?
1: Massa intens, masses coses, no? Perquè potser totes les empreses es centren, mira, faig dues coses i ja va bé. No, a fer-ho tot, a matar-se a fer-ho tot, el jazz, la dansa, les castanyoles aquí...
0: Clar, no dius...
1: que tampoc vull que la gent que, a la que vaig i com ho demana digui, no, home, no, és que pobre, home, no. Jo ho faig perquè m'agrada, la cosa és que per decisió personal acabi fet un nyap.
0: Perquè ha arribat el punt en què et demanen, en què t'escriuen, et diuen, escolta, sí, fem aquest acte, vine a fer fotos.
1: Sí, sí, sí, per exemple, amb la Maite Ferrer, les castanyoles aquí al Prado, van estar l'altre dia al Retiro i mira, a mi que m'agrada tot això, vaig dir, mira, escolta, vaig, passem una bona estona amb la música i mira, doncs es fa un moment, fan quatre fotos, fan uns vídeos, ho compartim amb ells, i també es dona a conèixer una mica tot l'art local, no?
0: Uh-huh. Clar, és un jove ambiciós, Joan Manel. Ell ha començat així, ara ho deia, eh? Han anat caient alguns dels companys, potser per aquesta ambició que té ell, de vol deixar escapar cap acte, vol que aparegui tot, vol les fotos, després les vol penjar, les vol publicar, les ha d'editar mínimament, òbviament, però és que no només això, la seva idea traspassa Sitges.
1: Clar.
0: Perquè tu has pensat, tu el que t'agradaria, de fet ja hi han creats els perfils de Foto Ribes, sí, i Foto BNG, que seria Fotos Vilanova, no?
1: Sí, llavors vam ser un dia, tot això neix de que un dia, per exemple, al jazz ens vam trobar un home que dic, mira, escolta, jo faig fotos a Vilanova, si vols podem anar a fer un dia fotos, i al cap de potser un mes, cosa així, ens vam trobar allà fent l'esmorzar a les Roquetes, ens vam trobar amb l'antiga alcaldessa de Ribes, l'Abigail Garrido, que va dir, escolta, mira, seria bo, mira, ja que tens l'empresa, que no sé si empresa perquè no monetitzo res, però de moment estaria bé que es pogués fer una mica també a Ribes, i ja seria una mica promocionar tot l'art local com un turisme, que la gent pugui veure tots els actes que es fan a tots els pobles. De moment
0: clar,
1: estic sol.
0: Clar, clar. De moment no es fa perquè estàs tu sol i clar, tu et centres en Sitges.
1: De moment jo em centro
0: tu, en Sitges. Tu, fotografia Ribes o Vilanova, de moment no hi tens interès,
1: bueno,
0: eh?
1: No, interès no, perquè vaig alguna vegada a Ribes sobretot, perquè
0: vius,
1: a l'escola... Clar.
0: I estudies.
1: Clar, a l'escola, potser a fi de curs vam estar allà, o jo què sé... en tot això dels indians, que tampoc vaig anar perquè tot es queda junt i amb el Corpus i això d'allò, i no es pot fer totes les coses perquè ajuntaments de la comarca, feu les coses amb separació, si us plau.
0: Ui, ho tens molt difícil, això.
1: Sí, no, això és molt difícil.
0: Ho tens molt difícil que s'adaptin a les teves necessitats. Però en qualsevol cas, entenc que el somni o el que t'agradaria és potser que més gent de Ribes o de Vilanova es poguessin incorporar a l'equip, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I poder oferir aquest servei d'imatge, perquè no deixa de ser un servei d'imatge, no?
1: Sí, sí.
0: Dels municipis, de l'agenda dels municipis, en tot amb una mateixa, sota un mateix paraigua, no? Que és aquest garraffotografia.cat.
1: Sí, de moment vaig obrir perquè ho tinc aquí de moment, ja està posat, ja de moment està la fitxa posada, ja més endavant, si vull començar, si tinc l'equip, si tinc els recursos,
0: ja, veurem,
1: ja començarem,
0: no?
1: Ja veurem.
0: Escolta'm, què és el que més t'ha agradat fotografia fins ara?
1: Ui,
0: de Sitges?
1: Estar a prop de la gent que sempre potser havia admirat, no? Com per exemple tu, Carola.
0: Ah, oh, gràcies.
1: O mira, amb tothom que hi havia estat, per exemple, ara he conegut molta gent, no sé, ara amb el Retiro al Prado, a l'Ajuntament, a Carnaval...
0: Però de quin acte? És a dir, no sé si hi ha alguna... Per exemple, el Corpus és molt,
1: el Corpus,
0: és molt fotografiable, no?
1: Sí,
0: i és molt fotogènic,
1: molt,
0: no?
1: Sí.
0: No sé si hi ha algun acte, o si fins i tot hi ha algun acte que t'ha sorprès. T'ha dit, ostres, això no em pensava que seria tan fotogènic, i ho és.
1: Mira, la màgia de la fotografia, que potser hi fas 40 malament i fa una que es dius...
0: Aquesta està bé, no?
1: Aquesta està... per posar-hi l'eco.
0: I qui t'ha ensenyat a fer fotos?
1: Mira, ho he fet jo sol.
0: Tu sol, eh?
1: Fins
0: autodidacta,
1: fa...
0: eh?
1: Sí, sí, a la Fèria d'Abril del Retiro, no? Que va haver-hi els jardins, que van fer-hi festa, fins i tot no sabia dir tot com funcionava la càmera, perquè jo m'esperava 2-3 segons, i després vas descobrir que per un foradet de la càmera, si fas així, pots fer moltes fotos seguides, i queden millor, queden enfocades, i dic, ostres, porto un mes o dos fent el Canelo, tu.
0: Si estàs aprenent, diguem, sobre la marxa, eh?
1: Sí, ara ho tinc tot una mica més clar, perquè sé tot les... Ara no trobo la paraula, però les freqüències,
0: sí,
1: o les que podem fer fotos, com posar les fotos perquè surtin més enfocades, per on surti més fotogènic, també. I, bueno, de moment vaig aprenent, de mica en mica.
0: Quin lloc de Sitges és el que més t'agrada fotografiar? Tu que t'has mogut per tot el municipi.
1: Ui, això difícil. Difícil.
0: Va,
1: és...
0: Digue'm un que t'agradi molt. Racó
1: de la Calma, per exemple, perquè sempre es pot fer una foto, un vídeo, perquè...
0: Sempre queda bé,
1: és
0: no?
1: És molt bonic, sempre queda bé. Sitges és això, sempre queda bé. O també el Baluart, a la plaça de l'Ajuntament, que hi ha tot... o el Cap de la Vila, que sempre que hi vaig faig una foto, dec tenir 40.000 fotos del Cap de la Vila, i sempre les faig d'una manera diferent, perquè o és al matí, a la tarda, a la nit, a punt que sigui, nublat o en sense, o a mica en un entremig, fa una calor que et mors, o a lo millor fa un fred que pela.
0: Escolta'm, et veurem per Festa Major, per Santa Tecla, fent fotos?
1: Esclar, mira, a Carnaval potser no, perquè...
0: Carnaval no?
1: Carnaval potser no, perquè tinc una escola, com d'aquell que diu el Tintero, algun acte sí, òbviament, però serà en un altre paper.
0: Ah?
1: En un altre paper, potser.
0: Amb el Carnaval, que hi participaràs,
1: sí,
0: o què?
1: Bueno, d'alguna manera, esperem les entitats, a veure com...
0: Ah, molt bé, vaja.
1: M'ensonio molt les entitats, perquè també és això, perquè...
0: Home, les entitats els interessa, no? Que hi hagi gent que fotografiï tot el que fan.
1: Sí, mira.
0: Sobretot si ho fan gratis, que entenc que de moment no està fent gratis.
1: Sí, sí, de moment sóc jo que faig gratis.
0: Aquest és el tema, és a dir, potser en Joan Manel això ha començat com un hobby, igual arriba un dia que dius, escolta'm una cosa, aquí començarem ja... A demanar
1: una dinerets. Mica de calés, sí.
0: Sí, sí. En tot cas, Joan Manel, per trobar-te a Fotositges, no? Instagram.
1: Fotositges.cat Instagram, perquè va haver-hi un problema que no ho vaig pensar, perquè jo tinc... M'ha fet gràcia perquè vaig comentar un dia a ma mare que... Mira, jo sempre tinc ment de polític, perquè vaig fer Fotositges i, sí, i de sobte... hi havia Fotositges, que és del grup d'estudis sitgetans.
0: Sí.
1: I llavors també a la web vaig posar una mena de portal de transparència, que no és molt portal de transparència, perquè encara no hi ha fet molta cosa.
0: Sí.
1: Hi ha una mica estadístiques...
0: Sí,
1: i a tot això
0: de les visualitzacions, exacte, sí.
1: I vaig descobrir que al govern d'Espanya hi havia un portal de transparència, llavors... sempre faig el que una altra persona ja ha fet d'abans, tinc ment de polític.
0: Joan Manel, el que ets un jove molt inquiet.
1: Sí, sí.
0: Hi ha moltes ganes de fer coses.
1: Sobretot.
0: I molt vital, no?
1: Molt vital. Bueno, depèn de quan, perquè ara amb tot això se'n va la gent bé o se'n va la gent que estimes molt i que sempre ha estat al teu costat. Que
0: però em deies abans, mira, d'una tragèdia terrible com és la de perdre una germana petita,
1: sí,
0: n'has tret una cosa bonica.
1: N'he tret una cosa positiva, sí, que li deia sempre a ma mare, no sé què treure positiu d'aquí perquè això és ben dur, perquè te'n recordes d'aquest moment. I després, clar, després anar a l'institut, i veure en aquest cas totes les noies que han crescut i estan amb energia i positivitat, no totes, perquè és clar, perquè adolescència és difícil i us ho dic per experiència. Veure amb un pla ma germana, vull dir, ma germana sempre la degradava a l'escola i no va poder assistir-hi gairebé mai, perquè amb tot això de l'hospital sempre hi havia una excusa per fer que anés a fer proves, perquè ma germana va ser una mina de conejillo d'Índies, no? Una mica de prova, que no va sortir de tot bé i la prova va acabar en una negligència i tot això. Però almenys he tret una cosa positiva i ara puc estar feliç, puc conèixer gent, ja veurem el com dura.
0: I és una manera bonica de recordar, no? O sigui, al final jo penso, o el que jo estic entenent, Joan Manel, i amb això a veure si acabem, és que tu li estàs ensenyant-nos i fent-nos veure que la fotografia et permet recordar, no? Persones, moments, situacions que has viscut i que potser ara lamentablement doncs no les pots viure, no les tens, però la fotografia et permet reviure, no? Aquelles persones que ara, per exemple, no tens, o aquell moment estupendo que vas viure i que potser no tornaràs a viure mai més, però la fotografia et permet com tornar a aquell moment.
1: Tornar a viure-ho tot des del primer pla, per exemple, en pas un lloc, faig la foto, mira, escolta, això no hi era igual fa cosa de 6 anys, o mira, aquí hi era amb tal persona, o... És tot això, no? Revius tots els moments que t'han fet feliç.
0: Doncs escolteu, si el voleu fer feliç, l'únic que heu de fer és seguir fotositges.cat
1: i trucar pels esdeveniments.
0: Exacte.
1: Aprofiteu entitats sitgetanes, que de moment ho faig gratis, eh?
0: Aviseu-lo i vindrà a fotografiar-vos, a més farà, i tindreu aquest record per sempre més, que és el que fa el Joan Manel, que és captar records i moments. Joan Manel, un plaer.
1: Igualment.
0: Ha passat ràpid?
1: Sí, mira.
0: Ha passat ràpid. T'ho he dit, que passaria ràpid.
1: Sí, sí.
0: Vinga, t'anirem seguint.
1: Vale, moltes gràcies a tot. Moltes gràcies per l'oportunitat i que vagi molt bé.
0: Un plaer.

0: Demà serà el darrer servei de Cal Noi. Quina llàstima, eh? Tots aquells que hem trepitjat alguna vegada aquest establiment sitgetà, ja sigui menjar xató o bull de tonyina. Bull de tonyina, eh? El bull de tonyina de Cal Noi. És dels poquíssims, poquíssims establiments a Catalunya que encara servien bull de tonyina. Doncs demà serà el darrer servei d'aquest establiment, tot i que el proper dia 7 em faran com el comiat festiu amb amics, clients habituals, etc. I serà el dia 7 perquè Cal Noi es va obrir un 7 del 7 del 77. Així, un dia, per tant, per qui no li agradi el 7, eh? Aquell dia es va obrir i es tancarà un 26 del 6 del 2026. I aprofitant aquesta situació i també com a homenatge, record i agraïment al Noi i a la Rosa, en Mingo i a la Rosa, avui el que fem és recuperar la conversa que vaig tenir ara fa uns anys, aprofitant que coincidia que feia gairebé 45 anys que obrien portes. Els deixem amb el Noi i la Rosa i Cal Noi.
1: I quan parlem de Cal Noi, parlem del Mingo López i de la Rosa Carbonell.
2: Exacte,
1: d'aquest... Són les dues persones que, amb l'ajuda dels fills, evidentment, doncs, han tirat el negoci endavant des de fa ja uns quants anys.
2: 44 farà el 7 de juliol, perquè el 7 del 7 del 77 es va inaugurar
1: com per, no, com per no agradar-te el 7.
2: Exacte, com per no agradar-te aquest any el 7. Ho va fer, en aquest cas, en Mingo, que tothom coneix per Noi, perquè a mi no em va deixar dir-li Mingo ni Domingo. Diu que Noi, que ja fins i tot els nets li diuen a Vinoi. Per tant,
1: doncs vinga.
2: El Noi va inaugurar aquest establiment amb el seu germà en el seu moment, i al cap de molt pocs anys, el 81, es va casar amb la Rosa, i de seguida la Rosa va entrar al negoci
1: de ple
2: i amb la, diguem, amb l'avantatge o la facilitat de que ells vivien o viuen encara al mateix edifici, al pis de dalt, i això li permetia a la Rosa, doncs, conciliar, no? Un pis a dalt que en els seus inicis, abans de que es casés amb la Rosa i que fessin família, era un local social, era el local social dels castellers, el local social de la pesca esportiva, era el local social de la Unió Esportiva, penso que em va dir,
1: sí.
2: Era un local social.
1: De moltes entitats que hi anaven a fer allò, vida social, diguem-ho així.
2: Exacte, i després baixaven al bar.
1: Uh-huh.
2: A jugar cartes, a beure, i és un bar que... Tot i que és un bar d'aquests dels de tota la vida, no? I que trobem també la cuina de tota la vida, la cuina casolana, els plats més tradicionals com els callos, els peus de porc, el bull de tonyina, que és un plat que gairebé no se'n fa. És un bar que ha sabut també anar evolucionant, perquè ens explicava la Rosa que, clar, abans la cultura del bar en general ha canviat molt, no? Aquest era un bar que estava també rodejat d'un entorn molt obrer, i anaven molt els treballadors en aquest bar, però clar, ara ha quedat en un carrer, que és el carrer en el que està, no? Però que està una mica desolat, és a dir, no hi ha negocis al costat, ni és un carrer que et vingui de pas. Si vas a Cal Noi, i vas.
1: Vas a Cal Noi.
2: Exacte.
1: Sí, sí,
2: no passeges per allà. I malgrat això, malgrat aquesta evolució del barri, no? I que tot aquest entorn més obrer i de treballadors ha anat canviant i ja no està allà, i de que a l'inici potser era més com de tapes i bueno, era un bar d'aquests d'esmorzar calent o esmorzar de forquilla, ha anat evolucionant i ha sabut també conquerir al públic jove, no? A un públic més jove que hi va ara, doncs, per tastar plats tradicionals i per una mica tenir o recuperar aquell sentiment de bar de poble, de sitgetanisme, perquè entres allà un petit Sitges allò.
1: Por los cuatro costados, com es diu en aquests casos. Ja no només el xató, que ara en parlarem, sinó la famosa brasa dels dissabtes al matí. I clar, una miqueta lligant amb el que deies,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Bueno, petits canvis que van anar introduint a poc a poc i que a més els van anar introduint sense gaires aspiracions, perquè això de la brasa ho van començar allà al pati, al darrere, amb el capó d'un cotxe, m'explicaven. I clar, els hi va funcionar i han anat creixent. És que al final són un matrimoni que van començar a treballar molt fort, perquè han treballat això sí molt, moltíssim, i han dedicat moltes hores i encara hi dediquen moltes hores, i no ho van fer mai amb grans aspiracions ni grans pretensions, però escolta'm, 44 anys.
1: Sí, sí.
2: I 44 anys i una pandèmia, que es diu aviat.
1: Es diu aviat.
2: Perquè tal com està la restauració, que et puguin dir hem arribat fins aquí i mira, ara ens hem adaptat i hem fet això del takeaway, del menjar per emportar, i els està salvant, no? I doncs, caram, diu també molt d'una manera de fer, no? Probablement d'això, de no tenir grans aspiracions, grans pretensions, sinó simplement anar fent, anar vivint, anar fent les coses bé, que la Rosa diu, a mi m'agrada fer les coses bé, si les puc fer bé, m'agrada fer-les bé. Però, doncs això, no grans exquisideses en el sentit de, no exquisides, perquè exquisit ho és tot el que tenen, però no coses molt cosmopolites o intentar, sinó el de sempre.
1: Ras i curt, no hi ha gairebé res de postureig en aquests casos.
2: No. No, el postureig a Cal Noi no existeix.
1: Ara que el postureig està tan...
2: tan de moda,
1: diguem-ho així. Si van a Cal Noi, trobaran habitualment a la Rosa entre fogons i el Mingua al darrere de la barra.
2: Exacte, sí. Són els rols que acostumen a tenir, tot i que és intercanviable, perquè
1: Cal
2: Noi
1: són
2: ells dos, bàsicament.
1: Sí.
2: Són ells dos, amb l'ajuda dels fills que han anat passant, d'un nebot, que els ajuden, però són ells dos. Uh-huh. Són ells dos i, per tant, sí que és veritat que d'alguna manera qui porta la batuta a la cuina és la Rosa, tot i que en Mingú, tot i que no sabia fer ni un ou ferrat quan va començar, m'explicava, doncs també ara ho té per la mà i controla també els fogons.
1: I que el Noi va directament relacionat al xató.
2: Sí.
1: Això és així.
2: És un vincle indissoluble, o és una relació que ja no es podrà desfer. El xató de Cal Noi s'ha fet popular, s'ha fet famós perquè és bo, bàsicament.
1: Ara diríem allò de s'ha fet viral.
2: Sí, exacte. I va començar, de fet no recorden ni ells quan va ser que va començar, deien que de fet xató s'anava fent. La recepta del xató que es fa a Cal Noi és la recepta del pare de la Rosa, per tant de l'Eduard Carbonell.
1: De l'Eduard Carbonell, sí.
2: I com ella escoltaran que va dir, que ens va donar el titular de l'entrevista, i és que el secret, que no hi ha secret pel xató, que el secret del xató és no posar el que no toca. Ni tomàquet, ni pa, ni en el seu cas avellanes. Clar, què diu ella? Al final és la que explica. Òbviament, si a tu t'agrada molt picant, doncs li posaràs més all. Si t'agrada el gust de l'avellana, doncs posa-li l'avellana. Però, i d'aquí també una mica que el xató es pugui adaptar també als gustos de cadascun. Uh-huh. Però ella fa servir una recepta, que és la que va heretar del seu pare, i el seu pare li deia, nena, no posis el que no toca. I ella ho ha seguit a rajatabla.
1: I allò va quedar.

0: bona i poden posar la truita de carxofa, per tant, i això d'alguna manera també ho fa més especial, probablement, no? Perquè saps que només menjaràs aquell xató...
1: Durant aquella època determinada de l'any tindràs un bon plat de xató.
0: Exacte. Què és aquesta? Que és per Carnaval. De fet, avui no hi ha millor dia en tot l'any per menjar xató que avui.
1: Fora bo preguntar, quan passi Carnaval, quantes reaccions de xató hauran arribat a fer?
0: Sí.
1: Amb aquest Carnaval... doncs que serà com serà, evidentment, i en què, bé, les famílies haurem d'estar a casa, no podrem anar a deixar tonades, però no per això s'haurà de renunciar al xató.
0: No, no.
1: Podrem anar, entre altres, a Cal Noi.
0: Sí, sí, i a reservar-lo, i el fan, i de fet estan tenint moltes comandes. En un Carnaval normal, la quantitat de xatós que arribaven a fer en una setmana de Carnaval normal superaven el 500.000.
1: Uau! Déu-n'hi-do.
0: I de truites també, eh?
1: Sí, sí,
0: mig
1: miler
0: de xatós i mig miler de truites. Òbviament aquest any intuïm que no serà tan gran perquè òbviament doncs, no es fan la xatonada, ells servien la xatonada de la grupa, que aquest any també la serveixen, per cert, tot i que cadascú se la menja a casa seva.
1: Evidentment.
0: Però, per tant, no serà tan abundant, diguéssim, ni en faran tants, però en faran. I, de fet, quan vaig anar a veure'ls, que va ser aquesta mateixa setmana... estaven cuinant carxofes, eh? Preparant les carxofes
1: allò,
0: per la truita.
1: En el ajo, eh?
0: Sí, sí. De fet, sentiran, clar, al final el Botigues de Sempre jo crec que també té el valor de que d'alguna manera ens traslladem allà o intentem traslladar-nos allà on al lloc dels fets, no? Per una mica entrar en l'ambient. I clar, vaig anar a Cal Noi i Cal Noi és un bar.
1: Clar.
0: Per tant, hi ha un moment en què sentiran un rellotge, que és el rellotge de Cal Noi que marca l'hora, i hi ha un altre moment en què... desperta un extractor i durant uns minuts ens acompanya un extractor de fons perquè és que estava cuinant.
1: Estava allò en el lugar de los hechos, com es diu. 10:41 minuts del matí. Passarem de les 11, però ja ens ho permetran. Creiem que val molt la pena per endinsar-nos en aquest món tan particular que avui ens apropa la Carola a Cal Noi amb el Mingo i la Rosa.

0: La barreja surt més bona i el client deixes content.
1: Bé, sóc a casa, a Cala Rosa, Cal Domingo, però si ho dic així ningú sabrà on sóc. Però sí que Cal Noi, tothom no sabe on sóc. Que la història de Cal Noi, d'aquest establiment, quan comença?
2: Ui, comença a l'any 77.
1: L'any 77? Set. Fa 43 anys, 44 farà ara.
2: Quasi.
1: I com comença? Doncs
2: pues comença que jo treballo a la paleta i llavors ma germà em va proposar d'obrir aquest bar. I llavors, com que jo sóc el petit de 8 germans, i a casa sempre havia dit el noi i m'he quedat amb el noi i llavors vaig posar Cal Noi i llavors vam continuar ell i jo. Llavors quan jo em vaig casar ho vam comprar i llavors aquí estem des de llavors.
1: Per tant,
3: des del 81
2: fins ara estem tots dos. Jo he tingut a ma mare quan vam començar, vaig tindre ma germana que ens ajudava fins que em vaig casar. Quan vaig casar, doncs i el negoci el portem tots.
1: Per tant, el 81, Rosa, vas entrar tu.
3: Bueno, jo el 81 vaig casar, sí. I entrar aquí ben bé a fer coses va ser quan el 86, sí, o així, que ja tenia jo dos criatures, però ja el tenia al pis a dalt, doncs m'ha donat molt joc per poder estar a casa i a la feina com si fos una cosa sola. Jo sempre dic que m'ha anat molt bé, perquè coses que no hagués pogut fer, no ho hagués pogut fer, hagués necessitat més ajuda, el pujar i baixar cada dos per tres, pues, si tenia que atendre la canalla, si aquí no hi havia feina, o al revés, si aquí hi havia feina i havia de baixar, doncs a mi m'ha anat bé.
1: I el teu home, quan el coneixes com a Domingo o com a noi ja?
2: Noi.
3: Jo crec que com a noi. És més, jo quan encara no sortia amb ell, jo vaig estar a la inauguració d'aquest bar, perquè jo per edat em relacionava amb un nebot d'ell.
2: Sí.
3: I em va convidar a venir a la inauguració del bar.
1: I la recordes?

0: La recordes?
1: Recordo portar un got de plàstic amb cava a casa per la meva mare. Sí que ho recordo com si ho fos ara.
0: I en Domingo, en Noi, què recorda d'aquell dia?
2: No sé, perquè vaig agafar el gastatge que no me'n recordo. Bueno, vam estar aquí fent la festa, quan vam tancar, que vam estar molts amics del poble, amics meus i gent coneguda, se'n vam anar al cine al Retiro. Se'n vam anar al cine a dormir. Perquè anàvem tan contents tots que no sabíem què fer. Se'n vam anar al Retiro a dormir fins l'endemà.
0: Sempre havies pensat que acabaries portant un establiment, un bar d'aquestes característiques?
2: No havia pensat mai, perquè jo vaig començar aquest ofici amb 13 anys. Vaig començar al carrer Sant Josep, a la bodega La Bota, que era el bar que muntava el Pilili, l'Antonio del Campo, i llavors, com que l'Antonio del Campo i ma germana eren molt amics, vaig començar allà, l'any 65, que llavors hi havia el Pimpollo davant, després van canviar el nom a Superpollo. I després d'agut això pues, vaig continuar, vaig estar amb en Pere Cortià de la bodega Vinyeta del carrer Sant Sebastià,
0: sí.
2: I llavors quan aquí hi havia un supermercat, que era del cunyat de ma germà, i quan va marxar d'aquí, pues, ma germà em va oferir d'obrir el negoci aquest. I vam estar aquí tots dos fills que vam casar i llavors hem continuat tots dos.
0: El teu germà, aleshores, en quin moment, en el moment en què ja et cases i entre ella,
1: sí.
0: El teu germà ja, diguem, surt del negoci, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: I us quedeu tots dos. I en quin moment, és a dir, quan inaugureu el local, com us imagineu o què penseu, com voleu que sigui aquest local? Què és el que voleu que sigui?
2: Bueno, aquí, t'ho explicaré, aquí a dalt, al pis, aquella època, teníem els castellers de Sitges en una habitació. En una habitació teníem l'Unió Esportiva Sitges, el menjador...
1: Era
2: teníem,
1: com el local social.
2: Era el local social, diguéssim, de tot el poble. Hi havia els caçadors, hi havia l'esport ciclista sobrense, la pesca esportiva, o sigui, la Blanca Subur, o sigui, tot de dalt. I ara, quan vam casar, que vam comprar la casa, vam dir que ens feia falta.
1: Però, esclar, aquí freqüentava la gent així, els
2: gent
1: treballadors, les societats que s'ajuntaven, feien...
2: Els castellers, el local social el tenien els castells d'aquí i llavors ensenyaven aquí a la plaça els castellers de Sitges, diguéssim, no? Llavors, per motius de política, que se'n van anar a fer punyetes per
1: el que sigui, no? Tema. El que passa que aquí sempre es va muntar com un bar d'esmorzars de calents.
2: Sí.
1: Ara en diuen de forquilla, però abans era esmorzar en calent. Els típics plats de callos, els peus de porc, les botifarres amb mongetes... I unes quantes tapes era un bar més, no sé com dir-t'ho.
2: Sí, bueno,
1: sí, s'ajuntaven cambrers i feien la partida.
2: Venien els familiars, venien els cambrers del Calípolis, dels Jocs de Ramar, tot això, venien aquí. A la tarda feien la partida del Ramiro i tot això, no? Però era un ambient, diguéssim, familiar, diguéssim, no?
0: Era com molt el bar del poble, no? La gent de Sitges,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: La gent se sentia com a casa aquí.
2: I llavors, per l'època, per les circumstàncies, doncs vam començar a fer la barbacoa al pati, amb un sogre, una barbacoa d'aquelles petitetes, i actualment ja has vist el que tenim.
0: Sí.
2: Llavors, el pare, al mitjà de son pare, vam començar amb el xató.
1: No, ja el feien.
2: El feien, però no...
1: No, el que no passa és que el xató es va començar, es feia, perquè la Lola,
2: la meva
1: cunyada, ja el feia, sí. Després... El que passa que, mica en mica, ens van anar encarregant. Els primers que ens van encarregar una xatonada així, de 25 persones, que llavors era una cosa grossa, era la primera junta de l'agrupació. És a dir, que el de l'agrupació ve de lluny, que els hi fem nosaltres al xató.

0: una mica aquest esperit s'ha mantingut amb el temps, no? Sí. Malgrat que entenc que hi ha molta evolució.
1: Sí, sí. Però... No, hem anat mantenint, clar, 44 anys, avui dia, qui aguanta? A més, aquí, aquí el local aquest, aquí, per exemple, hi havia la Telefònica, hi havia la SEAT, hi havia en Miravent, hi havia en Julián, i aquí...
2: Hi havia molts treballadors.
1: Hi havia moltes empresaris.
2: Molt de moviment.
1: Distribuïdors, ara no hi ha ningú. No hi ha Telefònica, no hi ha la SEAT, no hi ha ningú. I anem a aguantar perquè són del poble, es coneixen, i la gent que ve aquí, gent, no vivim del turisme. I de la gent del poble.
0: Clar, o sigui, en aquests moments aquesta ubicació no seria la més idònia per tenir un establiment d'aquestes característiques,
2: a veure,
0: potser.
2: Aquí estem amb allò que sempre diguem els que estem per sobre la via. No estem tan lluny, però la barrera psicològica de la via és que estem en un altre món.
1: Jo em trobo gent que me trobo al carrer Sant Francesc, diu, cony, és que puja allà dalt. Dic, que no vas a l'ambulatori? Sí, però una altra cosa, però estem a mitjà de camí. O sigui, que no s'entén. Per dir-te algú, un que està, que viu al carrer Mossèn Llopis. Jo em vaig esborrar, no sé, a la plaça Espanya. És que a casa teva està molt lluny. Escolta, no està tan lluny.
2: És psicològic.
1: És psicològic. Pujar aquí dalt costa molt. I a més, aquí dalt sempre s'han tingut com a...
2: Com si fóssim d'una altra,
1: no,
2: d'una altra categoria.
1: Som de
2: que pots, jo... pots donar qualitat, però has de donar més bon preu, perquè sembla que no tens la categoria dels que estan al costat de la platja. I em sento dir-ho que en producte i en qualitat potser tenim més qualitat que molts locals més al centre. Però bueno, la gent que ja ha vingut aquí ja ens coneix, ja sap el que tenim. Ens basem en aquest tipus de plat més d'abans, més de cuina casolana, els peus de porc que costen de fer a casa, que hi ha gent gran que a casa no se'ls fa i se'ls ve a buscar.
1: El bull de tonyina, un plat molt que aquí Sitges, actualment sembla que no fa ningú, el fem nosaltres. O sigui, la gent avui ha vingut un parell que diu que ven, no sé qui són, que ha vingut a dinar, i li dic, bull de tonyina, posa, que havia menjat a l'Ametlla de Mar. Un poble mariner, diu, però per aquí Sitges no l'he sentit mai anomenat.
2: No, perquè diu que és clar, és un plat que no es troba a totes les poblacions.
1: I que té molta feina.
2: Però bé.
1: Però bueno, aquí també he tingut molta gent del poble, que per desgràcia s'han anat.
0: Que no he preguntat per això, pel client, no? És a dir, si també hi ha hagut evolució amb aquest client, no? O sigui, si també,
2: a veure,
0: ara
2: jo et puc dir...
0: Ara esteu venint més jove, s'ha rejuvenit la clientela.
1: Aquí està el problema.
2: Sí, la veritat és que està costant, però és veritat que ara hi ha gent jove que comença a provar aquest tipus de guisats perquè estan acostumats només a la pizza i a les coses ràpides.
1: I a les hamburgueses.
2: I si van tastant, es comença a rejuvenir, perquè és veritat que fins ara eren gent gran, gent que saben aquests plats, que són com a casa... Però sí, és veritat que sembla que hi ha gent jove que comença a tastar coses.
1: Bueno, i s'han de començar a menjar aquesta gent jove, perquè no és per res. El meu net, el nostre net, l'Arnau, aquell escall,
2: el peu de porc,
1: aquell, en 5 anys, un dia entra aquí, un dissabte al dematí entra, diu, hola, avi, i quan l'Arnau, què vols? Seu a la barra i diu, avi, que tens un client aquí, eh? El que vol, senyor. I posa una llimonada, 4 musclos i 4 cargols. Li poso, menja, diu, avi, vine. Diu, i això què? Dic, són callos. Diu, que pots posar 4 per provar? Diu, sí, per què no? Li poso, aquí, avi, vine cap aquí. Dic, què vols, Arnau? Posa'm un tàpet de callos que me'ls la portaré cap a casa. I des de llavors, quan entra per la porta, el primer que demana són callos.
0: Clar.
1: I tenia 5 anys. Ara té que en farà 10, no?
2: Té 9.
0: Us fa una mica de llàstima, això? El fet de que aquesta cultura gastronòmica, que també forma part una mica de la identitat, no? Del municipi, de la nostra identitat local,
2: sí, però
0: es perdi.
2: Però també és veritat que els pocs que ho descobreixen, ho veus que t'ho agraeixen, que troben el plat bo, que... que no, no. Si aquí... és com un descobriment i llavors val la pena, només que pel que ve et diu què boca estava i quin plat més net que deixa,
1: no, no,
2: ja nosaltres...
1: allò és el plat que et deixen, que els plats et deixen, i la gent pues, amb el xató no és per res, però té la mà trencada.
0: Ara de seguida parlem del xató, eh? M'expliqueu... Ah. A veure, el truc no me'l direu, però m'expliqueu coses del xató, però... cuinàveu abans? És a dir, abans de començar a treballar, el noi cuinava?
1: No, jo no, mai, ni ho sabia ni fer.
0: És a dir, has après a cuinar a mida...
1: No, de mica en mica anar aprenent. Ella ha après a son pare, ella m'ha ensenyat a mi, tots dos hem anat aprenent de l'altre.
0: Rosa, i tu pensaves o t'imaginaves que acabaries treballant en un establiment com aquest, com aquest noi, en una cuina cuinant?
2: No. La veritat és que... jo tenia prohibit pel metge des dels 18 anys d'agafar una feina d'estar tot el dia dreta. El que passa que les coses venen com venen, per un problema de varius i coses d'aquestes. M'he hagut de cuidar una mica més, però bueno. Però si és veritat que la passió per la cuina, el meu pare me la va inculcar i m'agrada cuinar. Jo aquests dies dic que la pandèmia, els mesos que hem tingut tancats, jo he disfrutat cuinant plats que normalment no tinc temps de cuinar. A mi m'agrada. I
0: ha anat creixendo? És a dir, aquest amor per la cuina...
2: Sí.
0: Amb el pas del temps ha anat creixent?
2: Sí, sí. I soc perfeccionista i a vegades tenim baralles, perquè m'agrada fer les coses una mica ben fetes. Dic, si les puc fer bé, per què no ho faig? I sí, jo, a mi m'agrada la cuina. A mi m'agrada.
1: Ara quan fa els postres també pels dissabtes, la gent diu que per què no tanquem el bar i posem una pastisseria.
2: Perquè són pocs postres casolans.
1: Sí.
2: I esclar, sempre... Jo crec que les coses casolanes es comencen a valorar.
1: Hi ha gent
2: perquè hi ha molt plat sofisticat, però fins a quin punt a la gent que no té temps de cuinar a casa el que vol és un plat com el de casa. Què és el que fem aquí? Aquí fem plats com si els cuinéssim per casa nostra. I potser això ens defineix.
1: I la gent t'ho agraeix. Hi ha uns nois que venen a treballar aquí que són de, com si són de Vilanova, no? I venen cada dia i diuen, ai, esto está muy bueno, y esto está riquísimo, y esto, jolín, y esto que está bueno, y esto... És com si ho hacíamos como para casa, ho fem com si fos per casa. I hi ha un de Vilanova que ve a esmorzar cada dimarts o cada dijous, depèn, i m'ho diu, noi, és que aquest esmorzar que poses tu, el preu que cobres i la qualitat, la gent tindria que vindre agrapats aquí. M'ho diu en Jordi. M'ho diu, eh? Diu, no,
0: aquesta és la millor satisfacció?
1: Ah.
2: Sí. Sí.
1: Pues jo és que et diguin...
2: El plat net és la millor satisfacció. Jo sempre ho dic.
1: Com per exemple...
2: I el que tornin, el que vinguin un dia i tornin un altre dia...
1: A mi no. Diu, oh, que fes propaganda al xató. A mi la millor propaganda que hi ha és aquesta.
0: Aquesta és el paladar, eh?
1: El paladar, la gent és la millor propaganda...
2: El que s'ho digui la gent. Nosaltres hem crescut amb el xató perquè la gent... ha anat fent córrer que el nostre xató...
1: Mira, el xató de Cal Noi se l'ha menjat el dels francesos. Se l'han menjat a l'Oronyo. Se l'han menjat a... com es diu?
2: La Bisbal d'Empordà.
1: La Bisbal de l'Empordà. O sigui, a part d'aquí...
2: Se l'han emportat per menjar els francesos.
0: Sí. Sí. És un xató que s'ha exportat, eh? Ha sortit de Sitges,
1: sí, sí, sí.
0: Eh?
2: Sí.
0: Ha sortit de Sitges el xató del Cal Noi. Va, doncs vinga, anem a parlar del xató de Cal Noi. El primer dia que es fa xató en aquesta casa... És no. Ja el primer any o no? O quan comenceu a fer xató?
2: Jo no t'ho sabria dir, perquè jo quan vaig començar aquí vaig començar seguint les passes de la meva cunyada i aprenent d'ella,
1: el xató, sí.
2: I ella ja el feia. És a dir, el que passa que jo també, com a anècdota, et podria dir que a mesura que anàvem passant els anys i havia de fer més quantitat de salsa, vaig cremar dos o tres túrmics dels normals, sí. Perquè clar, fèiem una olleta... A mi que aquella olla va ser més gran i al final vaig tenir que anar a parar als túrmics industrials. Bona, a mi no em facis fer un xató per quatre persones perquè no l'he fet mai.
1: No, un dia vam ir de dos matrimonis a dinar o a sopar. I aquella senyora em diu, aquest està bo, però jo el faig més bo. I jo li dic, senyora, que vostè digui. Diu, per tant, farem xató per quatre i el farem per 400. A veure com li queda. I, home, això ja... O sigui que... clar, si fas per quatre, fas per quatre. No és el mateix, no, que fer per...
2: Jo sempre dic, i sempre repeteixo el mateix, el xató més bo el que és el que es fa un. Perquè si tu t'agrada més picant, n'hi posaràs més. Si t'agrada el vinagre, n'hi posaràs més. Si no t'agrada els alls, n'hi posaràs menys. El xató no té cap secret. El secret del xató és no posar coses que no toquen. És l'únic secret.
1: Nosaltres tenim un client que no era fer el xató a sa mare. Només, sa mare. Ell no volia xató del lloc. I un dimecres a senda va agafar la vida buscar xató i se'l va portar a casa seva. I la mama li va dir: nen, on t'has comprat això? I jo, tal, pues, t'ho dic, pues no te faig més. El vas buscar allà. I ja, fins avui dia ve a buscar aquí.
0: Ja ha deixat la mare, ha deixat de cuinar xató.
1: Sí, ja no va fer més xató.
0: Perquè ja ha reconegut que és més bo d'aquí que el que feia ella.
2: No, hi ha un altre tema. El tema preu. El tema preu, que si és car, que si és barat. Els productes de qualitat són cars.
1: Clar.
2: Aquesta senyora, que sap el que valen les coses, va veure que la qualitat preu que nosaltres donava era molt bona i que no calia, perquè si ella el feia a casa seva, segur que entre la feina de fer-lo i comprar els ingredients li sortiria igual o més car. Clar, això hi ha molta gent que no coneix el xató, que no ho entén. És una ensalada, no és una ensalada. Els productes que porten el que porta el xató, no n'hi ha cap de barat. Les anxoves han de ser salades, la tonyina ha de ser salada, les nyores ja sabem el que valen. Ara hasta els alls valen un munt. El bacallà, jo no puc amb els bacallars que semblen fregalls. Jo ho sento, jo gasto un bacallà que sigui maluset. I els ingredients del xató els sabem tots. El que acabo de dir, més les ametlles, les nyores, els alls, oli vinagre,
1: l'oli d'oliva...
0: És a dir, el xató de Canoi no porta cap ingredient secret, eh?
2: No.
1: No.
2: L'únic que té el xató de Canoi és que no porta el que no toca. El meu pare em deia: nena, això no s'hi posa. Fora tomàquets. Nena, res de pa. Sí, fora pa.
1: Clar.
2: Clar, llavors què passa? Ha de portar ametlla. Ametlla és cara. Si tu vols abaratir el plat, també abarateixes la qualitat. No n'hi ha de secrets.
1: Avui ens han trucat, que han carregat 60 xatons
2: per
1: la grupa, i m'ha dit que hi ha dues persones que volien xatons sense gluten. Dic, el xató està per menjar perquè no porten pa. Ni porten...
2: No
1: meia, all i punt de pelota.
0: Sí, que el xató de veritat és apte per celíacs.
2: Si es fa així,
1: sí.
0: Si ja variem la recepta, no? I posem
2: sí, a veure, coses. De veritat. A mi és el que em va inculcar el meu pare. I el que deia el meu pare anava a missa.
1: Sí, sí.
2: I aquí està.
1: Vull, i aquí no li posa que... pa, i aquí li posa tomàquet, i d'altres.
2: És veritat que qualsevol salsa romesco pots barrejar ametlles i avellanes, però l'avellana et canvia el gust. Si t'agrada, pots fer-ho. Doncs aquí està.
1: Mira, aquí venia una pubilla de Sitges que ella, que el xató de Cal Noi venia aquí i el xató, i va fer un escrit a l'Eco que ella, el xató de la seva àvia i el xató de Cal Noi.
2: El que no posa a la entrevista aquesta de l'Eco és que la seva àvia i el meu pare eren amics i feien la mateixa recepta.
1: Sí.
2: En la qual cosa, per això el nostre xató li semblava tant el de la seva àvia.
0: Rosa, com es deia el teu pare?
2: Eduard Carbonell.
0: Eduard Carbonell. Per tant, d'ell ve la recepta, i no sé si ell també li venia de l'àvia o d'una besàvia. No sé,
2: no
0: tu saps d'on ve l'origen d'aquesta recepta?
2: No sé, perquè a casa dels pares hi havia un llibre de cuina dels anys 60 i ja hi havia la recepta del xató de Sitges amb el pastís de truites. Ja hi era, és a dir, no sé jo el meu pare, perquè a casa sempre havíem menjat xató el dijous gras, i a més jo recordo de petitona que el meu pare ens feia anar a buscar xató al carrer Sant Bartomeu o a Can Juan Ramon, els dos o tres llocs que feien abans, fa 50 anys
1: a Can Mellado, sí, que el millor xató que m'he menjat jo, a part d'aquest, el de Can Mellado.
0: No, el millor és el de la teva,
1: de part d'aquí, eh? Ah. Però el de Can, bueno, jo parlo quan jo treballava a la construcció, que era allà a menjar-la,
0: sí, sí.
1: I el xató de Can Mellado era boníssim, o sigui, ja...
0: Sens dubte, el vostre, no sé si dir el vostre plat estrella o el plat que més reconeixement us ha donat a nivell popular, sí. No? Potser després la gent aquí descobreix altres plats. És un plat que feu tot l'any?
1: No, fem temporada.
2: Nosaltres fem temporada. Comencem normalment al novembre, més tard o més d'hora, i moltes vegades comencem tard perquè esperem que hi hagin carxofes per fer les truites, perquè ens agrada que dintre del pastís de truita hi hagi la truita de carxofa. I llavors ho allarguem fins a la primavera, depenent si Setmana Santa cau més d'hora o més tard, igual acabem abans de Setmana Santa o igual fem un parell de setmanes més després. Després les caroles d'aquí es tronxen i es fan dures i no. I després que està bé que la gent es quedi amb gana de xató per la següent temporada.
0: I quan arriba el carnaval és com el gran moment del xató, no? Aquest any vivim aquest carnaval tan estrany, però també esteu fent comandes, eh? Esteu tenint comandes, ara en comentàveu aquesta de l'agrupació, que ja és una comanda històrica, però d'alguna manera parlem ara una mica també de com està afectant i com esteu portant aquesta pandèmia, aquests tancaments, tot plegat, un establiment com aquest, del que dèiem, no té una ubicació tampoc massa turística, l'has de conèixer per venir aquí. I com us ha afectat això al negoci? Què us està salvant? Que em dèieu que això del per emportar, no? El takeaway és el que us està salvant.
2: És el que ens està salvant.
1: Sí, està salvant.
2: Sí, perquè si a més a més tens en compte aquest últim horari que ens han posat, que s'acaben els esmorzars a 9:45, ara aquesta setmana han canviat, gràcies a Déu. Però és que la gent, encara que obris a les 7:30, a les 8 del matí no vindrà a menjar-se un plat de bull o un plat de peus de porc. Almenys han de ser les 9:30. I és que no donava per res.
1: No.
2: Sí que és veritat que he fet de... que gràcies als nostres fills, les nostres les joves, el gendre, hem fet una mica de propaganda, ens hem fet una compte a l'Instagram i ho hem promocionat una mica, i això ens ha ajudat bastant a treure moltes racions al carrer. Però aquí entre el 30% d'aforament i poca cosa es pot...
1: No, amb el xató estem sortint bé. I ara tenim, per dijous tenim... Avui estan trucant molt la gent que volen...
0: Estan fent ja reserves,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tenim una llista allà. Ja. I la grupa l'any passat eren 90.
0: Clar, perquè en un carnaval normal, sense pandèmia... Quants xatós devíeu arribar a fer? Aproximadament, eh?
2: A veure,
0: un càlcul fet.
2: Un càlcul, el dijous gras podíem fer uns 250. El divendres fèiem el casal dels avis, que s'anaven a 150 més. El dissabte fèiem la... entre els que fèiem aquí en fèiem bastants, però també fèiem a l'escola de Grallers, que s'emportaven uns 50.
0: Mig miler i els portes, eh? 500 i els portes.
2: A veure, jo he arribat a fer amb la setmana de Carnaval només amb truita.
1: Quants?
2: Jo no sé si 600 o... una bestiesa.
0: I quan un fa tantes truites i tants xatós, després encara té ganes de menjar truita, de menjar xató? Jo no sé si després allò que diuen de Casa de Herrero, cuchara de palo, no.
2: Almenys un dia, sí.
0: Això és tot el dia aquí a la cuina.
2: Sí.
1: Començar a les 7 del matí i acabar a la 1 al migdia. Sense parar, eh?
2: Quan havia de fer el del casal, sí. Ja no podíem obrir al públic el divendres.
0: I esteu sols? Tots dos aquí sols?
2: Sí, bueno, el que passa que el dijous gras i aquests dies així s'escapa algun dels meus fills, algun ratet, algun muntatge a tots, algun altre amb les truites...
0: Algun ha tret la mà de la cuina dels pares?
2: Tots. Perquè han après, ho hem vist sempre, i moltes vegades... a mig dinar he hagut de baixar a treballar amb algú que ha vingut i llavors ells han acabat de fer el dinar a casa, vull dir, tot.
1: Sí, tot
2: a més són de bon menjar, així que sí, els agrada experimentar.
1: Sí, sí,
2: els agrada
1: experimentar. O sigui, els agrada en tot, els agrada.
0: Penseu en la jubilació?
2: Sí.
1: Jo ja porto 4 anys.
2: No, portes mitja jubilació.
1: Mitja jubilació, estic al 50%. Clar, ell és més jove que jo, estic esperant, però jo ja porto 4 anys.
0: La Rosa ha fet un sí, com...
1: Sí.
2: El meu sí així raro és perquè, esclar, els 10 anys que ens portem de diferència no els hem notat fins ara, perquè ell es podria jubilar i a mi em queda molt. I, esclar, jo voldria, perquè
1: per
2: tinc fills, tinc nens, a mi m'agraden els nens, i, a veure, no és que tingui ganes de jubilar-me, però... Ja.
0: Però hi penses?
2: Sí que hi penso.
0: I algun dels fills té intenció de continuar amb el negoci?
2: No.
0: Per què? És massa dur, això?
2: Sí.
1: Sí.
2: Són moltes hores.
1: Moltes hores.
2: A veure, per treure un negoci així com el nostre és estar al peu del canó sempre. Perquè si agafes treballadors aquí que has de, el que dèiem, a dalt de la via ajustant preus, i has de pagar sous i seguros, no dona per tant.
1: I abans es treballava, havia el que dèiem, que hi havia la SEAT i la Telefònica, aquí era un continu que treballava. Nosaltres quan vam comprar la casa va ser gràcies a aquesta gent.
2: A veure, també s'ha de
1: però
2: dir...
1: Però quan van plegar tot aquest ja...
2: I després també s'ha de dir que ha canviat la cultura del bar. Abans els treballadors quan plegaven anaven al bar i bevien cerveses i feien tapes. També és veritat que abans es bevia molt i ara tothom és conscient que no es pot beure tant com es bevia abans, i tampoc no es pot anar a esmorzar al bar com es feia abans. El jovent no té un sou suficientment alts com per poder-se permetre cada dia esmorzar fora de casa, i tot això es va notant. Les copes, abans es bevien licors de qualsevol mena, ara la majoria de gent que s'hi ha d'agafar el cotxe després ja no beu. Ha canviat molt. Per això ens hem agafat aquest tipus de plat que dius, bueno, si no se'l mengen aquí també se'l poden endur, i vas compensant.
0: Per tant, intueixo que, encara queda temps, amb vosaltres acabarà aquest el noi, o la idea seria traspassar-lo? No sé si hi penseu en això.
2: No.
0: No? Vol dir que traspassar-lo?
1: No, no, no, ni traspassar ni llogar.
2: En principi...
1: Jo no. I ella
2: en principi no.
0: O sigui, baixareu persiana?
1: Baixarem persiana i, no sé, per jugar, per vindre dret de jugar, per posar el cotxe, no sé.
2: En principi no. A veure, hauria de passar algú molt gros perquè algun dels meus fills digués, pues, mare, jo continuo, però tots estan ben posicionats i jo ho entenc. Qualsevol feina de dilluns a divendres és millor que totes les hores que nosaltres ens passem aquí.
1: I això, aquest ofici, perquè jo no sé fer més. Perquè jo vaig començar en 13 anys amb aquest ofici i és el que he fet sempre.
0: I què és el millor d'aquest ofici?
1: El millor?
2: Jo crec que el contacte amb la gent.
1: Que el contacte amb la gent, segons quina gent. Perquè hi ha gent que... Sí, home, com us han de dir... Tens gent que t'aprecia i t'ho accepta, i alguns que són torrecollons per anar malament, però el contacte amb la gent és molt bonic, tractar amb la gent, amb uns altres, aquests, altres, uns que venen de fora i que t'aprecien, gent que ve de fora, que ve de Salamanca, de por ahí, que venen, i quan venen aquí Sitges es venen a veure, que m'he trobat en molts casos que han vingut a veure.
0: I però,
1: el pitjor
2: les hores.
1: I ara encara.
2: I després, el que dic jo, la feina que no està pagada, les hores que fas, que per amor a l'arte.
1: A hores, mira, nosaltres portem aquí, des que hem dinat fins ara, ella ha estat pelant i cartofes, i ha estat fent pelant i hores i alls per preparar salses de trató. O sigui que, i això, la porta tancada. Avui m'ha dit un, mira, ja plegues ja a dormir. Dic, sí, home.
2: Hi ha molta feina que no es veu.
1: A la porta de casa hi ha molta feina que no es veu. Perquè quan ven al dematí està tot fet. O sigui que la gent pensa que mira, baixa la persiana i a dormir. i després també de dormir un mal de cap de vegades, perquè aquest temps que hem tingut tancat
2: els caps anaven bojos.
0: Clar, tota la vida dedicada a això, no? En el moment en què us tanquen, no? Devia ser estrany també, no?
2: Molt estrany, molt estrany. Ha sigut un any estrany per tots, per això. Un any estrany per tots.
1: Jo va haver el 2008 que va baixar la feina, que va aquella crisi, però com això no vinc mai. En 44 anys que porto aquí,
2: també és veritat que nosaltres vam fer un esforç quan ens vam quedar per pagar-ho tot, i tenir un local de propietat és una tranquil·litat. El que passa que no deixes de continuar tenint que pagar llum, gas i aigua, i no et rebaixa res, no et rebaixa res, però bueno, almenys nosaltres no hem tingut que pagar ni un lloguer ni treballadors, perquè a veure, el que per un cantó és dolent, que fem tot nosaltres, tota la feina, perquè no tenim treballadors, doncs en aquest cas ens ha beneficiat, perquè no, sí que teníem algú, però poques hores.
0: I any a any, potser sense voler, de manera no intencionada, però d'alguna manera que el noi ha deixat penjar de Sitges, no? I deixarà, perquè més entres aquí al local i està ple de fotos de cultura i d'identitat sitgetana, és a dir, és un bar que encara que estigui a l'altra banda de la via, que algú pugui pensar, no?
2: Sí.
0: És un bar que el desprèn sitgetanisme, bueno, sí,
2: perquè som...
1: És el meu hobby.
2: La festa això major. La festa major de Sitges és el nostre punt feble. I siguin castells, els nostres fills castellers, siguin geganters, els nostres nets portant gegants, sí. Els meus germans tocant gralles, vull dir, la festa major ens toca molt la fibra. I vam començar amb una tonteria de posar fotos.
1: N'hi havia quatre, i a mica en mica...
2: I ara ja no ens hi caben.
1: No, ara vaig canviant, quan en quan canvio algun, per anar...
2: A la pandèmia vam posar algunes de noves, de xatonades, de gent que ve per aquí, i bueno...
1: A veure, no, ja, mira que ja...
0: Aquell és vostè?
2: Sí, amb la moixiganga.
1: Això és l'any 73, quan feia la moixiganga.
0: Sí, és d'aquells establiments que entres i pots estar-te una estona mirant fotografies.
2: I si ets de Sitges, igual sí. Trobes algun familiar.
1: I a vegades entra algú i diu, escolta, en saps que podia ser mon pare, mon oncle? I dic, qui és? Espera un moment. I ja mira'l.
0: Abans em comentàveu, aquest any fruit de la pandèmia vau haver de tancar un mes i mig, que és alguna cosa que no havíeu fet mai a l'estiu, que a l'agost acostumeu a tancar, sí. Però no tant de temps. Hi ha hagut algun altre moment en la història de Can Noi que s'hagués hagut de tancar en alguna data excepcional?
2: No.
0: És a dir, el que ha fet la pandèmia no ho ha fet res,
1: no.
2: A veure, nosaltres el que sí, perquè pels fills, quan vam agafar això vam dir diumenge és festa, els diumenges pels nens. I llavors el que sempre hem optat és d'agafar una mica les mateixes les vacances que feien els nens, és a dir, un parell de setmanes per Nadal, una setmana per Setmana Santa, i a l'agost hem arribat a fer des de dues setmanetes fins a quatre com a molt,
1: sí.
2: Però un mes i mig no, mai.
1: Perquè quan érem petits, la canalla, anàvem a tot arreu de castells. Si els diumenges o por ahí, anàvem a veure el castell.
2: I els diumenges és...
1: I anàvem por ahí, però a casa amb els nanos, perquè clar, els dies de cada dia estaven al col·le.
2: No.
1: I nosaltres estàvem aquí tancats.
2: A més a més, el fet de treballar amb treballadors, hem sigut sempre un bar de dilluns a dissabte com a molt, de diumenge no. Ho vam provar una vegada d'obrir i no.
1: Vam intentar, i ara obrim els diumenges perquè degut a la pandèmia...
2: Però parant-ho.
1: Però obrim la temporada del xató, quan s'acaba el xató... Los domingos, fiesta otra vez.
0: El diumenge sagrats.
1: Sí, sí.
0: Per descansar. Rosa, domingo, noi. Diré noi. Perquè no et deu dir ningú. Qui deia domingo a casa? La mare?
1: No, ma mare, noi. Tot, i ma germà, tot en diuen.
0: Algú a la vida, mai a la vida t'han dit domingo? Més enllà del DNI, algú et diu domingo?
1: Sí, que tinc el DNI, però a mi sóc el noi. Jo tinc sis germanes i totes em diuen noi, i ma germà que em va avorrir també, noi cap aquí, noi cap... Per això li vaig posar el noi.
2: I pels seus nets és l'avi noi.
1: Sí, l'avi noi. A la Rosa, al col·le, li va preguntar com es diu la mama? Diu Rosa. I diu el papa, noi. Jo, ma filla, la Rosa. O sigui que jo sóc l'avi noi.
0: Noi, Rosa, moltes gràcies.
2: A tu.
1: A tu.

0: Vinga, després d'aquesta entrevista amb el noi i la Rosa, recordem demà el darrer servei de Cal Noi. Ara recordem una altra conversa, també té relació amb el menjar, eh? També té relació amb el menjar, perquè aquest cap de setmana hi ha un màrquet a Vilanova, l'Espai Far de Vilanova, un màrquet que també d'alguna manera està gestionat, impulsat per gent de Sitges, per Mates i companyies. I aquest cap de setmana, com dèiem, hi haurà en aquest màrquet una food truck molt sitgetana. Darrere d'aquesta food truck hi ha l'Olga Camps i ells són ben planxats. És la cara, una de les cares que ha estat durant 21 anys darrere del xiringuito de Balmins. Per tant, aquells que éreu assidus en aquesta platja i freqüentàveu el xiringuito, doncs segur que coneixereu l'Olga Camps. Què tal, Olga?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. 21 anys al xiringuito, amb un xiringuito estàtic.
1: Sí.
0: I ara això ha fet un tomb.
1: Li hem posat rodes.
0: I li heu posat rodes al xiringuito. I acaba de néixer gairebé, com aquell qui diu, ben planxats.
1: Ben planxats.
0: Què és ben planxats?
1: Bueno, ben planxats és una food truck. És una food truck que, com dius tu, va néixer pues, això, pues, arrel d'estar 21 anys al xiringuito i tenir una mica de nostàlgia de poder tornar una miqueta al que és l'essència d'estar darrere d'un negoci com un xiringuito. Aleshores, pues, després de 21 anys portant a la gestió del xiringuito, després de 2 anys portant un hotel als Pirineus, va haver un moment que vaig haver de parar, de fer una pausa al Cosmo de Manava, i durant aquesta pausa pues, em va venir la idea d'això, dic, per què no posar rodes a un xiringuito i començar per aquí. I de fet, bueno, no m'atrevia, i aquí pues, va haver una persona que ho hem fet entre dos, l'Artur, de Berga, que és el que em va empentar a dir, vinga, va, ho fem junts, i on tant no arribis tu, jo arribo jo, i així.
0: Per tant, d'alguna manera, amb una idea que tenies, no? Una idea que et corria pel cap i amb l'impuls, amb l'empenta, en aquest cas, de l'Artur. Però, clar, al final l'ànima, el que hi ha al darrere és el mateix, és un xiringuito,
1: sí.
0: És un xiringuito amb rodes. I no sé si això al final ja s'ha convertit en com en part teva, Olga. És a dir, forma part de tu. Perquè dius, has estat 2 anys en un hotel, però això no ha acabat de funcionar. No sé si és que senties que no acabaves d'encaixar amb aquest model, que tu
1: no.
0: Que et veus la vida de xiringuito.
1: Sí, m'agrada més el model d'estar el dia a dia amb gent que està d'oci, i que no té preocupacions i aquest bon rotllo és el que m'agrada, el que em sento còmode i el que vull seguir endavant.
0: Perquè com ho definiries? Ho definiries així? És a dir, això el que fas és treballar sempre en un ambient en què generalment la gent està com de bon humor?
1: Sí, així mateix ho dius.
0: És això, no? Uh-huh. És treballar sempre en aquest entorn.
1: Tot i que hi ha una feina darrere, eh?
0: Òbviament.
1: Que
0: també
1: no és tot bon humor
0: no
1: i risques, perquè
0: no?
1: També hi ha coses que et fan patir. I més això, sent autònoma avui dia és és bastant dur.
0: Però entenc que en aquests 2 anys de l'hotel trobaves a faltar això, aquest
1: molt,
0: ambient.
1: Molt, molt. I l'ambient també de la costa, eh? M'agrada molt la muntanya i
0: sí.
1: Tot, però és un altre tarannà. O sigui, vaig passar de servir a banyistes a servir excursionistes i gent de muntanya.
0: I canvia això?
1: Canvia molt.
0: Sí? En què canvia?
1: Bueno, suposo que canvia també pel model de negoci.
0: Sí,
1: és el mateix un hotel
0: clar.
1: Que un xiringuito que clar. La gent...
0: Bé, ara amb el ben planxats, aquest xiringuito amb rodes,
1: sí.
0: Potser et tocarà també. De fet, heu fet ja un primer... No? Heu fet només
1: sí,
0: un...
1: hem fet de moment un, la volta ciclista vam estar...
0: Van per tant, anar... estava en entorn de muntanya.
1: No, sí, em va encantar, eh? I gent maquíssima, no va haver cap problema, tot molt bé, ens van ajudar molt. Bueno, de fet, ara, tots els projectes que tenim així propers també són per la zona del Berguedà. Però bueno, esperem ja aviat poder treballar per aquí a prop.
0: Què té de Balmins ben planxats?
1: Què té de Balmins ben planxats?
0: Del vostre Balmins, eh? Del vostre xiringuito.
1: Bueno, esperem que l'essència de Balmins segueixi viva, tot i que no és el mateix equip, això també s'ha de dir, però l'esperit que teníem a Balmins el vull portar.
0: I com el definiries, aquest esperit?
1: Pues de bon rotllo, de tranquil·litat, de fer les coses ben fetes i bàsicament fer les coses que jo em voldria trobar. Un bon entrepà, vinc també de família de pastissers penedès, o sigui, valoro molt el pa i...
0: Perquè ben planxats és això, eh? Perquè, clar, ja saben que de food trucks avui en dia n'hi ha moltes, no?, d'especialitzades. Entenc que cadascuna, no?, ha de portar com el seu segell, no?, o la, sí, seva, la seva peculiaritat. La de ben planxats, quina és?
1: Són entrepans planxats. Entrepans, un bon pa de vidre, ben planxadet, i molt de formatge, que n'hi ha molt, però ens adaptem també una miqueta, depèn on vagis, no pots fer el mateix entrepà. També tenim, som conscients perquè l'Artur també té el fill que és celíac i no pots garantir...
0: Què és això?
1: Clar, tenim el pa per celíacs especial, no pots garantir ben bé...
0: I una cuina apartada, o com ho feu?
1: Sí, aviam, jo dic que més que res és per intolerants. Perquè és molt difícil en un espai molt petit.
0: Estàs parlant amb una celíaca.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Pues en un espai molt petit és pràcticament impossible no tenir contaminació creuada. Llavors s'intenta, però has d'avisar al client.
0: Clar, que la garantia...
1: Tenim una planxa a part, tenim...
0: Però teniu això, una planxa a part?
1: Sí, sí, sí, una planxa a part, tots els estris a part, però... És,
0: clar, un espai
1: és complicat,
0: petit.
1: Perquè poses la cullerada en algun lloc que has posat amb... I això...
0: Ojo, ui, compte, ui. No t'amoïnis, no t'amoïnis. T'has mullat?
1: No.
0: D'acord, se'ns ha caigut una aigua.
1: Un tsunami.
0: Si ens poden portar aquí un tovalló o alguna cosa... Ah, no, mira, en tenim aquí, ara n'agafarem. Vale, doncs
1: entenc
0: que és difícil, però al final vaja, ho aconseguiran més o menys, tant fa, però també jo entenc que aquí el que compta és la intenció, no?
1: Sí, sí, clar.
0: Que això el celíacs ho agraïm molt, que com a mínim...
1: Ho sé perquè ja et dic, ho tenim a prop i sé que costa a vegades trobar algun lloc per poder menjar, igual que l'opció vegana també.
0: Clar. També la teniu?
1: També la tenim.
0: Que és que avui en dia això es complica, a la cuina.
1: Es complica molt.
0: Perquè, clar, ara comencen a sortir totes aquestes opcions, no?
1: Hi ha moltes.
0: I algunes d'elles, doncs, diguem, són difícil convivència, no? Amb la resta. En tot cas, un bon entrepà.
1: Un bon entrepà.
0: Que la clau està en el pa, deies abans, amb un bon pa. La clau és el pa de l'entrepà?
1: Bàsicament, sí, I també, clar, l'ingredient que poses, que intentem que sigui tot de proximitat. O sigui...
0: Producte de qualitat, diguéssim, I entrepans diferents? O hi ha els clàssics entrepans? Explica una mica l'oferta.
1: Sí, hi ha els clàssics, però també hi ha els elaborats. I et dic, depèn on vagis, faràs una cosa, faràs una altra. No és el mateix anar a una festa major, que hi ha gent jove, que et demanen, pues, el que està molt de moda, el pulled pork i aquestes coses...
0: Sí.
1: Que anar a un event que és més una fira d'habitatge...
0: Però ho feu, això, és a dir, adapteu també els entrepans
1: en
0: funció de l'espai on el que aneu?
1: Perquè ara mateix tenim com una dotzena d'entrepans diferents, però no els portem tots.
0: D'acord.
1: Ja vas mirant
0: i això es decideix abans d'anar?
1: Sí.
0: Perquè has de portar el
1: material. Sí, que també portes una mica de material per si de cas has de canviar a últim moment, que dius, això no funciona, doncs pues, direm per...
0: Escolta, m'heu fet només una sortida amb la food truck, però diguem que 21 anys al xiringuito ja tens experiència de sobres, no? D'estar darrere un taulell, d'aquesta tensió, no? Darrere el taulell. Però, clar, què canvia? Perquè, clar, entenc que canvia en el dia a dia, més enllà de que entenc que ara el vostre ho heu d'anar programant, no?, i heu d'anar d'una agenda, però després en el dia a dia canvia? És a dir, és diferent estar darrere un taulell d'un xiringuito amb rodes que estar darrere un taulell d'un xiringuito estàtic?
1: Suposo que canviarà. Encara no tinc l'experiència per dir-te si canvia molt o no. Amb el primer event que vam fer vaig veure bastant similar.
0: És a dir, la sensació amb aquest primer esdeveniment, quan és darrere el taulell, és que haguessis pogut estar aquí balmins fent això.
1: Correcte.
0: I la sensació era la mateixa.
1: Correcte.
0: Eh?
1: La gent que t'ajuda, que et diu tranquil·la, no tenim pressa i bones cares i s'agraeix molt.
0: Per tant, entenc que sobretot canviarà en la prèvia, no? És a dir, que entenc que amb la food truck t'has d'organitzar tot un calendari d'activitats i de desplaçaments, no?
1: I fer un Tetris molt gran dins de la food truck perquè et capiga tot, no portar el pes... perquè és perillós anar molt de pes amb el remolc i és complicat.
0: L'heu construït a vosaltres?
1: Sí.
0: I què, això?
1: Va ser... bueno, nosaltres no, perdona. Vam anar amb un professional. Vam estar buscant food trucks i no m'agradava cap, perquè volia una food truck... la volia tenir dins de casa per poder arribar, endollar-la i estar tranquil·la. I com no trobes cap, pues, has de començar de zero. Començar de zero vol dir anar amb un professional i que et faci la food truck a mida. I vam comprar un remolc i ens l'han anat adaptant. Tot així, encara estic fent petits canvis perquè a mesura que vas treballant, clar, vas veient això s'ha de canviar, això de posar. Em falta decoració pel meu gust perquè sóc molt detallista.
0: Meticulosa,
1: i,
0: sí.
1: I ara mateix la veig com buida. Dic, bueno, mica en mica, pues, anirem vestint-la.
0: Uh-huh, poc a poc. Teniu ja llista de bolos, per dir alguna manera? No sé si li diu bolos, és a dir, què fa? No food truck, què fa? Sortides,
1: sí,
0: bolos?
1: No sé. Bueno, a vens, tenim, però fins que no confirmin, jo no vull dir res. Ara, al moment, en tinc
0: perquè
1: dos.
0: No sé si hi ha una agenda d'això. És a dir, sí, el que fa un és buscar com l'agenda d'esdeveniments, uh-huh, en els que hi ha,
1: sí,
0: food truck. No sé, hi ha un calendari,
1: sí,
0: això?
1: El primer any ens toca tocar portes i anar buscant. Espero que en un futur, pues, ja tenir un calendari ja fet.
0: Més marcat i més
1: fixa,
0: no?
1: Però ara costa,
0: no?
1: Hi ha molts que ens han dit que aquest any ja estan plens, que ens tenen com a la llista d'espera i, bueno, paciència, el primer any és paciència.
0: Clar, quan vau decidir fer aquesta food truck, no sé si vau fer una mica d'estudi de mercat per veure si hi havia moltes food trucks d'entrepans, sí, és a dir, d'alguna manera com intentant oferir un producte
1: diferent.
0: Diferent
1: o que...
0: Amb segell propi, no?
1: Sí, o que m'agradaria trobar a mi, també. A certa edat ja no estàs per menjar tanta hamburguesa i frankfurts i coses d'aquestes i vols trobar una coseta més... Tot i que les food trucks sempre tenen un producte més... Mm. Bueno, que no menges diàriament, sí, pots trobar alguna miqueta més sa.
0: Clar, és com...
1: I a vegades un entrepà, la cosa més senzilla és la cosa més... que la gent vol trobar.
0: Però és veritat que sembla que estem en un moment en què, en general, en la cuina, no, estem com important... Estan venint molts productes, plats, més que productes, plats, no, uh-huh, de fora, que no, uh-huh, són d'aquí, i els posem en un valor molt elevat, i després resulta que aquells plats s'assemblen molt... A coses no tan nostres com un entrepà, mm-hmm, no? És a dir, que al final un entrepà és una cosa molt, molt, molt nostra i de sobte li posem en valor un com es diu això? Un perrito caliente, que li diuen, no? Un frankfurt. Que
1: sí,
0: dius,
1: sí, sí.
0: Home, diu, pues, no deixa de ser el mateix, no. És pa amb un ingredient al mig, no. I l'entrepà és nostre, no? Com és que posem tant en valor el frankfurt, no?
1: Sí, sí, nosaltres tenim la versió catalana. Tenim la botifarra de Berga, que li diuen el tastet,
0: sí,
1: esparracada,
0: sí,
1: i això va triomfar molt. Això triomfa.
0: Home, un bon entrepà de
1: botifarra,
0: no? Esparracada.
1: Que diuen, i...
0: Què vol dir allò, que la botifarra oberta,
1: oberta,
0: no?
1: Oberta, l'obren tota i a la planxa i la salsa que vulguis.
0: Clar, no sé si es nota això amb els clients. Entenc que sentiu que el client valorarà això, no? Que sigui un producte, no això exportat de fora, no? No una americanada, per dir-ho d'una manera, mm-hmm, sinó que sigui una cosa d'aquí.
1: Jo espero que la gent ho valori. Jo ho valoro.
0: Això significa que has de fer molts tastets, feu molts tastets d'entrepans per fer proves o no? Ho feu o què?
1: Sí, a casa fem proves.
0: Per intentar allò com innovar,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sobretot els vegans que tinguin... Uh-huh. No sé, que a vegades pequen que som sossos, no? Pues hi ha moltes fórmules que en fem un que a mi m'encanta.
0: Quin és? Què és?
1: Que és el de hummus amb ceba caramelitzada, xampinyons, rúcula... I si vols, pots posar el formatge vegà. I aquest, el mires i dius, bueno, pues el menges, i la veritat que aquesta combinació és molt bona.
0: Que està boníssima,
1: està boníssim.
0: Teniu agendada ja, entenc, sortidetes, no? Per
1: sí, ara
0: les que venen.
1: La propera és a finals d'abril, anem al Fira Habitat,
0: sí,
1: d'Avià, que és un poblet al costat,
0: sí,
1: de Berga. Estarem allà tres dies.
0: Per aquí el territori, alguna cosa
1: per
0: prevista?
1: Per aquí el territori encara no tinc res tancat. Llavors, jo, fins que no està el sac i ben lligat...
0: Però diguem que
1: no,
0: ja has picat la porta, eh?
1: Sí, ja he picat
0: en
1: portes.
0: En els possibles esdeveniments que, sí, Sitges puguin, sí, demandar, sí, una food truck, tu ja has anat a picar la porta.
1: Jo ja he anat a picar.
0: Vols dir que no tindran en compte el fet que siguis d'aquí?
1: No ho sé.
0: Clar, perquè jo... això entenc que facilita la feina, no? És a dir,
1: espero,
0: si més no t'has de llevar menys d'hora.
1: Espero que com el Berguedà ens estan ajudant i apostant pel local, aquí en mirin també això.
0: Quin avantatge pot tenir una food truck respecte a un xiniquito com el que teniu a Balmins? Hi ha avantatges?
1: Avantatges?
0: Avantatges, sí. És a dir, no sé si, per exemple, doncs el fet, per exemple, fàcil d'entendre, no? Que vas canviant d'entorn constantment, no? I, per tant, és menys rutinari, per dir-ho d'una manera,
1: sí,
0: no? Però no és... Però alhora això també pot ser un inconvenient, el fet del desplaçament. Però no sé si hi ha altres avantatges. Si sents que pot haver altres avantatges amb el tema de la food truck.
1: Bueno, hi ha avantatges. El que vaig buscar és fer una food truck petiteta,
0: sí,
1: per no tenir treballadors. Ho sento aquí.
0: Tinc per poder fer una autogestió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una autogestió de ser dues persones i, com a molt, els que diguem els esporàdics, que els esporàdics digui-li algun fill, amb una estona lliure que ens vingui a ajudar i en aquest sentit no volem créixer i tenir una food truck allò gran amb molta gent i no.
0: Una food truck petiteta, la podeu tirar endavant.
1: També a l'hora de portar, perquè l'haig de portar jo amb cotxe.
0: I què, això?
1: Bueno.
0: Havies portat mai remolc?
1: No.
0: I què?
1: Ja, bueno, el porto.
0: És difícil?
1: No. És difícil si vas endavant. Si vas enrere...
0: Enrere.
1: Crec que haig de fer unes quantes pràctiques ara. Perquè és arribar allà i qualsevol t'ajuden. T'ajuden perquè és complicat, eh? Tirar enrere amb el remolc.
0: Clar, Olga, de sobte, no sé si ets una mica que t'has convençat a la piscina ja amb una edat adulta, no?
1: Sí.
0: Tens aquesta sensació?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Però estàs contenta ara?
1: Ara sí. Ara
0: entenc contenta. Que has passat un temps dur, difícil, no,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, vaig passar, bueno, vaig haver de parar un any per...
0: Vas entrar en burnout, que es diu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, vaig per un laboral obligat per ordenar el cap i dir prou. El meu cos va parar, però el meu cap no. I vaig estar donant voltes sabent què feia, si m'incorporava al món laboral o seguia patint d'autònoma. I, bueno,
0: ja has decidit seguir patint d'autònoma.
1: Patint d'autònoma, un altre cop. I a veure, i et dic, ja quan has fet ja els 50 anys ja no tens l'ambició de quan tens 20 o 30.
0: I quina és l'ambició ara amb 50?
1: Pues tenir una feina estable, tranquil·leta, que et doni temps i tranquil·litat.
0: Que et permeti viure a tots nivells, no?
1: Sí. I tenir temps. Jo compro temps. No necessito res més.
0: Clar, és que és fotut, això. Amb 50 anys, de sobte, entenc que trobar-te... No? Entenc que tu que no imaginaves. Portant 21 anys amb aquest xiringuito, entenc que un, sense voler, no? Imagina que continuarà tota la vida, que acabarà la seva vida laboral en allà i, de sobte, no? La vida et fa una sacsejada i et diu... Sí. Els plans que tu tenies, les expectatives que tu tenies, són unes altres. Ara has de buscar una altra...
1: T'has de reinventar. I reinventar-te, ja et dic, quan has fet els 50 anys, és complicat i difícil, eh? És una mica de patir.
0: Però es pot.
1: Es pot, clar que es pot.
0: Es pot, es fa, i a més en projectes tan interessants com aquest Ben Planxats, que els trobaran a les xarxes, i ja es diu així, Ben Planxats, entenc que és pel el nom surt de l'entrepà. Què va sortir abans, el nom, la idea, o com va anar això?
1: No, primer la idea. Després van haver molts
0: primer
1: noms.
0: Primer la idea de la food truck. Sí, sí. I vas tenir clar que era food truck d'entrepans?
1: Sí, això sí.
0: Això ho tenies claríssim,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, no volia hamburgueses, ni frankfurts, ni fregits, no tinc oli, no vull.
0: Sí, per tant, una planxa... Sí, bueno, vaja, planxa,
1: un parell de planxes,
0: i els ingredients i el pa fonamental. El pa. Que el pa d'on és? Podem dir-ho, això? No saps si vols dir-ho.
1: No.
0: ho entenc, que no,
1: no
0: vols
1: no, però és un pa bo, és un pa de vidre molt bo, lleuger, fàcil de menjar, perquè tampoc buscava un pa que tingués la crosta molt, molt dura.
0: Has fet tastets?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, has fet com estudi de mercat de pa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, em van fer un tast de pans i de productes i em vaig quedar amb aquest. Tenim aquest, després tenim el pa de brioix,
0: sí,
1: de mantega, que la gent jove els agrada molt, pel pulet porc. I per un invent que hem fet, que encara no l'hem posat al
0: mercat.
1: Al mercat. El tinc, que és l'entrepà cheesecake que hem fet.
0: Entrepà cheesecake, és a dir, és dolç aquest?
1: És dolç, tenim dolç de dolços. Depèn on anem, els posarem o no. Perquè també on vas no pots fer competència amb les altres food trucks, sempre això ho mirem.
0: Ben Planxats, la food truck que serà aquest cap de setmana al mercat Llum de Mar, ubicat a l'Espai Far de Vilanova. Nosaltres avui posem aquí el punt final i tornem a les 4 perquè saben que ja avui hi ha ple municipal i el poden seguir en directe com sempre des de Ràdio Maricel. I si no tenen ganes de seguir-lo en directe, demà durant el programa els oferirem el resum. Per tant, aquest és el pla per avui a la tarda. I si no, ens veiem demà o ens sentim més aviat demà a les 9, que acabi bé el dia. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola.